0: aquests correfocs per molts d'aquest alt risc d'incendis i volem per això parlar en aquest cas amb el responsable, en aquest cas portaveu, que ens atendrà des dels bombers de Mallorca, en Xisco Caimari. Xisco, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bueno, Xisco, primer de tot, gràcies per atendre la telefonada d'Ivetres Ràdio. Ara ho estava comentant, són ja diferents els municipis que han decidit suspendre els seus castelldefocs o correfocs degut a aquest alt risc d'incendi. Suposo que des dels bombers de Mallorca, molt previnguts i amb alerta màxima, no?, en aquesta situació.
1: Exactament, tenim un risc molt alt o extrem d'incendis, s'han quedat totalment prohibit fer cremes de vora de terrenys forestals i sense distància, que està regulat a la normativa, i estem pendents de que no hi hagi cap problema aquests dies de festes.
0: Bueno, just ahir els bombers de Mallorca vareu atendre un incendi entre els municipis de l'Aró i Consell, que, si no tenc mal entès, va ser per mos d'un llamp. Ja està controlat aquest incendi, no és vera?
1: Sí, en principi ja està controlat aquest incendi.
0: Bueno, hem de dir que en aquests moments hi ha l'illa de Mallorca, com dèiem, completament amb alerta vermella, per tant, la gent que ens estigui escoltant i com a servei públic, que allò que han de recordar la gent que tingui en compte en dies com els d'ahir o els d'avui, on tant a Mallorca com a Menorca i part de Menorca estem amb alerta màxima.
1: Exacte, el que hem de recordar sobretot és no llançar o abandonar jets de combustió a qualsevol zona que pugui prendre, també encendre foc a àrees de descans, de vora carreteres també, o zones recreatives d'acampada, i també utilització de maquinària que pugui provocar deflagracions o espurnes, o inclús descarres elèctriques, que estan amb avís d'alt risc.
0: Clar, perquè no només se tracta de les imprudències que puguen fer els humans, que som els més perillosos, sense cap dubte, sinó també de la pròpia meteorologia, és a dir, un llamp amb aquestes tempestes que se generen ràpidament i un llamp pot provocar aquest incendi. Ahir, per exemple, en aquest incendi entre l'Aró i Consell, hi va participar la Milana. Entenc que aquesta acció ràpida, no?, d'un helicòpter i tota la part dels bombers que hi acudeixen dels parcs més propers, facilita que sigui una extinció ràpida, no?
1: Exactament. La rapidesa és molt important. Actuar en els primers minuts fa que no se propagui aquest incendi, que es feia molt més gran, no? Exactament.
0: Clar. Bueno, idò, això mateix, mos quedam amb aquest consell que mos deia, i no sé si, Xisco, hi ha cap punt que diguis és més perillós que un altre, però entenc que hem de tenir precaució per tot, perquè són dies, això, que hem d'anar alerta perquè després no hi hagi una desgràcia més important.
1: Exactament, molta precaució i sobretot sentit comú en aquests dies, tenir aquesta alerta.
0: Clar que sí. Idò, Xisco Caimari, dels bombers de Mallorca, gràcies per acompanyar-nos i per donar-nos aquesta darrera hora i sobretot per aquest consell a la gent de que han de tenir consciència i, com tu dius, un poquet de seny.
1: Exacte.
0: Gràcies, que vagi bé, Xisco. Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: Bueno, idò, això mateix, ara en xerràvem amb en Xisco Caimari, que ha estat portaveu dels Bombers de Mallorca, amb diferents actuacions que s'estan fent durant aquests dies. Ho recordàvem ahir en aquest incendi forestal, però no ets única. Són moltes les actuacions que van sorgint arreu de les illes, però, com us deia ara, molta precaució, un poquet de seny, eviteu fer qualsevol tipus de... ja no de foc, sinó a vegades amb maquinària agrícola o de jardineria, coses així, han d'anar molt alerta perquè una tonteria llavors se pot estendre moltíssim. Per tant, molta precaució i sempre, si veus qualsevol tipus de petit incendi, telefonar a 112 perquè es puguin posar en marxa tots els serveis d'emergència i, per tant, aturar quan abans millor aquest focus i així evitar que sigui un gran incendi. Com vos dèiem, diferents municipis de les illes han suspès ja els seus actes, Correfocs i Castell de Focs de les festes, perquè la normativa així ho preveu, que quan estan en alerta màxima no és recomanable i molt manco s'hauria de fer cap tipus d'espectacle pirotècnic perquè això provoca o té tots els números de que pugui provocar un incendi. Nosaltres, tornant tot d'una, no vos mogueu perquè tenim moltes més coses a contar-vos i recordeu això, que després m'ho anem fins a l'O, perquè allà hi ha Clara i Mamir que estan de les seves festes de Sant Llorenç.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.

0: Que t'apareix amb aquesta bona música. Continuem aquí a les 11:04:16, ara tocaran, en directe a Ivetra Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, i no només fem actualitat, també fem entreteniment, ja ho sabeu, que ens agrada un trull i una festa, però aquestes festes, aquests trulls, que hi ha a totes les illes ara, i com dèiem, aquest cap de setmana, més que mai, el cap de setmana gros de festes, sempre necessiten gent que s'hi posi al capdavant. I, sobretot, gent que hi posi música, perquè en el final la música és allò que mos fa estar contents, alegres, passar-nos-ho bé en aquestes festes. Bé, idò, jo vos he dit avui en el principi del programa. Ens acompanyarà un DJ, ja ho podem dir perquè és el DJ Titi, i aquest DJ, no sé jo, la zona de Llevant és gros, però ja les seves branques s'han començat a estendre, i no només no li basta Mallorca, que també va per Menorca. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic, que sé que l'acaben de despertar, com aquell qui diu, perquè jo ahir vespre sé on era i on anava, però avui no ha fallat a la cita, és aquí amb nosaltres, IB3 Ràdio. DJ Titi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que ha estat? Has pogut dormir un poc?
1: He dormit, he fet 5 hores de les 6 i ja estic a tope.
0: Toca anar fetes moltes, idò, així mateix.
1: Sí.
0: Bueno, escolta'm una cosa, jo ho deia. DJ Titi, per Llevant de Mallorca ets un atxa, que diuen. Però no te va bastar i has començat a estendre, també per Menorca. Men, conta-mos... Com comença aquesta història de DJ Titi? Perquè això no és una cosa de desposeir, eh?
1: No. Això fa 23 anys i, bueno, això va venir arrel... Érem de festa, amb uns amics i tot això, i res, i un dia de juerga uns amics me diuen i per què no posem una discoteca? I això, i no te'ls posen en copes i tu posen música. I jo, bueno, jo, amb música en terres, i dic, bueno, ja ho poden provar. I d'aquí va començar... O sigui...
0: I vinga.
1: Sí, varen tenir un bar i d'aquí vaig partir.
0: És a dir, fa 23 anys, dius ja, no?
1: Exactament, clar, 23 anys.
0: Qui ho pensa ara, que ho tenim com a molt fàcil, allò de posar música, no? En el sentit de que tu obres una aplicació i hi ha música o YouTube o aquestes coses, però fa 23 anys això no era així.
1: No, tot s'ha modernitzat.
0: Clar. Com ho feies antes? Com vas començar, tu?
1: Bueno...
0: En CDs, o com era? O en discos?
1: No, en CDs. Vaig començar en CDs, sí, compraves, anaves a la tenda, xerraves un poc amb l'amo, i vinga, dona'm aquest CD, i res, i poraven música en CDs.
0: És a dir...
1: I això van començar així.
0: Clar, devies tenir com a dos lectors de CD, no?
1: Correcte.
0: I poses un i l'altre i havies de controlar... Clar, és que, per ahir mentida, però en 20 anys ha canviat la cosa, eh?
1: Ha canviat moltíssim.
0: Sí. Bé, tu dius, fa 20 i pico d'anys que vas començar amb aquesta aventura, però, clar, te coneixem com a DJ Titi. Però, per què DJ Titi?
1: Això és una pregunta que em fa molta de gent. Titi, perquè el grup... me va dir el Titi i he quedat com el Titi.
0: El grup d'amics, no?
1: D'amics, sí. I com a Miquel Àngel me coneix poca gent, clar. I Titi me coneix tothom.
0: És així. És el mal nom que te varen posar, no? Així carinyós, però
1: exactament.
0: Ha estat el nom artístic en el final.
1: Ni mai ni mena.
0: Molt bé. Mem, i te recordes primer de la primera vegada que te varen contractar? Perquè no que diguis, venga, ara m'hi poso. No. Van dir, te contractam perquè venguis i mos posis música. Siguis el nostre DJ.
1: Pues sí, me'n record, perquè la primera vegada sempre te'n records.
0: Clar.
1: I me'n record, va ser la verbena d'Esquerritxó, o sigui, és un lloc de vora per la nit.
0: Sí.
1: I me'n record que era el juny, i me van dir, volen que vengui de posar música. I ja no tenia discoteca, ja no tenia pa ni tenia res, i vaig dir, venga, va, vendré. I aquí vaig partir.
0: I vinga.
1: I Escarritxó va ser el primer puesto.
0: Bueno, doncs, Escarritxó sempre te tocarà de prop, eh? Perquè, clar, el primer dia, els primers que confiaren en tu, escolta, sempre això queda marcat de ben segur. I, Miquel Àngel, jo te demano, clar, ha canviat un poc tot, com dèiem, digitalment i totes aquestes coses, però els gustos musicals mos han canviat moltíssim en aquests 20 anys?
1: Però molt, sí. Sí, sí, sempre... Sí, ja crec que sí, i bueno, això va progressant, i però ja crec que el gustó musical, pues sí, han canviat bastant, la veritat que sí.
0: Si un ve a veure alguna de les teves festes o de més, quines cançons no poden faltar? És a dir, que aquelles que dius, mira, jo m'és igual, si vos agrada reggaeton o rock o el que vos agradi, però aquesta l'he de posar.
1: Bueno, els meus seguidors que ho saben, ho tenen clar, i bueno, les cançons que no poden faltar mai les meves sessions, Cadillac Solitario de Loquillo, El Mundo a través del Cristal de la Guàrdia, i bueno, i en sé que me defedeix sempre,
0: sí.
1: És Nino Bravo, Un Beso i Una Flor.
0: Ai, això, per favor, el meu company, mira, Messi, Un Beso i Una Flor, segur que la tenim, perquè, escolta'm una cosa, clar, en el final, els DJs, perquè abans te deien DJ o DJ okay? Perquè això també és una cosa que ha canviat, no? Pinxa discos.
1: Sí, no, DJ.
0: DJ, ja ha quedat DJ. Perquè abans eren pinxadiscos, clar, ara ja tot canvia. Mira, a partir, ara l'escoltam. Idò, mira, fem una cosa, Miquel Àngel, no te moguis, anem a escoltar-la un poquet i ara tornem. Va, no te moguis.
1: Vinga,

0: No, Eda, no partim, no partim. Aquí continuam amb el Miquel Àngel, DJ Titi. Jo ho deia, clar, la zona de Llevant, tu deies que Richo és el primer lloc que va confiar en tu per començar a pinxar les festes del seu poble, però la zona de Llevant t'ha donat moltes alegries, no? Tot aquell Llevant mallorquí.
1: Sí, sí, sí, la zona de Llevant, Manacor, Felanitx, Porto Colom, tot això, pues, la veritat que la gent m'estima molt i que per poc que pugui, pues, ja t'ho dic, cada setmana, som sempre per aquesta zona.
0: Clar. Sí, sí. Jo he de dir que crec que la primera vegada, ara no sé si és la primera, però va ser unes festes de Felanitx o un pub de per Felanitx i després a un aniversari d'una amiga meva que va venir a posar música na Xisca, de Campos, d'aquí, la saludam. I clar, va ser quan més ja te van començar a conèixer de bon de veres. Però clar, després, cercant un poquet, varen saber un poc de la teva trajectòria, que són ja molt d'anys. Però a mi el que més em va sorprendre, no només que ahir mateix eres a Consell, però després vas anar a Bonera, que anaves?
1: Vaig fer Son Cervera i vaig acabar a Campos.
0: És a dir, ahir el tour va ser Consell, Son Cervera i Campos.
1: Exacte.
0: Mare meva, és que jo no sé, és que jo no sé com ets aquí ara mateix, sincerament. És una cosa grossa la vostra. Perquè clar, ara és la temporada forta, no? Ara heu de fer dobletes i com ahir, per exemple, tripletes, no?
1: Sí, bueno, jo gràcies a Déu, pues, tot l'any tenc molta feina,
0: sí.
1: i bueno, però és veritat que en l'estiu, pues,
0: Has d'estar.
1: Hem un poc més de feina, sí.
0: Clar,
1: sí, sí,
0: has d'estar. Bé, jo ho deia perquè el que m'hi va sorprendre, no només, ara que ja t'he dit, bé, ja he vist aquest tour, ha estat un poc, els que m'ho escoltau, ahir va voltar per mitja Mallorca, però també quina relació tens tu amb Menorca, perquè Menorca també t'estima molt, eh?
1: Sí, bueno, Menorca és especial. Menorca, jo hi anava a les festes del Mercadal, de festa,
0: sí.
1: Fa molts anys, i res, i un seu president, en Vila, el president del Mercadal, pues un dia em diu, has de venir, posa música, has de venir, i clar, ell té un pub a Mercadal, que és el Savoy, i aquí va començar fa 3-4 anys, vaig dir, venga, i va començar a venir aquí, i res, i d'ençà d'aquí, pues, també toquen els hipòdroms de Menorca, també Ciutadella, qualque dia Ferreries, o sigui, sí, ho toc bastant a Menorca, la veritat que, i res, i ara hi vaig sovint.
0: Bueno, això està bé, perquè, escolta, ja hem obert fronteres, perquè hi ha pocs artistes així balears, diguéssim, que tinguin la sort d'actuar a totes les illes. N'hi ha un que ho fa a Mallorca, n'hi ha un que és conegut a Menorca, un altre que és conegut a Eivissa i Formentera, però que puguin participar un poc per tot és més complicat. I, escolta, abans d'acomiadar-te, hi ha un tema polèmic. Que he dit jo. Tu, reggaeton, com ho dus?
1: Bueno, ho duc així com puc, i bueno, i si m'he de posar en pas i si m'he de estar en el públic, mirat, no és el meu fart, però s'ha de posar, perquè és una cosa que te demanen.
0: Clar. Ara ja, i una cosa, la de superestrella la poses tu?
1: Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: que va, aquesta cançó la tens ja dins el capeta. La posen per tot.
1: Sí.
0: Un beso Naitana,
1: sí, sí.
0: Però mare meva, en la cançoneta de Naitana. Bueno, Miquel Àngel, DJ Titi, gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per la feina que fas i escolta que de ben segur, no sé quines festes vendran ara, perquè n'hi ha moltes, però a qualcuna vendré o te trobaré de ben segur. Així que descansa el que puguis, avui t'entruï.
1: Bueno, avui una festa privada, però de tard, o sigui...
0: Bé, tenim per descansar, un poc.
1: Sí, tenim per descansar, sí.
0: Vinga, idò, moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Vinga, una ferrada total.
0: Una ferrada. Adéu. Bueno, idò, nosaltres, mira, deim adéu a en Miquel Àngel, DJ Titi, hem conegut un poc aquesta part de l'altra banda de les festes, que és molt important, també, i anem a escoltar un poc de Naitana, vinga, va.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Quan
2: hi ha vacances?
1: Nosaltres? No ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí, servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Calor?
6: Moscars?
5: Gelats que se desfan massa ràpid?
7: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: La gran vida amb Raül Valls.
1: Bona idò, continuem aquí a La Gran Vida, ja ho sabeu, el vostre magazine dels caps de setmanes d'aquesta casa d'IV3 Ràdio, i vos ho hem dit des de bona primera hora. Aquest cap de setmana és un cap de setmana molt especial perquè hi ha moltes festes a totes les Illes Balears. És un cap de setmana que concentra multitud de sants i patrons a molts de pobles de les Illes, i si abans hem fet un repàs per aquests pobles que celebren Sant Bartomeu a Mallorca, a Menorca també el celebraran, en aquest cas a Ferreries, però abans de Ferreries han d'anar a Lleó, perquè allà fan les seves festes i avui és dia gran. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic a la nostra companya Ana Clara i Mamir. Hola Clara, bon dia.
2: Bon dia, i de sí, a Menorca avui el protagonista és Sant Llorenç de Vinixems, el patró d'aquest municipi de Lleó, el tercer més gran de Menorca, amb més de 10.000 habitants, i aquest cap de setmana s'estan visquent les seves festes tan estimades, les seves festes patronals, on hi ha, evidentment, la cualcada, el jaleo i tots els actes protocolaris protagonitzats per els cavalls. Un jaleo és de Lleó amb una personalitat inconfusible. És una ciutat autènticament menorquina, amb molta història, molt acollidora, una important vida cultural i artística, i reconeguda per la seva història de la indústria i per moltes d'altres coses. Aquest jaleo que ahir ja vam poder gaudir aquí a la plaça, on en aquests moments estic en directe. I aquí, a aquesta hora del dia, estem esperant que surtin de missa tota la cualcada, conformada per 79 cavalls i cavallers, i cap allà a les 12:30 serà el moment que arribin a la plaça i sonin les notes del jaleo amb la banda municipal del municipi, i començarà aquest jaleo del dia gran de Sant Llorenç. Jo en aquests moments vos he de contar que som a la plaça, però un poquet enfora, amb una casa molt especial, perquè és un dels punts neuràlgics i un dels punts protagonistes de la jornada d'avui. D'aquí una estona s'omplirà de persones que vindran a cercar el seu polo blau. Som a casa, la pregonera de les festes de Sant Llorenç 2026, na Catalina Mercadal, coneguda a tot el poble com na Cai. Bon dia, Cai.
3: Bon dia, salut.
2: Com va?
3: Molt bé, gràcies a Déu. Molt emocionada.
2: M'imagino, escolta'm, quin any, Cai. 40 anys dedicada a l'educació. En quin moment rep a la telefonada d'Esbala per demanar-li que fos la pregonera de Sant Llorenç?
3: Sí, va ser molt emocionant, i tot d'una li vaig dir que no. Ai, no dic això, no dic, ja m'heu fet un homenatge i jo ara ja estic contenta, i no. Tu que trobes que jo faré això? Dic, hi ha persones molt més valentes i que són més vàlides i tot. No. Tu pensei, però jo te tornaré a telefonar. I això era a final de gener, febrer, ja. I bé, me va llevar la son, i jo dic, bueno, però... I no, jo, tanta gent que va sempre en el pregó, jo, és un acte que sempre m'ha emocionat molt, sobretot quan t'hi do el Fabiolé, no comença a tocar i aquella, i agafar la bandera i tot, pues és un acte emocionant per jo. I vaig dir que no. Diu, tu pensei, i jo te tornaré a cridar. D'aquí 5 dies te cridaré. Dic, jo troc que no ho és de més de fer, José Luis. I bé, però ho va fer i me va conquistar. Vaig pensar, bueno, és una oportunitat que no me tornarà passant, l'edat que tinc i tot i tal. I bé, però mira, vaig dir que sí. I estic molt contenta de veure-ho dir, perquè ha estat molt, molt gratificant, i una cosa que no oblidaré mai.
2: Bueno, aquí a casa seva, que ara mateix som en el menjador, en la sala principal, aquí de vora jo, hi ha un plat de pregonera Sant Llorenç 2026 de l'Ajuntament de Lleó.
3: Efectivament, que sé, un gran record, per la veritat.
2: El pregó va ser divendres que vespre, divendres fosquet, i és just el moment que es fan l'inici d'aquests actes més protocolaris, perquè sempre hi ha exactes anteriors, que són els actes més culturals i esportius, i després d'Espregó va sonar el primer toc de Fabiol.
3: Exacte, sí. Molt emocionant, molt.
2: Na Cai, aquí, la coneix tot el poble per la seva feina. 40 anys d'educadora.
3: Sí, i molt. i molt contenta que estic, la veritat, perquè he fet una feina que m'ha agradat molt, molt, i m'agrada, que els fillets encara m'estiren quan els veig i tot, saps?
2: T'has trobat amb generacions de pare, mare,
3: No,
2: que tots han passat per
3: sí.
2: la seva aula.
3: Sí. És que l'altre dia mateix, i moltes altres vegades, me venen, perquè clar, ve una edat que estan com a més tímids i els hi fa cosa dir-me cosa, potser 14 o 15 anys, saps? Però després, i de mesura ja que allò fan quants anys més, tothom hi m'adiva. I va venir fa estona un i me va dir, bueno, Cai, com estàs, que estona que no t'havia vist? I anava amb un fiat petit. I bueno, jo li vaig dir, oi, com un, que agradós que ets, que encara me diguis coses. Estic molt contenta. I després ell agafa, tenia el fiet en sa mà, i li diu, jo hi vaig anar a la guarderia. Serien de Cai també, i ell també havia vingut els poets ja, vull dir que estan, són una generació, sí, i això és el que m'ho més al cor, és gratificant per jo, sí.
2: Un referent per tots aquests fillets i fietes que avui ja són també adults i que són
3: Adults,
2: pares,
3: sí.
2: mares, que han passat per Espoet i que han estat amb la CAI a l'escoleta, que
3: Sí,
2: és aquests anys
3: s'escoleta.
2: tan primerencs i tan importants de l'educació dels
3: Sí,
2: fillets.
3: molt. I sembla que no, però si tens un poc aquell contacte i allò, és molt de gust, tant per ell, però sobretot per jo també, saps? Sí.
2: Això suposo que el que va destacar en el seu pregó divendres, hi havia molts dels seus alumnes.
3: Sí, molts. A més que ahir encara me trobaven i m'abraçaven i que bé, que gust que van prendre. Vaig recordar quan venien tu. Bueno, sí, molt, molt.
2: Avui també rebrà moltes abraçades, o no? Què ha de passar aquí, a
3: Segurament,
2: casa seua, d'aquí una estoneta? Va, que ho sàpiguen.
3: segurament, segurament, sí. A partir que vaig fer la convidada, bueno, tothom ja ho sap, que cada any em faig i tal. Però, bueno, ara en el pregó va venir com a bé i per acabar i fer la convidada de les festes i tot, després vaig dir que després de la missa dels caixers us espero, si us ve de gust, a menjar un polo blau a tothom.
2: Aquí on som ara.
3: Aquí on som ara. Jo surt entre la finestra i el portal i tothom a menjar polos blaus. Tots els
2: Polos
3: que hi
2: blaus, que això
3: venin de
2: és
3: gust.
2: una tradició de les festes
3: Sí.
2: de l'O.
3: Sí. Nosaltres estàvem a la pastaleria, allà on ets estant, i un dia, llavors, la germana i jo, se mos va ocórrer de dir, oi, dic, sempre cada any fem els mateixos polos, els d'anís, de menta, de maduixa, etc. I dic, podríem fer un de nou. I mira, teníem colorants, clar, a la pastaleria, i van dir, avant de blau, que sigui una novedat. Però clar, després havien de cercar una essència, bueno, que no fos tampoc molt forta i que fos una cosa suau. I la van trobar, i tant d'èxit van tenir, bé, que sempre,
2: Cada any.
3: cada any. I després van vendre la pastaleria quan els meus pares es van jubilar, sa germana vivia de vora el cap de cantó de l'Ajuntament i com que també té dues filles, van aprofitar elles per fer uns quants polos per ses amistats, un poc els veïns i ses amigues. I allò de cada any va anar més. Després elles van anar a viure de vora l'institut, davant l'institut, i jo dic, i d'ho agafaré jo, ja que visc aquí ara. I mira, i tot. I van començar potser en 300, un any 500, 400,
2: I
3: i ara
2: enguany
3: enguany he fet 1.760.
2: 1.760 polos blaus
3: Blaus.
2: que hi ha en aquests moments a Can Acall, on som, en aquests,
3: Sí?
2: bueno, ses neveres i congeladors,
3: Els
2: tots
3: congeladors?
2: bé?
3: Sí,
2: Quants en
3: vaig
2: té aquí?
3: vigilar. Tenc un cofre gros i allà dins me n'hi caben molts.

0: Pues sí, mira, i bueno, molt bé, però jo el prenc molt de gust i ho disfruto molt, perquè és un punt que vinguin totes les zones, o molts, perquè n'hi ha qui no viuen aquí ja i tot això, però sí, i me fan tanta cosa, jo disfruto molt.
1: Aquell moment de retrobar-se amb tothom.
0: Ah,
1: Per tant, aquí aquesta
0: sí.
1: finestra que tinc just de vora jo
0: Sí,
1: i la porta que està
0: i
1: aquí,
0: sa
1: a
0: porta
1: quina hora s'obrirà?
0: just i d'haver 12:30 a 1, perquè
1: Dotze.
0: sol ser, quan ti do acaba sa missa i després ja al començament, jo quan senti sa música de Haleo ja obriré. I
1: I aquí
0: vinga,
1: vindrà tothom a cercar-se el polo
0: tothom a
1: blau, que amb
0: cercar el
1: aquesta
0: polo.
1: calor que fa, ben
0: Sí,
1: fresquet.
0: i és agradable, sí, agrada, sí. I clar, i bueno, i com que és un color que tampoc no és tan vist, i tothom disfruta, i jo també.
1: Després del polo blau hi deu haver-hi ses llengües blaves.
0: No,
1: No queda escolorant?
0: no, no, no queda. Com que és tan fred, saps què vull dir? Ja no és igual com una Hilda d'aquestes que tenyeix i tot, saps? I després que tampoc no és tan químic com això, saps?
1: Com els fa els polos? Quina és la recepta?
0: Aigua, sucre, un poc de color i l'essència, que és un
1: Ah,
0: secret professional.
1: l'essència és el
0: Sense
1: secret.
0: això no ho han dit a ningú mai.
1: Vindrà sa família també cap aquí?
0: Sí, vindran les nebodes, els tots, els neboders, que també a mi m'ajuden a donar nè, perquè clar, després quan hi ha molta gent, ja els hi dic, vinga, vinga, sortiu de fora i a repartir-ho. I així, perquè és que s'acumula molt. Ah, després t'ho mostraré, fotos de l'any passat.
1: I després tothom
0: Sí.
1: se'n va cap a Jaleo.
0: I llavors cap a Haleo, que sí, i tant, i tant.
1: Jaleo tradicional de Menorca, que es viu aquí a la
0: A
1: plaça.
0: sa
1: Tu hi vas
0: plaça,
1: també un poquet o no?
0: bueno, hi
1: Un
0: vaig com
1: poquet.
0: que rampia que sí, a mirar un poc. Quialó és tradició, només sortir els cavalls amb un en un. Perquè si surten de dos en dos, ja xiulos i de tot, eh? La gent ja protesta.
1: Aquí és una de ses
0: Nosaltres ho tenim,
1: característiques.
0: sí,
1: Sí.
0: és aquesta, sí.
1: Protocol 100% a l'Ourense.
0: 100% de l'Ourense,
1: Els
0: i
1: cavalls
0: tant que
1: surten
0: sí.
1: d'un en un, hi ha 79 cavalls per tanda.
0: 79,
1: Ahir com va anar el
0: sí.
1: jaleo, el jaleo de la nit?
0: No, no, molt bé, molt bé. Sí, va anar perfecte. A les dues, un poquet tantes així ja havien acabat i perfecte.
1: Passen els cavalls per aquí davant casa seva.
0: Van a suquir perquè després estaven molta estona aturats i era massa llarg. I fan un altre recorregut, però sempre havien passat per aquí. Però com que són molts, i clar, i el cavall també se cansa d'estar aturat, saps? I van haver de canviar fa quants anys així. Però sempre en veiem, eh? Llavors, com es retiren i tot. Sí.
1: Què més ha de passar avui després del jaleo? Quins altres actes hi han per aquells que no coneguin les festes de Sant Llorenç?
0: Després, bueno, hi ha els caragols i tot que solen fer i llavors, a de veres, perquè després de la samba són les 5 i encara va, i després a de veres per aclarir ser i anar a ses carrosses. Vull dir que els joves tenen un bon tuter també avui.
1: Les carrosses, que és un altre dels punts de les festes de
0: Sí,
1: l'O, que tot el
0: sí.
1: poble, totes les entitats culturals i tot el veïnat
0: I tot.
1: fa aquestes carrosses de disfresses que són...
0: Precioses, enguany són molt polides, molt
1: Ja
0: polides.
1: se sap la temàtica?
0: Sí.
1: Quina és? Es pot dir o no es pot dir? També
0: Jo
1: és l'essència.
0: no ho diré,
1: Per si de cas.
0: no. Ara, el mateix.
1: Bueno, un
0: I
1: any molt especial per Nakai com a
0: sí,
1: pregonera, que supos que ha
0: molt,
1: viscut, a més
0: molt,
1: d'espregó, moments molt
0: molt,
1: especials.
0: i molt emocionant, molt, la veritat. I la reacció de després al públic, és que m'han aturat, i la veritat. I això és d'agrair, jo ho he agraït molt a tothom, sí.
1: I Dokai, moltes gràcies.
0: A vostès, moltes gràcies a vostès, que ha estat una sorpresa.
1: I que acabi de
0: Aturar.
1: passar unes bones festes a Sant Llorenç, un èxit aquests polos blaus.
0: Moltes gràcies. Segur que sí, això no falla, no ho saps, perquè tothom té un desespero. Després, clar, em fa molta calor i, bueno, i allò és agradable, que no és bé?
1: Idò, aquestes són les paraules de Nakai, de sa pregonera, just quan queden res, poques minuts, poca estona, perquè a les 12:30 puntuals comença el jaleo. Ara són tota sa qualcada, són a missa, sa tradicional missa de Sant Llorenç, i d'aquí una estona, tant aquí a cercar polos blaus com a sa plaça, a fer botar cavalls.
2: Ai, doncs, Clara, moltíssimes gràcies. A través de la ràdio no la veiem, però te puc assegurar que hem sentit aquesta estima i aquest carinyo que transmet aquesta bona dona, que, a més, compleix la tradició i com

0: Bé t'ha dit, el secret professional, eh? Veurem si passarà generació en generació aquest secret dels polos blaus. Ara mos fa ganes, no en tenim de polos blaus, però tenim polos de llimona. Gràcies, Clara.
1: Que vagi molt
0: Que
1: bé,
0: vagi
1: bon
0: bé.
1: diumenge.
0: Adéu.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Bé, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un factor.

0: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
1: Idò, sí, mos queden res a 6 minutets per acabar el nostre programa d'avui, però ara escoltàvem Anna Clara i Mamir en aquestes festes de l'O, que estan ja en marxa, ja s'està celebrant aquestes corregudes, ara mateix es estén de sa missa, i mos contava aquesta tradició, que són aquests polos blaus, que just després passaran a cercar i que fan a casa amb aquesta recepta secreta que esperem, com dèiem abans, que passi de generació en generació. Bé, abans, en aquesta tercera hora, hem començat amb els bombers de Mallorca, que ens han informat de quina és la darrera hora, en aquest cas, dels incendis, perquè hem de recordar-vos que a l'illa de Mallorca i d'Eivissa i Formentera estem en alt risc d'incendis. Incendi, el màxim nivell, nivell vermell. L'illa de Menorca, en aquest cas, només hi ha municipis de Maó i, en aquest cas, Alaior, que estan de festes, que avui també tenen el seu castell de focs. Em pareix que tot continua ben igual perquè el seu avís per alerta de foc és avís groc. Per tant, en aquest cas, en Alaior, pareix que no hi ha cap canvi, per tant, es continuaran fent aquests castells de foc. A segons cas de Mallorca, hem de recordar-vos que Pollença, Sencelles, Sineu i avui, com a darrera hora, fa pocs minuts, s'ha informat que el correfoc dels dimonis de Seixam de Consell a partir de les 9:30 queda suspès o aplaçat, diu l'Ajuntament. Se cercaran altres alternatives durant el programa d'actes sempre i quan baixi el nivell d'alerta i es pugui fer aquest correfoc en totes les mesures de seguretat imprescindibles. Agraeixen també en aquest missatge que la colla de dimonis, en aquest cas, tant la colla organitzadora com les colles convidades hagin, comprenguin per perfectament aquest fet i s'han de complir les normes de seguretat i responsabilitat entre tots. Però això, com dèiem, és en referència a aquests correfocs de la illa de Mallorca que han quedat suspesos. La resta d'activitats continuen ben igual i, com us deien des dels bombers de Mallorca, molta precaució, no només amb el fet de fer un foc en el camp o una torrada o qualsevol cosa d'aquestes que no se pot fer, sinó que també amb les eines o la maquinària, en aquest cas agrícola. I en cas de la formació de tempestes i que generin llamps, com en el cas d'ahir en el municipi de l'Aro, tot d'una que ho vegeu, és molt important que telefoneu a l'1-2 per poder actuar quan abans millor i així en aquest cas poder actuar amb rapidesa i que aquest incendi no s'escampi, per tant, sigui després més mal de pagar. Fem una cosa, anem a escoltar una cançó, en aquest cas és Llaüt, de Cabot, i després en tornar vos direm si hi ha alguna altra novetat o no d'aquests correfocs suspesos per mort d'aquesta alerta màxima de foc. I ja acabam el programa d'avui, ja se mos acaba el temps, ara tornem.

costat. No sé com he arribat. Tenc un uan espit i no puc respirar. He caigut dins el llit, tapat i ofegat.

Bona nit, amb aquest llaüt de cabot acabarem el programa d'avui. Només un darrer apunt, en aquest cas és de l'Ajuntament de l'Aro, i és que aquest correfoc de fi de festes de Sant Roc està previst avui a les 23:59, pareix que segueix endavant en aquest

cas, el motiu de que pugui seguir endavant i no altres és que aquest correfoc es fa dins el casc urbà, allunyat d'àrees de camp o de garriga, i per tant aquest correfoc previst per Dimonis de l'Aró se farà des de Can Xalest i a la plaça de la Vila a partir de les 23:59. Aneu vius, en compte amb el foc, i passeu-vos-ho molt bé durant tota aquesta setmana, així que res, nosaltres vos deixem amb informatius, tornem dissabte que ve puntuals a les 9. Que vagi bé! Escapada.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Miquel Cardell va ser durant dècades la veu de la cultura Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Periodista perquè volia ser poeta, i poeta sempre que va ser periodista, i ara encara més. Cardell va formar part d'aquella generació que començaria la seva producció en els darrers anys del franquisme i els primers de la democràcia. Des de Ràdio Nacional ha estat cronista d'una era, un cronista en criteri propi, i és que la seva condició li va permetre anar sempre per lliure i no casar-se amb ningú. Lluc Majorer, amb totes les lletres, va créixer en una família de certa cultura on des de petit va poder desenvolupar el seu gust per la poesia. Encara avui continua meravellant-se amb els seus descobriments i escrivint el ritme que demanen els poemes. La seva història serà la nostra avui. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho fem a Llucmajor, a casa seva. Aquest és Miquel Cardell, el seu nom complet és...
1: Miquel Cardell, s'entendreu? Vaig néixer a Llucmajor, a la casa de la seva mare, el 5 de maig del 58, 1958. Mon pare era de professió comptable, mon pare feia feina a una fàbrica de sabates, com tot a Llucmajor que jo vaig néixer. Era comptable i, a més de comptable, era poeta local, corresponsal de premsa, autor teatral. Ara he fet jo un petit estudi sobre una sarsuela que varen estrenar amb una mitja música d'un major, aviat farà 75 anys, que varen estar a punt a un any d'estrenar-la en el circuit professional a l'Espanya. És el més a prop que la meva família ha estat de Hollywood. Ma mare era un pare de Llum Major, ma mare era de Petra, d'una família, diguem, de classe mitja alta, de funcionaris en possessió i coses d'aquestes, i es dedicava a sol labor i a fer bànaves.
2: Em podries parlar un poc de les famílies, tant del teu pare com de la teva mare?
1: Sí, és un univers que m'agrada fins allà on el conec. La família de mon pare era descendent d'una família de fuster grossers, o sigui, de fuster grosser eren els que feien carros, barreres, xapetes, eren com els ferrers mecànics del món agrícola. I eren fusters grossers per oposició en els fusters fins, o ebenistes, i gent que se feia portes i mobles. Ja és la família del meu padrí. Estava casat amb una dona que, de la seva generació, que jo encara n'hi havia moltes que anaven vestides de pagesa, una dona que ja anava vestida de ciutadana, la padrina Catalina, que era filla d'un personatge curiós, el meu besavi, Miquel Noguera, va ser el constructor que va fer l'Iglesia de Sant Magí de Palma, perquè te situés. Que van tenir, la meva padrina tenia 3 o 4 fills, que estaven repartits per tot Mallorca, perquè el besavi va intentar l'aventura argentina, i va acabar afincat a Palma, d'hagué fer aquestes casetes que hi ha per sonar de Pere Grau, que encara en queden, aquestes cases humils, proletàries, que hi ha de tota aquella barriada. En tot aquest barri, aquest tipus de cases, perquè va fer aquesta d'aquí, i el tipus de rajoles, i el tipus de tal, era que per tant s'havia de dedicar a això. No en sé molt del meu padrí, perquè els meus padrins van morir tots que jo era molt, molt petit, en els 10 anys no me'n quedaven. I sé molta més història de la part materna, perquè ma mare era la gran narradora de cultura oral d'aquestes històries. Que era ma mare, descendia de... Clar, tenia dos pares. Sa mare era de Can Riutar, que era una família que era de classe mitja en possessió de Petra, de senyors, es que havia de ser seu, un tio de ma mare va morir a la Guerra d'Àfrica amb 23 o 4 anys, com tots els mallorquins que van morir a la Guerra d'Àfrica. Son pare era aficionat a fotografia, tenien fotos molt curioses, era amic d'un fotògraf de Monacol que s'escrivia, jo he llegit alguna carta que firmava com a retratador. Avui per l'any 3 m'aturaré a Petra i li feia dues fotos, li feia un fotomuntatge, coses molt curioses. I la padrina se va casar amb el padrí Sant Andreu, el padrí Sant Andreu, de Can Collet, de Riany, i ho dic així perquè Can Collet els cita, per exemple, en Guillem Frontera, que també és de Riany, els cita un moment donat. Els Collets eren una família de 7 o 8 germans, amb un padre padroner d'aquests estil mallorquí arcaic. A mi em consta que en el padrí un dia va entrar a un casino, va trobar jugant a cartes amb un puro a la boca i el capell porat, i no se va aixecar ni va amagar puro, que encara no tenia permís per fumar abans son pare. Un home que fumava, que son pare hi va tot dret, i pim, pam, dues castanyes ben pegades. cap fill va poder fumar davant seu fins que ell, un dia de matances, els va convidar a fumar. Això és la família, el meu padrí era una peça. El meu padrí era una peça. Als 14 anys tenia un cavall i una lota a cada poble de la barriada. En els 21 anys s'havia fut la seva part de l'herència jugant a cartes i després se va casar amb una pobila amb tal i qual i va volar la possessió, van volar les banques, van volar les finques. Era un padrí catxondíssim i divertidíssim, tot s'ha de dir. Jo el vaig veure morir, va morir de sangrat, aquí on sé, mare. Tenia un càncer de cargamella, se li va rompre una vena i va cridar. Jo tenia 89 anys, ma mare em va dir, Miquelet, vés a veure el padrí, està com un porc degollat però per la boca, 3 anys.
2: I com eren de caràcter els teus pares?
1: Mon pare era una bellíssima persona, que a mi eren molt religiosos, però eren de convenciment. Mon pare era una persona bondadora, ell me va ensenyar la poesia, me va parlar la poesia. Treballador, callat, bondadora, no discutia, no discutia quasi mai. Quan s'havia de parlar sèrio, mon pare s'hi parlava, però no cridava. I quan mon mare volia fer el que volia fer, no hi pensava, directament. I mon mare era conflictiva. Mon mare era conflictiva, mon mare... Era una mena de Madame Bovary sense mans, però que tenia una idea per com havia estat educada així. No? La gent que és de famílies que van econòmic i socialment a menys, jo n'he conegut diversos, a la Mallorca, aquesta arcaica, se veuen obligats a forçar la teatralitat de l'estatus. I això crea la pressió de viure pendent, de projectar una imatge, i això és insuportable i fa molt de mal a les cartes.
2: Clar, ton pare era una persona formada, educada, amb una cultura que supos que...
1: Ma mare també.
2: Sí?
1: Ma mare havia llegit, llegir, compartia en el grup per la Sarsuela, per exemple. Bé, ja tinc, mon pare em va escriure d'un altre, el va estrenar, el grup per la Sarsuela, per ja el meu grup de la música, supos que bé, que escoltava en la ràdio, escoltava en un programa que era d'Espanya para los españoles, que parlaven la música del franquisme, Canciones para después de la guerra, era un programa que s'emetia perquè el sentissin els emigrants que havien anat a Alemanya a contar el bé que se vivia a Espanya de Franco, si no saps el que me'l conten ara. I escoltàvem música, era que nostre havia... Érem, teníem com que jo, en els 10 anys me vaig quedar sense padrins, però mon pare s'havia fet molt amic d'un tio de mon mare, que era una gent que també que anaven al teatre, que també anaven al teatre habitualment a Palma. Jo amb 14 anys me van dur veure Flowers del Lindsay Camp. Ja, un nen de 14 anys, un nen, tot just el set de 14 anys, de vegades un pai se va a l'auditorium, amb aquella tota de tios en sentit a l'aire que pegaven, que feien piruletes, va ser una experiència. Sí, jo sempre he llegit, ja em recordo llegint tabeos, em record llegint, jo vaig ser a més un nen, i això sempre un nen que anava poesies, com un pare de poeta local, i és un major, hi havia un territori que limitava el nord de Maria Antònia Salvà i el sud en la memòria dels glosadors, que feia que sempre vés... Quan jo era nina, jo hi havia un senyor que era el Rapsoda, que tenia una targeta, era un militar sus que era retirat, que havia guanyat tot més fent contraband pel Pirineu. Tenia una targeta que parava d'on Antonio, ara no me'n recordo com, el Rapsoda. I tenia un repertori que mesclava la poesia de Maria Antònia Salvà amb aquesta espècie de copla post-pemaniana, pseudo-lorquiana, flamencada, no? I ja sempre que hi havia noces o comunions d'un fill d'un amic de mon pare, o que feien un acte en el teatre d'homenatge en els directors de banda de música que s'havia mort, jo tenc fotos meves, quan van inaugurar el monument de Maria Antònia Salvà, jo anava allà i me feien recitar una poesia. Si era una noces dret de muntó de cadira, o evocat o qualque poema. O sigui que per jo la poesia era un idioma natural. Jo el primer poema el vaig escriure amb 11 anys i se va publicar a la pàgina del Club Infantil del Diari Baleares. O sigui que és una llarga... I que a meva no hi havia molt de llibres, però n'hi havia. I llavors la primera comunió es regalaven les rondades i els llibres de la col·lecció d'històries d'en Verne i aquestes coses. I alguns llibres que mon pare tenia de quan ell era el Lotó Toni, que sempre havia llegit. Algun d'ells en català. Perquè mon pare és curiós, mon pare era un home en aquest sentit de dretes, però al mateix temps, quan jo tenia 14 anys, me vaig escriure obra cultural balear, que som un dels socis més antics que aquell. Igual que meus llibres no em van faltar mai. I quan vaig tenir 11 o 12 anys i vaig estudiar, em vaig comprar un llibre, no hi va mai cap problema. I quan vaig fer 16 anys, que me'n vaig anar cap a Palma a estudiar, mon pare em va obrir un compte de llibres a Mallorca, que és un dels millors regals que me van poder fer en aquell moment.
2: Parlem un poc de Llucmajor i de com eres poble quan tu eres petit.
1: Un poble quan era petit era un poble que funcionava al voltant de dos eixos bàsics. Era encara el que quedava de l'agricultura, sobretot les mal·les, són molt mal·les. i tot era un camp, ara no queda cap amunt, queden dos. Jo camino cada dia una hora per fora de vila i he vist, quan he vist tots els ametllers florits, no moridors, però encara florits. Però en aquell temps, tot el poble, tot el municipi era un ametller, hi havia tot el camp, agrícola i sobretot les sabates, l'indústria sabatera. En aquell moment jo devia tenir de sort de 10.000 habitants, i hi havia més de 4.000 persones que feien feina directament des de sabates, ja t'ho he dit tot. Els carrers que van del nord al sud dels pobles, les fàbriques estaven al sud, quan tocaven a les 12 sortien a dinar, i els horaris de les escoles, anaven lligats als horaris de les fàbriques, s'omplien d'una marea de gent que pujava. Primer pujaven les dones, quedaven aviat perquè havien d'arribar a casa seva en calenties, dinar, i darrere els homes més a poc a poc, s'aturaven el bar a fer el timbó, i el comerç i tot estava orientat en aquests tres grans carrers del poble que pujaven del nord al sud. Ara tot allò està tancat i tot és un... Ara no queda ni una fàbrica de sabates. Tota aquella saviesa, tot aquell ofici de talladors, era un món molt, molt artesà, tot aquell ofici ha desaparegut, tota aquella saviesa s'ha extingit. Sí, ja no era un poble agrari, un poble agrari era Petra, per exemple, que ja hi anava molt, perquè hi tenia els padrins, i perquè jo hi tenia molt de casa, i anàvem a passar les vacances, i ma mare passava gust. Petra era un poble agrari, d'això que es diu la Mallorca Profunda, molt més dominat per la religió, molt més... Llucmajor havia estat un poble d'esquerres. Llucmajor va assassinar 20 i bastantes persones, a part de tots els que acabaren, tots els que s'empresonaren, dels amagats, dels fugits. Llucmajor era un poble més urbà, més... L'indústria manava... Llucmajor va haver revolució industrial, per dir-ho en termes d'economia clàssica. Llucmajor hi havia hagut una revolució industrial que s'havia produït al darrer terç del segle XIX, aproximadament, l'any 2017, l'any 1917, perdó, a Llucmajor arriba el tren i és investit ciutat pel rei Alfonso XIII, de dir per mèrit del seu progrés industrial, el mateix temps que Mònaco. El tren ja va arribar perquè ja hi havia la facilitat, i el tren, efectivament, vehiculava, ja tinc qualque foto, perquè temporades he col·leccionat, si ho veig per Bretí, l'altre hi havia Llucmajor, hi havia les sabates, i totes les indústries, hi havia un catxer, allò que feia catxes per enviar les sabates, hi havia un taconer que feia els tacons, hi havia una agència dues de transports, hi havia un parell d'hostals perquè venien els representants de les fàbriques i normalment quedaven un dia, quedaven a dormir perquè tenien més d'un dia de feina i no hi havia el cotxe, l'encotxament que hi ha avui en dia. Per tant, tot rodava al voltant d'això i jo tinc la sensació, vist molt a posterior, vist a posterior això, que al voltant d'un gran silenci, hi va haver una repressió duríssima i va marcar biografies, vides, famílies, gent que no te contava coses, coses que tu no en tenies de nin, ni que has entès. Jo tenia un veïnatge, que era un matrimoni xarc, que no tenien fills, gent curiosa, i ella, la tia Sol, era molt, molt ninera, i sempre recordava del lloc del barri quan encara sortien molt fresca, em contava rondades. I la tia Sou tenia, un dia vaig, no sé per què vaig anar, que sé, i vaig pujar fins a la cova, i tenia el primer gramàfon de trompa que jo havia vist en la meva vida, que era un preciós. Molt més gran vaig saber que era el gramàfon d'un cafè que tenien, que quan va arribar en moviment, un cosí o un nebot va dir, me traspasses el cafè, o haig d'informar Falange de la quantitat de socialistes que es reunien aquí, i venia a te fos allà. Allà aquí hi havia Jo tenia una dona de veïnat, una dona de veïnat que m'acordava molt, perquè de nin... Aquesta cosa tan sana que s'ha perdut, que tu t'educava una comunitat. Jo recordo una dona, quan vaig fer 14 anys, vaig començar, o 16, 15 anys, vaig començar a dir coses que no se podien dir. Te passarà com en aquell mestre, el mestre tal, que va anar a escola, que va anar a plaça amb la bandera de la República i la fusellaren. Però m'ho deia com si que un la fusella fos la conseqüència lògica d'anar a plaça amb una bandera. Si tu vas a plaça amb una bandera, la lògica és que te fusella. Com si tu te tiris per finestra que hauràs, és igual. Si tu vas a plaça amb una bandera, te fusella.
2: Aquí heu tingut sempre a prop la mà, heu tingut Serenal de Llucmajor a prop. Teníeu relació amb la zona de costa?
1: Poca.
2: O en aquell temps
1: En
2: n'hi
1: aquell
2: havia
1: temps n'hi
2: molt
1: havia,
2: poc?
1: la majoria que crosta, tenien una caseta Serenal, d'aquestes en dues columnes, antes que Serenal se convertís en la catedral de la degradació urbana que és avui en dia. Però no hi anàvem, però nosaltres estius anàvem a passar a Petra. Jo, la meva relació amb la mà ve de gran. anàvem a passar les vacances a Petra, mon pare mos duia així mateix dues o tres vegades durant les 3 setmanes de vacances fins a Can Picafort o fins a les platges de Muro, a les quals ja no hi havia ni un hotel. Ja he dit, senyora, aquí tenim un fòssil que en 18 anys, a la nau, anar a la platja de Muro, la persona que tenia més a prop era el meu company d'habitació de l'Escola de Major de Barcelona i no el vaig conèixer fins que feia una hora o dues que érem a la platja. Això ha passat a Mallorca. Costa de creure, però ha passat.
2: Serenal sí que era una zona que hi havia cert moviment de contraband. No sé si això era una cosa que s'adonés a la teva època, era una cosa ja un poc anterior.
1: Havia passat, però no se'n parlava. Passava amb absoluta impunitat. És a dir, tot se banquiera el padrino del contraband. Allò millor. Tots sabem qui era i tots sabem quin delegat de la Caixa va guanyar un dineral fins que se va barallar amb el padrinó per una senyora, se va barallar amb el padrinó per una senyora jove. I tal. Jo, contra, jo tenia 20 anys, fumava tabac ros i no anava mai a l'estanc. Ja sabien a quines cases havia d'anar, Ave Maria, que poden entrar, venia a cercar un paquet de Winston, costava menys que un paquet de Fortuna, el t'embolicava en un paper de diari, no tenia que ser molt, i tornava al seu paquet de Winston. Sobretot el Winston va de fins a que té embolicat. Tot això ha desaparegut completament. Com hi havia, com el món del joc clandestí, hi havia a Mallorca, sempre ha hagut una febre de joc clandestí enorme, i allò hi havia, una sèrie de bars, pobres de barri, fora del centre, que vivien bàsicament de joc. I tu anaves divendres a hora baixa, i la gent que havia cobrat la setmana divendres a hora baixa, en mitja hora se jugaven, i n'hi havia 5 que perdien, ni un que guanyava, que se'n anava un lloc un poc més potet, on n'hi havia 5 o 6 que perdien, un que guanyava, i que se'n anaven a Palma, a acabar de perdre.
2: Parlem un poc de la teva formació, com on vas anar a l'escola...
1: Jo vaig anar a l'escola a Veïnat de Canostra, com aquell que diu, que hi ha un col·legi franciscà de la tercera hora regular, que se diu Sant Bonaventura, i jo vaig anar a escola allà dels 3, vaig ser el primer que hi va entrar en menys de 4 anys, que vaig tenir una certa relació, i vaig entrar en 3 anys i vaig anar fins que vaig acabar el 6è de batxillerat, o sigui, fins que me'n vaig anar a Palma a fer COUCs, aleshores, que és preuniversitari, que aquí no n'hi havia. Era una escola de frares, que l'únic mèrit que els puc atribuir és que em van donar un títol que em va permetre seguir estudiant. Però jo, quan conto les històries d'allà, era més que fer línia. És a dir, un dels pitjors efectes que va tenir el cop d'estat i la dictadura franquista va ser que va exterminar una generació de mestres preparats i es va substituir per una colla de personatges inclassificables o inqualificables, que eren la majoria dels que nosaltres teníem a l'escola. Vam tenir algun bon mestre, varen tenir algun bon mestre, que això és innegable, i els atenc i els estic molt agraït. Jo, en 9 anys, un senyor que era de la seva i atreferit, que d'un dia de llinatge com jo, que no fos en família, jo crec que mos feia 2 o 3 hores de mallorquí, per setmana, i després el senyor Lledó, que és un senyor que va viure 107 anys, se va morir ara molt poc, que era un personatge novel·lès, que ara no m'hi poden aturar, també, el món dels plats de novel·les, mos ho va continuar fent una mica de tal, de forma tolerada. Venien els d'obra cultural balears a Mines Mors, de mallorquí, i jo anàvem a Palma, i un senyor molt simpàtic mos regalava un parell de llibres que havíem aprovat, que era el del Francesc de Borja Mall. Hi havia això, va. Però al mateix temps tenim una guarda de personatges d'un nivell d'incompetència absolutament. Jo sempre conto una anècdota que ho resumeix, que és del professor de literatura. El professor de filosofia era un frare franciscà, que arribava a mig dormit, fent l'olor de vin vaporub, de dir missa primera, les beates, en el pijama, vall de sàbit. Ell mos dit que se passava la meitat de la classe dictant-mos un subratllat que havien de posar en el llibre, que nosaltres en vam seguir la genealogia, i era quan se va jubilar el professor que hi havia antes, ell va agafar el llibre d'un alumne, que era el més benell de la classe, i va seguir el seu model de subratllat. El senyor que mos deia, mirava que em permetides que deia tant la filosofia amb ell, s'acabava en Santo Tomàs d'aquí, no havia res després, i en permetides era un benell que deia que tot el que existeix, existe, però clar, que han de dir benell terra, amb aquest pla. I tenia un professor de literatura, de llengua i literatura, que era funcionari, que tothom sabia que si tu suspendies una assignatura li dues un fària o un àvaro, aprovaves aquella assignatura. Ell un dia va viure aquest fet, li feien la vida impossible perquè no era un personatge respectable ni que es feia respectar, i li feien la vida impossible. Però arriba un dia a casa, diu, dictado para comentario de texto, tomen nota. Resolviendo papeles. Don Antonio Machado. Don Antonio Machado. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. I aquí, els curts, que érem 40 burros, la meitat dels quals anàvem a classe aplicat des de 5 anys i l'altra meitat des de 10, s'havien afegit, que funcionaven per telepatia, va prorrompre amb un d'aquells aplaudiments. I se mos queda mirant. Així, i ara què els passa avui? Que els ha tornat a pegar. Mira el paper. Mos torna a mirar. Torna a mirar el paper. I el fiu compren. I els escap i mos diu pues les juro que aquí lo pone. I a pesar d'això, aquí mateix, a pesar d'això, van sobreviure. Sense gent de psicopedagogia. I feia un fred que te pelaves aquelles aules grosses.
2: I després
1: n'hi
2: havia que tenien la mà llarga.
1: Hi havia dues classes de mà llarga. Hi havia el frare sàdic, que passava gut de pegar, i que pegava com a exercici de poder. O, llavors anava de tots germans, amb tal germans, germans, esteu cagats. Però no encara. Que passant pam, pam, amb una facilitat, tot d'una que detectava. I llavors hi havia el pobre desgraciat, que un moment donat perdia el control i va perpetrar una agressió virulenta. Hi havia aquestes dues classes de... Però sí, pegar-se n'era el més normal del món. Tu, si no anaves a teva, no em van pegar, perquè encara sorties escaldat després. Considerava normal.
0: Era el periodista i poeta Miquel Cardell. Durant dècades, la veu de la cultura a Ràdio Nacional a les Illes Balears, avui jubilat. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, fem una breu pausa.

0: TV3 Ràdio és patrimoni.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant el testimoni del periodista i poeta Miquel Cardell, nascut a Llucmajor el 1958. Fa uns segons parlàvem de la seva educació, primer al seu poble natal i en un col·legi religiós, però amb el temps Miquel Cardell iniciaria els seus estudis superiors primer a Palma i finalment estudiaria la carrera de periodisme a Barcelona.
1: Vaig fer com a Palma, a l'institut Ramon Llull, ell va ser una altra cosa. Jo arribo a Palma, ja començava a llegir, a l'estendre la nova plàstica, ja a través de Diari Balear, a la revista Lluc, que arribava aquí nostra, a mi Palma em pareixia Nova York en aquell moment, per dir-ho clarament. Ja les meves visites protocolàries quan vaig arribar a Palma van ser llibres de Mallorca, com vaig obrir un compte que em va prometre comprar-me sobre completa en Espriu, que era un... que tu pagaves, mon pare pagava 30 pessetes cada mes, era una cosa així, i tu podies deure fins a 300, sobre completa en Espriu, el primer llibre de Damià Huguet. A Palma coincideix amb això, amb anar quatre gats, amb l'exposició d'Esteve Terrades, ara aquestes coses els posen el Sollerich, perquè és aquella època tan moderna, i l'institut era una altra manera de funcionar, un altre nivell. Hi havia el camarada Bonet, que era un fascista que molt feia política i que li feien seguir impossible, ja, alumnes, però hi havia don Antoni Suau, per exemple. Don Antoni Suau era una professora que sé que molta gent en parla bé, era una senyora que havia anat a estudiar a la Universitat de Madrid antes de la Guerra Civil, quan les dones estaven en un soterisme del professor, perquè n'hi havia tres, que havia conegut en García Lorca i en Dalí i en Buñuel, i que era exquisita, era una gran professora i era una senyora exquisita. Ja no m'agrada en Salinas, en Pedro Salinas, per exemple, però els poemes d'en Pedro Salinas que ella me va recitar m'agraden. Ai, que molts... Varen fer tots els programes. Érem un curs que feien llengua i literatura adoptativa, érem un curs de 10 a 12, que jo que sé que també vols fer de classe d'on Eusebio Riera, que era son pare de Carme Riera, que sabia que no faria miracles en d'altres, me'l va dir, mirau, és que feia això d'aquest curs, jo vos donaré un llibre, si vos llegiu bé aquest llibre i enteneu bé aquest llibre, haureu fet el que necessari. Que era un llibre que es diu de sociologia, Salvador Giné, un llibre... efectivament, aquest llibre que dius que estic content d'haver-lo llegit en aquest moment, però vaig donar Antoni Suau, per jo que m'agradava la literatura, ella se'n va temer, me va donar corda, me vaig llegir, per exemple, jo sempre he tingut problemes de puntuació i ella me donava molta canya en la puntuació, que ho va ser una altra cosa, a través d'un amic me van arribar els primers cassets piratejats de discos de Pink Floyd, de King Crimson i de Jethro Tull. Va ser el primer pic que vaig sentir en la meva vida, perquè acabava de sortir qualsevol nit, pot sortir el sol d'en Jaume Sisa. Vaig conèixer altres adolescents que volien ser poetes. Bé, va ser com quin és Manuel Ballarc.
2: També eren els darrers anys del franquisme. Ja s'havia sumat alguna cosa.
1: Era el darrer. Bé, hi havia... la seva primera manifestació de la meva vida va ser una manifestació contra la selectivitat, a la qual els grisos, perquè s'acabaven de vestir de gris, o... no, per mentir, els grisos és l'uniforme habitual que tens. Llavors se varen vestir de color de cafè en llet. Varen estrenar, seguir antidisturbis valents, en cascos i escut d'aquests transparents com a de romà i cascos com a de motorista, me van estrenar amb un altre, en aquell any. Això era el curs 74-75, o sigui, en Franco se va morir tot d'una que ja arribava a la universitat. Hi havia un... anàvem a conspirar, hi havia un bar en el carrer de Sol, dins un celler que es deia la cova de Sol, bar mític i legendari, on la banda sonora eren... hi havia bars amb música, eren discos d'en Lluís Llach i d'en Raimon, i...
2: era... Allà ja havies entrat en contacte amb altres poetes de la teva generació.
1: Ahir vaig començar a entrar, jo sempre he estat molt poc contactat, molt poc contactors, però a Palma també hi havia, i estava... també hi havia Cavall Verd, el primer que vaig veure, la llibreria en Rafael Jaume, llibreria especialitzada en poesia, que sí que em va presentar, per exemple, l'Àngel Terron, i també vaig sentir presentar en Andreu Vidal, que Andreu tenia família i un majorer, un poc parent d'algun. Jo havia llegit el seu primer llibre, que se deia Xicraini. Amb en Andreu, per una qüestió de caràcter, no me van fer amics, molt amics mai. No dic que estàs embarallat, però la gent lliga o no lliga per coses molt rares. Jo, en aquell moment, l'any que jo tenia 16 anys, l'any del meu cou va ser quan vaig, o l'estiu del meu cou, va ser quan vaig escriure el primer llibre que m'ho publicaren, vaig guanyar un premi que donava en aquell moment a Campos, i per ser prou vaig conèixer en Joan Perelló, en sé que sóc conservat una gran amistat, que és un poeta molt important, amb un meu personal. Aquí se l'ha reconegut pas fins ara, que se'l comença a reconèixer, ses veures, perquè en Joan és més vell que jo. Però, a part d'això, no he estat mai molt... molt desgregarim, tu ja serem amics perquè tots som poetes. Puntura perquè no vaig trobar les persones adequades en la situació adequada en el moment adequat, perquè ojalà ho he trobat de gran, he tingut grans amistats després en gent del món de la poesia i estic molt content. Però en aquell moment vaig ser un amic un lloc solitari i autodidacta i suposo que això literàriament ha tingut una gran influència.
2: I té a veure la teva condició de periodista?
1: És al revés, jo som periodista perquè volia ser poeta. Per dir-ho de qualque manera, em vaig cercar un ofici que em pogués, pobre de mi, ingenu de mi, errat de comptes de mi, però en aquell moment ho vaig pensar així. Per això i per un altre motiu molt important. És a dir, a l'escola fèiem una revista, ja m'agradava publicar la revista, i amb 15 anys amb un amic que és concertista de piano, distingidíssim professor del Conservatori Superior de València, avui en dia, que no Tomeu Jaume i que sí que tindria una gran entrevista, van ser corresponsal d'una revista de futbol que es deia Fiesta Deportiva, quan tenien 15 anys. És a dir que, durant un període efímer, que jo havia oblidat que em van recordar, perquè un altre va fer un llibre sobre la història de futbol de Llucmajor. Però el fet que jo tenia periodisme, hi havia tot això que dic, i una altra cosa importantíssima, que per estudiar periodisme t'havia d'anar a Barcelona.
2: I tu volies partir.
1: Ja ho volia partir. No me demanis per què, perquè no ho sé, perquè ho volia partir. I tampoc no vaig participar gens a la vida poètica i intel·lectual de Barcelona, després. Vaig participar molt a altres classes de vida que no totes són explicables en públic, però me'n volia anar. I no ens de greu.
2: Que suposava per algú de Llucmajor de Mallorca arribar en aquella Barcelona de l'any 1975, que crec que va ser
1: Sí,
2: l'any que vas
1: ja vaig
2: començar.
1: arribar i en els mes van tornar cap aquí perquè es va morir en Franco, amb un tema que donaria per un assaig, perquè la Tren Mediterrània es va veure superada i va flotar un vaixell d'aquell que pareixia tret d'una pel·lícula d'en Bogart, absolutament anacrònic. Tu imagina't un vaixell ple d'estudiants universitaris que els acaben de donar el dia de vacances imprevistes que tornen de casa seva. En fi, el que va passar dins aquell vaixell quedarà dins aquell vaixell, però va ser, jo recordo, un Joan Majoré, que era un senyor molt seriós, que s'ha dedicat a fer estudis de bibliografia i d'astronomia, dret d'un tombant recitant l'Opi de Formentor, per contentar una cosa de cert nivell de castedat i de continència, no? Va ser un viatge molt divertit. Va ser Barcelona, te cau damunt, Barcelona, què és això? Arribes a Barcelona i dius, què és això? Barcelona és una ciutat. En aquell temps, cosa que els més joves no poden recordar, que era una ciutat bruta. Era una ciutat que totes les façanes tenien la contaminació de 40 o 50 anys de contaminació. On cases pintades de Viva Franco arriba la Falange, pues, pintades fetes meticulosament en el moment de la victòria. On jo recordo, el primer pic que vaig sortir del metro, en el carrer que llavors era Balmes, que ara deu ser Via Laietana, i quan hi havia la seu de Transmediterrània per comprar el bitllet de barco, quan t'arribaves cap a nivell de carretera, t'arribava una olor de contaminació, de sofre, tal, que ja no m'he tornat a sentir després, quan ja no m'he tornat a sentir a Atenes de fa 30 anys, aquella olor de contaminació. Era una ciutat amb un nivell de vida, amb un ritme de vida, ben que dir, absolutament clar, i també tu vas a un col·legi major, ple de gent de la teva edat, de 50 milions del món, 50.000 històries, amb un conjunt de tribus, el mallorquins és bastant carca. Tu arribes allà i te trobes un món de novetats, el primer que te trobes, el qual jo me vaig rebel·lar bastant de viatge. Jo un tio li vaig dir a tot dins el menjador un dia. Jo crec que t'engataven, jo vaig fer gat, i un senyor que ha estat un reputat metge, i qualcú que ha estat coses, perquè allà, gent amb la qual jo vaig compartir i col·legi major, han estat baldes o diputats o consellers de distint gremis i de molt distint partit polític, hi ha hagut de tot. Allò era un altre. Bé, jo absolutament fent mercat, un tio va anar al menjador i va dir, t'amagaré, i que faig quina bateixó, ho he dit dues vegades en la meva vida, no és per allò que ha dos pits en la meva vida. I si m'ho tornes a tocar, que jo t'amagaré, que foteu una guina batada i ja volen que passarà. Era perillós, te podien buidar l'habitació i entrar-hi el foc, si pogués això, perquè era un món molt, molt, molt bèstia, molt heavy. Però així tot vaig ser amb grans amics, gent un lot de Castelló, que va morir molt jove, van ser molt amics, que no Pasqual, que també estudiava periodisme, un altre que també estudiava periodisme, que després va resultar que era homosexual, ja en aquell temps no ho sabia, ni ho coneixia, ni ho distingia, que va acabar sent un... Se'n va anar a França, un moment donat, va acabar sent un gran executiu del món de la publicitat, un dia. Em va contactar per casualitat. Ja coneixes gent de totes castes i que entres fas amics que els tindràs tota la vida. Per exemple, un col·lega mallorquí, matemàtic, que era l'únic, buscat d'un tema feit home, que l'únic que agafava el llibre en Rosselló Parcel de la biblioteca. Jo vaig estar a la residència d'estudiants on havia estat en Rosselló Parcel. De fet, quan jo hi vaig entrar, les làmperes i llits i els armaris i tal, eren els mateixos que quan hi havia hagut en Rosselló Parcel. Forats i vides rompons, un desastre. Però bé, era un món. Hi havia una petita comissió que comprava discos, que projectava pel·lícules, que de tant en tant te pagaven una entrada en el cine o una entrada en un concert. Violava el Javi Nuor, que estava pagat per la cultura col·lectiva de Catalunya. O he vist La Matança de Texas. Nosaltres vam anar a La Matança de Texas sense saber què anàvem a veure. Amb un canari que s'havia fotut 200 mines per estudiar l'examen i que el van haver d'esclavar a la cadira quan va acabar. L'home s'ha estat, estava clavat a la cadira aquell home. Sí, en fi, història de joventut.
2: Com va canviar la teva relació amb els teus pares, aquesta obertura cultural? Perquè pel que comptaves ells eren bastant religiosos i conservadors.
1: Sí, però com que eren més religiosos que conservadors. I com que era una gent conseqüent i amb una certa cultura, el meu problema és que mon pare se va morir. El problema principal per contestar aquesta pregunta és que mon pare se va morir que jo tot just acabava de tornar a Mallorca, que jo no tenia 25 anys, acabava de 25 anys. En la qual se va perdre mon pare de vore'm fer de periodisme. De vore'm fer la trajectòria que he fet, de llibres que he publicat, mon pare hauria disfrutat, hauria estat feliç, hauria complit un dels seus somnis secrets. No ho va veure. Mon pare se va morir, ja feia 10 dies que jo em vaig quedar molt aviat, com a mi, total, vivíem plegats i t'estudiava problemes. Vam quedar per l'or civil, en aquell temps que quedava ser per l'or civil. La boda se va retrasar una hora perquè el jutge de guàrdia que m'havia casat havia anat a levantar un cadàver. No te diré res més. Però bé, 10 dies després va morir mon pare d'un infart. La fàbrica on ell estava era com a gerent, perquè feia feina de gerent, però ell tenia la responsabilitat i passava pena per la gent, però no cobrava com a gerent. Va morir d'un infart, jo crec que de pur estrès. I amb ma mare, bé, fosca, ma mare tenia el caràcter que tenia, però quan decideixes que ho duràs bé, ho durs bé. I bé, ma mare se'n podia... De moltes coses que molt de pares i molt de mare no s'hi podia xerrar, amb ma mare s'hi podia xerrar. I amb bones tenia un sentit de l'humor bastant bèstia. Era una gran narradora d'històries familiars, de batalletes familiars orals. Ara que ho duen bé, estava orgullosa i passava gust.
2: Parla'm un poc de la teva feina. Com vas a tornar a Mallorca? Com vas a posar-te a treballar de periodista? No sé si immediatament.
1: Gairebé. Jo vaig dur una sortada. En el calendari. En aquest sentit que diuen que nosaltres hem estat una generació afortunada. Jo vaig arribar a Mallorca. Sé que era per març d'un any. Devia ser el 83 o el 82. El 83, possiblement. Gairebé ara m'he descansat de vida. I hi havia una convocatòria d'oposicions de televisió d'escat d'un mes o dos, televisió espanyola. I vaig dir, a mon pare, si t'ha parit bé, ja que tant t'ho he pagat, aquest mes o dos, me prepara les oposicions. Tenia clar, però jo que arribava a fer servei militar, jo vaig fer servei militar a la Capitania General de Sevilla, de soldat o periodista. És a dir, estava un... que havia estat un pioner, tenia un comandant que... Mentre el vaig tenir, hi vaig viure relativament bé. Fins on se podria viure bé dins l'exèrcit espanyol d'aquell temps. He vist un poc un pioner en coses de premsa. La meva feina d'arribar de matí, llegir diaris, assenyalar les notícies d'interès militar, i sobretot les relatives a la regió militar, els fotocopiava, feia un àlbum ben compost i ben enquadernat en tres còpies, una per general, el capità general, una per el seu ajudant i una altra per un altre jefe que hi havia per allà, per el meu jefe. I això va ser la meva feina durant d'haver 10 mesos. Més redactar notes de premsa, més jo vaig assistir a l'arribada d'en Narcís Serra com a recient nomenat ministre de l'exèrcit, diguem-ho així, a l'arribada a Sevilla, que havia estat, i encara tenia el mateix capità general, els darrers que havien dit al rei per bueno o per vale, quan se va acabar el 23F. És a dir, una capitania plena de missatges, missatge heroico del màrtir de la pàtria antes de que l'assassinaran els rojos, coses així. I vaig veure com en una setmana li van muntar en el Cicharro un desfile que te cagues, que és per el que servia l'exèrcit espanyol d'aquell temps. En aquell moment, molts ataquen, jo em vaig sortir de la capitania general, convençut que molts ataquen els invasors, molts ataquen per Gibraltar, i l'exèrcit espanyol s'entamaria quan arribassin a Madrid aproximadament. Porque el brigada que se cuida de las comunicaciones hoy no ha venido, o sí que ha venido, pero está en el bar. ¿En qué bar está? Porque dice que tenía 3 bares, ya se chupaba.

0: de qualque manera. I varen convocar unes proves, perquè les proves per ser una interinitat de nosaltres mesos. Jo m'hi vaig presentar, vaig entrar a interí, jo era, ja t'he dit, estava subvencional, es feien un quart de missió diària més satisfet la necessitat de Madrid. I mentre jo estava allà d'interí, varen convocar dues places fixes de locutor comentarista, que en aquell temps hi havia redactor i locutor comentarista, que no era ben bé el mateix, però en fi. I jo em vaig trobar en so d'estret que el mateix dia que hi havia les oposicions a Palma, a la ràdio, cap de 15 dies, hi havia la segona prova de la televisió a Madrid. I el que feia allà em va dir, presenta't aquí. Perquè tu, em va dir, presenta't tu, perquè tu aquest tema se te donen bé i crec que sortiran de les oposicions. Ara ja se pot contar aquestes coses, ara ja, és igual, no? Va passar així, efectivament, perquè jo vaig entrar, vaig fer les oposicions el dijous i el divendres, i el dissabte vaig entrar de guàrdia contra tant com a guanyador de l'oposició, perquè no tenia que els fets de guàrdia. Bàsicament, vaig assistir a tot el muntatge de Ràdio Nacional. El primer any van ser guapos, perquè era un temps de construcció, perquè va ser un moment que fins i tot varen tenir, aquella època que varen, que la mentalitat de la manera, que molts varen deixar fer Ràdio 4, va durar poc, i se va acabar, jo vam assistir un moment, jo crec que la ràdio pública va entrar en un moment donat amb independència del partit que governava a Madrid, perquè els estem en guerra ja estava bé, ja mos varen mandar un d'aquests que volia fer mèrit dels socialistes per aquí, que déu-n'hi-do. Jo dues vegades m'han dit això no, i la primera va ser un senyor que se suposava que era socialista. Quan va acabar aquí se'm va anar a fer guàrdia de telediari a diumenge en el portal de l'ambaixada de Cuba, perquè et situï en el nivell professional que està. Però bé, per la feina aviat vaig entendre com funcionaven les coses i vaig tenir l'ocasió de muntar-me una especialitat en informació cultural que la me deixaren fer, per dir-ho de qualque manera, i que em va permetre alliberar-me de totes. La grisó i l'avorriment i la desvergonya general que ha regit la vida política d'aquest país durant els anys del meu desenvolupament professional.
1: És que, de fet, tot d'una te van escorar d'aquell raconet.
0: Clar, jo tot d'una feien programes perquè no hi havia la millora. I tot d'una que vaig voler que l'hora de fer programes s'acabava i que ja només faríem informatius, però jo feia programes de tipus cultural i vaig aprofitar l'inèrcia i que a ningú li interessava molt i tal igual per montar-me una història de redacció d'informes cultural d'informatius. I m'ho varen deixar fer, perquè la filosofia era que m'ho deixaven fer. Però bé, ho vaig fer. I curiosament, quan he tingut més llibertat, ha estat en sort directors, que si tu conces el col·lega, et diran que estaven més mal preparats, o que eren més fatxes, o que eren més tal. Aquests són els que m'han donat més mà dreta. Pentura, perquè senzillament els solucionava un problema i omplia minuts, omplia molt de temps. Jo se m'adona bé fer ràdio, se m'adonava bé, i jo passava hagut de fer molt, i ja tenia una molt bona xarxa de contactes, i tenia vicis tan terribles com llegir-me llibres sobre els quals havia de fer entrevistes i escoltar les músiques sobre els quals havia de fer entrevistes, una cosa que no crec que faci ningú avui en dia, ja. I se nota, en la qual no va permetre viure relativament bé, viure relativament tranquil, passar bastant de gust i fer les coses sense que m'hi passen de més. A vegades diem, confitri, a vegades tinc un... Però bé, perquè els problemes te demostren qui ets altre. Hi ha gent que efectivament se pensa que tu tens l'obligació de fer-li propaganda perquè ell és molt modern. És a dir, jo un dels llibres més lúcids que he llegit sobre la cultura, el vaig llegir un dia a un aeroport que em vaig quedar penjat i vaig venir a l'esquí a l'aeroport a comprar coses. I em vaig comprar un llibre sobre el món cultural nord-americà, sobre l'economia de la cultura dels Estats Units, escrit per un assessor d'en Ronald Reagan, és a dir, neoliberal i tal. I venia a dir, mira, aquí hi ha una cosa molt senzillera sobre el món de l'art. Hi ha un sindicat o un grup de comissaris, directors de museus i coses d'aquestes, que diuen a les fundacions, patrons, heu d'anar al vespre a la cultura, que és un argument molt de discutir, i ells afegeixen, i la cultura són ja. I s'ha generat un gremi inflacionari de comissaris, aprenent de comissaris que tornen comissaris, i això és cert. Aquí va passar molt en el món del teatre. Quan arriba en Joan Fageda i Tars d'Obbes, que enviava, que donava en Ramon Aguiló i en Colau Llanera, donava en el món del teatre, aquí surt, per primera vegada, la gent que planteja, no tots són professionals, i molt tractant, antes no s'ha dit, de manera distinta, són gent que han fet una gran... Ho mires ara, i han fet una aportació molt important. Jo sé com estava el teatre a Mallorca fa 45 anys. Perquè a part d'en Xef Fortesa, hi havia quatre hippies de la meva edat que intentaven fer qualque cosa. Mira com està avui, tenim un teatre del mar, tenim unes associacions de gent que fa coses, tenim un teatre sans. Bé, hi va la gent que va saber fer aquesta operació. Els teatres són cultura, ja són teatres d'on ve la merda d'allà. Perquè som un professional i pago impostos i aquest altre no. Cosa que, des de la meva experiència, no té gaire cosa essencial que veure en la qualitat final dels productes. La qualitat final d'un producte artístic depèn d'una altra cosa.

0: complexa, inexplicable i discutible, si te'n vols. Jo vaig tenir la sort de que dins d'aquesta cosa, que no sempre, perquè a vegades... Jo vaig tenir una vegada un gran conflicte amb un tio que em va putejar i em va quedar molt malament, perquè un dia hi havia una roda de premsa del tricicle i una roda de premsa seva, d'ell, que presentava un invent que havia fet ell, i jo, per raons, em sembla que obvi, vaig acabar entre la roda de premsa del tricicle. Després de fer-lo encalçat ell tota una setmana, perquè em feien una declaració per telèfon, que era un tio que estrenava un espectacle sobre en Damià Huguet, a mi meu, aquí jo vaig estimar molt. I quan el darrer dia ja diuen que no podré venir a la roda de premsa, no, però és que estic ocupat, no vaig tenir esperant fins a les 7 de sol baixa, jo cap a l'acabar de les 4 vaig esperar fins a les 7 i a les 7 em diu, tu no te faré declaració perquè ets un traïdor, no m'hi hagués dit, la puta mare, tu i jo, si vols res ja m'enviaràs a cercar. Però, a part d'aquestes coses, jo crec que tinc un criteri, i el meu criteri és el meu criteri. Si el que passa ara aquí m'ofereix a mi que és coherent, que és de qualitat, que és bo i que tal, jo t'intentaré vendre, perquè la nostra propaganda, bàsicament, la informació cultural, té un component molt important de publicitat i un altre component d'intentar donar elements per interpretar el món. Per exemple, jo crec que vaig ser un poc pioner en donar molta de veu en el món dels arqueòlegs i geògrafs i coses d'aquestes, perquè te donaven unes informacions que eren útils per entendre el país on vius. Si qualcú t'escoltava per la ràdio, i jo encara, quan comgava, tu te'n recordes d'aquell dia que vaig dir jo per la ràdio fa 3 anys? No, no me'n recordo, però estic content que tu te'n recordis. Ja veu tot, en molt d'àmbit, jo me vaig plantejar, a la meva manera, perquè això ho començo a fer intuïtivament, fins que vaig adquirir en consciència, de què és el que jo puc fer per fer bé la meva feina en la situació en la qual jo estic, per fer la meva feina el millor possible. I al mateix temps fer-me respectar una mica, jo som un professional, jo som el lacai, digo. A mi que me vengui el bisbe de Mallorca, que m'arriba una hora tard a una roda de premsa, i me digui, ara passarem una Ave Maria, la meva resposta és dir-li, passarà a vostè, perquè jo me'n vaig. Perquè m'ho podia permetre, perquè era mi funcionari i sabia que no traurien de fora. Això va passar, literalment. I una amiga i bona companya, estimadíssima, que va publicar un article tal que em va dir, preocupa't, ja m'han cridat en l'espai de director després de més de 20 anys que no m'hi cridassin. Però jo em podia permetre fer aquestes coses. Ja si hi havia un polític, un tal Vera, per exemple, que arribava sempre tard a les rodes de premsa, que tio arribava sempre 25 minuts tard a les rodes de premsa. Jo puc entendre que un dia la gent li passi una cosa, però jo som un professional que estic fent feina. I els més jovenets que ja més pringa que jo, aquell dematí tenen 5 de rodes de premsa. Si tu els arribes 25 minuts tard, els destrosses el dia, els fas una putada de proporcions. Tu qui t'has pensat que ets perquè ets un director general de qualque cosa? Jo vaig adoptar una mesura molt senzilla, que jo la m'ho podria permetre. Vostè m'ha arribat 25 minuts tard a la premsa, en el moment que comenci a xerrar vostè, jo m'aixec, agafo el micro i me'n vaig. No feia cap manifest, no feia res, però ho feia. Que hi ha un poble de desgraciat que ha estrenat un monòleg pringadíssim un dimecres que s'ho rebaixen els teatres, l'any que no t'ha de fer per mai, però que a mi per aquí un monòleg que val la pena, un personatge que val la pena, pues, a tu et trobarem. Ja la meva política era aquesta, que tu has tingut una idea i has escrit un llibre que contes una cosa que a mi em pareix que val la pena de ser contada o que la contes molt bé, jo t'ho convidaré que venguis a ràdio que m'expliquis aquesta història que tu has descobert, el que tu has inventat. Pens que era la manera que jo em vaig trobar de sobreviure com a persona i com a professional, que és el que jo crec, quan jo analitzo coses, de tot el que jo tinc per contar aquests dies, que és el que val més la pena que li sigui contat de la societat que existeix. I equilibrar això amb els tòpics sobre les obligacions que tu tens de cara al teu director i al teu mitjà. Aquella frase famosa, aquella anècdota famosa, que diuen, pues parla en català, Déu li don glòria. Fins que ven Joan Fuster i diu, pues parla en català, vegem què diu. Les meves frases són, vegem què diu. Naturalment, un ha de tenir molt en compte qui és que ho diu. És a dir, si tu acabes d'aterrissar, te llegiré, potser només de qualcú que m'ha demostrat 30 vegades, jo què sé, jo, si en Gabriel ja anem a publicar un llibre. Antes de saber si aquest llibre és bo o dolent, ja sabré que aquest llibre val la pena perquè és un senyor que ve avalat per una trajectòria. I te diré en Gabriel ja anem a per dir-te un que un pa moment avalat, però faré també el mateix en Antonio Vicenç, que era un autor heavy, dur i difícil, que ara reivindicada, però que en el seu moment tenia fama de lo canca i que era molt bona, però que aquest llibre seu que han reeditat ara, que seria Lluny del tren, és un dels llibres més durs que s'han publicat en la història de les Illes Balears. És un llibre inolvidable, d'una duresa brutal, perquè és els darrers dies o setmanes, el darrer temps de vida d'una dona que ja du mal rotllo de natural i que està morint de sida i està delirant. És un llibre d'una duresa absoluta, però i clar, no han de ser complaents tots els llibres. I a mi m'és igual, si un lloc... Jo he entrevistat poetes, d'aquí pot tenir l'interès, però són importants des del meu punt de vista. No perquè jo ho sigui, són importants i és igual que ningú que no m'hagi llegit el seu llibre 47 persones. Ja tenen un efecte bàsic sobre la societat. I la prova evident d'això és que tu te'n vas a qualsevol societat del món que està passant moments difícils, bàsicament si són moments socials i polítics i èticament difícils, i en aquest moment la gent diu, i què diuen els poetes? La societat diu, i què diuen els poetes? Com de forma instintiva i social, va passar a la Grècia dels generals, va passar a l'Espanya i a la Catalunya de la dictadura, passa a Palestina cada dia, que és una paraula que haurien de dir totes les converses del món, sempre haurien de dir la paraula Palestina un moment donat, avui en dia. Segurament n'hi ha altres o qualsevol lloc d'Àfrica que ho passen tan puta com els palestins per raons tan igualment immiserables, però mira.
1: Tu vas mantenir la teva producció poètica tots aquests anys, en paral·lel a la producció, la teva feina com a
0: sí,
1: periodista,
0: sí,
1: mai
0: sí.
1: Ho vas abandonar?
0: No, va a èpoques. O sigui, són poesies d'un estat mental, que implica que té dues etapes. Té una etapa de vigilància i de preparació, i llavors té una etapa d'escriptura que pot ser brevíssima. A lo millor te passes 5 anys sense... Això hi ha una llegenda, en Rainer Maria Rilke, un poeta d'art romàntic fonamental, en el meu entendre, és un... som molt mal de llegir, però algunes de les seves idees ja no les he dit superades, en tant que idees, ja no en tant que expressió de les idees. Segons el cas, que jo quan era jovenot era com una llegenda, però jo era beneditarro, que se va passar 10 anys sense aconseguir escriure el llibre que volia. I jo vaig tenir una arranca d'inspiració i vaig escriure dos llibres en 15 dies o en 3 mesos, d'una tirada, com aquell que diu. Això, com més gran tornes, més te passa, perquè quan ets més jove, tu vas més a bars i super més, no sé per què. L'inspiració és més sovint ja de vell, prepara't les coses, dius, hauria de fer aquest projecte. I, fins que jo arribo un moment, i totes aquelles coses que tu havies intentat fer i no havies volgut fer, perquè no se pot forçar, se pot treballar, però no se pot forçar. Llavors, jo he escrit un llibre que no m'ho pensava, perquè ja em pensava ser com a mort, fa una temporada. He escrit un llibre amb 3 o 4 mesos. Un llibre de 60 poemes, i jo crec que està bastant bé. Que és una... Llavors, en aquest moment, jo no sabré mai aquesta sensació d'estar a un estadi davant 1.000 o 50.000 persones i avançar a la cama i fer un solo de guitarra. Ai, que tothom... Ah! No, però supos que la sensació d'escriure un llibre i veure que l'estàs escrivint i que sí que funciona, supos que és molt prescuda, per dir-ho de qualque manera. No? És una droga molt forta, una pujadota d'adrenalines i de diverses adrenalines i serotonines que tenim per dins les coses, molt potent, que supos que un s'hi mantén fidel perquè és addictiu.
1: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Cardell pel seu temps i amabilitat. I moltes gràcies també a Antoni del Bar Hama, que va ser qui ens va donar la idea d'entrevistar-lo. Sempre estàvem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, doncs podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson i Jim White, Onen Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigó a la producció, en Sergio Rigó davant de l'ordinador, en Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els contes tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 671 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xemà.
0: Diumenge 16 d'agost de 2026, ple estiu, i aquí seguim nosaltres, amb les nostres corolles, cercant i compartint, no?, aquelles històries que romanen amagades. Com quina, Sergio?
2: Començarem aquest programa 671 de Font de Misteris descobrint com l'infern, a la tradició clàssica, va deixar una profunda empremta a les nostres rondalles. També recuperarem històries gairebé oblidades de Russafa, entre elles la del mestre Francisco Javier Aguilar, un heroi que va advertir que la seva escola estava a punt d'esfondre-se. Els contes i rondalles d'Anna Irene Font coneixeren des nou recull d'Anna Caterina Valriu, les rondalles de sa poble, una que du per títol En Joan de sa Favera. I viatjaran fins al poble abandonat de la Cornudilla per conèixer els estranys fenòmens que, segons sa tradició, provocaren el seu abandonament. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També pel correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. Per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema d'A+, ho podeu fer a ivetres.org i a l'app d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'Ivetres Televisió en el servei a la carta d'Ivetres, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I com és habitual, començam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on mos dus aquelles curiositats que formen part de la nostra història. I avui vols parlar, has dit, de l'infern, així que quan vulguis.
1: I de podem dir que hi ha idees que venen de molt enrere i que, sense que mos adonem, encara viuen dins les històries que contem, per exemple, a les nostres rondalles. Avui a Món Diversos en comentarem una, la de l'infern, o més ben dit, la dels jocs infernals, i veurem com aquella geografia que escrivien a Homer i a Virgili encara està present dins el món rondallístic illenc. Perquè quan pensam a l'infern, sovint mos ven al cap una imatge senzilla, marcada per la tradició judeocristiana, un espai de foc etern, de càstig i de condemna. En el món antic, en canvi, l'infern era una altra cosa, una geografia complexa, amb rius, portes, jutges, barques, barquers, monstres i regions diferents segons el destí de cada ànima. I aquesta geografia, encara que vengui de molt enrere, deixa rastres també dins les rondalles. N'Antonio Soler, en el seu estudi sobre els mites grecs a les rondalles mallorquines, recorda que la paraula infern prové de l'adjectiu llatí infernus, que designava allò que era a baix, allò inferior. En el principi no era necessàriament un lloc de càstig, era simplement l'espai subterrani, davall el món dels vius. Dins d'aquest univers hi trobem noms com l'Hades, l'Ereb o el Tàrtar. L'Hades podia ser tant la reina dels morts com el nom del déu que el governava. El Tàrtar era la zona més profunda, reservada en els condemnats. L'Ereb abocava al joc ombrívol i l'Orc, d'origen probablement etrusc, acabava identificat amb una figura vinculada a la mort i amb Plutó. Aquesta primera distinció és important perquè dins el pensament clàssic no totes les ànimes anaven en el mateix lloc. L'Hades destaca que l'autora era on arribaven tots després de separar-se del cos, però dins aquest gran espai hi havia divisions, el Tàrtar per als condemnats, la plana dels Asofodels per als qui no havien destacat ni pel bé ni pel mal, i el camp dels Elicis per als virtuosos i els benaventurats. Més que un infern únic, era una mena de mapa moral de l'altra vida. En aquesta geografia, els rius tenen un paper fonamental. L'Aqueront, el Cocit, l'Estigia, el Leteu, el Periflegiotont fan de frontera entre el món dels vius i dels morts. Caront, el barquer, trasllada les ànimes d'una riba a l'altra, però no tothom pot travessar immediatament. Els que no havien rebut sepultura havien d'esperar 100 anys. La mort, per tant, era també un procés ritual. Sense enterraments, sense llestres funeraris, l'ànima quedava retinguda a la frontera. Una de les grans baixades literàries en els infants apareix a l'Odissea. Tot i que Odisseu, en realitat, no hi davalla. Obre un clot a terra perquè les ànimes dels morts pugin fins a ell. Les ombres hi acudeixen a tretes per la sang d'animals sacrificats, negres, perquè els déus de davall terra se'ls oferien víctimes d'aquest color. La baixada més completa i influent, però, és la de Danès, el cant sisè de la Eneida de Virgili, guiat per la Sibila de Cumes. Enès i de ballar per consultar el futur i confirmar el sentit del seu destí. El descens d'Enès comença dins un bosc ombrívol, a la vora de Jack Avern, a la Campània. Enmig d'aquell paisatge hi ha una cova oberta nit i dia, d'entrada fàcil, però carregada d'olor, d'humitat i de floridura. Als costats de l'entrada s'acumulen personificacions inquietants. Ses malalties, sa por, sa bellesa, sa fam, sa fatiga, sa guerra. Ses pors humanes convertides en figures visibles ja fan guàrdia abans d'entrar-hi. Després apareix un vestíbul ocupat per un gran home, de branques immenses, on cada fulla representa un somni, i aquí el món clàssic toca la cultura popular. N'Antonio Soler assenyala que l'home no surt gairebé ben parat en el refrener de les rondalles. Quan en un conte se vol evitar que un missatge fugi, es diu que ni la senyora contesa ni qui parla són llunàtics, ni tampoc s'assemblen a cap gota de fulla d'om. Una imatge antiga que ha quedat aferrada, transformada, dins una expressió popular. I a prop d'aquest espai hi ha els monstres, centaures, l'hidra de Lerna, els siles, el gegant Viareu, la quimera, les gorgones, les arpies, Gerió, encara no formen part del càstig pròpiament dit, però sí del paisatge d'Estamó. La ruta arriba després a la ribera de Queraton, un riu de fang, d'aigües fosques i pudents. Allà hi ha en Caront, vell, amb barba blanca i roba bruta, que transporta les ànimes en una barca rovellada. A l'altra banda espera el Cerber, el cap de tres caps, amb serps enroscades pel coll i una serp grossa per coa. I encara després, les ànimes han de comparèixer davant els tres jutges infernals, que decideixen el seu destí segons el pes de les accions comeses en vida. La descripció de Vigili continua amb espais cada vegada més concrets. Darrere es cau del Cerber, se sent esplor dels infants morts prematurament. Després venen els innocents, condemnats injustament, el bosc dels suïcides, els camps dels plors, on habiten els que morien per amor, i la regió dels guerrers il·lustres. El camí se divideix a la dreta, l'Elici i el Palau de Plutó, a l'esquerra, el Tàrtar, la regió dels condemnats. El Tàrtar és una fortalesa terrible, una triple murada, un riu de flames, el Flagellant, una gran porta d'acer i una guardiana monstruosa, Tisifone, de cabells de serp, que volda sense dormir. S'hi senten jamacs, renou de cadenes arrossegades, flotades, i al centre hi ha una hidra de 50 caps. Allà pateixen càstig els titans, Otto i Efialtes, Salmoneu, Tisi, Ixion, Piritus, Teseu, i tota casta de traïdors i usurers condemnats per haver desafiat a l'ordre diví. L'altra via, la de l'Elici, és ben diferent. Anés i arriba després de deixar Ram, que duia com a present a les portes del Palau de Plutó i Proserpina. Allà hi troba un bosc agradable, prades, aire pur i llum, una zona infernal amb el seu propi sol i els seus propis astres. Les ànimes pures canten, dansen, escolten música i fan banquets damunt l'herba. A la vora hi cor el Leteu, el riu de l'oblit, on les ànimes veuen per esborrar la memòria de la seva estada infernal abans d'una nova reencarnació. Aquests jardins de Vallterra, ja ho veurem, també s'obren a més d'una rondalla nostra. I quan arriba el moment de sortir, apareixen les dues portes del somni, que ja esmentava en Homer. Semblen iguals, però no ho són. Una és de banya, i per ella, surten les ombres reals, les visions verdaderes, l'altre es divori i dona pas a les il·lusions vanes. Fins i tot a la sortida de l'infern, el relat avisa que no tot allò que veiem és cert. Tot aquest imaginari antic travessa els temps i reapareix més o menys transformat dins les rondalles. Antonio Soler remarca que és curiós que la geografia infernal clàssica hagi deixat tantes empremtes, mentre altres aspectes del pensament antic s'han esvaït davant la visió cristiana. Per exemple, la idea que la mort podia ser un regal dels déus o que la vida era propietat d'un mateix. Desapareix davant la doctrina segons la qual Déu dona la vida i només Déu la pot prendre. I anant a les nostres rondalles, alguns personatges també davallen en els inferns. En Pere XIV hi va cercar el dimoni gros, en Joanot Manent, amb aquella barrotera de 100 quintars que recorda la clava d'Heracles, també entra en contacte amb un món subterrani. En altres rondalles, els personatges caven un clot, es fiquen dins un pou o davallen per una claveguera i acaben dins jardins, ciutats estranyes o espais meravellosos que podrien recordar, en clau popular, els Camps Elisis. Aquesta direcció cap avall és constant, es corpet d'espou d'en Gatell, en Joanet Manent, o en Joanet i sa donzella desencantada, o el mestre Nadal de sa placeta de Socors. El camí cap a l'espai extraordinari sempre baixa, no s'apuja cap en el cel, s'entra dins la terra. I sa rondalla conserva així una intuïció molt antiga, allò ocult i allò perillós se troba davall. A Senallet apareix història de dos germans, un pobre i un ric. El pobre és enviat a l'infern amb un present de porquim per a un germà que hi habita. Pel camí troba un jai que li indica com arribar a una gran cova amb barreres enormes. Ha d'anar alerta, a no costar-s'hi, massa per no cremar-se i, sobretot, a no tastar res. I aquesta advertència és fonamental perquè dins l'infern clàssic, que menja aliments infernals, queda lligat amb aquell món. És el que li passa a Persèfone, que no pot tornar del tot en el món dels vius perquè ha tastat un gra de magrana. A la rondalla, la mateixa regla reapareix en versió popular. Qui entra allà, de dins, no se pot sortir si no ho pren, o si no s'endú alguna cosa per recordar-se. La descripció de les menges infernals de Senallet és especialment grotesca. Els dimonis paren taula amb una rabassa per cadira i serveixen plats repugnants, costelles de carisó, lletoreles de geneta, menuts de corb, llom d'ase guixer, fetge de mul fregit amb metzines, cervell de dragó, escarabat amb fel de cavall i per beure un tast de gerra amb pixat d'ego. I la rondalla adapta sorró infernal al llenguatge de la cuina impossible, es banquet girat del revés. Una geografia semblant apareix en el fi del pescador, quan en Joanet, per culpa de l'esca i de la pedra foguera, redobla l'encantament de la filla del rei. Veu dalt un turó, un castell que fa faredat, rodó, de murades disformes, amb moltes torres, barbacanes, matacans i celleteres. I aquest castell, tanca i ple de defenses, recorda el Tàrtar com a fortalesa separada del món ordinari. A una gírgola que dugué cua en la Catalineta es duita per un gegant i s'enfosa cap avall. Quan aconsegueixen fugir apareixen accions repetitives i impossibles. Omplir, buidar un plat d'olives tota la nit, buidar un cossiol i atiar el foc sense descans, treure un plat de menjar d'una pastera perquè torni a aparèixer. L'Antonio Soler hi veu un resò dels càstigs de les Danaides o del Sísif, tasques que mai no acaben. I el mateix tipus d'accions apareixen a Maloro Rosó, quan l'Inoreta, amb un llibre màgic que li ha entregat una fada, fa que els criats del rei Tortuga es posin a escampar famés sense poder aturar-se. No és el mateix relat que el mite clàssic, però el mecanisme s'hi sembla molt, i el càstig com a feina inútil que es repeteix sense sortida. I un altre element que passa del mite a la rondalla és l'objecte d'invisibilitat. Hades té entre els seus atributs un casc que el fa invisible, una manera poètica de dir que la mort arriba sense que la vegem venir. I aquest objecte solemne dins el món mític es transforma a les rondalles en objectes més pròxims. Un capell de vidre, una barretina verda, una capseta, unes ulleres. En els tres mantells d'or, en Tià d'Esfont, en Matarronyes, en en Joanet, com a ta curta i ses tres capsetes o sa llàmpria meravellosa i objectes que permeten veure sense sa vist. També hi ha la magrana. La magraneta diu un nom que Antonio Soler relaciona amb Persèfone, perquè la magrana és la fruita infernal per excel·lència del mite grec, vinculada en els misteris agraris de Demeter i Persèfone. A més, la magraneta dorm al son de sa mort, un altre fil que connecta sa rondalla amb l'imaginari subterrani i funerari. I el color negre també uneix aquests mons. En el sagrat, la Catalineta ha d'anar a cases ties de fora de Mallorca i l'absorda de no tastar res. Hi apareix una coseta negra, com negres eren les víctimes sacrificades en els morts en el món antic. A sabre de música, sa font d'or i s'ocell qui parla, els tres germans han d'anar en el Puig Negre i quan senten una veu no s'han de girar. I aquesta prohibició recorda també la sortida d'Orfeu dels Infants, quan perd Eurídice per mirar enrere abans d'hora. El rei savi, un agradat convenç una viuda pobra de seguir-lo, i tots dos fan un viatge a l'infern. Davallen per endins i més endins fins que comencen a sentir trons fortíssims, brams, bramuls i remors de tota casta d'animals salvatges. La rondalla no necessita reproduir Vigili ni Homer, li basta l'atmosfera de la davallada en el renou i la foscor. Un dels personatges més vells i inquietants és el de l'arbre de la mort en en Pere de la Coca. Un arbre disforme, sense fulles, ple de branques, amb una candela encesa a cada cap de brancó. N'hi ha de primes, de vinyanceres i de gruixades. Unes són llargues, com si acabassin d'encendre-se. D'altres ja són a mitges, altres tornen blaves, altres gairebé s'han acabat i només conserven una mica de cremalló. I en Antonio Soler hi proposa una alternativa en el mite de ses moires gregues, ses parques romanes, Clotos, Fila, Laquisis, Dèbana i Atropos Talla. Si substituïm el fil per candeles de mides desiguals, el concepte és el mateix. Cada vida té la seva flama i el seu final. I finalment, Estès de Soler recorda els rituals de dol. Quan s'ha mort, s'endú algú de casa, els pobles han seguit gestos concrets per expressar aquest dolor. Avui, el cadàver sovint es posa en el tanatori i el nergue ja no és imprescindible, com a senyal de dol. Però els antics rituals deixaren formes molt expressives. Esqueixar-se els vestits, omplir-se el cap de pols, esgarrapar-se les galtes, arrabassar-se els cabells... Ecos d'aquestes costums apareixen a rondalles com el Pou de la Lluna, la Maneta de Plata o en el passatge de la pobra Joanota, que es tira en terra, es revolca dins la pols, s'omple la cara d'onglades i s'arrabassa els cabells. Què vos pareix?

Idò, què he de dir, no? El sempre fascinant món de les rondalles i aquestes històries plenes de simbolisme, molt de simbolisme, sovint repetides també a diferents indrets del món. Ho hem vist amb els comentaris que mos has mostrat i que has estat fent. Bé, crec que és molt interessant. I després ja hi ha un parell de detallets, com per exemple, has parlat fa un moment de tasques que no acaben mai. Això és el que fan els dimonis boiats, els vols tenir controlats, perquè estaves parlant de l'infant. Mira quina simbologia, també podríem dir, no? I parlant de simbologia, la força i el simbolisme de la paraula estígia, títol, per exemple, d'un poemari del pollancí Toni Xumat, recomanable poemari. I damunt d'això hi ha una cosa que per jo, quan sent parlar d'estígia, sempre tenc el mateix record, també quan sent parlar d'en Caronte, me ve al cap allò que fa anys mos va contar en aquest micròfon el psicòleg clínic en Javier Serapio, que està especialitzat en somnis. També has parlat una mica de somnis amb els soms, amb els sabres, i d'ahir mos va narrar aquell somni que li va contar una pacient, crec que era Can Mises, a l'Hospital Públic d'Eivissa, on ella li va dir que havia somiat en sa barca de Talamanca. Sa barca que, bé, que és com si fos un bus que travessa sa badia d'Eivissa Vila i que li demanava aquesta senyora en Serapio que amen què podia significar aquell somni. Bé, ho podeu imaginar, no? El seu subconscient la duia a pensar en el darrer viatge. Era la seva representació onírica de la llacuna Estígia. I bé, el dia següent, aquesta pacient va morir.

0: I una altra coseta molt ràpid que volia comentar, ja ampliarem o seguirem ampliant, millor dit, però has dit que el com que a les rondalles mai no es puja al cel, sempre cap a baix. I jo crec que sí, perquè, per exemple, tenim la d'en Joanet de la Gerra, o també tenim les versions internacionals i també pròpies de la fabeta màgica i semblants, aquelles narracions on mitjançant una planta que creix de manera desmesurada i màgica i que atrapant-la arribes fins al cel, fins i tot per poder veure a Sant Pere, a les portes del paradís. Però bé, supos que sí, supos que aquesta seria una altra història. O no? Ara ho veurem en el conte. Petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.

0: Seguim a Font de Misteri, la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font aquest estiu de tant en tant, i mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Com us dus per avui?
1: Bé, i de com ha citat en Joanet de Sallerra, volia aprofitar per contar una del nou recull d'en Caterina Belriu, les rondalles de sa Pobla, editat l'any passat per en Joanart Montaner, que precisament es titula En Joan de sa Favera, i que conta tal que així. Això era un matrimoni que vivia dins una llarra enterrada, i som-ho nomia Joan. Un dia que es pagués de sa terra on estava sa llerra sembrava faves, en va caure una dins sa llerra i aferrar. Cresqué i cresqué i aviat va sortir de fora de sa llerra. Tant va créixer que arribava fins en el cel. En Joan va voler provar de pujar-ne pel tronc de sa favera i pujar i arribar fins en el cel. Quan va ser allà, tocar i sortir Sant Pere.

què vols? Li demanà Sant Pere. Volia conversar amb el bon Jesús. I què vols del bon Jesús? Li volia demanar si me volia donar una barraqueta per no haver de viure dins la llarra. Bé, espera un poc i jo li demanaré. Sant Pere se n'anà i demanà al bon Jesús el que en Joan volia, i aquest li concedia.

Ja te'n pots tornar, digué Sant Pere en Joan. Ja tens la barraqueta. En Joan li donà ses gràcies i se'n tornà. De ballar pel tronc de la favera i ja va trobar la barraqueta. I ell i sa dona hi anaren a viure. Al cap d'una setmana, sa dona digué en Joan. Joan, torna a pujar fins en el cel i demana al bon Jesús si en lloc de sa barraqueta mos vol donar a una casa un poc més gran, perquè dins sa barraqueta quasi no hi cabem. En Joan se tornà a enfilar pel tronc de sa favera i tornà a demanar al bon Jesús, per medi de Sant Pere, si li volia donar una caseta més gran. El bon Jesús li concedí i ell se n'anà tot content a dir-li a sa dona i se mudaren a sa casa. Al cap d'una altra setmana, sa dona tornà a dir a en Joan que tornés a pujar en el cel i demanàs en el bon Jesús que li donés una casa més gran i un poc de terra en el costat per poder conrar. En Joan s'enfilà per sa favera i digué a Sant Pere si volia demanar en el bon Jesús una casa més gran i un poc de terra per poder conrar. El bon Jesús li concedí tot el que li demanava i quan només feia una setmana que tenien sa terra, sa dona ja li tornà a dir que pujàs altra vegada en el cel i demanàs en el bon Jesús una possessió. També el bon Jesús li concedí sa possessió. Però sa dona d'en Joan, que mai se conhortava, tornà a dir a en Joan que pujàs pel tronc de sa favera i demanàs en el bon Jesús una possessió més gran, amb un bon celler i una bona tafona i amb sa vinya i s'olivar per poder tenir de tot. Quan Sant Pere sentí que en Joan tornava a tocar a sa porta, ja no li va fer tan bona cara com ses altres vegades, però així mateix anà a demanar en el bon Jesús el que en Joan volia.

I el bon Jesús li digué que perquè no se contentava amb res, se'n tornàs a viure a dins la llarra. I en Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. I ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llarra.

0: Bé, no faig comptes ara entrar a valorar-la, però sí que ens serviria, no?, com a exemple del que dèiem de pujar cap al cel. En aquest cas, però, vinent, amb una procedència des del subsol, perquè deia que vivia dins una llarga que estava enterrada. És molt interessant, com sempre, tot el que es pot extreure. I bé, també, evidentment, recomanam aquest llibre d'Anna Caterina Balriu, Les rondalles de Sa Pobla.
1: Sí, i és que ja també ho deia el refrany de qui tot ho vol, tot ho perd. I és que no és gens bona l'avarícia.
0: Tota sa raó. Crec que no he de fer res més. Moltes gràcies, Irene.
1: Moltes gràcies a tu i fins la setmana que ve.

Idò, jo ara volia canviar, volia tornar a la Rufasa, aquell petit poblet valencià, bé, petit i antic, perquè era un poble a l'època àrab, a dia d'avui forma part de la ciutat de València, i aquesta unió, aquesta fagotització, va ocórrer el 1877, una mica com, per exemple, establiments, per exemple, Mallorca, que era un municipi independent fins que va ser incorporat a Palma. A València també tenen un bon grapat, no ho sé, Benimaclet o Patraix, per exemple. I de, quan Rufasa era municipi, va tenir entre els seus habitants aquell que va ser el darrer ajusticiat a Espanya per ser considerat heretge. I que no fa tant d'això. Bé, això ja ho vàrem veure fa dues setmanes i perquè ara s'han complit 200 anys d'aquesta darrera justícia, d'aquest darrer justiciament per ser considerat heretge. I el cas és que, cercant informació damunt d'aquell fet, vaig trobar un opuscle del segle XIX que en parlava i feia una al·lusió a un fet, direm, com a estrany. Ho citava de passada, aquest opuscle, deia l'autor d'aquest treball de 1871, quan es referia a aquell pobre home que va ser condenat a mort per heretge, deia: «Vivía este desempeñando su magisterio en la huerta de Ruzafa, tan ajeno a este temor como el maestro del mismo pueblo que pereció hace poco entre las ruinas de la escuela lo estaba del peligro que él y sus discípulos corrían». I clar, que referit a un mestre d'escola d'un poblet que ja no existeix es faci una referència a un altre mestre d'escola que hauria mort d'una manera que sembla com a violenta, clar, l'únic que jo podria fer era cercar-me si trobava qualque cosa més. I això és el que he trobat.

Quan vàrem fer el programa on vàrem parlar d'en Cayetano Ripoll, aquest heretge condemnat a mort ja en el segle XIX, vàrem dir que tenia una plaça que gairebé ningú sap a qui està dedicada, i en aquest cas ve a passar el mateix, a un carrer a València, que és el carrer del mestre Aguilar. Anem a saber qui era i per què li varen dedicar un carrer. I aquest nom de poble, Russafa o Ruzafa, allò me sonava, a part de pel cas que varen dir, i me sonava per qualque altre cas de la Inquisició, com aquells casos on es mesclava allò profà amb allò que era religiós. Per exemple, està el cas d'Ana Catalina Maldonado, una gitana de Russafa, que va ser presonera de l'Inquisició, ella era cristiana, i va ser acusada per l'Inquisició d'aquí, que era on residia, a Mallorca, de dir que podia saber el que li passaria a una persona, perquè bé, és el que es coneix com a saber conèixer l'aventura. L'aventura, no, l'aventura. I això ho tenim en el llibre El Tribunal de la Inquisició en Mallorca, Relació de Causes de Fe, d'en Llorenç Pérez, en Joan Montaner i en Mateu Colom, on ens expliquen que bé, li varen demanar a Catalina Maldonado si una senyora es casaria amb un jove amb el que estava festejant. I ella, per respondre, va dir que havia de menester qualque cosa que fos d'or o plata i bé, va fer com una figureta de cera, va treure coses que duia per fer una mena de conjur, va fer rodar aquella cera i, en funció del moviment, volia dir que si aquella cera rodava sin tocar a ella, seria desgraciada i si no rodava, seria dichosa i se casaria antes de un mes con el dicho mozo. Que fins aquí res. De fet, hi ha un altre cas d'un endivinador, també de Russafa, també gitano, també vivia a Mallorca, que per una cosa semblant, crec que només el varen fer vestir-se de penitent i li feren escoltar missa a la seu de la Inquisició, que un diu, bé, tampoc tan malament, no? Però és que aquesta senyora va donar una passa més enllà. Y es que luego había tomado un poco de agua y con su mano echaba gotas de ella sobre la dicha cera y sobre la mano de la dicha mujer en forma de cruz, santiguándolo y nombrando muchas veces a nuestro Señor y a Nuestra Señora y a otros santos, y que luego rodó la dicha cera un poco por la dicha mano y que luego la dicha gitana lo tomó por el estadal y toca y anillo y dijo que para otro día que pensaba hacer diligencia para que el dicho mozo que la festejaba, y servía, se casase con ella dentro de un mes, tuviera aparejado alguna cosa de oro y plata y unos granos de trigo y otros de sal y agua bendita y pan bendito, porque todo había de ser menester. Es a dir, el que va fer va ser mesclar paganisme en religió catòlica. És a dir, heretgia, com el seu conveïnat del que vàrem parlar fa dues setmanes. Hi ha certs detalls a la seva causa que poden semblar així a priori irrellevants, però que jo personalment me fan estremir una mica com l'altre que vàrem estar contant. Però en aquest cas, ella acceptà perquè li acusen de ser heretge i de pacte amb el dimoni. Ella inicialment ho va negar tot i li tornen a dir, li fan com un judici i ella que no. Però vaja quines coses, perquè després diu la seva causa que és ella la que demana anar en el tribunal i després en otra audiència que pidió

0: L'aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Xiu, xiu.
6: Asseguts a sa terrassa, mentre va ponent el sol, observant sa gent com passa.

0: I el Parc de Naraveta de Porreres acollirà demà dissabte una trobada ben musical, amb els concerts de Figaflaues, Aerosol, Bonaventura i Pel de Gall, perdoneu, que cançó que ara sentim Paradís aquest directe. I per això saludam a Frank Pons, el frontman de Pel de Gall. Bon vespre.
1: Hola, bon vespre. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé, Frank. I tu què tal? Què tal l'estiu? Bé?
1: Molt bé, molt bé. Dalt de tot, estiu. Si no hagués estiu, malament.
0: Exactament. Ja sou per Mallorca o encara no?
1: No. Arribam demà matí, a primera hora, agafam el barco i res, el migdia serem per allà, ja.
0: Exactament. I quan tornes per aquí, Frank, és allò que més t'agrada fer? Tens qualque ritual, qualque lloc imprescindible?
1: Bueno, tenim sempre, és a dir, últimament, tenim sempre la mateixa rutina, una mica. Venim al matí amb el barco, anem a fer check-in a l'hotel, dinam, anem a fer proves, descansam una miqueta i anem cap al concert, això és el que fem. I al matí, del sol demà, agafam el barco a primera hora i m'ho anem. Això és un poc la rutina que tenim ara últimament. Sí que abans fèiem una miqueta més de turisme i això perquè veníem menys, però ara sí que es ve que venim bastant per Mallorca i bueno, venim per feina, diguem, ara, perquè per xerrar clar, així un poc.
2: És vera que ara ja veniu molt a Mallorca i ja molta gent vos haurà vist, però per aquella gent un poc despistada, que encara no ha vist Pel de Gall en concert, que se trobaran a Porreres?
1: Bueno, es trobaran un directe molt festiu, molt canyero, molt guitarrero, que és un poc el que és la nostra essència, no? I sobretot un concert molt, molt participatiu, amb la gent, on s'hi en pugui cantar, saltar i ballar, i sobretot cridar, que és el que més ens agrada.
2: Jo no sé si encara vos emociona compartir escenari amb grups com Figaflaues, no? que ja tenen un recorregut molt, molt gros, o ja hi esteu més acostumats?
1: No, sempre és divertit i sempre és molt guai, saps? És a dir, ells estan en un moment... Bueno, és un grup top del panorama català i nosaltres sempre compartir escenari en grups com ells o com tant d'altres, sempre per nosaltres és un gran honor, i tant.
0: En qualque moment del concert que fareu demà a Porreres o tema o qualque part del directe, Frank, esperis especialment amb il·lusió cada vegada que pugeu a l'escenari?
1: Bueno, amb especial il·lusió sempre és el principi, no?, del concert, allò que encara tens aquells nervis així abans de sortir. I bueno, sí que és cert que hi ha un parell o tres de cançons que la gent sempre és com que més et espera, no? És a dir, com per exemple Paradís, la cançó que heu posat ara. Sí que és cert que no fèiem aquesta versió, heu posat una versió molt més tranquil·leta, que fèiem una miqueta més quan fèiem gires així per teatres i això, més durant la pandèmia.
0: Era una versió de... És directe... Que mos agrada posar de tant en tant en aquest programa, perquè és un directe preciós i vostres allà és públic i veus tot. I pensar que per aventura tot podria passar una cosa semblant.
1: Demà. I tant. Va ser un directe... Aquesta cançó que ho posava va ser un directe molt especial per nosaltres, sobretot per l'època que es va fer, que va ser durant la pandèmia i tot. El teatre tenia aforament superlimitat i van tenir que adaptar una miqueta... Mos van tenir que reinventar, no? Com molts altres grups, no? I van començar a agafar cançons nostres, ens van passar una miqueta més amb acústic i tal... Ara és una miqueta més tot el contrari, no? Sí que és cert que passam sempre per balades i tenim tres o quatre moments on el concert baixa una mica d'intensitat i mos posam una miqueta més romàntics, no? O melancòlics, com li vulguis dir, però sí que és cert que el directe és molt més, bueno, això, molt més canyero, molt més mogut i sobretot Paradís, que normalment sol ser el colofó del nostre

0: directe.
1: I bé, ara fa poc, 29 de maig, vareu treure No m'importa una merda. No sé si això es precedeix a un futur disc.
0: Sí, vam, no vull dir que facem un disc, perquè encara no ho tenim clar, no ho tenim clar. O sigui que és cert que nosaltres sempre anem fent feineta, no? I sempre anem fent cançons, i, és a dir, diguem que la part creativa aquesta mai la deixem de banda, no? Mai se sap. Jo, nosaltres sempre anem tinguent idees, sempre anem creant, de fet tenim cosetes que ja estan preparades per un dia sortir, no sé molt bé quan, no sé si serà dins d'aquest any o tal, dins l'any que ve, i no sabem si serà en format disc o en format bueno, singles o EP, ja veurem. Serà una sorpresa.
2: Bon, el titular és de Frank Pons, el manco ara, és que pèl de gall, tenim pèl de gall encara per molta estona, cosetes enfornades comencen a sortir, i bueno, tenim moltes de ganes de veure-ho, de sentir-ho, perquè aquí, per exemple, teniu un fan, que és en Jordi, que no vos ha volgut dir, vos ho diré jo, i que demà vos vendrà a veure.
1: Home, jo demà sí. no me'l perdré, jo, el concert. És que tots els gruts, és que és un molt bon cartell.
2: Sí.
1: D'aquests
2: sí.
1: Que poques vegades se veuen.
2: Recorden, demà és part de Nerveta, de Porreres, Figaflaues, Aerosol, Bonaventura, Pèl de Gall. Bueno, ara xerrem amb Frank Pons. I Frank, amen, perquè el Cuc encara per Ventura no tingui clar si venir o no demà, que li poden dir a aquesta persona, a aquest oient?
0: Que vengui, que s'ho passarà molt bé, que corri, perquè ja m'han dit que hi ha moltíssimes entrades venudes, és a dir, que estarà petadíssim i res, que s'ho passarà molt bé, tant de principi fins al final. Nosaltres tocam més de tard per tancar el concert, tocam a 1:30, si no m'equivoc. Vull dir que la gent vengui amb moltes ganes i que aguanti, perquè serà una nit intensa i llarga.
2: Molt bé, Frank, ara sentirem un puntet d'aquest No m'importa una merda.

0: Ara rebem per aquí, Fran, perquè en Jordi ballava, no el seguia.
1: Una festa.
0: Sembla que han fet una coreografia per TikTok. Amén, Frank, molt bé, per acabar aquesta entrevista, m'agradaria molt que fessis qualque recomanació musical, perquè de tant en tant, en els artistes que convidam, els demanam una cançó de qualque artista o grup de les Balears. A qui t'agradaria recomanar-nos?
2: Pues, bueno, m'agradaria recomanar-vos un grup que jo m'agrada especialment, de Mallorca, que es diu Negre, i tenen una cançó que m'agrada molt, que és Gelat.
0: Molt bé, idò, posant Gelat de Negre, aquest grup també amic del programa, Santa Mariés, el tornarem a convidar d'aquí poc. Frank Pons, moltíssimes gràcies i molta sort per demà.
2: Moltes gràcies, mos veiem demà, una abraçada.
0: Que vagi bé, adéu. Una persa por i soltres de terror. Molt bé, i de què vols sembla? Aquest cartell de demà, Porreres.
1: Jo crec que és un cartell per no perdre el so.
0: Exactament, exactament.
1: El que vosaltres dos fareu,
0: sí,
1: segurament. Però bé, ja està, no m'ho volgut comentar.
3: A mi me fa un pot d'enveja ara que tinguis aquest concert demà, però bé, a menys si troc algú que vulgui arrossegar.
0: Ai, bueno, segurament que sí. La qüestió és que nosaltres ara farem una pausa, perquè ara arribarà a la secció final de cada setmana, que és popularment conegut com a Happy Ending. I enguany, ai, enguany, avui, aquesta setmana, toca una persona molt, molt especial. Ho sabreu després d'aquesta pausa. Fins ara.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
2: si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada,
3: si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Xiu, xiu!

0: I d'ací quan cada darrer dia de la nostra setmana faim venir qualcú per saber què farà. Què farà avui, demà dissabte, diumenge... I realment el que faim és anar a la recerca de xiu-xius de la vida, de la gent. I la gran protagonista estel·lar, magnífica, inconfusible i enyorada ja és Nora Oliver! Nora, avui te feim aquest espai, no per res més, perquè simplement eres teu darrer dia de sorpresa, com t'ho esperaves?
1: Me sent una superestrella, no m'ho esperava. No, no, gens.
2: També en Xavi dissimulava, de cridar-me'n Carlos, sí, cridar-me'n Carlos.
1: Qui era en Carlos? Super ben dissimulat, oi?
0: Però bé, tenies el guió davant. En qualsevol cas, Nora, t'hem preparat una sèrie de coses, ben Jordi i jo, tots dos, a quatre mans.
2: Clar, com sabem que no t'agrada gens escoltar-te, que encara no estàs acostumada, han dit, i dona'm, fa que s'escolti. Però aquest darrer dia...
1: Ho has de dir.
0: Bé, i hem triat
2: dia toca, clar.
0: Una música de rodeo que posa en el sistema, que és aquesta. Què t'assembla?
1: Xulo, m'agrada.
0: Molt bé, idò, bueno, Jordi.
2: Idò, primer, no podia faltar recuperar el primer dia que vas arribar aquí fa un mes. Més o manco, sí, un mes.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Hola, com anem?
3: Com estàu? Com està Jordi Suárez?
2: Molt bé, tranquil.
3: Tranquil,
2: eh? Avui més tranquil que mai.
3: Estàs especialment tranquil perquè te sents avui una mica més recolzat del compte.
2: Així és. Això és el que volia dir.
3: És que avui tenim una nova incorporació d'estiu, xiu, xiu. Nora Oliver, benvinguda. Com estàs?
4: Hola, estic nerviosa, però estic molt contenta d'haver-me incorporat i que les meves nits d'estiu ara siguin de xiu-xiu.
0: Oh! Escolta,
2: entrada espectacular,
4: eh? Home, clar.
2: La duia pensada.
4: El programa s'ho mereix. No, ho vaig improvisant el moment.
0: Increïble.
2: Increïble.
4: Encara que pareixi mentida.
2: Bé, anaves, estaves nerviosa, no sé si has complert expectatives.
4: Sí, totalment. Jo no me posa nerviosa estar xiu-xiu, a mi m'encanta.
0: Home, un poquet d'un puntet, perquè és important, les coses que m'ho importen,
4: sí,
0: a vegades m'ho posen un poc nerviosa.
4: Sí, clar, hi ha una mica de tensió, però bé, ara ja és com si estigués en el sofà de casa meva.
0: Bé, en Nora també ha estat, digues, Jordi, perdona.
2: Sí, no, en el sofà de casa seva, fent una cosa que repartir...
0: Consells de l'amor.
2: Repartir consells de l'amor, és la nostra consellera amorosa, no?
4: Efectivament. Te
2: consideres?
4: Sí, m'ho consideri. Les meves amigues ja m'ho diuen que donen bons consells.
0: I no m'escoltar.
4: Per mi és red flag, això. Jo me sap greu. Jo, a partir d'un any i mig, dos, ja dic, vinga, si te tires un pet...
0: Per tant, anar-se'n de viatge...
5: Està bé.
4: No, per mi és una red flag. Sí, jo, si me trec els titos, ho faig quan estic tota sola en el banyo, per favor, saps? No l'he trepitjat molt, la biblioteca, però tenc una amiga que va lligar a la biblioteca. I tothom va escalar i, evidentment, tothom lliga.
6: Li demanes, ai, com se fa aquesta via, me pots ajudar?
3: Mira-lo, no sé com s'ho sap, eh?
4: Quina red flag, Xavi Oliver. O sigui, jo te diré, corre! No, i si el dia següent te va dir, ha estat un error, és que no te mereixes estar amb una persona que dubta d'estar amb tu, així que... Get
6: fora.
4: Out. Fora.
6: Exacte.
0: Molt bé, Nora. És molt bona consellera.
4: M'ha agradat molt aquest remix dels meus consells.
0: Aquest muntatge.
2: Un pot de tot.
0: Sí, jo m'agrada si te treus... Que vas dir Titos.
4: Titos.
0: Bé. Molt bé, també m'has dut la teva secció estel·lar, va ser el gabinet de comitè de les coses quotidianes. Què passa?
4: Que mai encertes.
0: Fan de bromes, clar que sí. Comitè de les coses quotidianes. També, evidentment, t'han fet un recull.
4: Jo mai en la meva vida he provat un bollicao perquè estaven prohibits a canvi. Posava els entrepans en els radiadors, darrere els radiadors.
0: Sí, brutal.
4: Que quan tornes a les 7 de matí dius que me menjaria un bou.
2: Jo he de dir que jo no menjaràs.
4: On hi ha fils i agulles i botons, o sigui, no hi ha galletes. Jo crec que la principal norma aquí és que qui arriba primer s'ho queda. M'estic referint en el lloc bo de sofà, en aquell que pots estirar les cames sobre el comandament.
2: Clar.
4: Qui està assegut en el millor lloc de sofà és qui té el comandament. O sigui, no n'hi ha d'altre.
0: I d'Nora Oliver ja ha estat algunes de les seves intervencions,
2: sí,
0: Jordi.
2: Consells vitals, consells importants. Vitals. I també hem descobert una faceta de Nora, i és que també fa doblatge.
0: Ah, sí? És veritat.
2: És actriu de doblatge. De fet, fa en Xinxan.
0: En Xinxan.
2: Bastant, bastant curiós.
7: Uau, nevada.
0: Jo ara fa, un, com diria ella, un cringe.
7: Uau, nevada.
2: Aquest àudio se pot quedar, ja.
0: Exactament, bueno, i tenim cap àudio més, Jordi?
2: Tenim un àudio més, que no podia faltar, d'una persona que no és aquí, però te vol, se vol despedir també, com hem fet en Xavi i jo, així que endavant.
8: I doncs ja ha arribat el darrer dia de Nanore, quina pena. Això vol dir que jo ja torno ben aviat i que l'estiu ja va acabant, perquè realment Nanore a Xiu-Xiu ha estat estiu. Ha estat un sol de lota i un sol de professional. Tindrà un futur meravellós. Ella sempre diu que vol fer ràdio i ha estat tot un honor que Xiu-Xiu sigui de les seves primeres experiències i que realment crec, Nora, ja mos ho confirmaràs, que ho recordaràs per sempre, més que res per ser d'aquestes primeres experiències professionals que tot recordam. Nora, moltes gràcies per ser tu. Mai deixis de banda l'alegria, no t'oblidis d'això i per favor torna, aquí t'esperarem igual que esperarem sempre l'estiu, una ferrada a tots.
0: Nora, ràpidament, se mos acaba el temps. Torna aquestes paraules.
4: Ai, és que m'emociona.
0: En els oients, en Inés.
4: Moltes gràcies a vosaltres, en el fantàstic equip que hi ha aquí darrere i a tota la gent que mos escolta cada vespre, i a mon pare, i a mon mare, i a la meva família, i a tothom. Vos estim.
0: Nora Oliver, moltíssimes gràcies. Hem arribat d'aquesta manera en el Xiu-Xiu número 452. Moltíssimes gràcies a la nostra cap, Inés Mateu, per la confiança. Jordi Suárez, Nora Oliver, per copilotar aquesta nau tan meravellosa que Xiu-Xiu. Dilluns torna Inés i jo per text de vacances. Moltes gràcies a vosaltres, oients, també, i com sempre, per ser-hi. Bon cap de setmana, bon dilluns, si escoltau la retransmissió, i sobretot, que estigueu molt i molt bé.
9: Dins una cova de mama aniria per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que vagi

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Baixa l'ús dels doblers en efectiu a l'hora de pagar les tendes. Segons el Banc d'Espanya, la seva utilització ha davallat un 2% en un any, però tot i això encara és el mètode més utilitzat entre els consumidors. El 2025, gairebé el 60% dels clients varen optar per comprar els establiments físics en metàl·lic, una xifra que per al president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, és una mica inferior a les Balears. Mora assegura que els pagaments en targeta repercuteixen, però, en els establiments i de retruc també en la butxaca dels ciutadans.
2: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
0: És dilluns, dia 17 d'agost. I en aquest dilluns també parlem d'habitatge. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més pisos i cases per damunt del milió d'euros.
3: Per davant només hi ha Màlaga i Madrid. Són dades del portal immobiliari Idealista. El president del Col·legi d'Agents Immobiliaris, José Miguel Artieda, però, adverteix que a les Illes una casa d'un milió d'euros ja no es considera de luxe.
4: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
0: I 500 persones moren cada any a les Balears per mort de la resistència als antibiòtics.
3: Són sobretot pacients amb patologies de base com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. El cap del Servei de Microbiologia de Son Espases, Antoni Oliver, apunta a la prevenció i a les teràpies personalitzades com estratègies per combatre la pandèmia.
5: Pues el evitar la transmissió de bacteris resistents, pues com usar los antibióticos lo mejor posible y otra, contener la transmissió de las de las infecciones, pues aplicando medidas de contención, de, por ejemplo, aislamiento para evitar que se transmitan a otros pacientes.
0: I nova desaparició d'una embarcació amb 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears.
3: L'organització Alarm Phone assegura que la barca va partir de les costes d'Algèria i que de moment no se'n té cap notícia. És la segona embarcació desapareguda en només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears.
0: I tot mentre la crisi migratòria Ceuta centra l'agenda política estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dirigirà avui una reunió telemàtica de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma.
3: I participaran alguns dels ministres del seu gabinet. Això passa després que d'haver 200 migrants fessin una protesta espontània a la platja de Ceuta per demanar asil a Espanya. I just quan l'executiu central ha negat també el col·lapse del servei sanitari per l'atenció a les milers de persones que van travessar la frontera a finals de juliol.
0: I els incendis que cremen la península han deixat la primera víctima mortal.
3: Un agent de la Unitat Militar d'Emergències ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos, a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat.
0: Mentrestant, aquí a les Balears continua la calor. A les 12 del migdia es tornarà a activar l'avís groc a l'interior de Mallorca per temperatura elevada. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, així és. Encetam la setmana amb la temperatura com a protagonista. Destaca aquest avís groc actiu a l'interior de Mallorca per valors punta que avui es mouran entre els 36 i els 38 graus, mentre que cap a les Pitiuses aquests giraran entre els 34 i els 36, mentre que el sector de Menorca avui no es preveu que superin els 35 graus. Pel que fa al cel, s'esperen estones de sol amb intervals de núvols alts i cap al capvespre es preveu que pugui créixer qualque núvol d'evolució. A l'interior de Mallorca, que si té empenta suficient, podria venir acompanyat de qualque ruixat local, però de caràcter dèbil. El vent bufarà en general fluix de component nord i girarà cap a component est cap al capvespre, amb una situació marítima marcada per la tranquil·litat, encara que amb alguns redols de maror cap al sud de les Pitiuses. Hores d'ara, la temperatura és de 24 graus a Es Mercadal, 24 també a Pollença, 22 a Binissalem i 23 a Sant Joan de Labritja, a Eivissa.
0: I en els esports, el nedador Hugo González és subcampió d'Europa. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. El mallorquí ha aconseguit la plata en els 200 metres estils als campionats d'Europa de natació de París, amb un temps d'un minut, 54 dècimes i 44 centèsimes. Hugo va quedar tan sols dues dècimes de l'or, va signar un nou rècord d'Espanya i aconsegueix també la que és la sisena millor marca de tots els temps en la modalitat. A més, és la vuitena medalla de la seva carrera, la quarta a un campionat europeu. I en futbol, el Mallorca va encetar la Lliga sumant 3 punts després de guanyar el Valladolid per 2-0 amb gols de Pablo Torre i Antonio Raillo. Els vermells faran feina aquesta setmana per preparar el partit de la segona jornada, el del pròxim dilluns, el primer a domicili contra el Granada.
0: Són ara les 7 i 5 minuts del matí amb Víctor Hernández, el control tècnic, amb Cristina Bausan, Sant López i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: L'ús dels doblers en efectius va de davallada. Les darreres dades del Banc d'Espanya indiquen que el pagament en metàl·lic als establiments físics s'ha reduït un 2% en un any, però tot i això és el mètode més utilitzat entre els consumidors. Perquè vos en faceu una idea, el 2025, l'any passat, el 57% dels clients varen optar per fer les compres al comptat, el 27% amb targeta i el 15% amb dispositius mòbils, que ha assumit aquest 2% que ha perdut l'efectiu. Ara bé, el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, la PIMEM, indica que a les Balears el percentatge de pagaments en líquid es pot situar per davall del 50%.
3: Jordi Mora observa com aquesta tendència es compleix i la targeta de crèdit, el mòbil i el Bizum guanyen el terreny. Una realitat que, assegura el president de la PIMEM, afecta de manera directa els comerços i establiments, especialment els més petits, que no tenen tanta capacitat de negociació amb l'entitat bancària. Escoltant Mora i el president de l'Associació de Consumidors i Usuaris Consubal, Alfonso Rodríguez.
2: I que, per tant, aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió al final d'alguna manera s'ha d'acabar repercutint al client.
8: Sí, hay comercios que tienen un letrerito en la puerta que dice que no admitimos tarjetas de crédito. A la gran mayoría de los comercios les supone una pequeña comisión, pero la obligación real y normativa es la de aceptar efectivo.
3: Mora apunta que el Bizum, que té uns costos més baixos, podria ser una alternativa.
2: Féssim servir més el Bizum i menys aquestes targetes, doncs aquestes comissions bancàries també haurien de repercutir-se en el comerç, en el restaurant o en l'establiment, i per tant doncs, jo crec que amb menys comissions bancàries també doncs, això també es veuria reflectit positivament en el preu final que té el client.
3: El mètode de pagament, però, té més a veure amb l'edat del client que no amb l'establiment.
8: La diferència, bueno, radica, pues, como decía, en las personas mayores que controlan de esta forma mejor sus gastos y en la mayoría de la gente joven, pues, por pura comodidad.
3: De fet, el Banc d'Espanya calcula que el 39% dels joves d'entre 18 i 24 anys fan les compres amb dispositius mòbils, el 28% amb targeta i el 32% en efectiu, mentre que dels majors de 65 anys, el 79% paguen en metàl·lic, el 19% en targeta i només un 2% a través de dispositius mòbils. També hi ha diferències en funció a la formació. Com menys formació acadèmica tenen, més utilitzen l'efectiu.
0: Aquestes són les xifres, però per conèixer quina és la realitat als comerços i establiments, han parlat amb treballadors de negocis ben diferents. Una farmàcia, una benzinera i una botiga de plaques de matrícula on també fan fotocòpies. La tendència en els darrers anys, ens expliquen, és el pagament en targeta.
9: Ha canviat en els darrers anys i ara, més o menys, quasi tothom paga en targeta. Fins i tot demanen si poden fer Bizum.
10: És que la gent, depenent de si import, com a que li sap greu haver de pagar en targeta i miren de tenir un pot d'efectiu, però sí que la realitat és que la gent cada vegada paga menys amb efectiu. Quan són petites sí que te diuen ai, és que amb això és que és molt poc, és que me sap greu haver de pagar en targeta, i ho acaben pagant en targeta igual, però mentre li sap greu.
0: N'hi ha, però, que exigeixen una quantitat mínima de compra per poder pagar amb targeta.
11: Un 60% és en targeta. L'únic que nosaltres tenim com un mínim, perquè és vera que fem fotocopis i una fotocòpia pot costar 30 cèntims i te demanen pagar 30 cèntims. Per això varen posar un mínim, però crec que per llei no se pot, sinó que si tu tens datàfon i targeta, tens que cobrar-ho a tot el moment, o sigui, en la quantitat que sigui.
0: Música. 7 i 9 minuts del matí. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més habitatges per damunt del milió d'euros. Per davant només hi ha Màlaga i Madrid, segons les xifres del portal immobiliari Idealista. Ara bé, els experts adverteixen que les illes, a causa de l'augment generalitzat dels preus, una casa d'un milió d'euros ja no es considera un habitatge de luxe.
3: Els experts consideraven de luxe una casa d'un milió d'euros i de superluxe una de tres, però la regla que impera l'àmbit nacional a les Balears ja l'han superada. Així ho explica José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària a les Illes.
4: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
3: És un mercat vedat als residents i que mira principalment els estrangers de tot el món d'alt poder adquisitiu.
4: Alemans, suecs, suïssos, sí, i ara ja pues, també estatunidens, mexicans, dubaitis, que també estan mirant coses per aquí.
3: Això sí, els alts preus que estan disposats a pagar fa que siguin molt exigents i que ho vulguin tot perfecte.
4: Miren molt el material, miren molt la construcció, miren molt els habitacles, que siguin molt espaiosos. Això es mira molt, la contaminació acústica, igual que la visual, i després ja superluxe pues, s'escapa de qualsevol cosa. Podem parlar d'heliopuertos, piscina que són olímpiques.
3: El darrer informe publicat per Idealista afirma que les Balears tenen el 17% dels habitatges de luxe d'Espanya i el 28% dels de superluxe.
0: I continuem parlant de turisme. Els conductors d'autobusos que circulen per la carretera de Sa Calobre a Mallorca lamenten els embossos que s'hi produeixen cada dia. Diuen que tot i que hi ha panells informatius que informen que l'aparcament està ple, centenars de cotxes intenten encara accedir igualment.
3: Demanen mesures com posar una barrera a l'inici de la carretera per no deixar passar més vehicles quan l'aforament està complet. S'arriben a produir embossos de fins a 3 a 4 hores. Així ho expliquen també els comerciants de Sa Calobre que viuen aquesta situació cada dia.
12: Sí. Va bastant embossos perquè, clar, què passa? Que els autocars, quan volen baixar, clar, una imalada de cotxes, cotxes a vegades no volen, la municipal a vegades diuen, aturar-vos aquí, aneu una excursió, no hi volen anar, i baixen, vingui, no deixen passar els autocars.
13: Depèn de horario, però un horario así de pico és un horario que, digamos, das 12 a 3 hores de la tarde, ahí.
3: Més enllà d'això, els comerciants de Sa Calobre asseguren que la temporada està sent molt bona per ells per la gran afluència de turistes.
0: I l'ocupació dels hotels d'una altra zona de Peguera, a Calvià, frega aquest dia el 90%. Els hotelers de la zona preveuen que aquest percentatge es mantengui fins a final de mes i el mes de setembre fan comptes passar al 80%. El mercat alemany és majoritari en aquest nucli.
3: Unes xifres que permetran als negocis remuntar una temporada fluixa pel que fa a beneficis. Els comerciants i hotelers d'aquesta localitat calvianera asseguren que els dos primers mesos de la temporada han estat més magres que els de l'any passat, sobretot perquè fa no res han finalitzat les obres de la primera fase de la reforma del bulevard de Peguera. Paula Mayol és subdirectora al Morgans Hotel.
14: Està sent molt positiva. Juny i juliol van tancar amb els mateixos percentatges d'ocupació de l'any passat, però ara veure que en revenue hem tancat amb més facturació. Agost anant per el 92% d'ocupació i setembre anant per el 83%, més o menys, i crec que el tancarem damunt del 90%.
3: Els negocis d'oferta complementària, sobretot els ubicats al Boulevard, confirmen que s'han vist condicionats per les obres. Diego Ganim fa feina al supermercat Tora Beach Peguera i Carmen Alfaro és resident a la zona.
15: Que molestó muchísimo la obra que hubo del bulevar, sí, se notó mucho, mucho. Ahora ya estamos a niveles de temporadas anteriores, buen flujo de gente y buen nivel de ventas, lo mismo que el año pasado.
14: Y cuando terminen las obras creo que quedará un buen paseo muy bonito tanto para nosotros como para los turistas que vengan a visitar la isla.
3: Al setembre les previsions apunten a una ocupació entorn del 80%, tot i que enguany es repeteix la tendència de l'estiu passat i molts visitants reserven a darrera hora.
0: I 14 dels 19 aspirants que es presentaren a l'examen per obtenir la llicència de guia turística a Mallorca han aprovat i formen part ja del cos oficial de guies turístics. Amb aquests i dos ja són gairebé 1.950 les persones que tenen aquí aquesta habilitació. Fa 20 anys que no es convocava cap examen, el sector demana que ara això no aturi i se'n convoca toquin de manera periòdica.
3: Una altra mesura que demanen de fa anys són inspeccions per combatre l'intrusisme laboral. Aquest estiu el Departament de Turisme del Consell de Mallorca n'està realitzant, n'ha fet 55. Pedro Oliver, president del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears.
16: Alrededor del 60% de los tours que s'ofrecen en Mallorca s'ofrecen con un guía intruso, un guía que no es un guía profesional acreditado. Los guías turísticos no podemos competir, no podemos ofrecer esos precios para la gente que no genera una factura o que trabaja en B y que no paga impuestos, y muchos de ellos no son autónomos.
3: I després de 13 anys de reivindicacions per part dels professionals, el Consell de Mallorca ha realitzat aquest estiu 3 sortides a la Seu, a l'Ajuntament de Palma i al Castell de Bellbé, on han fet aquestes més de 50 inspeccions i s'han aixecat un total de 14 sancions que poden anar dels 5.000 euros als 50.000. Guillem Ginart és conseller de Turisme de Mallorca.
17: Aquestes inspeccions tenen com a objectiu, bàsicament, protegir aquell professional que fa les coses bé. O sigui, guies turístics són els nostres principals ambaixadors, són els que expliquen la nostra història, el nostre patrimoni, les nostres tradicions, la nostra identitat.
3: Unes inspeccions que continuaran aquest estiu i que tracten de protegir la professió i millorar l'experiència turística a les illes. Una intervenció ràpida que garanteix una oferta turística de qualitat. Així explicava Tomeu Amengual, guia turístic acreditat, com va ser la inspecció que li varen fer.
18: Les dues me varen fer l'habitual en aquests casos, que és demanar l'acreditació, prendre nota del número d'acreditació de guia turístic de les Illes Balears i per després fer les seves comprovacions en seu del Consell.
3: El Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears xifra en un 60% els tours que s'ofereixen que estan dirigits per un guia no titulat.
0: Passen 16 minuts de les 7.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
19: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: Vos parlem ara de la resistència als antibiòtics, que és una de les causes principals de mortalitat arreu del món. S'estima que més d'un milió de persones moren cada any per mort dels bacteris. A les Balears, la taxa és de 500 defuncions anuals, sobretot pacients en qualque patologia de base, com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. Un estudi internacional pioner, amb la participació del doctor Antonio Oliver, cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital de Son Espases, suggereix les teràpies personalitzades i la prevenció com a estratègia clau per combatre la major pandèmia de la humanitat. És una crònica de Laura Benrell.
20: Així descriu el fenomen dels superbacteris l'Organització Mundial de la Salut quan són capaços d'evolucionar i defensar-se dels antibiòtics. Fins i tot els medicaments de darrera generació s'han demostrat ineficients i en algunes parts del món una de cada tres infeccions és resistent avui. Un escenari que obliga a la reflexió, apunta el doctor Antonio Oliver, investigador principal del grup de resistència dels antibiòtics de l'IDISBA.
5: Nosotros desarrollamos un antibiótico nuevo y ellos enseguida, las bacterias, encuentran la forma de hacerse resistente frente a él. Siempre vamos a ir por detrás, ¿no? Así que en eso no vamos a ganar nunca la batalla. Siempre va a haber resistencia a los antibióticos, pero lo que sí tenemos que hacer es tratar de minimizarla para que su impacto sea lo menor posible, ¿no?
20: El canvi en el protocol d'actuació passa per conèixer en profunditat quin bacteri concret està provocant la infecció i fer un ús correcte dels antibiòtics.
5: A partir de ese mapa genético de la bacteria puedas decidir cuál es el antibiótico o la combinación de antibióticos más eficaces, formas muy importantes para contenerla, es por ejemplo, pues el evitar la transmisión de bacterias resistentes, pues con usar los antibióticos lo mejor posible y otra, contener la transmisión de las infecciones, pues aplicando medidas de contención, de, por ejemplo, aislamiento para evitar que se transmitan a otros pacientes.
20: A la lluita contra les infeccions han entrat en joc alternatives. Una opció és la fagoteràpia, que és l'ús de virus per a la destrucció dels bacteris multiresistents. Una quinzena de pacients amb fibrosi quística de les Balears han participat d'un estudi pioner amb resultats satisfactoris, una teràpia impulsada per la Fundació Respiràlia amb el suport de la Universitat de València. El seu president, Carlos Pons, exposa les traves burocràtiques per seguir endavant.
21: És molt econòmic i amb un sol tractament se pot erradicar aquestes infeccions
6: no vull dir ni 100%, perquè evident que cada cas és un món, però que de moment ha donat molt bons resultats, i això és un tractament que ha de passar per l'Agència Espanyola dels Medicaments, i ara mateix no ens deixen seguir amb aquests tractaments que siguen per ús compassiu. Per tant, estem veient de trobar altres vies per poder seguir atenent-se accents i cent de peticions que tenim de metges de tot Espanya.
20: Per assolir-ho, es proposa la creació d'un banc de virus identificat cada una de les superbacteris contra el qual és efectiu. Es tracta de la coneguda com a fórmula magistral que permetria, a més, estalviar recursos sanitaris i hospitalaris, una opció que, de moment, no es contempla a Espanya.
0: I la Universitat de les Illes Balears defensa la solidesa de la seva activitat científica després que dissabte es fes públic que queda fora del rànquing de Xangai. L'índex recull les 1.000 millors universitats del món i és un dels més prestigiosos per avaluar la qualitat de les institucions universitàries.
21: La UIB ha explicat en un comunicat que el rànquing dona molt de pes a indicadors com els Premis Nobel i les medalles Fields, als investigadors més citats o les publicacions de Nature i Science, uns indicadors que, a més, es mesuren majoritàriament en valors absoluts sense tenir en compte la dimensió de cada universitat. La institució també qüestiona que el rànquing no valori altres aspectes com la qualitat docent, la transferència de coneixement el compromís social de les universitats. Finalment, recorda que la davallada no és exclusiva de la UIB, sinó que ha afectat el conjunt del sistema universitari espanyol, principalment per l'auge de les universitats xineses.
0: I nova alerta per la desaparició d'una embarcació amb almenys 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears. L'organització Alarm Phone assegura que l'embarcació va partir de les costes de Tipassa, Algèria, i que de moment no se'n té cap notícia.
21: És la segona embarcació desapareguda només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears. Divendres passat, Alarm Phone ja va alertar del naufragi d'una nau amb 32 migrants a bord que havia partit de la localitat algeriana de Beaumerdès. Només hi va haver 4 supervivents i les altres 28 persones haurien mort. Salvament Marítim manté la recerca dels desapareguts, però encara no han estat localitzats.
0: Tot mentre la crisi migratòria de Ceuta centra un dia més l'agenda política estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, capitanejarà una reunió telemàtica avui de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma. Serà a les 9:30 del matí i participaran alguns dels ministres del seu gabinet, entre els quals la titular d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Elma Sáiz, per part seva, serà avui a Ceuta i es trobarà amb el president Juan Jesús Vives, tot quan l'executiu central ha negat el col·lapse del servei sanitari per l'atenció a les milers de persones que varen travessar la frontera a finals del mes de juliol.
21: La ministra de Sanitat, Mònica García, que ha visitat Ceuta, xifra en 5.800 les persones migrants ateses, de les quals 28 romanen ingressades. A més, admet que ha estat necessari un sobreesforç dels treballadors per respondre al repunt de les necessitats, reclama així més espais d'atenció a migrants per reduir el risc sanitari.
22: Ninguna de las operaciones, ninguna de las consultas y ninguna de las asistencias sanitarias se han suspendido, ni esperemos que se suspendan, por supuesto, y que ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, ¿hay una crisis humanitaria? Sí.
21: Per part seva, el PP considera que la crisi de Ceuta comporta un problema de salut pública. El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local, Elías Bendodo.
23: Esta avalancha de inmigración, porque al final la urgencia sanitaria hay que atenderlas, pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Ella es la culpable de ese colapso sanitario y, evidentemente, ya no le pido que vaya. Jo li pido que dimita.
0: Això quan ahir devers 200 migrants protagonitzaren una protesta espontània a la platja del Trampolín a Ceuta. Entre les barraques improvisades cridaren asil i mostraren cartells per reclamar poder demanar protecció internacional a Espanya.
24: Solo los marroquíes no pueden coger el asilo porque quieren trabajar. Todos quieren trabajar. Y si alguno hace malo, pues la policía lo coge y mandarlo para Marruecos.
25: Sí, estamos sufriendo de verdad porque estamos aquí durmiendo cerca del mar, con frío, con ruido, con mucho sufrimiento.
0: Mentrestant, el Senat manté en la seva agenda d'aquesta setmana les convocatòries de les comissions de defensa i exteriors per abordar la crisi a Ceuta.
21: Els ministres Margarita Robles i José Manuel Álvarez, però, no hi assistiran. La Cambra Alta, a més, afegeix ara una nova data per a la compareixença del titular de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a qui ha convocat per dijous que ve. Accident ahir a la carretera d'Eivissa, a Sant Antoni, a l'altura de l'Hipercentro, un vehicle d'alta gamma conduït per un grup de joves circulava de manera temerària quan va xocar contra un altre cotxe. La conductora va ser traslladada a l'Hospital amb ferides lleus. El trànsit en sentit Sant Antoni es va desviar durant diverses hores en un tram de carretera pel vial lateral mentre retiraven els cotxes implicats en el sinistre que ara s'investiga i que aquests cotxes han quedat molt malmesos.
0: I un cop de calor ha obligat a evacuar en helicòpter una persona que era en una finca d'Ariany a Mallorca l'han traslladat urgentment a l'Hospital de Son Espases. No ha estat l'únic incident relacionat amb les altes temperatures d'aquest cap de setmana en què s'han declarat dos incendis forestals.
21: El darrer va afectar prop de 5 hectàrees de vegetació i matolls a la zona de Son Nadal, a la carretera que uneix Manacor amb Sant Llorenç d'Escardassà. El foc s'ha declarat controlat en poc més de 3 hores, a les 4 i mitja de l'hora baixa, gràcies a la ràpida intervenció dels serveis d'emergència amb efectius aeris i terrestres dels bombers de Mallorca i Libanat. Recordem que avui gairebé tot Mallorca i les Pitiuses es mantenen en alerta vermella per risc extrem d'incendi forestal, la resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga.
0: Els incendis precisament continuen cremant a la península, han deixat la primera víctima mortal, un agent de la Unitat Militar d'Emergències que ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat. 3 militars més han resultat ferits.
21: Davant d'aquesta tragèdia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut traslladar la seva estima i solidaritat a la família de la víctima mortal i als seus companys de l'UME. En un missatge a X, també ha desitjat una recuperació ràpida als ferits i ha aprofitat per agrair la tasca que fan els serveis d'emergència en aquest incendi. També ho ha fet la vicepresidenta Yolanda Díaz.
0: Un incendi, per cert, que continua descontrolat i enfronta avui una jornada decisiva. De fet, l'Aragó ha demanat més mitjans per fer front a les flames. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Administració Pública d'Aragó.
2: Un día complejo y complicado, sobre todo porque todas las esperanzas que teníamos del tiempo pues no lo están cumpliendo. Deciros que hoy se ha incorporado la cuarta sección de la UME. Hoy se van a incorporar también los bulldozers del Ejército de Tierra, no de la UME, del Ejército. Gracias a la UME, que es también Ejército, lógicamente, pues está movilizando otros medios del Ministerio de Defensa.
0: Mentrestant, a Huelva, l'incendi de niebla ha quedat estabilitzat 9 dies després d'haver-se declarat i els veïnats desallotjats han pogut tornar a casa seva. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
7: Este incendio no ha sido el único que hemos tenido en Andalucía. Fuera de la bestia de este gran monstruo que hemos tenido, ha habido otros 17 incendios, algunos de cierta complejidad, para que nos hagamos una idea la complicación y la complejidad en una comunidad tan al sur como es Andalucía, tan seca, porque nosotros no tenemos periodos de sequedad de 6 meses.
0: Aquest foc està controlat, però no extingit, per això 135 professionals i 8 mitjans aeris continuen actuant en aquest incendi de niebla. I d'aquí a 3 minuts arribarem a les 7 i mitja. És el moment ara d'agafar la premsa i veure què és el que destaquen a les portades. Començam aquí a les Balears. Cristina, avui les portades se centren en el turisme en plena temporada.
21: Així, el Diario de Mallorca destaca la caiguda del lloguer de iots i la despesa a bars i restaurants de l'illa. Així mateix, també, que la UIB atribueix la seva sortida del rànquing de les millors universitats a l'auge dels centres de la Xina i l'última hora titula que la despesa en personal del govern puja un 18% i frega els 2.400 milions i la foto de portada d'aquest diari és per l'actriu Sydney Sweeney i la seva parella gaudint d'uns dies de vacances a Mallorca. Pels que fa als digitals, Mallorca Diario destaca com l'ús excessiu de l'aire condicionat dispara els refredats d'estiu a les Balears i l'Ara Balears, per la seva banda, diu que l'entitat de col·legi de docents suspèn la legislatura educativa de Proens malgrat els diners que els han promès. A Eivissa, El Periódico recull el contundent comunicat de l'Ajuntament de Sant Antoni contra l'empresa de la Festa de la Pedrera per instal·lar sense permís un llac artificial. El Diario destaca també la crítica del consistori de Sant Josep cap a l'empresa fent un ús excessiu d'aigua amb el llac artificial i mostra la seva imatge de portada als operaris que retiraven el muntatge d'aquesta festa a la pedrera de Can Coix. I el Menorca obre amb l'anunci del Consell per a declarar bé d'interès cultural la modalitat de la llengua menorquina i l'article salat.
0: I avui els titulars principals de la premsa estatal es fan ressò de la crisi migratòria que encara continua a Ceuta.
21: El País titula que el govern central mantindrà intacta la seva estratègia i el seu enfocament polític amb el Marroc i la imatge de portades pel president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un quart mandat en l'inici de la campanya electoral. El Mundo titula un congrés dels diputats paralitzat, menys lleis que mai i recorda i rècord de decrets. ABC, per part seva, recull que el PSOE de Ceuta esclata amb crítiques internes al delegat del govern central de la ciutat autònoma per la crisi migratòria i La Vanguardia, adiutat a Barcelona, es fa ressò de l'alarma a Europa pel risc d'una escalada en la guerra híbrida.
0: I d'obres el més destacat de la premsa editada a l'Estat també aquí a les Balears. Arribem a les 7:30.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I repassam els principals titulars d'aquest matí de dilluns. Baixa l'ús de doblers en efectiu a l'hora de pagar les tendes. Segons el Banc d'Espanya, la seva utilització ha davallat 2 punts en un any, però tot i això, encara és el mètode més utilitzat entre els consumidors. El 2025, gairebé el 60% dels clients varen optar per comprar als establiments físics en metàl·lic.
2: Una xifra que per al president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, és una mica inferior a les Balears. Mora assegura que els pagaments en targeta repercuteixen en els establiments i de retruc en els ciutadans.
3: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
1: I avui també vos parlam d'habitatge. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més pisos i cases per damunt del 1 milió d'euros.
2: Per davant només hi ha Màlaga i Madrid. Són dades del portal immobiliari Idealista. El president del Col·legi d'Agents Immobiliaris, José Miguel Artieda, però, adverteix que a les Illes una casa d'un 1 milió d'euros ja no es considera de luxe.
4: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un 1,5 milió a 3 i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que poden parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
1: I 500 persones moren cada any a les Balears per mort de la resistència als antibiòtics.
2: Són sobretot pacients amb patologies de base com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. El cap del Servei de Microbiologia de Son Espases, Antonio Oliver, apunta a la prevenció i a les teràpies personalitzades com a estratègies per combatre aquesta pandèmia.
5: Pues el evitar la transmisión de bacterias resistentes, pues con usar los antibióticos lo mejor posible, y otra, contener la transmisión de las infecciones, pues aplicando medidas de contención de, por ejemplo, aislamiento para evitar que se transmitan a otros pacientes.
1: I ha desaparegut una nova embarcació amb 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears.
2: L'organització Alarm Phone assegura que la barca va partir de les costes d'Algèria i que de moment no se'n té cap notícia. És la segona embarcació desapareguda només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears.
1: I tot mentre la crisi migratòria Ceuta centra l'agenda política estatal, el president del govern espanyol dirigirà avui a les 9 una reunió telemàtica de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma.
2: I participarà alguns dels ministres del seu gabinet. Això passa després que de més 200 migrants fessin una protesta espontània a la platja de Ceuta per demanar asil a Espanya. I just quan l'executiu central ha negat també el col·lapse dels serveis sanitaris per l'atenció de les milers de persones que van travessar la frontera a finals de juliol.
1: I els incendis que cremen la península han deixat la primera víctima mortal.
2: Un agent de la Unitat Militar d'Emergències ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos, a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat.
1: I d'aquí a uns minuts serem en directe a Santa Eugènia, a Mallorca, uns dels cellers de vida a la terra, perquè avui aquesta indicació geogràfica que fa un primer balanç de la verema d'enguany.
2: Una campanya que enguany s'ha avançat per mort de la calor.
1: Aquestes elevades temperatures tornen a marcar. De fet, avui la previsió meteorològica a les 12 s'activa l'avís groc a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, així és. Encetam la setmana amb la temperatura com a protagonista. Les mínimes s'han mantingut molt semblants a les d'ahir, mentre que pel que fa a les màximes destaca aquest avís groc actiu a l'interior de Mallorca per valors que es mouran entre els 36 i els 38 graus. En el cas de les Pitiuses, els valors punta quedaran entre els 34 i els 36, mentre que a Menorca avui no es preveu que arribin a superar els 35. Pel que fa al cel, tindrem estones de sol amb intervals de núvols alts i també alguns núvols mitjans cap al sector de les Pitiuses durant el matí. Cap al capvespre es preveu que pugui créixer qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca, que si té empenta suficient podria venir acompanyat de qualque ruixat local. El vent bufarà en general fluix de component nord i girarà cap a l'est durant el capvespre, tot acompanyat d'una situació marítima tranquil·la arreu de l'arxipèlag, encara que amb algun redol de maror cap al sud de les Pitiuses. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Ciutadella, 22 a Manacor, 23 a Llucmajor, 24 a Eivissa i 27 a l'estació d'Escàmeri, Formentera.
0: Informatiu matí. Esports.
1: I arribem a les 7:35, moment ara per la informació dels esports. Avui l'encetant parlant del nedador Hugo González, que és subcampió d'Europa. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. El mallorquí ha aconseguit la plata en els 200 metres estils als campionats d'Europa de natació de París amb un temps d'un minut, 54 dècimes i 44 centèsimes. Hugo va quedar a tan sols dues dècimes de l'or, va signar un nou rècord d'Espanya i aconsegueix també la que és la sisena millor marca de tots els temps en la modalitat. A més, és la vuitena medalla de la seva carrera, la quarta a un campionat europeu. Sentim Hugo González.
8: Bueno, significa mucho, más viendo la temporada pasada, que fue bastante complicada. Pues ahora, bueno, bajar en marca personal 2 segundos, récord España, 2 décimas del oro, sabe como una victoria. Y como siempre, vaya ovación. Pero queremos más, siempre queremos más, somos deportistas, así que bueno, que el espíritu competitivo siga adelante tanto allí que viene el Mundial como Juegos. Bueno, la verdad es que queremos seguir compitiendo con los mejores de tanto del mundo como de Europa, como los Juegos, y cada vez asentarnos más en estos finales, ¿no? Que sea familiar, subirnos al podio, buscar nuestra mejor versión, y bueno, aquí mismo, en dos espalda, 2 décimas de récord España, que de sexto, podemos intentarlo y ahora quedamos segundo, así que es eso, no parar de buscar nuestra mejor versión.
7: També va aconseguir medalla la nedadora Laura Cabanes, que es va penjar el bronze en els 200 metres papallona. D'aquesta manera, Espanya tanca el campionat europeu de natació amb 2 medalles, 22 finalistes i 14 rècords d'Espanya. En futbol, el Mallorca va encetar la Lliga sumant 3 punts després de guanyar el Valladolid per 2-0 amb gols de Pablo Torre i Antonio Raillo. Els vermells faran feina aquesta setmana per preparar el partit de la segona jornada, el del pròxim dilluns. El primer a domicili serà al camp del Granada, el conjunt andalús, que va empatar a 0 en el seu debut al camp de l'Oviedo aquest cap de setmana. Tot i la victòria mallorquinista, el tècnic dels vermells parla de marge de millora. Sentim Luis García.
9: Siempre hay debes, siempre hay cosas a mejorar, y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente, porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve, entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte, que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables por el talento que tenemos en los jugadores para atacar mejor y de manera más controlada, y de esa manera pues poder disponer más del balón, que es lo que queremos.
7: Ahir es varen donar aquests altres resultats. Eibar 1, Tenerife 3, Burgos 3, Còrdoba 2, Girona 1, Leganés 1, Las Palmas 2, Albacete 1. I avui es tancarà aquesta primera jornada amb 2 partits. A les 7 del capvespre, Sporting de Gijón, Sabadell, i a les 9:30 del vespre, Almeria, Eldense. I un apunt més d'un ex-mallorquinista, Samu Costa, que va tenir els seus primers minuts a la Lliga de l'Aràbia Saudita, debutant amb gol i victòria. El portuguès va jugar gairebé mitja hora en el triomf per 3-0 de l'Al-Nasser. També en futbol, el Porreres de Jaume Mut es va proclamar campió de la Copa Federació després de superar la Societat Esportiva Eivissa per 2-0 a ses Forques, i es classifica així per la fase nacional. Sentim l'entrenador Jaume Mut.
10: Bueno, unes sensacions molt positives de veure, pues, 20 jugadors que són els que han participat, molt entrellats, començant cada pit tenir més clars conceptes dels que estem treballant. I bueno, sobretot una molt bona predisposició, una victòria davant un rival molt bo i que segur que serà un dels xap davanter de la classificació. Nosaltres només tenim un objectiu, i és guanyar cada dia.
7: En bàsquet, primer test oficial i primera victòria per a la selecció espanyola de cara al Mundial. Triomf ajustat davant Alemanya, 60-65, en un duel en què ja varen poder veure en acció les jugadores balears Alba Torrents, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. Sentim el seleccionador Miguel Méndez.
11: Con jugadores que han aparecido en un partido, jugadores que han aparecido en otro. Y hombre, dentro de la espesura de nuestros ataques y de muy malos porcentajes en muchas jugadoras, creo que defensivamente hemos tenido mejores momentos que ayer.
7: El partit d'ahir, Aina Ayuso va aconseguir 6 punts, Elena Puello 4 rebots i 3 assistències i Alba Torrents 2 punts. I en vela, la mallorquina Marta Cardona i el seu company Jordi Xammar cercaran avui l'or al Mundial de 470 mixt del Japó. Cardona i Xammar són segons a la classificació general després de signar un 10è, un 16è i un 6è lloc en les tres primeres proves. Aquests resultats els fan pujar un graó a la taula situant-se a 8 punts dels líders amb opcions reals de revalidar el títol mundial a les dues regates finals d'avui. Sentim la regatista del Club Nàutic de Serenal, Marta Cardona.
12: Vamos tranquilos, la verdad es que durante la temporada hemos hecho muy buenas finales, sabemos que es nuestro punto fuerte, así que queremos ir con las cosas claras, tranquilos y a darlo todo para poder dar nuestra mejor versión y a ver si llegamos al objetivo.
7: En vela, posant punt i final a la informació esportiva.

0: vacances.
1: Com quan hi ha vacances?
0: De nosaltres.
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
0: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
0: Ah,
1: sí.
0: Que bé.
1: Servei públic.
0: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
4: Set i 41 minuts, moment ara per sortir a l'exterior. Avui vos parlam de la barana. I és que avui Vida a la Terra Mallorca fa un berenar informatiu per explicar com es desenvolupa els 85 cellers que produeixen vi sota aquesta indicació geogràfica protegida. L'acte té lloc a les vinyes de les bodegues Vidal Serra, prop de Santa Eugènia. Allà ja hi ha Lluís Hernández. Bon dia, Lluís.
5: Bon dia, idò. Som una de les explotacions de vinya de Vidal Serra, aquí a Santa Maria, envoltats de molts de ceps amb el seu propietari, Josep Vidal. Bon dia, Josep.
6: Bon dia. Bon dia.
5: I també està el president de Vida a la Terra de Mallorca, Mateu Morro. Bon dia.
7: Bon dia.
5: Bé, Josep, més de 3 generacions de vinicultors, com s'està desenvolupant enguany la vostra campanya de verema que ja ha començat i tot i aquest avançament?
6: De moment estem anant bastant bé, tenim una bona qualitat de raïm i bueno, intentem començar molt prest per no aguantar tanta calor, però bueno, de moment anant bé, anant començant.
5: Bé, Mateu, any rere any les baremes arriben abans a causa d'aquestes fortes temperatures. Aquest fet ha reconfigurat el cultiu de vinya? Pot afectar també la qualitat del raïm?
7: Bé, enguany tenim una qualitat bona, excepcional, en certa manera, però evidentment el canvi climàtic ens afecta i això vol dir que els viticultors estan fent molta feina per exercir en la selecció de varietats, en les tècniques, en l'avançament de verema, que enguany, amb la finalitat que jo crec que s'està aconseguint de tenir un raïm de qualitat bona i molt apte per fer vins de gran qualitat, que és el que ens interessa.
5: Bé, Josep, no sé si a les vostres explotacions teniu canvis en el sistema, per exemple, de conducció per saber, per exemple, quina posició és més rendible, per un poc competir o lluitar contra aquestes elevades temperatures.
6: Més que un posicionament seria un canvi de varietat. Jo crec que les varietats autòctones ara mateix són les que millor s'adapten al nostre clima i en això anem. Crec que tots els viticultors i tot Mallorca haurien d'apostar per això, per fer varietat autòctona.
5: Bé, Mateu, parlant d'aquesta varietat autòctona, encara hi ha aquesta resposta millor i competidora amb aquestes temperatures, no?
7: Sí, estem davant d'una realitat important i és que els vins de Mallorca i en concret els que estan dins IGP Vida de Terra de Mallorca estan fent una opció, com ha dit en Josep, molt clara per les varietats locals. És a dir, les nostres varietats més adequades i més adaptades a les nostres condicions climàtiques estan tenint una acceptació per banda dels viticultors molt bona, són clarament majoritàries dins el conreu i van per avant.
5: I Josep, sobre quina data creus que tindreu llesta la verema?
6: Dia 15 de setembre, sense cap dubte.
5: I això, diguéssim, que està en el pla del calendari més o menys com cada any, no?
6: S'ha avançat un parell de dies, però més o menys acabarem com cada any. No crec que hi hagi complicacions.
5: Bé, gràcies, Josep.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Gràcies, Mateu.
7: Moltes gràcies.
5: I acabeu d'escoltar les paraules del president de la Indicació Geogràfica Vida a la Terra i un dels propietaris del celler Vidal Serra, qui han explicat un poc com està aquest avançament de verema i com està anant aquesta campanya d'enguany 2026.
4: Gràcies, Lluís. I a les 9:30 hi haurà aquest berenar informatiu on analitzaran tot el que ha donat de si la verema fins ara. Continuem encara parlant de qüestions relacionades amb la terra. Els pagesos de les Balears han rebut enguany més doblers que mai per part de la Unió Europea, superant els 38 milions d'euros. L'any que ve encara seran més, seran 40. El govern, però, tem que aquest rècord d'ajudes torni a minvar a partir del 2028.
8: Les ajudes directes de la PAC han estat de 38 milions d'euros i hi ha un motiu clar. Exposa Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
9: Estem patent de rècords d'ajudes perquè en aquest període han aconseguit que serveixi

0: el vagi reconeguent s'insularitat. La península, la mitja de que se cobra per hectàrea, per ventura està en torn a 200 euros i nosaltres tenim un poquet per damunt, un 220, una cosa així. I venien d'un període que estaven per davall. I esperem inclús que l'any que ve encara pugi un poc més. I jo crec que a finals de període, que serà a final del 27, arribem quasi en els 40 milions d'euros.
1: Dels 4.700 beneficiaris, la major part són a Mallorca, amb tot percentualment allà on han augmentat més les ajudes és a les Pitiuses.
0: Són els que més ha pujat, perquè ens facem una idea, a Eivissa l'anterior període d'ajudes estava cobrant en torn a 500.000 euros i actualment ja està a prop del milió d'euros. A Mallorca la pujada haurà estat un 17% el valor de l'hectàrea, per tant, el que ha pujat, i a Menorca haurà pujat en torn al 50%.
1: La part dolenta ve a partir d'ara, que s'ha de negociar les quantitats per al pròxim període entre el 2028 i 2032.
0: Globalment hi ha una proposta de davallada molt important. Molts d'estats, sobretot els estats del sud de la Unió Europea, també estan en contra. Però després hi ha una altra cosa, que és que aquest doble, suposadament, que han de venir a l'agricultura, estan com a difuminats, mesclats amb altres fondos que no tenen res a veure per agricultura, amb la qual no hi ha una seguretat de que arribin aquests dobles.
1: El conseller Joan Simona t'espera com a mínim mantenir el lloc que rebrà l'any 2027.
2: I produir carn ecològica de Menorca implica un 20% més de costos. Actualment encara són pocs els productors de carn que hi ha a l'illa. Fins i tot alguns llocs han d'exportar la carn ecològica a Mallorca perquè a Menorca el producte no té prou sortida. Blai Barber.
3: A Sona Batzer, a Ferreries, fan carn ecològica de vaca vermella menorquina. Els animals han d'estar amollats tot el dia. L'engreix es fa amb ordi i palla que sembren ells i un pinso amb certificació ecològica que no du additius químics. Consideren que la carn ecològica a Menorca encara no se li dona prou importància i per això l'exporten a Mallorca. En Joan Ayès és l'amo de Sona Batzer.
4: A Mallorca hi ha uns clients que cerquen més aquest tipus de carn, que aquí a Menorca no hi és. I també, clar, amb les ecològiques té que pagar un poc més. I en restaurants o carnisseries, clar, si has d'afegir el valor ecològic, encara és més cara.
3: El gran distribuïdor de carn de Menorca també constata que l'ecològica a l'illa no arranca. Antoni Pellicer, gerent de Ganados Pellicer.
5: Nosaltres tenim un client que sí que ens fa vedell menorquí ecològic, el que bueno, costa aquí a Menorca, perquè no hi ha un comerç establert per treure un vedell sencer, m'entens? Només demanen segons quines peces, però això ho han de treure cap a la Mallorca o cap a la península, que sí que hi ha més demanda.
3: Els ramaders ecològics estan sotmesos també a controls estrictes, amb inspeccions i un llibre ecològic en què han de declarar a quines tanques pasturen les vaques o quin pinso han comprat.
2: I ara repassem altres qüestions de l'actualitat estatal internacional. Tres persones han mort, una de les quals menor d'edat, en un tiroteig a Isla Cristina, a Huelva.
1: Els fets han ocorregut aquest diumenge vespre. Dos encaputxats que anaven en motocicleta han disparat contra les víctimes i s'han donat a la fuga. La Guàrdia Civil ha assumit ara la investigació per identificar els presumptes autors dels trets i esclarir el succés. A l'espera de confirmació oficial, les primeres hipòtesis apunten a una revenja relacionada amb un tiroteig de l'any 2024 que se va saldar amb un mort.
2: I a Pontferrada, a Lleó, es guardarà avui a les 12 del migdia un minut de silenci en record de les dues dones que han mort a causa d'un despreniment de terra provocat per una riuada. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol.
1: L'aigua va inundar el celler on es trobaven les víctimes acompanyades de dos menors. Els veïnats reclamen ajudes per una zona que encara espera les actuacions per restaurar els desperfectes de l'incendi que va afectar l'any passat.
6: Pues sí, por desgracia, pues ya el año pasado pasó lo de los incendios. Y este año esto, pero bueno, justamente tiene que pasar en el fiesta cuando más gente hay.
7: Tuvimos ayuda con el fuego, cierto. Intentaron salvar el pueblo, vale, pero ¿quién ha venido más aquí? Nadie. Se pide ya ayudas, no las dan.
2: I un home ha estat detingut per agredir amb arma blanca la seva exparella per l'escana en un carrer de la localitat asturiana de Gijón.
1: La Fiscalia ha sol·licitat l'ingrés a la presó provisional comunicada i sense fiança de l'arrestat en considerar que hi ha risc de fugida i també de reiteració delictiva perquè, de fet, l'home tenia un ordre de prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
2: I de l'exterior avui expira el memoràndum d'enteniment signat entre l'Iran i els Estats Units. Recordem que aquesta establia un alto el foc i 60 dies per avançar en el futur acord de pau, un període que acaba en un moment en què la tensió entre Washington i Teheran va en augment.
1: L'exèrcit iranià ha anunciat una recompensa de $30,000 per a qualsevol ciutadà que mati o capturi un soldat dels Estats Units, el doble, fins a $60,000 si és una dona. A més, el règim dels ayatolars ha advertit que impedirà als nord-americans tornar a entrar al Golf Pèrsic i a l'estret d'Hormuz i n'ha reivindicat el control com una condició per posar fi a la guerra. L'anunci arriba dos dies després que Trump afirmés que declararia l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units.
2: L'Iran precisament ha assegurat un canvi d'estratègia. La seva postura defensiva adoptarà un caràcter ofensiu.
1: I el portaveu parlamentari Mohammad Bagher Ghalibaf ha dit que han guanyat la guerra. Assegura que l'han guanyada tant en l'àmbit militar com en el polític i afirma que el memoràndum testimonia la seva victòria.
2: I els Estats Units reduiran de manera substancial els exercicis militars conjunts amb Corea del Sud, ho ha anunciat el president nord-americà Donald Trump aquesta matinada.
1: En un missatge a les xarxes socials ha explicat que ha pres la decisió perquè la relació que té amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, és molt bona. L'inquilí de la Casa Blanca considera que aquestes maniobres envien un senyal totalment inapropiat i hostil a un país, a Corea del Nord, que s'ha mostrat pacífic i respectuós des que ell, Trump, ha tornat al poder. Malgrat això, les maniobres conjuntes entre Washington i Seul comencen avui i està previst que durin 11 dies.
2: I encara un darrer apunt de la crònica internacional. L'illa de Flores, a Indonèsia, ha patit un nou terratrèmol aquesta matinada, ha estat de magnitud 5,8 en l'escala de Richter i ha sacsejat la zona un dia després que ho fes un sisme de 7,7.
1: El terratrèmol de la matinada de dissabte ha deixat un balanç de 53 persones mortes, 135 ferides i 5.000 persones desaparegudes.
2: 7:53 minuts, vos parlam ara de les festes que hi ha aquests dies a les illes.
8: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
2: I començam a l'Arona. Els cossiers han sortit a ballar en honor al seu patró, Sant Roc. El darrer dia de les festes ha començat al matí amb el tradicional ball declarat Patrimoni Cultural Immaterial de Mallorca.
1: Els sis cossiers, la dama i el dimoni, han arrencat a l'Ajuntament i han passejat per tot el municipi, acompanyats de veïnats i residents majors i joves.
9: Se va recuperar i, a més, s'ha donat l'oportunitat que tothom, sense cap tipus d'excepció ni discriminació, diguem, no, puguin gaudir, puguin participar directament.
10: Això és una festa per tots els ambients i sobretot és una reforça la part cultural del poble, de l'identitat de l'Aró.
11: Un orgull poder dir que som de l'Aró i que som cossiers tots, perquè més o menys, però és això, un orgull i un sentiment molt especial.
1: Una dansa que es va recuperar l'any 1992 després de dècades d'oblit.
2: I en el marc de les festes de Sant Llorenç, a l'Aó a Menorca ha viscut el segon jaleo. Hi han participat 49 caixers i cavalls.
1: A causa de la calor, se'ls ha demanat que disminuïssin el seu temps dins la plaça. S'han fet, com és habitual, una volta i la volta de les canyes amb els cavalls sortint d'un en un.
12: Ara ja no qual més que una tanda, que s'altre el deix a sa fia. Tens 81 anys i ja me pesa el cul.
13: M'agrada més quan fan el jaleo aquí per dematí.
14: Anem a veure les canyes, que és el millor de tot.
15: Cercam les ombres que podem, però bueno, s'estona de fer uns quants cavalls allà mig, l'hem de fer igual, encara que faci molta calor.
1: Durant aquests dos dies, Creu Roja ha atès 4 mossegades de cavall a les mans que han requerit punts de sutura i hi ha hagut 5 trasllats hospitalaris per traumatismes de diversa gravetat.
2: I arribarem a les 8 amb la cultura. I vos parlant primer del Teatre Pereira d'Eivissa, que acull dia 2 de setembre la presentació del documental Zirap i los vientos de la cultura, acompanyat amb l'espectacle de música del Sextet El Almir, un dels millors guitarristes de la seva generació. Ivonne Aranyó.
16: No ho sembla, però El Almir va néixer a Alemanya i amb 7 anys ja tenia una guitarra entre les mans.
17: En mi casa, mi padre de Medio Oriente, de Nazaret, entonces él escuchaba música árabe, tocaba el laúd, yo aprendí el laúd de él. Mi madre es colombiana, con lo cual el folclore suramericano, vallenato, cumbia, salsa, todo eso por vena. Y mi padre le encantaba el flamenco porque era la música que más se asemejaba a su cultura.
16: Un dels millors guitarristes de la seva generació que portarà al Teatre Pereira un recorregut musical que va des de Bagdad i fins a l'Al-Andalus.
17: Pues este concierto está basado en el Amir Flamenco Sextet. Es una cosa muy vistosa para el ojo, musicalmente muy intensa y muy bonita, y luego para el alma te transmite esas emociones que esas músicas tienen, porque yo siempre digo, somos hermanos porque vivimos en el mismo mar, pero vemos el mar desde otra costa.
16: Un concepte que es plasma al documental Sir Yap i los vientos de la cultura, basat en la figura de Sir Yap. Alan Cantos és el director del documental.
18: La persona que quizá más ha influido en nuestras costumbres, en la música, en el flamenco, en la gastronomía, vino de Bagdad al recién formado califato, bueno, era el emirato de Córdoba, y cambió todo eso gracias a un rey que prefería la cultura que la guerra, que era Abderramán II, que también venía de emigrantes de Damasco. Me pareció tan fascinante y que encima fuera negro.
16: Un revolucionari que es reprodueix en figures com el Amir, un dels protagonistes del documental, amb aquesta excel·lència i barreja cultural tan enriquidora. Una cohesió de cultures contada a través de la música.
2: I el Club Pollença acull fins al mes d'octubre una exposició que presenta la vida, l'obra i el compromís cultural de Xesca Ensenyat i Seguí, filla il·lustre d'aquest municipi del nord de Mallorca, que va morir el 2009.
1: La memòria col·lectiva mallorquina de la segona meitat del segle XX, el món popular i l'impacte del turisme eren la base de la seva literatura, tal com explica l'historiador Miquel Amengual.
19: I ho veiem, per exemple, la novel·la Una altra vida, on no vull fer spoilers, però els darrers capítols, per exemple, són una visió d'allò que vendria bastant encertada i bastant espectacular.
1: Articulista en els mitjans de comunicació, va animar la cultura amb la seva defensa de la llengua catalana. Biel Marques, el president del Club Pollença.
20: Som una pionera en tots els sentits. Pollença va fundar el Yall Editor, una de les primeres revistes que es van fer a partir de la democràcia. Després va fundar i va dirigir l'Espira Magazine, que aquí tenim tota la col·lecció d'Espires, i és una persona completament implicada en la cultura i en la llengua.
1: Xesca Ensenyat és considerada una pionera de la literatura digital en català gràcies al blog L'Hidroavió Apaga Focs, que va veure la llum a principis de segle.
19: Hem de pensar que ella havia estat certament marginada una mica del món literari, i allà li va permetre expressar-se en tota la seva plenitud.
2: Precisament el Club Pollença se celebra avui i dimecres la Setmana de l'Arquitectura i el Disseny, amb el focus posat en l'habitatge com a gran repte del segle XXI. Hi haurà una sèrie de conferències que tindran lloc a partir de les 8 del vespre. I arribarem a les 8 del matí recordant la figura de la pintora i dinamitzadora cultural Lourdes Santpol, que ha mort aquest cap de setmana. Santpol va néixer a Valldemossa el 1949, és reconeguda per la seva trajectòria artística en les arts visuals. A més, des del 1981 va formar part del grup de persones que van impulsar el Festival Chopin. L'associació d'aquest festival a Valldemossa ha volgut recordar avui la pintora a través d'un comunicat.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 17 d'agost, un dilluns en què parlam de l'ús dels doblers en efectius que baixa a l'hora de pagar les botigues físiques. Segons el Banc d'Espanya, ha davallat 2 punts en un any, però, tot i això, encara és el mètode més utilitzat entre els consumidors. El 2025, gairebé el 60% dels clients varen optar per comprar als establiments físics en metàl·lic, una xifra que per al president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, és una mica inferior a les Balears. Mora assegura que els pagaments en targeta repercuteixen en els establiments i de retruc també a la butxaca dels ciutadans.
2: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
1: Tot donant ampliar amb les dades, abans, però, repassar amb els titulars del dia. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més habitatges per damunt del 1 milió d'euros.
3: Per davant només hi ha Màlaga i Madrid, segons les dades del portal Idealista. El president del Col·legi d'Agents Immobiliaris, José Miguel Artieda, però, adverteix que a les Illes una casa d'1 milió d'euros ja no es considera de luxe.
4: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
1: I 500 persones moren cada any a les Balears per mort de la resistència als antibiòtics.
3: Són sobretot pacients amb patologies de base com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. El cap del Servei de Microbiologia de Son Espases, Antonio Oliver, apunta a la prevenció i a les teràpies personalitzades com a estratègies per combatre aquesta pandèmia.
5: Pues el evitar la transmissió de bacteris resistents, pues com usar los antibióticos lo mejor posible y otra, contener la transmissió de las infecciones, pues aplicando medidas de contención de, por ejemplo, aislamiento para evitar que se transmitan a otros pacientes.
1: I nova desaparició d'una embarcació amb 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears.
3: L'organització Alarm Phone assegura que la barca va partir de les costes d'Algèria i que de moment no se'n té cap notícia. És la segona embarcació desapareguda només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears.
1: Tot mentre la crisi migratòria a Ceuta centra l'agenda política estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dirigirà avui una reunió telemàtica de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma.
3: I participarà en alguns dels ministres del seu gabinet. Això passa després que d'haver 200 migrants fessin una protesta espontània a la platja de Ceuta per demanar asil a Espanya. I tot just quan l'executiu central ha negat també el col·lapse del servei sanitari per l'atenció a les milers de persones que van travessar la frontera a finals de juliol.
1: I els incendis que cremen la península han deixat la primera víctima mortal.
3: Un agent de la Unitat Militar d'Emergències ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos, a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat.
1: I avui en aquest informatiu matí faran balanç també de l'estat de les reserves hídriques de les Balears.
3: A les 8 i mitja en parlarem amb el director general Joan Calafat. Aquest cap de setmana hem conegut precisament que al juliol aquestes reserves es situaven en el 39%. Són 6 punts manco que el mes anterior.
1: Això quan aquesta setmana també continua la calor. Avui a les 12 del migdia es tornarà a activar l'avís groc a l'interior de Mallorca per temperatura elevada. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, així es encetam la setmana i continuem parlant de la temperatura com a la protagonista. Les mínimes avui s'han mantingut molt semblants als registres que tinguérem ahir, mentre que pel que fa a les màximes destaca l'avís groc actiu a l'interior de Mallorca per valors màxims que avui es mourien entre els 36 i els 38 graus. El sector de les Pitiuses, aquests valors punta, quedaran entre els 34 i els 36, mentre que a Menorca no es preveu que avui arribin a superar els 35. Pel que fa a l'estat del cel, anirem alternant estones de sol amb l'arribada d'intervals de núvols prims, mentre que cap al capvespre avui torna a destacar la possibilitat de que pugui créixer qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca, que si agafa prou empenta podria venir acompanyat de qualque ruixat puntual. El vent continuarà bufant fluix de component nord i cap al capvespre girarà cap a component est, acompanyat d'una situació marítima tranquil·la, raó de l'arxipèlag, tot i que encara destaquen alguns redols de maror cap al sud de les Pitiuses. La temperatura hores d'ara és de 25 graus a Mahó, 24 a Palma, 21 a Calvià i 23 a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
1: I en els esports, el nedador Hugo González és subcampió d'Europa. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. El mallorquí ha aconseguit la plata en els 200 metres estils als campionats d'Europa de natació de París amb un temps de 1 minut, 54 dècimes i 44 centèsimes. Hugo va quedar tan sols dues dècimes de l'or, va signar un nou rècord d'Espanya i va aconseguir també la que és la sisena millor marca de tots els temps en la modalitat. A més, és la vuitena medalla de la seva carrera, la quarta a un campionat europeu. I en futbol, el Mallorca va encetar la Lliga sumant 3 punts després de guanyar el Valladolid per 2-0 amb gols de Pablo Torre i Antonio Raillo, i ara farà feina aquesta setmana per preparar el partit de la segona jornada, el del pròxim dilluns, el primer a domicili contra el Granada.
1: Són ara les 8 i 6 minuts. Iker Hernández és el control tècnic, també en Cristina Bausant, Sant López i Lluís Hernández. Continua.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: L'ús de doblers en efectiu va de davallar. De les darreres dades del Banc d'Espanya indiquen que el pagament en metàl·lic als establiments físics s'ha reduït 2 punts en un any, però tot i això és el mètode més utilitzat entre els consumidors. Perquè vos en faceu una idea, el 2025 el 57% dels clients optaren per fer les compres al comptat, el 27% amb targeta i el 15% amb dispositius mòbils, que ha assumit les compravendes que ha perdut l'efectiu. Ara bé, el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, de la PIMEM, indica que a les Balears el percentatge de pagaments en líquid es pot situar en cel per davall del 50%.
3: Jordi Mora observa com aquesta tendència es compleix i la targeta de crèdit, el mòbil i el Bizum guanyen terreny. Una realitat que, assegura el president de la PIMEM, afecta de manera directa els comerços i establiments, especialment els més petits, que no tenen tanta capacitat de negociar amb l'entitat bancària. Són Mora i el president de l'Associació de Consumidors i Usuaris Consubal, Alfonso Rodríguez.
2: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió al final d'alguna manera s'ha d'acabar repercutint al client.
8: Sí, hay comercios que tienen un letrerito en la puerta que dice que no admitimos tarjetas de crédito. A la gran mayoría de los comercios les supone una pequeña comisión, pero la obligación real y normativa es la de aceptar efectivo.
3: Mora apunta que el Bizum, el servei de pagament a través de dispositius mòbils, té uns costos més baixos i podria ser una alternativa.
2: Féssim servir més el Bizum i menys aquestes targetes, doncs aquestes comissions bancàries també haurien de repercutir-se en el comerç, en el restaurant o en l'establiment, i per tant doncs, jo crec que amb menys comissions bancàries també doncs això també es veuria reflectit positivament en el preu final que té el client.
3: El mètode de pagament, però, té més a veure amb l'edat del client que no amb l'establiment.
8: La diferència, bueno, radica, pues, como decía, en las personas mayores que controlan de esta forma mejor sus gastos y en la mayoría de la gente joven, pues, por pura comodidad.
3: De fet, el Banc d'Espanya calcula que el 39% dels joves d'entre 18 i 24 anys fan les compres amb dispositius mòbils, el 28% amb targeta i el 32% en efectiu, mentre que dels majors de 65 anys, gairebé el 80% paguen en metàl·lic, el 19% en targeta i el 2% a través de dispositius mòbils. També hi ha diferències en funció a la formació. Com menys formació acadèmica tenen, més utilitzen l'efectiu.
1: Aquestes són les xifres, però per conèixer quina és la realitat dels comerços i els establiments, han parlat amb treballadors de negocis ben diferents. Una farmàcia, una benzinera i una botiga de plaques de matrícula on també fan fotocòpies. La tendència en els darrers anys, ens expliquen, és el pagament en targeta.
9: Ha canviat en els darrers anys i ara, més o menys, quasi tothom paga en targeta. Fins i tot demanen si poden fer Bizum.
10: És que la gent, depenent de l'import, com que li sap greu haver de pagar en targeta i miren amb de tenir un pop d'efectiu, però sí que la realitat és que la gent cada vegada paga menys amb efectiu. Quan són petites sí que et diuen, ai, és que amb això és que és molt poc, és que me sap greu haver de pagar en targeta, i ho acaben pagant en targeta igual, però mentre li sap greu.
1: N'hi ha, però, que exigeixen una quantitat mínima de compra per poder pagar amb targeta.
11: Un 60% a la targeta. L'únic que nosaltres tenim com un mínim, perquè és vera que fem fotocopis i una fotocòpia pot costar 30 cèntims i te demanen pagar 30 cèntims. Per això varen posar un mínim, però crec que per llei no se pot, sinó que si tu tens de tafo ni targeta, tens que cobrar-ho a tot el moment, o sigui, en la quantitat que sigui.
1: I les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més habitatges per damunt del milió d'euros. Per davant només hi ha Màlaga i Madrid, segons les xifres del portal immobiliari Idealista. Ara bé, els experts adverteixen que a les Illes, a causa de l'augment generalitzat dels preus, una casa d'un milió d'euros ja no es considera de luxe.
3: Es considerava de luxe aquesta casa d'un milió d'euros i de superluxe una de 3 milions, però la regla que impera en l'àmbit nacional a les Balears ja l'han superada. Així ho explica José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària a les Illes.
4: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
3: És un mercat pràcticament vedat per als residents i que mira principalment als estrangers de tot el món d'alt poder adquisitiu.
4: Alemans, suecs, suïssos, sí, i ara ja pues, també estatunidens, mexicans, dubaitis, que també estan mirant coses per aquí.
3: Això sí, els alts preus que estan disposats a pagar fa que siguin molt exigents i que ho vulguin tot perfecte.
4: Miren molt el material, miren molt la construcció, miren molt els habitacles, que siguin molt espaiosos. Això es mira molt, la contaminació acústica, igual que la visual. I després ja superluxe, pues, s'escapa de qualsevol cosa. Podem parlar d'heliopuertos, piscina que són olímpiques.
3: El darrer informe publicat per Idealista afirma que les Balears tenen el 17% dels habitatges de luxe d'Espanya i el 28% dels de superluxe.
1: I doncs parlem ara de turisme. L'ocupació dels hotels de Peguera, Calvià, Mallorca, frega aquests dies el 90%. Els hotelers de la zona preveuen que aquest percentatge es mantindrà fins a final de mes i el mes de setembre. Fan comptes passar del 80%. El mercat alemany és majoritari en aquest nucli.
3: Unes xifres que permetran als negocis remuntar una temporada que havia començat fluixa. Els comerciants i hotelers d'aquesta localitat calvianera asseguren que els dos primers mesos van ser més magres que els de l'any passat, sobretot perquè fa no res han finalitzat les obres de la primera fase de la reforma del bulevard de Peguera. Paula Mayol és subdirectora al Morgans Hotel.
12: Està sent molt positiva. Juny i juliol van tancar amb els mateixos percentatges d'ocupació de l'any passat, però ara veure que en revenue hem tancat amb més facturació. Agost anem per el 92% d'ocupació i setembre anem per el 83%, més o menys, i crec que el tancarem damunt del 90%.
3: Els negocis d'oferta complementària, sobretot els ubicats al bulevard, confirmen que s'han vist condicionats per les obres. Diego Ganim fa feina al supermercat Toravich Peguera i Carmen Alfaro és resident a la zona.
13: Que molestó muchísimo la obra que hubo del bulevard, sí, se notó mucho, mucho. Ahora ya estamos a niveles de temporadas anteriores, buen flujo de gente y buen nivel de ventas. Lo mismo que el año pasado.
14: Y cuando terminen las obras, creo que quedará un buen paseo muy bonito tanto para nosotros como para los turistas que vengan a visitar la isla.
3: Al setembre les previsions apunten a una ocupació entorn del 80%, tot i que enguany es repeteix la tendència de l'estiu passat, molts visitants reserven a darrera hora.
1: I els conductors d'autobusos que circulen per una altra zona de Mallorca per secar l'obra lamenten els embossos que s'hi produeixen cada dia. Diuen que, tot i que hi ha panells informatius que informen que l'aparcament està ple, centenars de cotxes intenten accedir igualment.
3: Per això demanen mesures urgents com posar una barrera a l'inici de la carretera per no deixar passar més vehicles quan l'aforament està complet. S'arriben a produir embossos de fins a 3 a 4 hores. Així ho expliquen els comerciants de Sa Calobre que viuen aquesta situació cada dia.
15: Sí, va bastant embossos perquè, clar, què passa? Que els autocars, quan volen baixar, clar, una imalada de cotxes, cotxes de vegades no volen... La municipal de vegades diuen, aturar-vos aquí, aneu una excursió, no hi volen anar, i baixen, vingui, no deixen passar els autocars.
16: Depèn de horari, però un horari així de pico és un horari que, diguem, de les 12 a les 3 hores de la tarda, ahí...
3: Més enllà d'això, els comerciants de Sacalobre asseguren que la temporada està sent molt bona per ells per la gran afluència de turistes.
1: I 14 dels 19 aspirants que es presentaran a l'examen per obtenir la llicència de guia turística a Mallorca han aprovat i formen part ja del cos oficial de guies turístics. Amb aquests, idò, ja són gairebé 1.950 les persones que tenen aquí aquesta habilitació. Fa 20 anys que no es convocava cap examen. El sector demana que ara això no s'aturi i que se'n convoquin de manera periòdica.
3: Una altra mesura que demanen de fa anys són inspeccions per combatre l'intrusisme laboral. Aquest estiu, el Departament de Turisme del Consell de Mallorca n'ha realitzat 55. Pedro Oliver, president del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears.
17: Alrededor del 60% de los tours que s'ofrecen en Mallorca s'ofrecen con un guía intruso, un guía que no es un guía profesional acreditado. Los guías turísticos no podemos competir, no podemos ofrecer esos precios para la gente que no genera una factura o que trabaja en B y que no paga impuestos. I muchos de ellos no son autónomos.
3: I després de 13 anys d'aquestes reivindicacions per part dels professionals, el Consell de Mallorca ha realitzat aquest estiu 3 sortides a la Seu, a l'Ajuntament de Palma i al Castell de Bellver. Allà hi han fet més de 50 inspeccions i s'han aixecat un total de 14 sancions que poden anar dels 5.000 als 50.000 euros. Guillem Ginart és conseller de Turisme de Mallorca.
18: Aquestes inspeccions tenen com a objectiu, bàsicament, protegir aquell professional que fan les coses bé. O sigui, guies turístics són els nostres principals ambaixadors, són els que expliquen la nostra història, el nostre patrimoni, les nostres tradicions, la nostra identitat.
3: El Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears xifra en un 60% els tours que s'ofereixen que estan dirigits per un guia no titulat.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8 i 16 minuts. Ja ho destacàvem, els titulars, la resistència als antibiòtics és una de les causes principals de mortalitat a tot el món. S'estima que més d'un milió de persones moren a l'any per mort dels bacteris. Aquí, a les Balears, la taxa seria de 500 defuncions anuals. Sobretot són pacients amb patologies de base, com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. Un estudi internacional pioner, amb la participació del doctor Antonio Oliver, que és el cap de servei de microbiologia de Son Espases, suggereix les teràpies personalitzades i la prevenció com a estratègies clau per combatre la major pandèmia de la humanitat. Ens ho explica Laura Benrell.
19: Així descriu el fenomen dels superbacteris l'Organització Mundial de la Salut quan són capaços d'evolucionar i defensar-se dels antibiòtics. Fins i tot els medicaments de darrera generació s'han demostrat ineficients i en algunes parts del món una de cada 3 infeccions és resistent avui. Un escenari que obliga a la reflexió, apunta el doctor Antonio Oliver, investigador principal del grup de resistència dels antibiòtics de l'IDISBA.
5: Nosotros desarrollamos un antibiótico nuevo y ellos enseguida las bacterias encuentran la forma de hacerse resistente frente a él. Siempre vamos a ir por detrás, ¿no? Así que en eso no vamos a ganar nunca la batalla. Siempre va a haber resistencia a los antibióticos, pero lo que sí tenemos que hacer es tratar de minimizarla para que su impacto sea lo menor posible, ¿no?
19: El canvi en el protocol d'actuació passa per conèixer en profunditat quin bacteri concret està provocant la infecció i fer un ús correcte dels antibiòtics.
5: A partir de ese mapa genético de la bacteria puedas decidir cuál es el antibiótico o la combinación de antibióticos más eficaces, formas muy importantes para contenerla, que es, por ejemplo, pues el evitar la transmisión de bacterias resistentes, pues con usar los antibióticos lo mejor posible, y otra, contener la transmisión de las infecciones, pues aplicando medidas de contención, de, por ejemplo, aislamiento para evitar que se transmitan a otros pacientes.
19: A la lluita contra les infeccions han entrat en joc alternatives. Una opció és la fagoteràpia, que és l'ús de virus per a la destrucció dels bacteris multiresistents. Una quinzena de pacients amb fibrosi quística de les Balears han participat d'un estudi pioner amb resultats satisfactoris, una teràpia impulsada per la Fundació Respiralia amb el suport de la Universitat de València. El seu president, Carlos Pons, exposa les traves burocràtiques per seguir endavant.
20: És molt econòmic i amb un sol tractament se pot erradicar aquestes infeccions. No vull dir ni 100%, perquè evident que cada cas és un món, però que de moment ha donat molt bons resultats i això és un tractament que ha de passar per l'Agència Espanyola dels Medicaments i ara mateix no ens deixen seguir amb aquests tractaments que siguen per ús compassiu. Per tant, estem veient de trobar altres vies per seguir atenent-se als 100 i 100 de peticions que tenim de metges de tot Espanya.
19: Per assolir-ho, es proposa la creació d'un banc de virus identificat cada una de les superbacteris contra el qual és efectiu. Es tracta de la coneguda com a fórmula magistral que permetria, a més, estalviar recursos sanitaris i hospitalaris, una opció que, de moment, no es contempla a Espanya.
1: I la Universitat de les Illes Balears defensa la solidesa de la seva activitat científica després que dissabte es fes públic que queda fora del rànquing de Xangai. L'índex recull les 1.000 millors universitats de tot el món i és un dels més prestigiosos per avaluar la qualitat de les institucions universitàries.
6: La UIB ha explicat en un comunicat que el rànquing dona molt de pes a indicadors com els Premis Nobel i les medalles Fields, els investigadors més citats o les publicacions a Nature i Science, uns indicadors que, a més, es mesuren majoritàriament en valors absoluts sense tenir en compte la dimensió de cada universitat. La institució també qüestiona que el rànquing no valori altres aspectes com la qualitat docent, la transferència de coneixement o el compromís social de les universitats. Finalment, recorda que la davallada no és exclusiva de la UIB, sinó que ha afectat el conjunt del sistema universitari espanyol, principalment, diu, per l'auge de les universitats xineses.
1: Hi ha una nova alerta per la desaparició d'una embarcació amb el manco 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears. L'organització Alarm Forn assegura que l'embarcació va a partir de les costes de Tipassa, d'Algèria, i que de moment no se'n té cap notícia.
6: És la segona embarcació desapareguda només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears. Divendres passat, Alarm Forn ja va alertar del naufragi d'una nau amb 32 migrants a bord que havia partit de la localitat algeriana de Boumerdès. Només hi va haver 4 supervivents i les altres 28 persones haurien mort. Salvament Marítim manté la recerca dels desapareguts, però encara no han estat localitzats.
1: I aquesta matinada, quan faltaven 15 minuts per la una, s'han interceptat 27 persones migrants a la línia de costa a la zona d'Escaló, a Formentera.
6: Delegació de Govern informa que han intervingut la Guàrdia Civil de la Pitiusa del Sud i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. Amb aquests, són més de 4.500 les persones que han arribat a les Balears per via marítima de manera irregular aquest any.
1: I tot mentre la crisi migratòria de Ceuta centra un dia més l'agenda política estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, capitanejarà una reunió telemàtica de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma. Serà a les 9 del matí, d'aquí una hora, i participaran alguns dels ministres del seu gabinet, entre els quals la titular d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Elma Sáiz, per part seva, serà avui a Ceuta i es trobarà amb el president Juan Jesús Vives. Tot quan l'executiu central ha negat el col·lapse del servei sanitari per l'atenció a les milers de persones que varen travessar la frontera a finals del mes de juliol.
6: La ministra de Sanitat, Mònica García, que ha visitat Ceuta, xifra en 5.800 les persones migrants ateses, de les quals 28 romanen ingressades. A més, admet que ha estat necessari un sobreesforç dels treballadors per respondre al repunt de les necessitats. Reclama més espais d'atenció a migrants per reduir el risc sanitari.
21: Ninguna de las operaciones, ninguna de las consultas y ninguna de las asistencias sanitarias se han suspendido, ni esperemos que se suspendan, por supuesto, y que ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, ¿hay una crisis humanitaria? Sí.
6: Per part seva, el PP considera que la crisi a Ceuta comporta un problema de salut pública. El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local, Elías Bendodo.
22: Esta avalancha de inmigración, porque al final la urgencia sanitaria hay que atenderlas, pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Ella es la culpable de ese colapso sanitario y, evidentemente, ya no le pido que vaya, yo le pido que dimita.
1: I això quan ahir 200 migrants varen organitzar una protesta espontània a la platja del Trampolín de Ceuta. Entre les barraques improvisades cridaren asil i varen mostrar cartells per reclamar poder sol·licitar protecció internacional a Espanya.
23: Solo los marroquíes no pueden coger el asilo porque quieren trabajar. Todos quieren trabajar. Y si alguno hace malo, pues la policía lo coge y mandarlo para Marruecos.
24: Sí, estamos sufriendo de verdad porque estamos aquí durmiendo cerca del mar, con frío, con huele, con mucho sufrimiento.
1: Mentrestant, el Senat manté en la seva agenda d'aquesta setmana les convocatòries de les comissions de defensa i exteriors per abordar la crisi a Ceuta.
6: Els ministres Margarita Robles i José Manuel Álvarez, però, no hi assistiran. La Cambra Alta, a més, afegeix una nova data per a la compareixença del titular de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a qui ha convocat per dijous que ve.
2: I avui també vos hem d'explicar que hi ha hagut un nou accident a la carretera d'Eivissa-Sant Antoni a l'altura de l'Hipercentro. Un vehicle d'alta gamma i conduït per un grup de joves circulava ahir de manera temerària quan va xocar contra un altre cotxe.
6: La conductora va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus. El trànsit en sentit Sant Antoni es va haver de desviar durant diverses hores en un tram de la carretera pel vial lateral mentre retiraven els cotxes implicats en aquest sinistre que varen quedar molt malmesos. Ara s'investiguen les causes d'aquest accident.
0: Informatiu Matí. Esports.
2: I arribem a les 8:25, encetant els esports. Avui destacam que el nedador Hugo González és subcampió d'Europa. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. El mallorquí ha aconseguit la plata en els 200 metres estils als campionats d'Europa de natació de París amb un temps d'un minut, 54 segons i 44 dècimes. Hugo va quedar a tan sols dues dècimes de l'or, va signar un nou rècord d'Espanya i aconsegueix també la que és la sisena millor marca de tots els temps en la modalitat. A més, és la vuitena medalla de la seva carrera, la quarta a un campionat d'Europa. Sentim Hugo González.
8: Bueno, significa mucho, más viendo la temporada pasada, que fue bastante complicada. Pues ahora, bueno, bajar en marca personal 2 segundos, récord España, 2 décimas del oro, sabe como una victoria. Pero queremos más, siempre queremos más, somos deportistas, así que, bueno, que el espíritu competitivo siga adelante tanto allí que viene el Mundial como Juegos. Queremos seguir compitiendo con los mejores de tanto del mundo como de Europa, como los Juegos, y cada vez asentarnos más en estos finales, ¿no? Que sea familiar, subirnos al podio, buscar nuestra mejor versión.
7: També va aconseguir medalla la nedadora Laura Cabanes, que es va penjar el bronze en els 200 metres papallona. D'aquesta manera, Espanya tanca el campionat europeu amb 2 medalles, 22 finalistes i 14 rècords d'Espanya. En futbol, el Mallorca va encetar la Lliga sumant 3 punts després de guanyar el Valladolid per 2-0 amb gols de Pablo Torre i Antonio Raillo. Els vermells faran feina aquesta setmana per preparar el partit de la segona jornada, el del pròxim dilluns, el primer a domicili, que serà contra el Granada, el conjunt andalús, que va empatar a 0 en el seu debut al camp de l'Oviedo. Tot i la victòria, el tècnic del Mallorca parla de marge de millora. Sentim Luis García.
9: Siempre hay debes, siempre hay cosas a mejorar y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve, entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables por el talento que tenemos en los jugadores para atacar mejor y de manera más controlada y de esa manera pues poder disponer más del balón, que es lo que queremos.
7: Ahir la jornada va deixar aquests altres resultats. Eibar 1, Tenerife 3, Burgos 3, Còrdoba 2, Girona 1, Leganés 1, Las Palmas 2, Albacete 1. Avui es tancarà aquesta primera jornada amb 2 partits. Quan siguin les 7 del capvespre jugarà l'Sporting de Gijón Sabadell i a les 9:30 del vespre el Maria Eldense. I un ex-mallorquinista, Samu Costa, va tenir els seus primers minuts, va ser a la Lliga de l'Aràbia Saudita, debutant amb gol i victòria. El portuguès va jugar gairebé mitja hora en el triomf del seu equip per 3-0. També en futbol, el Porreres de Jaume Mut es va proclamar campió de la Copa Federació, això després de guanyar la Societat Esportiva Eivissa per 2-0 a Ses Forques, i es classifica així per la fase nacional. Sentim un dels nouvinguts a Porreres, l'exdavanter de l'Andratx, Javi Sánchez.
10: Pues nada, muy bien el equipo, la verdad. Estamos en pleno pretemporada, estamos conociéndonos todavía, pero el equipo ha respondido muy bien. Estamos físicamente cogiendo el tono para llegar a temporada lo mejor posible, pero bueno, era un partido que no era un amistoso, es Copa Federación, y queríamos ganar y así hemos hecho. Bueno, ganando hoy queremos seguir avanzando rondas y hasta que donde lleguemos, pues bienvenido sea cada paso que demos.
7: Amb la mallorquina Marta Cardona i el seu company Jordi Xamar cercaran avui l'O al Mundial de 470 mixt del Japó. Cardona i Xamar són segons a la classificació general després de signar un 10è, un 16è i un 6è lloc en les tres primeres proves. Aquests resultats els fan pujar un graó a la taula, situant-se així a 8 punts dels líders, amb opcions reals de revalidar el títol mundial a les dues regates finals d'avui. Sentim la regatista del Club Nàutic de Serenal, Marta Cardona.
4: Vamos tranquilos, la verdad es que durante la temporada hemos hecho muy buenas finales, sabemos que es nuestro punto fuerte, así que queremos ir con las cosas claras, tranquilos y a darlo todo para poder dar nuestra mejor versión y a ver si llegamos al objetivo.
7: I en bàsquet, primer test oficial i primera victòria per a la selecció espanyola de cara al Mundial. Triomf ajustat davant Alemanya, 60-65, en un duel en què ja varen poder veure en acció les jugadores balears Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. Sentim el que deia el seleccionador Miguel Méndez.
11: Con jugadores que han aparecido en un partido, jugadores que han aparecido en otro. Y hombre, dentro de la espesura de nuestros ataques y de muy malos porcentajes en muchas jugadoras, creo que defensivamente hemos tenido mejores momentos que ayer.
7: Al partit d'ahir, Aina Ayuso va aconseguir 6 punts, Elena Puello 4 rebots i 3 assistències i Alba Torrens 2 punts. En bàsquet, posant punt i final a la informació esportiva, més esport a partir de la 1.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns. Baixa l'ús dels doblers en efectiu a l'hora de pagar les tendes. Segons el Banc d'Espanya, la seva utilització ha davallat 2 punts en un any, però tot i això encara és el mètode més utilitzat entre els consumidors.
3: El 2025, gairebé el 60% dels clients van optar per comprar els establiments físics en metàl·lic. El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assegura que els pagaments en targeta repercuteixen en els establiments i de retruc en els ciutadans.
12: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
1: I avui també parlem d'habitatge. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més pisos i cases per damunt del milió d'euros.
3: Per davant només hi ha Màlaga i Madrid. Són dades al portal immobiliari Idealista. El president del Col·legi d'Agents Immobiliaris, José Miguel Artieda, però, adverteix que a les Illes una casa d'un milió d'euros ja no es considera de luxe.
13: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que poden parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
1: I 500 persones moren cada any a les Balears per mort de la resistència als antibiòtics.
3: Són sobretot pacients amb patologies de base com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. El cap del Servei de Microbiologia de Sant Espases, Antonio Oliver, apunta a la prevenció i les teràpies personalitzades com a estratègies per combatre aquesta pandèmia.
5: Pues el evitar la transmissió de bacteris resistents, pues com usar los antibióticos lo mejor posible y otra contener la transmissió de las infecciones, pues aplicando medidas de contenció de, per exemple, aïllament per evitar que se transmitan a otros pacientes.
1: I nova desaparició d'una embarcació amb 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears.
3: L'organització Alarm Phone assegura que la barca va a partir de les costes d'Algèria i que de moment no se'n té cap notícia. És la segona embarcació desapareguda en només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears.
1: I tot mentre la crisi migratòria a Ceuta centra l'agenda política estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dirigirà avui a les 9 una reunió telemàtica de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma.
3: Hi participaran alguns dels ministres del seu gabinet. Això passa després que d'haver 200 migrants fessin una protesta espontània a la platja de Ceuta per demanar asil a Espanya. I just quan l'executiu central ha negat també el col·lapse del servei sanitari per l'atenció a les milers de persones que varen travessar la frontera a finals de juliol.
1: I els incendis que cremen la península han deixat la primera víctima mortal.
3: Un agent de la Unitat Militar d'Emergències ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos, a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava va trabucar.
1: I ara parlem de sequera.
2: Aquest cap de setmana s'han actualitzat les dades de les reserves hídriques de les Balears corresponents al juliol passat, que se situen en el 39%. Són 6 punts manco que el mes anterior i 4 menys que el juliol de l'any 2025. La comunitat va començar l'agost amb un escenari especialment complicat a Mallorca. Les unitats de demanda de migjorn i les de Manacor a la nit ja entren en alerta, situació en la qual es manté la unitat del pla. La resta del territori es troba en prealerta, excepte Tramuntana Sud i Formentera, que es troben en situació de normalitat. Avui analitzam aquestes xifres amb el director general de Recursos Hídrics, en Joan Calafat. Bon dia.
14: Molt bon dia, Balears.
2: Primer de tot, quina valoració és la que faig d'aquestes dades que es donaven a conèixer aquest cap de setmana?
14: Bé, les dades que hem publicat eren unes dades esperades, típiques d'aquest mes de juliol i aquí mitjans de bosc en què ens trobem. I hem vist que el comportament és molt semblant a l'any passat. El mes de juliol és un mes on sempre es produeix una baixada de les reserves al voltant del 5% de mitja i, per tant, això s'ha complit. Ara és cert que ens trobam, si bé l'índex de sequera que degut a les pluges està lleugerament per damunt l'any passat, a les reserves els tenim un 4% per davall. Jo destacaria que Menorca ha aguantat bastant bé, després d'una estirada molt forta el mes de juny, el mes de juliol ha aguantat, perquè hem vist que les pluges d'abril pues, han començat a arribar en els aqüífers, el trànsit que hi ha dins els aqüífers. Mallorca és qui ha experimentat una major davallada, amb un 7%, i Eivissa ha baixat un 5%. Per tant, tenim ara dues unitats que encara se troben bastant bé, que responen a aquestes pluges, que és la Tramuntana, i després ja veiem que tenim els problemes de sempre, les zones d'esplà, les zones del migjorn, i ara toca espitjar una miqueta més amb aquesta responsabilitat per contenir aquesta situació.
2: En alguns municipis, de fet, s'han establert restriccions ja de consum. Les darreres, algunes zones de Deià divendres passat. Si la situació continua igual, pensa que caldrà fixar-ne més generalitzades, també?
14: Bé, hem vist, efectivament, que determinats municipis han hagut de restringir, sobretot a zones rústiques. Sabeu que els ajuntaments tenen certs ajuntaments tenen xarxes en sòl rústic i com que no estan, en principi no tenen aquesta obligació de donar servei, pues, opten per restringir aquests serveis, és el cas de certs ajuntaments de la Serra, que això sol repetir, ja estan veient que és crític, i nosaltres el que fem és gestionar cada una de les circumstàncies que van sorgint. Clar que ens surten de circumstàncies, però els gestionem. Per exemple, ara tornem a enviar aigua cap a Solla, ja ho vam haver de fer l'any passat, des de la vessant sud, perquè bueno, això ja veiem que és un tema crònic, que no ens basten els recursos que tenim a la vall de Solla per garantir subministre, però si hem de fer aportacions, a Eivissa pues, en el sistema de salvació també tenim alguns problemes, però si una estabilitat del sistema elèctric i totes aquestes coses les anem gestionant de la mà de tots els ajuntaments. De moment la situació està controlada, però el risc zero no existeix, evidentment, i el que podem veure són manques de qualitat a qualcun dels municipis, precisament per les sobreextraccions que se fan en els aqüífers i que tenen intrusió salina.
2: Quins municipis són aquests de què em parlava ara, d'aquesta manca de qualitat?
14: Bé, sobretot són aquests que estan a la zona costanera i que els seus aqüífers estan salinitzats, no? Que poden tenir sempre els nivells es mantenen, però és perquè tenim intrusió salina, no? I no se queden sense aigua, però les conductivitats pugen precisament per aquesta intrusió, no? I d'aquí es deve la necessitat de portar recursos d'altres procedències per evitar aquestes sobreextraccions. Perquè una de les errades que s'ha comès sempre és que parlem sempre en volums anuals, no? Però nosaltres la demanda la tenim molt centrada en uns mesos on necessitem aportar més recursos i aquests recursos pues, ara mateix no ens queda més remei que treure'ls dels aqüífers perquè no tenim capacitat de desalació per aportar aquestes puntes, no? I d'aquí es devenen aquestes petites pèrdues de qualitat que tenim alguns municipis, sobretot costaners.
2: Uh-huh. La solució per al llarg termini passa per incrementar la desalació.
14: Sí, hem d'assumir que necessitem desalació, és a dir, els nostres recursos són suficients per cobrir aquestes demandes punta i, per tant, necessitem per aportar recursos en aquests moments on la demanda és més elevada, perquè si no sempre hi ha qualcú silenciós que paga aquest dèficit i aquests pagadors són els aqüífers, que són els que realment s'ofereixen. Per tant, hem de tenir capacitat per aportar aquestes puntes i no fer malbé els nostres aqüífers. La desalació és absolutament necessària. Ja ho vas a Formentera, que en depèn d'un 99,9%, a Eivissa, que ja en depèn d'un 70%, i anirà pujant perquè els aqüífers cada vegada tenen menys recursos, el canvi climàtic és aquí, i ho hem d'assumir que això serà una necessitat, sense deixar, evidentment, de millorar l'eficiència, de controlar els consums, de gestionar la demanda, tot això se dona per suposat, i la reutilització. Però la desalació ens ha de donar aquesta seguretat hídrica, no? Aquest poder tenir aigua sense haver de fer malbé els aqüífers o zones de... i afectar la nostra biodiversitat, doncs, les zones humides. Sí.
2: Senyor Calafat, com cada any es preveu que passem de l'època de sequera a les pluges torrencials i la Direcció General de Recursos Hídrics també s'ocupa de la gestió dels llits dels torrents, en què consisteix el manteniment que en feis d'aquests espais abans d'arribar a la temporada d'inundacions?
14: A veure, ara la nostra preocupació també se centra en aquesta època de pluges. No? L'Agència Estatal de Meteorologia l'altre dia ens va traslladar aquesta previsió que hi ha d'aquesta tardor, que totes les dades i models indiquen que serà una tardor molt humida i molt càlida. Això són les humides, pues tindrem, sembla que tindrem pluges, ara l'hem d'esperar és que aquestes pluges no facin mal. No? El que estan fent per això, bé, des del principi de la legislatura, pues, han fet feina per augmentar la nostra capacitat d'acció, canviant una miqueta l'estratègia, passant a una estratègia més preventiva, hem triplicat la nostra inversió en neteja de torrents, però la realitat és que duim molta feina enrere. Els torrents, tenim més de 1.000 quilòmetres de torrents i se fa difícil i hem de prioritzar aquelles zones a on poden generar més risc, no? I estem incidint i fent feina en aquestes zones que poden tenir una repercussió més elevada damunt la població. De moment jo transmetria un missatge de tranquil·litat, gestionarem aquestes pluges amb la màxima eficiència possible. És cert que si mos plou, com va ploure a València, serà difícil que tot estigui controlat, però bueno, anem a intentar que tot estigui el millor possible, la conscienciació de la gent, que la gent sàpiga el que ha de fer quan s'envia una alerta des de Protecció Civil. Moltes vegades penseu que els desastres passen a dins els vehicles, dins damunt les carreteres, i això ho hem de tenir molt en compte. La prudència és màxima quan hi ha aquests episodis de pluja i hem de fer cas en els avisos que ens envien.
2: I també estaran pendents del que pugui passar durant les pròximes setmanes d'aquesta temporada ja de pluges, d'inundacions que està previst que comenci en breu. Joan Calafat, director general de Recursos Hídrics, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
14: Un ple, com sempre, i una crida a la responsabilitat en el consum i a la prudència, que sempre ens ajudaran. Moltes gràcies.
2: 8:41 minuts, pendents també del cel, de si plou o no, hi ha els pagesos.

0: Ara mateix estem envoltats de ceps on el sol ja impacta en aquests conreus vinícoles. Veiem també el fruit del raïm madur de color morat i és que, com bé ha explicat el seu propietari, Josep Vidal, en una entrevista a l'Informatiu Matí, la campanya de verema s'ha avançat i de moment, diu, s'està desenvolupant positivament amb les primeres varietats primerenques com són les de Chardonnay i Girarrós.
1: Apostant per les varietats autòctones, que són les que millor s'adapten en el nostre clima i en aquestes calors tan extremes que tenim ara mateix en l'estiu.
0: Per altra banda, el president de la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la Terra Mallorca, Mateu Morro, ha assegurat que les varietats de raïm autòctones responen encara millor les elevades temperatures de l'estiu, tot i que no estan exemptes de les afectacions d'aquesta forta calor.
2: Les varietats autòctones són varietats que han estat seleccionades al llarg de generacions per nostres viticultors i estan molt ben adequades a les nostres condicions de territori i de clima. D'altra banda, segons les nostres dades, cada vegada tenen una superfície major i podríem dir que són clarament majoritàries a nivell de verema.
0: I en aquesta explotació a Santa Maria del Celler Vidal Serra esperen collir 15 tones de raïm amb una verema que finalitzarà més o manco el pròxim 15 de setembre.
3: Gràcies, Lluís. Encara parlem de la pagesia. Els pagesos de les Balears han rebut enguany més doblers que mai per part de la Unió Europea, superant els 38 milions d'euros. L'any que ve encara seran més de vers 40. El govern, però, tem que aquest rècord d'ajudes, Cristina, torni a minvar a partir del 2028.
4: Enguany, les ajudes directes de la PAC han estat de 38 milions d'euros. Hi ha un motiu clar, ho exposa Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
5: Estem patint rècords d'ajudes perquè en aquest període han aconseguit que se mos vagi reconeguent l'insularitat. La península, la mitja de que se cobra per hectàrea, per aventura està entorn als 200 euros i nosaltres estem un poquet per damunt, un 220, una cosa així. I venien d'un període que estàvem per davall i esperem inclús que l'any que ve encara pugi un poc més i jo crec que a finals de període, que serà a final del 27, arribem quasi en els 40 milions d'euros.
4: Dels 4.700 beneficiaris, la major part són a Mallorca, amb tot, percentualment, allà on ha augmentat més les ajudes és a les Pitiüses.
5: Són els que més ha pujat. Perquè ens facem una idea, a Eivissa, l'anterior període d'ajudes estava cobrant entorn a 500.000 euros i actualment ja està a prop del milió d'euros. A Mallorca, la pujada haurà estat un 17% el valor de l'hectàrea, per tant, el que ha pujat, i a Menorca haurà pujat entorn al 50%.
4: La part dolenta ve a partir d'ara que s'han de negociar les quantitats per al pròxim període entre el 2028 i 2032.
5: Globalment hi ha una proposta de davallada molt important. Molts d'estats, sobretot els estats del sud de la Unió Europea, també estan en contra. Però després hi ha una altra cosa, que és que aquest doble, suposadament, que han de venir a l'agricultura, estan com a difuminats, mesclats amb altres fondos que no tenen res a veure per agricultura, amb la qual no hi ha una seguretat de que arribin aquests dobles.
4: Simona t'espera com a mínim mantenir allò que rebrà l'any 2027.
3: I a Menorca produir carn ecològica implica un 20% més de costos. Actualment encara són pocs els productors de carn ecològica que hi ha a l'illa. Fins i tot alguns llocs han d'exportar a Mallorca perquè a Menorca el producte no té prou sortida, Blai Barber.
6: A Sona Batzer, a Ferreries, fan carn ecològica de vaca vermella menorquina. Els animals han d'estar amollats tot el dia. L'engreix es fa amb ordi i palla que sembren ells i un pinso amb certificació ecològica que no du additius químics. Consideren que la carn ecològica a Menorca encara no se li dona prou importància i per això l'exporten a Mallorca. En Joan Ayès és l'amo de Sona Batzer.
7: A Mallorca hi ha uns clients que cerquen més aquest tipus de carn, que aquí a Menorca no hi és. I també, clar, amb els ecològics té que pagar un poc més. En els restaurants o les carnisseries, clar, si has d'afegir el valor ecològic, encara és més cara.
6: El gran distribuïdor de carn de Menorca també constata que l'ecològica a l'illa no arranca. Antoni Pellicer, gerent de Ganados Pellicer.
8: Nosaltres tenim un client que sí que ens fa vedell menorquí ecològic, el que no costa aquí a Menorca, perquè no hi ha un comerç establert per treure un vedell sencer, m'entens? Només demanen segons quines peces, però això ho han de treure cap a Mallorca o cap a la península, que sí que hi ha més demanda.
6: Els ramaders ecològics estan sotmesos també a controls estrictes, amb inspeccions i un llibre ecològic en què han de declarar a quines tanques pasturen les vaques o quin pinso han comprat.

0: I un cop de calor ha obligat a evacuar en helicòpter una persona que era a una finca d'Ariany a Mallorca. L'han traslladat urgentment a l'Hospital de Son Espases. No ha estat l'únic incident relacionat amb les altes temperatures del cap de setmana en què s'han declarat també dos incendis forestals.
1: El darrer ha afectat prop de 5 hectàrees de vegetació i matolls a la zona de Son Nadal, a la carretera que uneix Manacor en Sant Llorenç d'Escardassà. El foc s'ha declarat controlat en poc més de 3 hores, a les 4 i mitja de l'hora baixa, gràcies a la ràpida intervenció dels serveis d'emergència amb efectius aeris i terrestres dels bombers de Mallorca i també de l'Ibanat. Recordem que avui gairebé tot Mallorca i les Pitiüses se mantenen en alerta vermella per risc extrem d'incendi forestal. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga.
0: Mentrestant, els incendis continuen cremant a la península. Han deixat la primera víctima mortal, un agent de la Unitat Militar d'Emergències que ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos, a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat. 3 militars més han resultat també ferits.
1: Davant d'aquesta tragèdia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut traslladar la seva estima i solidaritat a la família de la víctima mortal i als seus companys de l'UME. En un missatge a X, ha desitjat una recuperació ràpida als ferits i ha aprofitat per agrair la tasca que fan els serveis d'emergència en aquest incendi. També ho ha fet la vicepresidenta Yolanda Díaz.
0: L'incendi, per cert, continua descontrolat i enfronta avui una jornada decisiva.
1: De fet, l'Aragó ha demanat més mitjans per fer front a les flames que han arrasat ja més de 16.600 hectàrees i ha obligat a desallotjar a més de 1.000 persones de 19 localitats. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Administració Pública d'Aragó.
2: Un día complejo y complicado, sobre todo porque todas las esperanzas que teníamos del tiempo pues no se están cumpliendo. Deciros que hoy se ha incorporado la cuarta sección de la UME. Hoy se van a incorporar también los bulldozers del ejército de tierra, no de la UME, del ejército. Gracias a la UME, que es también ejército, lógicamente, pues están movilizando otros medios del Ministerio de Defensa.
1: Mentrestant, a Huelva, l'incendi de niebla ha quedat estabilitzat 9 dies després d'haver-se declarat i els més de 400 veïnats desallotjats han pogut tornar a casa seva. El foc ha afectat una superfície de 38.000 hectàrees, acumulant un perímetre de 201 quilòmetres. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
3: Este incendio no ha sido el único que hemos tenido en Andalucía. Fuera de la bestia de este gran monstruo que hemos tenido, ha habido otros 17 incendios, algunos de cierta complejidad, para que nos hagamos una idea la complicación y la complejidad en una comunidad tan al sur como es Andalucía, tan seca, porque nosotros no tenemos periodos de sequedad de 6 meses.
1: El de niebla està controlat però no extingit, per això 135 professionals i 8 mitjans aeris continuen actuant en aquest foc.
0: I 3 persones han mort, una de les quals menor d'edat, en un tiroteig a Isla Cristina, Huelva.
1: Els fets han ocorregut aquest diumenge vespre. 2 encaputxats que anaven en motocicleta han disparat contra les víctimes i han fugit. La Guàrdia Civil ha assumit la investigació per identificar els presumptes autors dels trets i esclarir el succés. A l'espera de la confirmació oficial, les primeres hipòtesis apunten a una revenja relacionada amb un tiroteig del 2024 que es va saldar amb un mort.
0: I a Pontferrada, Lleó, es guardarà avui a les 12 del migdia un minut de silenci en record de les 2 dones que han mort a causa d'un despreniment de terra provocat per una riuada. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol.
1: L'aigua va inundar el celler on eren les víctimes acompanyades de 2 menors. Els veïnats reclamen ajudes per a una zona que encara espera les actuacions per restaurar els desperfectes de l'incendi de l'any passat.
4: Pues sí, pero... desgracia, pues ya el año pasado pasó lo de los incendios y este año esto, pero bueno, justamente tiene que pasar en día de fiesta cuando más gente hay.
5: Tuvimos ayuda con el fuego, cierto. Intentaron salvar el pueblo, vale, pero ¿quién ha venido más aquí? Nadie. Se pide ya no ayudas, no las dan.
0: I de la crònica internacional, avui expira el memoràndum d'enteniment signat entre l'Iran i els Estats Units. Recordem que aquesta establia un alto el foc i 60 dies per avançar en el futur acord de pau, un període que acaba en un moment en què la tensió entre Washington i Teheran va en augment.
1: L'exèrcit iranià ha anunciat una recompensa de $30.000 per a qualsevol ciutadà que mati o capturi un soldat dels Estats Units, i el doble, fins a 60.000, si és una dona. A més, el règim dels ayatollahs ha advertit que impedirà imperials nord-americans tornar a entrar al Golf Pèrsic i a l'estret d'Hormuz i n'ha reivindicat el control com una condició per posar fi a la guerra. L'anunci arriba dies després que Trump afirmés que declararia l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units.
0: Per cert, que els Estats Units reduiran de manera substancial els exercicis militars conjunts amb Corea del Sud, ho ha anunciat el mateix president nord-americà aquesta matinada.
1: En un missatge a les xarxes socials, Donald Trump ha explicat que ha pres la decisió perquè la relació que té amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, és molt bona. L'inquilí de la Casa Blanca considera que les maniobres envien un senyal totalment inapropiat i hostil a un país que s'ha mostrat, diu, pacífic i respectuós amb ell. Malgrat això, les maniobres conjuntes comencen avui i està previst que durin 11 dies.
0: 8:52, moment ara per la cultura, l'informatiu matí. Avui parlam de la lectura a l'estiu.

0: per després ho...
1: Sona a Pàgines en Blanc amb una mica de sort, perquè en aquest estiu calorós i de calitja no tothom té la possibilitat d'anar de vacances. Molta gent les passa a casa seva o fent feina, però un estiu a casa pot ser també una pàgina en blanc, una oportunitat única per començar i acabar aquell llibre que tenim al comodí o a la prestatgeria, però també a les biblioteques, que són segurament els millors refugis climàtics. Avui han volgut sortir al carrer a Palma a parlar amb la gent que les ha descrites i escrites als seus llibres i els han demanat per si vos pot ajudar un llibre i un lloc on llegir-lo. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia. És cert que llegir a vegades fa peresa, però un llibre cap a qualsevol senalla i ens farà fer segur, si no un viatge amb la ment, un viatge al nostre propi interior. Des de novel·les actuals a grans clàssics, des de biblioteques a racons de ciutat, un grapat de bons escriptors vos conviden a volar per les lletres i les pàgines. Jaume Oliver, per exemple, ha escrit diverses distopies sobre Palma. La primera, Crònica desordenada de Ciutat Antiga, és de l'any 2019. Ara, amb la segona, del 2025, va guanyar fins i tot el Premi Ciutat de Palma i es diu Un dia assaltàrem la ciutat en cavalls de ferro. I clar, el que ens recomana va per aquest camí.
3: Se diu Por último el corazón, que és una espècie de distopia de set seves en què una parella ha de viure un mes a una ciutat residencial i un altre més tancats a una presó, i aquesta és la manera que s'inventen a Margaret Atwood, que a mi m'encanta, per mantenir, diguéssim, el que és la classe mitjana.
2: I si heu llegit el primer dels seus llibres, tindreu clar on ens enviarà a llegir. I si no l'heu llegit, preneu nota.
3: Poques bandes millors que una biblioteca. A mi m'agrada molt anar a la Biblioteca de la Misericòrdia per llegir, per estar frescats. Vinga, bon estiu a tothom.
2: I segurament que aquesta biblioteca, aquest racó, ha aparegut en algun dels llibres de la saga de Duendes de la Ciudad, de Josep Maria Aguiló. I ell és més de clàssics. Recomana per a ell i per a tothom?
4: Que ja fa més de 50 anys que ho intento fer. Jo crec que des que vaig aprendre a llegir, el Don Quijote de la Mancha.
2: Lectures de sempre per a llocs de sempre, dels d'abans de tenir refugis climàtics.
4: Qualsevol lloc de vora la mà, sobre baixa, ja quan no fa tanta calor.
5: Mirando al mar soñé.
2: Mirant cap a la mà es poden llegir clàssics i resseguir la història. Manu Aguilera, historiador i guanyador del Premi Mallorca d'Assaig.
6: Una isla brutalizada, la guerra civil en la Mallorca de 1936. I l'autor és Joan Maria Tomàs, que és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili. Ell és mallorquí i ell conta la història dels seus pares, bueno, de la seva família, a la Mallorca de la Guerra Civil.
2: Perquè tan important és la història com la fantasia, o fer-ho tot plegat, tot junt, i tot, això sí, a un lloc ben còmode.
6: I per llegir al meu sofà o qualque biblioteca amb aire condicionado.
2: Les biblioteques, la mà... Cercam algun lloc més amagat per donar-vos algun consell un poc especial, i per això el millor és demanar-li al cronista de la ciutat de Palma. Ell és Tomeu Bastard, acaba de publicar una autèntica enciclopèdia que es diu Història de la ciutat de Palma, i escoltau quins racons ens proposa.
7: Així públics, m'agrada molt la Sort del Bisbe, que tanca molt prest, però també s'obri molt prest. I de matí ara s'estima fresqueta, s'ha llegit molt bé. I un altre lloc, que és un refugi climàtic, és una de les biblioteques més guapes de Mallorca, que és la Biblioteca del Parlament, antiga biblioteca del Círculo Mallorquí.
2: I quan li demanem per una lectura, aposta també per un clàssic.
7: L'Odissea de Homero, en la versió castellana de Gredos, la traducció de José Manuel Pavón, que crec que és de les millors traduccions en el castellà. I també és molt recomanable l'edició catalana de l'Odissea de Homer, d'en Carles Riba, que és un monument a la traducció d'aquest clàssic.
2: Tot això recordem quan acaba també d'aparèixer una altra nova traducció de l'Odissea en català, de la qual en parlarem ben aviat. En fi, tot això ja sabem, a més que l'Odissea la podem anar a veure al cinema. S'està projectant la pel·lícula de Christopher Nolan, però quan acabi, unes hores després, estarem al mateix punt. En canvi, un bon llibre, un lloc fresc de ciutat, ens donarà, a més de cultura, hores i hores de benestar, sobretot emocional.

0: I la vàrem poder veure a Herois, a Nashville, i a Scream, parlant de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, que ha mort aquesta matinada als 36 anys. Ara s'investiguen, Sandra, les causes de la mort.
1: Panettiere havia començat la carrera professional quan era una nina i, a banda de participar en aquestes sèries televisives que vos hem comentat i en la saga referent de pel·lícules de terror, havia fet també papers de doblatge de veu a pel·lícules com Bichos, on va interpretar la princesa Dot. El seu germà, Jensen, que també era actor, va morir l'any 2023 amb 28 anys a causa d'una aturada cardíaca.
0: I arribarem a les 9 amb un parell de propostes culturals.

0: I es cansat amb una setmana marcada per concerts per a tots els gustos, pop, pop-rock, folk o house.
1: I és que, com cada dilluns del mes de juny ençà, hi haurà el DJ David Guetta a Ushuaia, Eivissa. Dimarts, demà, canvi de registre, Marcel Cranc, Ensemble i el cor de dones de l'UIB actuen a les 9 de la nit al castell de Bellver de Palma. I dimecres?
2: No sé què volia ser de gran, però ara vull fer coses petites. Vull ser un trosset de raig de sol.
1: Aquests que escoltem de fons, els germans Júlia i Pau Serrasolses, el Ginestar, que arriben al claustre del Carme de Maó a les 9 del vespre. A la mateixa hora, al Teatre de Ciutadella, però al Desborn, actuen Tarta Relena.

0: I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades. Aquest matí de dilluns baixa l'ús de doblers en efectiu a l'hora de pagar a les botigues. Segons el Banc d'Espanya, la seva utilització ha davallat 2 punts en un any, però, tot i això, encara és el mètode més utilitzat entre els consumidors.
1: El 2025, gairebé el 60% dels clients varen optar per comprar els establiments físics en metàl·lic. El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assegura que els pagaments en targeta repercuteixen en els establiments i de retruc en els ciutadans.
2: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
1: Els negocis més petits són els que tenen menys capacitat de negociació de les comissions amb les entitats bancàries.
0: I el director general de Recursos, Hídric Joan Calafat, fa una crida a moderar el consum d'aigua, en especial a les zones més afectades per la sequera, com el Migjorn i el Pla de Mallorca.
1: Aquestes illes on més han davallat les reserves hídriques ho han fet 7 punts el mes de juliol, si ho comparam amb el mes anterior, amb el juny. A Eivissa cauen 5 punts i a Menorca 4. El nivell global se situa en el 39%. Són declaracions de Calafat fa uns minuts a l'informatiu matí.
3: Tenim ara dues unitats que encara se troben bastant bé, que responen a aquestes pluges, que és la tramuntana, i després ja veiem que tenim els problemes de sempre, les zones d'esplà, les zones del migjorn, i ara toca espitjar una miqueta més amb aquesta responsabilitat per contenir aquesta situació.
0: I d'aquí uns minuts als cellers de la indicació geogràfica Vida a la Terra Mallorca fan un primer balanç de la barama d'enguany. Ho faran a les vinyes de Vidal Serra, Santa Eugènia. Allà s'hi troba el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís, que t'han avançat.
4: Bon dia, idò aquí a la zona de Reguer, una de les explotacions del celler Vidal Serra. Ara mateix estem envoltat de ceps, on podem veure el fruit de raïm madur de color morat, i és que, com bé ha explicat el seu propietari, Josep Vidal, la campanya de brama s'ha avançat i, de moment, diu, s'està desenvolupant positivament amb la previsió de fer les xifres de l'any passat amb unes 100 tones de raïm i 12.000 botelles de vi. El president de la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la Terra Mallorca, Mateu Morro, ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí com les varietats de raïm autòctones responen encara millor les elevades temperatures de l'estiu, tot i que no estan exemptes de les afectacions d'aquesta forta calor.
5: Les varietats autòctones són varietats que han estat seleccionades al llarg de generacions per nostres viticultors i estan molt ben adequades a les nostres condicions de territori i de clima. D'altra banda, segons les nostres dades, cada vegada tenen una superfície major i podien dir que són clarament majoritàries a nivell de barama.
4: I en aquesta explotació a Santa Maria del celler Vidal Serra esperen acabar la barama més o manco el pròxim 15 de setembre.
0: Gràcies, Lluís. I aquesta matinada, quan faltava un quart per la una, s'han interceptat 27 persones migrants a la línia de costa, a la zona d'Escaló de Formentera.
1: Delegació del Govern informa que hi han intervengut la Guàrdia Civil de la Pitiusa del Sud i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. Amb aquests són ja més de 4.500 les persones que han arribat a les Balears per via marítima de manera irregular enguany.
0: Tot mentre la crisi migratòria a Ceuta centra l'agenda política estatal, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, dirigirà una reunió telemàtica que està previst que comenci ara de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma.
1: Això passa després que d'haver 200 migrants fessin una protesta espontània a la platja de Ceuta. Va ser per demanar asil a Espanya.
0: Arribam a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia Avui amb Marta Grau. Que passa un bon dilluns.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: 9:05 ja. Bon dia, benvinguts al dia. Com va? És dilluns, és 17 d'agost, han passat ja la primera quinzena del mes. Començam amb temperatura una mica més baixa que la que han tingut els darrers dies, 29 graus ara mateix, tot i que no vos penseu que la cosa afluixa ni molt manco. Tornarem a tenir calor. De fet, hem tornat a tenir una nit ben feixuga, nit tropical o tòrrida arreu de les Balears. De fet, la calor va provocar un cop de calor que va obligar ahir a evacuar en helicòpter una persona que era una finca d'Ariany. El van haver de traslladar de manera urgent a Son Espases i no ha estat, de fet, l'únic incident relacionat amb les altes temperatures. Un incendi forestal ha afectat prop de 5 hectàrees de vegetació i matolls a la zona de Son Nadal, a la carretera que uneix Manacor, en Sant Llorenç d'Escardassà. El foc, que va començar a migdia, va quedar controlat a les 4 aproximadament gràcies a la ràpida intervenció dels serveis d'emergència. Recordem que demà quasi tot a Mallorca, aquí ho compartim a pantalla, ho descrivim per als oients, i part de les Pitiuses es mantenen en alerta vermella per foc. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga. I més enllà de la calor, vos contam que els dobbers en metàl·lic continuen perdent pes, perdoneu, davant la targeta, davant el mòbil o davant el Bizum, tot i que l'efectiu encara és el sistema més utilitzat als comerços. Bon dia, Joana, com va?
1: Bon dia, Marta, benvinguda. Així és, segons el Banc d'Espanya, el 57% dels consumidors paga en efectiu, el 27% ho fa en targeta i el 15% amb dispositius mòbils. A les Balears, però, els petits comerços, els petits comerciants, calculen que els pagaments en líquid ja podrien estar per davall del 50%. Analitzarem aquesta situació, aquesta canviant manera de pagar i l'impacte que té per als comerços, especialment els més petits, a la nostra tertúlia d'actualitat d'aquí tot just una estona.
0: També vos contam que les Balears són el tercer territori de l'Estat amb més compravendes d'habitatges per damunt del milió d'euros, només per darrere de Madrid i Màlaga. Maria Antònia Esquines, bon dia.
2: Molt bon dia, Marta. Així és, les illes concentren el 17% dels habitatges de luxe i el 28% del de superluxe de tot Espanya. Uns preus que, segons els agents immobiliaris, han fet que una casa d'un milió d'euros ja no sigui considerada de luxe a les Balears. Un mercat, a més, cada vegada més allunyat dels residents i orientat cap als compradors estrangers d'alt poder adquisitiu.
0: I hem parlat més d'una vegada de la situació que a vegades genera el turisme a les illes. Sa Calobre viu un nou col·lapse viari. Els conductors d'autobús i també els comerciants reclamen mesures urgents davant els embossos que es formen cada dia a la carretera.
1: Així és, Marta, tot i que els panells que avisen que l'aparcament és ple, molts vehicles continuen intentant accedir-hi i arribar-hi i es poden arribar a formar retencions de 3 o 4 hores. Demanen, entre altres mesures, aquests comerciants, aquests restauradors, una barrera a l'inici de la carretera que impedeixi el pas quan l'aforament ja està complet. Tot i les dificultats, els comerciants asseguren que la temporada està a ser molt bona gràcies precisament als turistes.
0: I malauradament hem de tornar a parlar d'una embarcació desapareguda a la mà.
2: Alan fou una alerta de la desaparició d'una embarcació amb el manco 26 persones migrants a bord que hauria patit a les costes d'Algèria amb destinació a les Balears. És la segona embarcació desapareguda en pocs dies en aquesta ruta. Divendres passat, una altra nau amb 32 persones a bord havia naufragat. Només 4 persones migrants varen sobreviure i 28 continuen desapareguts. Salvament Marítim manté la recerca.
0: Pues contarem moltíssimes coses al llarg d'aquestes 3 hores de programa, a través de la ràdio, a través de televisió, però quan són ja pràcticament les 9:09, arribem puntuals a la nostra frase del dia.
1: Idò sí, i ja que has tornat de vacances, avui mos permetem una llicència cinematogràfica, que saben que t'agrada molt el cinema, i per això avui citam en Robert De Niro, en aquest cas, que és qui va pronunciar aquesta frase. Si no formes part de la solució, ho ets del problema. Si no, només formes part del paisatge. Una frase d'una pel·lícula poc coneguda de De Niro i que no és altra que Ronin, que no sé si la Marta
0: no
1: l'ha vista.
0: No, la tinc com a assignatura pendent.
1: Idò, mira, mos hem pres aquesta llicència avui de fer referència a una frase de cine, en aquest cas d'en Robert De Niro.
0: Mira, i vacances sempre és temps per veure cinema. Aquells que puguin gaudir encara d'aquests darrers dies, perquè és vera, mos trobam a mitjans d'agost.
1: I la recordam, si no formes part de la solució, ets part del problema, si no del paisatge. Vinga, mira, que també és per reflexionar.
0: Sí, i tant, i ser molt pràctics també, sobretot exacte, quan hi ha problemes a la vista. De què parla avui tothom? Imagino que no de problemes, eh?
1: No exactament de problemes, sinó d'una altra qüestió, de les noces de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez.

0: La parella ha decidit segellar 10 anys d'amor d'una manera molt poc habitual per a dues estrelles de la seva dimensió, sense grans luxes ni una cerimònia multitudinària. En Georgina i en Ronaldo, en Cristiano Ronaldo, ho han fet a la seva manera. Al menjador de casa seva, a Cascais, envoltats dels seus fills. De fet, Georgina ha explicat que volien, o el que volien, era que aquest moment quedés lligat a un lloc tan quotidià com és la taula on berenen, on dinen i on sopen tots en família. I sembla que el casament ha estat també un homenatge en els seus orígens, perquè tots dos anaven vestits de Gucci, precisament la marca on es varen conèixer fa 10 anys. Recordem que la Georgina feia feina a una botiga d'aquesta marca quan les seves mirades es varen creuar a Madrid. Després dels vots, varen anar fins al santuari de Fàtima per rebre una benedicció privada. I de la lluna de mel, allò que vos poden dir, que de moment poca cosa. En Ronaldo assegura que cada dia per ell és una lluna de mel i que la temporada futbolística és a tocar, per tant no té massa temps. Per cert, que el portuguès també ha deixat caure que aquesta podria ser la seva darrera temporada futbolística de manera professional. I sobre ampliar la família, no tanquen la porta. La Georgina diu que ara mateix seria massa feina, però mai no se sap. Unes noces íntimes, familiars i sense necessitat d'un castell de 1.000 convidats ni de focs artificials. En Cristiano i en Georgina han canviat el sí vull multitudinari per un sí vull de tota la vida, amb nins mirant i sense més cosa que els seus infants de testimoni. Què trobeu? Què vos sembla?
1: A veure, es veu que és bastant humil per ser ells, perquè tenen...
0: Per ser ells.
2: No sé si la paraula humil, eh?
1: Home, tenen molt de dobbé, sempre se'n van de vacances a llocs així molt extraordinaris, i la lluna de mel no sé on l'hauran feta, però el manco casament l'han fet. El que me sorprèn a mi és el fet de que són molt de fills, evidentment és una família gran, però i no tenen concos, no tenen ningú pus,
0: sa mare,
1: cosins...
0: Home, crec, si no vaig malament, que la Georgina crec que s'ha d'un poc malament en sa germana, ja. Si no vaig malament, i jo crec que darrere ses càmeres segur que hi havia sa mare d'en Cristiano, perquè crec que va per tot amb ells, però bé...
1: Jo aquí me falta gent.
0: Te falta gent?
1: Que volien un que sigui un petit comitè, volien que fos a casa seva, és vera que ses joies que duen i això no crec que hagin estat
2: això,
1: barates.
2: I la teva família s'enfada.
1: Home, clar que sí.
2: Clar que sí.
1: El meu germà mateix, és que qualsevol persona diu, d'acord que sigui un petit comitè, però sa família i sa família.
0: De totes maneres, parlant d'humilitat, de ser austers o de ser senzills, però mireu quines joies s'enterferren per fer-se les fotos i per anar al gimnàs fins i tot. Ben que dic, molta camisa blanca i molta cosa senzilla, però ella m'ha dut unes pedres que Déu-n'hi-do. És com allò que dèiem fa unes setmanes de luxe silenciós, no?
2: Sí, aquí no és silenciós.
1: Segur que costa bastant de dobbés, però no dur el símbol, no. És un poc discret.
2: Ni pedreria.
0: Clar, jo crec que tots esperaven que na Georgina anés com a molt, com que és una mica...
1: Presumida.
0: Presumida, exagerada...
2: Que n'és de núvia.
0: Sí, que n'és de núvia.
1: Un vestit estretat.
0: I de fet, troc que no ho podem descartar. Jo crec que en pròximes edicions veuran les noces de pinyol vermell, si no ja ho veureu.
2: Els nins van boníssims, tothom molt elegant, però és vera que sorprèn que hagin triat aquest look tan auster.
1: I me sorprèn que els fills també vagin de blanc. Normalment a les bodes no poden anar... O sigui, han d'anar només a núvies de blanc. No sé si els convidats també anaven de blanc.
0: És que clar, no ha convidat,
1: oh, sí,
0: són ells,
1: no
0: són ells.
2: Veiem algunes imatges del making of d'aquestes noces, de la preparació abans, del maquillatge, home, senzill i humil, no és la paraula, però sí que és vera que estic d'acord amb les meves companyes, que sorprèn molt per ser ells.
1: Sí, exacte.
2: Però no deixa de ser un poc fred. Estic amb la Maria Antònia, que només ells, tots sols a casa, en el teu saló, no deixa de ser curiós. Però sí, sorprèn, i igual que deia na Joana, humil, la joia que d'una Georgina, o sigui, és que parell de la reina Elisabet, o sigui, és una joia de museu.
0: El corazón de la mar.
2: Sí, exactament,
0: de Titanic.
1: I deu pesar, devia estar en socoll, sa pobra, amb un maler.
2: Idò, és una de les notícies curioses que destacam. En tenim moltes, que si les voleu descobrir, seran aquí totes les notícies, l'actualitat, a través de la tertúlia, a través dels diferents convidats que ens aniran acompanyant fins les 12, a través de la ràdio, també a través de la televisió i sempre amb la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics. Tenim també Cata Jaume, Miquel Rosselló, Valentín Iconaro, Yolanda Ruiz i Victòria Cerdà a la producció, amb tot l'equip. Començam aquesta setmana.

0: de carga, porque claro, un 5% de mucho, pues también es mucho, ¿no?
1: Sí.
0: Y eso es un poco, es decir, la inmensa mayoría de la gente de la mar, sobre todo la que es gente de la mar o que tiene afición, es particularmente respetuosa con el mar. Lo que pasa es que también es cierto que se ha ampliado mucho, sobre todo desde la pandemia, el acceso al mar de gente que antes no tenía esa cultura, y eso ocurrió después de la pandemia porque fue un lugar seguro, además lo vendieron como tal y se hizo mucha promoción, incluso hubo una promoción de la patronal española de Navega y si no ha sido al mar, es decir, de Vive de cara al mar y esto, se incorporó mucha gente nueva y esa gente nueva no tiene esa cultura de respeto por el mar que tiene el aficionado, digamos, de toda la vida. Y eso sí que es cierto que ha
1: José
0: ocurrido.
1: Luis diu que és una excepció. Jo vull pensar que sí, és una
0: Vale.
1: postura optimista. Nekane, excepció o més freqüent del que pensam?
2: No tengo ni idea, sinceramente,
1: Vale.
2: pero yo espero que sea una excepción porque si no esto sería un problema del que estaríamos hablando, ¿eh? Creo que
1: Exacte.
2: si fuera...
1: Home, parlam també, de
2: No,
1: irresponsabilitat,
2: no, por
1: festes
2: supuestísimo.
1: il·legals,
2: Sí, sin ninguna
1: sí, va un
2: duda.
1: poc lligat a l'incivisme que hi
2: No,
1: ha,
2: y
1: A
2: va
1: mi no m'ha
2: ligado,
1: sorprès tant.
2: también a lo que dice José Luis, al aumento espectacular de la utilización
1: Uh-huh.
2: festiva de ocio del mar. No, mira, las imágenes es que son terribles, la
1: A
2: verdad,
1: més,
2: es
1: és que és
2: que
1: una taca negra,
2: sí,
1: negra, de
2: sí,
1: vora, no?, que se
2: sí,
1: veu no
2: sí,
1: com s'està expulsant aquestes aigües i,
2: sí.
1: evidentment, en bruta i molt a prop de la costa, perquè això està, res,
0: Està
1: que hi ha
0: pegado, no, està
1: 20
0: pegado.
1: metres,
0: Esto es una
1: 50, no ho sé.
0: barrabasada total.
1: Josep, excepció o més freqüent del que podem pensar?
3: Jo crec que és més freqüent del
1: Més
3: que
1: freqüent.
3: podem pensar per allò de que la mà fa forat i tapa, i no és així. Hi ha unes normes molt clares, tant del Ministeri com també del conveni Marpol, que és per evitar abocaments contaminants a les aigües a la mà, i marquen distàncies fins a 3 milles, de 3 a 12 milles, i a partir de 12 milles a la mà gran. Vale. En aquest cas, aquesta embarcació ha estat filmada, hi ha un vídeo que circula, ha estat identificada i, per tant, podrà ser sancionada. La pregunta és: quantes embarcacions vulneren la normativa o l'incompleixen? I jo crec que José Luis Miró té bastanta de raó, que la gent de la mà de tota la vida és cuidadosa, però tots aquells que lloguen, que fan xàrter nàutic,
1: I
3: que
1: que no
3: se van
1: tenen
3: en
1: idea,
3: barques,
1: clar.
3: bueno, no compleixen la norma. I en aquest sentit n'hi ha. I que la majoria dels infractors pensen que ningú els veurà i que ningú els sancionarà. Aquesta és la qüestió.
1: Són les 9 i 45 minuts, vos vull demanar per unes xifres, perquè jo he de confessar que m'he quedat bocabadada. És veritat que cada any, amb l'augment de les temperatures, el canvi climàtic, és vera, malauradament, augmenten les morts per calor, però parlem d'una xifra molt alta. Espanya fa front a una crisi climàtica, cada vegada és més alta en aquesta temporada d'estiu, cada vegada és més greu, i les onades de calor no deixen de sorprendre molts, no? Des de principis de juny fins a final de la primera quinzena d'agost, o sigui, ara, han mort 4.000 1.061 persones. Estem parlant d'un 67% més que l'any anterior, de 2.429 defuncions més per aquesta causa. Jo és un tema que, ja vos dic, m'he quedat bocabadada, és vera que hi ha altes temperatures. No és, a veure, ara, si tinguéssim un metge, mos diria que moltes d'aquestes morts per calor van associades també a gent més vulnerable, a gent major, gent que té algunes malalties associades, però no deixa de ser una xifra molt, molt cridanera i molt greu, un 60% més, 67% en concret, a mí me sorprèn moltíssim, Nekane.
2: Sí, esto que dices es importante precisarlo, no es que se hayan muerto de
1: Sí,
2: calor, ¿eh? Se
0: exactament.
2: han muerto,
0: No és
1: sinó que la
0: golpe de
1: calor
0: calor.
2: exactamente.
1: agreuja, tot i que hi ha cops de
2: Efectivamente.
1: calor, evidentment, no, però que la calor agreuja les
2: O sea,
1: malalties.
2: pero que no se han muerto 4.000 personas por un golpe de
1: No,
2: calor,
1: no.
2: ¿no? Que no creo,
1: Exacte.
2: exacto. Es decir, efectivamente, tienen una enfermedad previa o lo que sea y el calor ha contribuido a que se produzca finalmente el deceso. Son muchas, efectivamente, ha aumentado un 60%. Seguramente también tiene que ver con el hecho de que cada vez lo tenemos más diagnosticado
1: Sí.
2: y con el hecho incuestionable de que este ha sido un verano particularmente caluroso.
0: El más caluroso según desde
2: Y
0: que hay registros según
1: claro,
0: la
1: pero...
0: EMET.
1: Nota, claro.
2: Se, pero ya creo que no me equivoco si digo que será el segundo más caluroso porque el año que viene será más. Y esto es imparable.
0: El anterior no lo fue tanto. La verdad es que aquí ya hablar de olas de calor este verano ha sido como
2: Nada,
0: decir que la ola es el verano.
2: Ha habido un tsunami
0: Claro,
2: de calor.
0: exactamente.
1: Es
0: ¿No?
1: una nada
0: Antes decías
1: sincera.
0: una ola de calor significaba que había
2: Tres,
0: un
2: cuatro
0: periodo que te daba
2: días.
0: un respiro, pero es que este año ha sido criminal, la verdad. Bueno, yo sí, es verdad, lo que ha dicho Nekane es importante apuntarlo, porque a veces damos esa información y dice, bueno, ha muerto gente con, del golpe de calor, ¿no? Es sencillo.

0: Obviamente no, son muertes asociadas a las altas temperaturas, pero bueno, si esos registros te dicen que hay un aumento de tan disparatado del 67%, es evidente que. A ver, el cambio y los veranos calurosos que se están ya registrando, de una manera continuada, el del año pasado es verdad que dio un poco de respiro, pero esto va a afectar a todos los campos, empezando también por la economía. Llega un momento en que el destino, es decir, nuestro destino turístico, dejará de ser atractivo porque las temperaturas serán insoportables.
1: Efectivamente.
0: Y meterte dentro del hotel a estar con el aire acondicionado, pues tampoco hace falta desplazarse fuera del continente, ¿no? Es decir, que tendrá, si esa tendencia, que parece que es así, se mantiene, hay que empezar a prever que eso tendrá consecuencias económicas.
2: Recordant el matís que explicàvem, no? Que és evident que moltes d'aquestes morts són de persones que patien una malaltia o en situació vulnerable o persones majors, tot i així és altíssima la xifra, 67% més de morts atribuïdes a la calor a Espanya, de 2.429 passam a 4.270. Josep.
1: I jo voldria afegir, a més en la línia del que ja deia José Luis Miró, que el tema és que no som conscients, o no, crec que no som prou conscients, de quin és l'efecte que té l'augment de temperatures, com afecten a la salut i com poden, i de fet agreugen, determinades malalties. Vull dir, com més va augmentant la temperatura, hi ha certes patologies que es veuen directament agreujades i afectades. I a més a més, i ara vull dir que tenim en Rafa Duran, que és el president de Bactur, que és l'associació d'empreses de turisme actiu de Balears, que en el cas de Menorca gestiona la Mola, Torralba d'en Salor, el lloc de Vinissues i el Palau Salor. Bé, en Rafa Duran acaba de fer un article en el diari Menorca on diu que l'efecte que està tinguent aquest estiu la calor i les altes temperatures fan que la franja horària entre les 11 des de matí i les 6 del capvespre, els turistes visitants no van a visitar ni Fortalesa de la Mola, ni Torralba d'en Salor, ni la nau d'Estudons, molt d'indrets, molt de monuments, molt d'espais que són d'interès patrimonial, històric, talaiòtic, de la cultura britànica, fins i tot edificis que emblemàtics de Menorca. Bueno, escolta, el visitant diu: jo no vull anar a passar calor. I això ha provocat una caiguda en picat de les visites a tot el que era una part de la promoció turística de Menorca, de tots aquests monuments. Per tant, tenim un efecte sobre la salut,
2: exacte,
1: també sobre el treball, els treballadors que no poden fer feina, com dèiem a Menorca, en el bater del sol.
2: Sí, sí.
1: Hi ha una sèrie de feines que no es poden fer perquè les temperatures són insuportables i, a més, tenim la repercussió econòmica, que hi ha molts d'espais que no es poden visitar perquè les temperatures ho impedeixen.
2: Ànims a tots aquells que estan patint els efectes de la calor i sobretot aquells que fan feina, no, a l'exterior, perquè és vera que està sent un estiu molt feixuc. 9:51 minuts, uns consells més, tornem amb més propostes.
3: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
4: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: Josep, com Hola. Estàs?
5: Molt malament, fa Por molta com? Calor. És a dir, fa,
2: fes calor, posa en s'aire.
5: No, no, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
5: Man, no ho sé jo.
6: Sí, sí, psicològic.
5: Però quan hi ha vacances?
2: Com quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
5: Ah, que bé.
2: Servei públic.
5: Servei públic total.
7: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Dediquem els darrers minuts d'aquesta primera hora de programa a parlar d'habitatge. Ja sabeu que és un tema que ens encanta abordar en aquest programa per moltes qüestions. Primer, perquè pensam que és el principal problema que tenen els ciutadans de les Illes Balears, accedir a un habitatge. Després, perquè preocupa la situació dels joves que han de partir a altres ciutats per poder accedir a un habitatge, per poder dissenyar-se, construir-se un futur. I després, la contradicció, no? La paradoxa de la situació que vivim ara mateix amb el mercat de luxe. Els experts consideren de luxe una casa d'un milió d'euros i de superluxe una de 3 milions. Però la regla que impera en l'àmbit nacional aquí a les Balears es supera. El darrer informe publicat per Idealista afirma que les illes tenen el, atenció, 17% dels habitatges de luxe d'Espanya i el 28% dels de superluxe. Fixeu-vos, que quasi un 20% dels habitatges de luxe els tenim aquí, companys. Aquí va el titular. M'imagino que no vos sorprèn, però no deixa de ser significatiu, José Luis.
1: A veure, a mi que donde, es decir, en mi lugar de residencia haya muchos ricos, en principio no me parecería una mala noticia.
0: Pero tú no puedes acceder a un habitatge.
1: Claro, esta es la cuestión, es que esos ricos no son, no son mis paisanos, ¿sabes? A ver, lo de Baleares ya tiene que estar en la linde de que la burbuja ya no dé más de sí, o, uh-huh. o realmente yo no sé dónde acabará, ¿no? Que el 28% de las viviendas de superlujo estén radicadas en un territorio tan pequeño como el nuestro, es que es alucinante. Yo ese dato es el que más me ha impactado de todo, porque superlujo, has dicho que era
0: 28. O sigui, 17% de luxe a partir de 3.
1: A partir de 3 milions d'euros.
0: 1 luxe, 3 superluxe. Exacte.
2: Bueno, es que yo creo que ya estas cifras aquí en Baleares no son así. Acabo de hacer el cálculo. Hay que tener en cuenta que aquí el precio medio del metro cuadrado son 4.300
1: sí,
2: euros.
0: Exactamente.
2: 4.300 euros ahora, según los datos de oficiales, no de Idealistas, sino de los registradores. 4.300 euros. Las viviendas aquí se venden a una media de 4.300 euros, que supone que un piso de 90 metros vale 387.000. Acabo de hacer el cálculo. O sea, un piso medio en Baleares vale 400.000 euros. Uh-huh. Que eso es un lujo en la península.
0: Y tanto, sí.
2: Es así. Entonces, a partir de 3 millones de euros, yo creo que ya no es el superlujo. Superlujo aquí es a partir de 10, que los hay. Entonces, yo creo que efectivamente la estadística de Idealista está distorsionada porque aquí los precios...
1: Porque aplica la media nacional.
2: Efectivamente, aplicas la media nacional y la media nacional, el superlujo son 3 millones y aquí hay pisos en Palma que valen 3 millones.
1: Pero que el 28% de los pisos de más de 3 millones están en Baleares es una locura.
2: Bueno, pero a mí no me llama para nada la atención porque es así. Es Málaga, seguramente...
1: No nos la llama, la verdad.
2: Seguramente están concentrados entre Madrid, Málaga y Baleares, probablemente.
0: Y mira, Fages, que la darrera vegada que van demanar a José Miguel Artieda, el president dels agents de la propietat immobiliària, sobre si havíem arribat, Josep, en el topall, és a dir, si ja no podien encara augmentar més, ell va dir que encara no. O sigui, no sé ara què en pensarà.
3: Bueno, això tinc que dir, que mireu, penseu una cosa, Balears ha tingut, no sé si ara la té, sa casa més cara d'Espanya, que és sa Fortalesa, vull dir, és una finca, una propietat que es va posar a la venda per més de 100 milions d'euros. Els preus seguiran pujant, senzillament per la llei d'oferta i demanda. A Eivissa i Formentera, el que acaben de dir, ja hi ha preu de venda de metro quadrat que supera els 10.000 euros metro quadrat. Per què succeeix tot això? Perquè Balears és un territori petit, és un territori reduït, és un territori limitat, però molt demandat, molt codiciat, és un lloc per venir a residir, per descansar, té tota una sèrie d'espais emblemàtics meravellosos, hi ha una llei d'espais naturals que protegeix molt d'indrets, és cert que hi ha hagut zones de gran urbanització i massificació, però també hi ha aquestes grans finques i habitatges que t'ofereixen una qualitat de vida, de gaudi en la natura, en l'espai natural, que no trobaràs altres indrets del món, a part també de la ràpida connexió amb molts aeroports d'Europa, la gastronomia, la cultura, etc. Per tant, jo dic de que els preus de luxe i superluxe, cases de més de 3 milions d'euros, ja ho veiem a Menorca, les immobiliàries, quan posen finca superluxosa,
0: ja
3: preu no es posa el preu.
0: No, no, no, consultar.
2: És que 3 milions ja no és superlujo, eh? 3 milions, desgraciadament, ja no és superlujo.
3: Ja no ho
2: és. No. Hay pisos en Palma que valen 3 millones. Seguramente por aquí cerca habrá alguno que vale 3 millones.
0: Ens queda un minut i vos vull demanar si utilitzeu doblers en efectiu, que sabem que segons les xifres del Banc d'Espanya ha davallat un 2% en un any, que no és molt, però és una davallada significativa i sempre se parla, no? Que va desapareixent l'efectiu. Utilitzes efectiu o tu és de les que vas a comprar la barra de pa amb el mòbil?
2: No, jo utilizo efectivo. Però mira, combino les dues coses, però sí uso efectivo. Tengo un amigo que me dice eso solo lo hacen los narcos.
1: Yo debo confesar que cada vez lo uso menos.
2: Yo también,
1: ¿verdad?
2: Cada vez lo uso menos, pero lo uso.
1: Y me sabe fatal, porque sé que eso perjudica al comerciante, porque tiene que pagar un porcentaje del datáfono. Deberíamos usarlo más. I deberíamos, de hecho, reivindicarlo más, porque como nos lo quiten, estamos perdidos.
0: En 20 segons, Josep, i tu? Percentatge d'efectiu, percentatge de targeta?
3: Sí, jo també cada vegada més targeta, però sempre convé dur efectiu.
0: Exactament.
3: Per lo que pugui passar.
0: Exactament. Per tant, això és un gran consell, eh?
3: I efectiu, com a mesura preventiva, més val prevenir que no quedar.
0: Totalment d'acord.
3: Un lloc de datàfon.
0: Totalment d'acord. Notícies, que passeu un bon dilluns. Continuem tot d'una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Aquesta matinada ha estat interceptada una embarcació amb 27 persones migrants a bord a la zona d'Escaló a Formentera. Amb aquestes són més de 4.500 les persones que han arribat a les Balears per via marítima de manera irregular enguany. I les migracions són també notícia en l'àmbit estatal. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, presideix en aquesta hora una reunió telemàtica de coordinació sobre la crisi humanitària a Ceuta amb 7 dels seus ministres. La titular de Sanitat, Mònica García, assegura que és urgent donar aixopluc a les persones migrants que continuen encara a la ciutat autònoma per tal de garantir la salubritat i evitar brots.
6: Així ho ha explicat en una entrevista al programa La Hora de Televisió Espanyola. L'objectiu principal en aquests moments, diu, és poder fer seguiment de cada cas, tot i que descarta parlar de col·lapse sanitari. García nega que els hospitals de la ciutat autònoma estiguin saturats i afirma que el govern saudí ha posat a disposició més naus i dutxes per donar atenció a les persones migrants.
7: La major urgència ara mismo en términos de salud es esta: albergar a la gente, que la gente tenga techo y que podamos nosotros, pues no solamente darles condiciones de salubridad, sino además poder hacer esas investigaciones epidemiológicas que son fundamentales para que no tengamos en un futuro y podamos prevenir cualquier tipo de brote epidémico o cualquier tipo de brote de infeccioso, ¿no?
5: Més coses. Les reserves turístiques cap a les Balears han crescut en els darrers 7 dies un 36,3% respecte al mateix període de 2025 i un 3,8% si ho comparam amb la setmana anterior. Són xifres publicades avui per la plataforma de reserves Travelgate.
6: Les Balears es mantenen com la tercera destinació més demandada de l'Estat i concentren el 16,1% de totes les reserves de l'última setmana per darrere de Catalunya i Andalusia. Un 20% de les reserves d'aquesta última setmana s'ha fet entre un i dos mesos d'antelació respecte al moment de les vacances i un 12,7% se situen a la categoria de l'últim segon, que són les realitzades 24 hores abans o el mateix dia que comença el viatge.
5: I en aquest context, el govern fa una nova crida a moderar el consum d'aigua. Ho fa especialment a les zones més afectades per la sequera, que en aquest cas són el Migjorn i el Pla de Mallorca.
6: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, ha alertat que les reserves hídriques a les Balears van davallar 6 punts al mes de juliol i es van situar en el 39%. Calafat ha explicat que el futur de la gestió hídrica a les Balears passa per la dessalinització per evitar sobreexplotar els aqüífers.
8: Necessitem aportar recursos en aquests moments on la demanda és més elevada, perquè si no sempre hi ha qualcú silenciós que paga aquest dèficit, i aquests pagadors són els aqüífers, que són els que realment s'ofereixen. Per tant, hem de tenir capacitat per aportar aquestes puntes i no fer malbé els nostres aqüífers.
6: Allà on la sobreexplotació genera unes conseqüències més negatives és als aqüífers més pròxims a la mà, que se salinitzen i n'empitjoren la qualitat.
5: I a la península continuen actius alguns dels incendis més importants d'aquest estiu. Continuen cremant, han deixat la primera víctima mortal. És un agent de la Unitat Militar d'Emergències, ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat i tres militars més han resultat ferits. Tot això en un dia en què, a partir del migdia, part de les Illes Balears estaran en avís groc, la part més occidental de l'arxipèlag. A partir de les 12, Pitiüses i Centre i Ponent de Mallorca entraran en alerta per temperatures que poden arribar als 37 graus. Amb aquest punt arribem a les 10:04. És tot de moment. Més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: Són les 10 i 5 minuts, si just vos incorporeu en aquests moments. Aquesta és la segona hora del programa al dia, com sempre, a través de la ràdio i també a través de la televisió i pendents del temps, de la meteorologia. Parlem de la previsió. Avui dilluns la protagonista continua sent, malauradament, la calor, però també hem de parlar de risc d'incendis. Molt alt, per cert, Joana.
1: Sí, Marta, molt alt risc d'incendi, però si vos sembla, començam parlant d'Aragó, perquè avui han conegut una notícia molt trista, molt tràgica. Un militar de la UME ha mort durant les tasques d'extinció de l'incendi de Riglos, a Osca.
0: La notícia arriba el mateix dia que l'Aragó ha demanat més mitjans per fer front a un incendi que encara avança, unes flames que ja han cremat més de 16.600 hectàrees i que han obligat a desallotjar més de 1.000 persones de 19 localitats.
1: I d'Aragó ara passam a parlar-vos de Huelva. Hi ha també novetats. Després de 9 dies de flames, aquest matí s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla. Això ha permès autoritzar el retorn a casa de 417 persones que havien estat desallotjades, Marta, de manera preventiva. Aquest incendi, hem de dir que ha cremat, segons les dades facilitades, més de 38.000 hectàrees, una xifra molt elevada que mostra una vegada més la gravetat dels incendis que estan o que s'estan produint aquest estiu.
0: Una situació que també és complicada fora de l'estat espanyol.
1: Sí, a Bèlgica centenars de persones han hagut de ser evacuades per mort d'un incendi que ja ha cremat prop de 3.000 hectàrees en un paratge natural d'aquest país. Més d'un centenar de bombers hi fan feina intensament per controlar en aquests moments les flames.
0: Pontferrada guardarà 3 dies de dol per les dues dones que han mort en una riuada a Manzanedo de Valdueza, a Albierzo. La revinguda va arrasar i la localitat i va deixar diversos pobles incomunicats per carretera.
1: Sí, Marta, de més 5 persones més varen resultar ferides, entre d'elles un nadó de 3 mesos i un nen també de 4 anys. Els veïnats atribueixen la força de l'aigua en part a la fragilitat d'aquest terreny, agreujada pels incendis forestals que també ha hagut a la zona.
0: Tornem a les illes, on dèiem el risc és molt alt, de precaució per les altes temperatures i el risc d'incendis és una de les constants d'aquesta setmana.
1: Sí, i és que durant els darrers dies s'han registrat diversos incidents a Mallorca i, per exemple, a la zona de Son Nadal, entre Manacor i Sant Llorenç d'Escardassà, varen cremar 4,89 hectàrees de vegetació agrícola i també de matolls. Els equips de l'Ibanà, juntament amb els bombers dels parcs de Manacor i d'Artà, a més d'un helicòpter, el de la Milana, varen treballar, varen fer feina per extingir les flames. L'incendi va quedar controlat a les 4:30 del capvespre.
0: Destacant també que cap de setmana un altre incendi entre Alaró i Consell.
1: Sí, en aquest cas, un llamp va ser el causant d'aquest foc que va cremar 2,1 hectàrees de també matolls. Els efectius d'emergències el varen poder donar per controlat entorn a les 6:30 del capvespre.
0: I si vos sembla, anem ara amb la previsió meteorològica, la d'aquestes properes hores, la d'aquest dia. Avui tenim cel poc ennigulat, amb alguns intervals de nígols alts i nígols d'evolució durant les hores centrals del dia.
1: A Mallorca no es descarta qualque petit ruixat ocasional i aïllat a l'interior de Mallorca, que podria anar acompanyat d'una mica de tempesta. I hem de dir que les temperatures se mantindran elevades, amb mínimes entre 21 i 26 graus, i màximes que podran tornar a arribar als 37 graus a l'interior de Mallorca.
0: Per tant, continuarem en nits tropicals o tòrrides, malauradament, que poden dificultar molt el descans, perquè ja sabeu que s'adorm molt malament amb aquestes temperatures. Pel que fa al vent, fluix, variable, algunes brises costaneres, però què podem esperar de cara als propers dies?
1: I doncs, no t'ha pogut donar molt bones notícies.
0: No, ja m'imaginava ja,
1: de moment. Dimarts la situació serà semblant, amb pocs canvis de temperatura, tot i que les màximes podrien baixar lleugerament. Dimecres encara tindrem temps bastant estable, però podria començar a augmentar la inestabilitat. I el canvi més important arribarà dijous d'aquesta mateixa setmana. S'espera un augment dels nígols, amb possibilitat de ruixats, de tempestes i també d'un esperadíssim descens de les temperatures durant les hores diurnes. Tot i això, encara falten 4 dies i la previsió pot anar modificant. Ja saps que sempre la previsió és una mica... La podem dir amb pinces, perquè sempre pot anar canviant.
0: Bé, jo igualment ja m'he notat el
1: ja
0: dia dijous
1: satisfeta.
0: Com a punt d'inflexió per aquesta possible i desitjada davallada de temperatures i també les tempestes, no?, que també poden ser presents. Obrim les finestres, obrim les nostres beauties, que són aquestes càmeres que tenim repartides a diferents punts estratègics del nostre arxipèlag, començant per el port de Pollença, a Mallorca, on llueix el sol. La veritat és que és un dia totalment d'estiu, amb la mà al manco en aquest indret en calma, pocs nígols, i un dia que està anunciant aquestes altes temperatures a les que fèiem referència, per dir que parla per si sola aquesta estampa.
1: Si no fos per aquestes dues branquetes que tenim aquí, les xuquines, que se mouen una mica, pareixia una fotografia, però no, sabem que és la càmera en moviment, perquè hi veiem aquestes fuetes que com d'ells se mouen una miqueta. I després de Pollença, a Mallorca, anem fins a Punta Prima, a Menorca, en aquest cas, on aquí sempre hi ha gent que neda. Sabeu que és un lloc ideal per anar a fer el primer cap fico des de matí, la gent a les 10 i 10 minuts ja està en remull, senyal de que a Menorca també ja fa bastanta calor, eh? Ara hi podríem ser nosaltres
0: matiners,
1: aquí.
0: Eh? Els més matiners que peguen cap ficos...
1: La millor hora de totes, que encara el sol no crema, i la veritat és que se deu estar beníssim.
0: Mira un llaüt que està sortint també, el veiem just aquí, o sigui que sí, aquesta gent sap que la primera hora és la bona, no? Les 10 del matí, per el manco està en remull i gaudir d'aquesta fresca, si és que se pot, eh? Perquè les altes temperatures no acompanyen. Mireu, fa uns dies parlaven que l'AEMET avisava de la possible arribada d'una dana aquí a les Balears i com el govern havia decidit preparar els habitants i també els comerços del territori a través de la guia Protege a tu comercio ante tormentas e inundaciones, una guia molt pràctica de la que parlàvem tot d'una.
1: I necessària. Es tracta d'una eina pràctica destinada a ajudar els establiments comercials a preparar-se davant episodis meteorològics adversos com les danes, que ja sabeu que l'any passat o la temporada passada anivava tanta, reduir també els possibles danys i facilitar una recuperació, Marta, més ràpida de la seva activitat.
0: En la creació d'aquest document hi han participat les principals organitzacions representatives del govern de les Balears, que han compartit les seves experiències per definir-hi el contingut. Així que, si vos sembla, coneixem aquesta guia, coneixem el contingut de la mà d'Antonio Vilella, ell és gerent d'AFEDECO i així mos explicaran què consisteix aquesta mesura. Antonio, bon dia.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Dónde va a surgir esta iniciativa?
2: Bueno, esta iniciativa salió precisamente después de la dana del 2024 de Valencia. Básicamente en Valencia, porque también hubo en Andalucía y en Cataluña, ¿no? Y pues la cantidad de muertos y cantidad de daños. Entonces, el planteamiento que se hacían los comerciantes es qué tenemos que hacer si nos sucede algo parecido. No teníamos... Son reglas sencillas que probablemente con el sentido común, pero en el momento que se produce, si no tienes un catálogo, pues...
0: Un protocolo.
2: Claro, entonces, nosotros desde noviembre de 2024 ya pedíamos al Gobierno, a la Consejería de Empresa, luego con Ibasal, luego con la emergencia, estuvimos trabajando porque queríamos tener unas normas mínimas de cómo hay que actuar, cómo hay que reducir, como se ha comentado, cómo hay que minorar los riesgos y cómo hay que actuar con seguridad en estos casos, tanto con carácter previo, medidas preventivas, como durante las tormentas o las inundaciones, y luego qué hay que hacer luego cuando ha ocurrido todo ello. Hemos estado trabajando en 15 más o menos, 5 conductas que se tienen que realizar antes. Es decir, en primer lugar, lo que tiene que hacer el comerciante cuando está en una situación de estas es consultar las previsiones meteorológicas, ir a saber los índices o alertas que existen, ir a los canales oficiales, ir a la AMT, AEMET, quiero decir, y también al Gobierno Balear, que tiene los datos. Conocer esto, luego también conocer el estado en que se encuentra su comercio, es importante saber cómo está el tema de bajantes, el tema de desagües, porque al final, si no lo prevés todo esto, puede suceder lo que suceda. También los sistemas de electricidad, sistemas de protección, todo esto hay que saber cómo se encuentra. Y luego, en cuanto a la mercancía, en cuanto a los productos, cuáles son los productos de mayor importancia, mayor valor, pues ponerlos en un lugar que esté más protegido que los productos con carácter general. Y bueno, y estas circunstancias, aparte de que también formar a los trabajadores, formar al propio empresario de que cómo tienen que reaccionar ante estas situaciones. Y luego durante el evento mismo, pues saber qué tiene que hacer un comerciante. Lo primero que se piensa uno es que hay que salir corriendo, ¿no? Pues precisamente hay que permanecer, a ser posible, en el local comercial. Hay que permanecer y hay que evitar ir a zonas que son muy inundables, como son los sótanos, los garajes, ¿no? Que normalmente donde se encuentran más víctimas precisamente son las zonas, porque uno piensa solo en lo material, piensa en protegerse, en salir, y entonces esta reacción no la tienes en frío si ya tienes previamente concebido una manera de actuar. Entonces este protocolo sirve precisamente para esto. También donde hay que poner los documentos importantes, etcétera. Y luego, para cuando se ha producido ya la situación, pues, y también de desconectar temas de electricidad para evitar cortocircuitos, intentar pues poner las vías de entrada de agua, si se trata de inundaciones, pues colchones o sacos de arena, si es posible, tener previsto en estas situaciones. y luego cuando se ha producido el hecho, pues hay que de alguna forma documentar todo lo que se ha producido, hay que ver exactamente cómo se encuentra la estructura del negocio, las instalaciones, si había sufrido muchos daños, esto anotarlo y luego pues los partes que se hagan a las compañías de seguro. En definitiva, son medidas que se tienen que tener, que son muy sencillas, sentido común, pero que si las tienen los comerciantes en un cartel, como el que hemos elaborado con la ayuda del gobierno, pues tendrán conocimiento en el momento, in situ, cuando se produzca la situació, com tenen que actuar.
1: Clar, Antonio, segurament aquesta guia, si la llegim, és un poc això que deia, no? Tenir sentit comú, bon, però sí. Clar, a l'hora de fer front a una circumstància d'aquestes, una dana, una torrentada, una pluja molt intensa, segurament moltes vegades no són conscients que una cosa s'ha de fer d'una manera o que una cosa s'ha de fer de l'altra, i per això aquesta guia. Però no sé si també hi ha una mica de formació a l'hora de gestionar, per exemple, més enllà de protegir el comerç, de protegir el material, de saber on col·locar les coses perquè no se facin malbé si cau aquesta aigua, si a nivell emocional, no? Si a nivell de saber reaccionar davant un fet com aquest, també seguia, dona quatre normes bàsiques o quatre consells que puguen servir a la gent que fa feina en aquest comerç.
2: Bueno, es importante que lo primero que tienen que pensar en la supervivencia propia, ¿no? El cuidado de las personas, ya no solo del comerciante, sino también de sus trabajadores, de sus clientes, es fundamental esto. Evidentemente, como tú dices, a veces actúa por reacción, entonces si tienes estas normas este protocolo, esta guía práctica de buenas prácticas en estos casos, pues ya de antemano ya te has elaborado cómo tienes que actuar. Esto es, yo creo que es lo importante, lo que faltaban. Realmente el sentido común nos decía siempre que había que hacer todas estas cosas, claro. Para que ponerlas y fijarlas en un
1: documento. Que a veces es menos común de todos.
2: Efectivamente,
1: sentidos,
2: sobre todo en situaciones de estas en que uno no sabe cómo reacciona. Uno puede pensar cómo va a reaccionar, pero cuando se produce una situación de estas, sobre todo en situaciones muy alarmantes, ¿no? Pero entonces es muy complicado, ¿no? Luego tener suerte de que tampoco llueva excesivamente, porque las situaciones de que pasaron en Valencia con 700 litros,
0: sí,
2: aunque
0: però
2: pongas
0: a vegades,
2: todas las medidas.
0: A vegades no hem d'esperar una gran torrentada, a vegades pot ser una inundació, a vegades podem parlar dels comerços que se troben a primera línia de la mà, tempestes, per exemple, o zones especialment de risc,
2: exacto.
0: Zones inundables.
2: Esto es lo primero que se le dice al comerciante. Primero saber tu comercio, dónde está ubicado.
0: Sí,
2: si es una zona inundable, qué riesgos hay, qué posibles peligros. Claro. Entonces hay que conocer exactamente. No lo mismo, a lo mejor, si estás en un edificio con mucha protección, por ejemplo, supongamos una gran superficie que están muy protegidos, por ejemplo, porque están muy elevados, o un comercio que está a pie de calle y además está en una zona inundable porque pasan, por ejemplo, dos torrentes. Todo esto tiene que conocerlo previamente el comerciante porque tiene que saber que las medidas serán mayores, ¿no?
0: No, y malauradamente que esta guía arriba en un momento muy importante porque las estadísticas, los estudios, nos explican, sobre todo de los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología, que las danas serán mucho más frecuentes en un futuro, que las inundaciones serán mucho más frecuentes, que eso pasará, y pasará cada vegada más. Una reivindicació en certa manera necessària, perquè costava pensar que això no estigués una guia, no?
2: Se producía cada cierto tiempo, claro. No había esa frecuencia, pero ahora estamos viendo que casi, no digo cada año, pero que sí, cada año, que realmente se está produciendo situaciones de este tipo.
1: També, Antonio, ho deu molt important conèixer, saber com tenim el nostre local, el nostre establiment, és essencial saber per on baixa la canonada, per on passen, no sé, fins i tot els cables de l'electricitat, no? Però no sé si fem una radiografia dels comerços de les Balears, si aprovarien en la seva majoria per el seu estat de manteniment, està tot en ordre, podríem pensar que tots els comerços passarien una inspecció si passàs qualcú a fer una revisió. Estan en bones condicions, o hauríem de fer una mica també de tasca per adaptar-los també a possibles fets com aquest, per exemple una dana.
2: La percepción es que probablemente se necesita mucho trabajo en este sentido, que probablemente los comerciantes son los primeros que tendrían que mirar todas estas cuestiones, ¿no? Lo que hemos hablado, los desagües, todo esto. Pues probablemente se necesita una formación para los empresarios, que ahora lo que vamos a hacer, formación en todos los sentidos, cómo tiene que tener la estructura, cómo tiene que mantener el tema de las instalaciones, cómo tiene que tener todo el tema de asegurar las ventanas, los cierres, todo esto es muy importante. Si no tienes capacidad para hacerlo, pues realmente, por mucho que lo intenten luego, no hay posibilidad de respuesta. Lo importante es ya que tengan cierta formación, cierto conocimiento, como tú bien has comentado inicialmente. Sí.
1: Claro, imagino que esta guía va acompañada d'això, no? No sé si de xerrades, sí. cursos, tallers, exacte, formació, exacte. Per a totes aquestes persones, perquè coneguin una miqueta les recomanacions. Ja està en marxa, ja ho podeu tenir disponible o
0: estàu... I com se fa arribar, no? També és interessant.
2: Bueno, en esto estamos en contacto ahora ya con todo. Bueno, aún no tenemos los carteles. Si tenemos, por ejemplo, que tener la chuleta, que sí, vamos a trasladar un poco las ideas del cartel. Estamos esperando que se editen ya, porque estamos muy próximos, muy cerca. Llevamos tiempo detrás de esto, ¿no? A veces las cuestiones administrativas son lo lentas que son, pero bueno, al final hemos conseguido lo que se quería y por tanto tenemos que estar satisfechos. Pero luego hay que hacerlo llegar a todos los comerciantes. Ya hemos hecho llegar todas estas recomendaciones. Ahora tenemos que organizar ya cursos de prevención, cursos tal. A lo mejor llegamos justo para esta próxima, porque está cerca, está próximo, ¿no? Pero bueno...
0: Home, ya tienen la información, además, la guía, como ya tal, ¿no? Ya tienen la información.
2: Y con carácter previo ya les habíamos informado nosotros de lo que creíamos. Ahora se ha conjuntado, compendiado en un cartel, y esto ya es un avance súper, súper importante para nosotros.
0: ¿Necesitáis más implicación por parte de las administraciones aquí?
2: Bueno, no, inicialmente...
0: Porque siempre que heu estat vosotros, ¿no? Que sí, heu dit, ei, sí, necesitamos sí, una guía, sí, ayudáumos, ¿no? Después ha habido una buena respuesta, pero també ha estat un toc per part dels comerciants.
2: Sí, jo crec que inicialment, no, és una crítica que se tiene que hacer, perquè és una crítica pròpia que se ha retrasat un poquito l'actuació, però al final ha habido muy buena predisposició. Sobre todo necesitábamos que técnicos en la materia pues dijesen los 4 o 5 pilares fundamentales en esta información, porque no se trata de hacer una información como en principio se pretendía, de 20 folios o 20, no, 4 o 5 normas y luego descender en las cuestiones. Los comerciantes lo preguntan también a la patronal y saben que están abiertos y pueden comentarnos qüestions d'aquest tipus, no?
1: Eina indispensable per fer front a aquestes pluges, en aquestes possibles danes que ara podríem dir ha començat o comença aquesta temporada de possibles fenòmens adversos. Més enllà d'això, també aprofitant ja que te tenim aquí, Antonio, per demanar-te una miqueta per la temporada, com ha anat aquest estiu per vosaltres, per petit comerciants associats a Fedeco, en aquest cas?
2: Ha sido muy regular. En términos generales... Bueno, también está el estado anímico del momento en que lo planteas. No ha sido lo bien que estaba previsto inicialmente, ¿no? Bueno, pero yo creo que los resultados se tienen que hacer a final de temporada. Luego al final, normalmente el estado durante se suele mejorar bastante los resultados. Yo espero que al final sea una temporada como mínimo similar a la de antes.
0: Encara queda estiu.
2: Sí, por també eso, aunque
0: aún queda, aunque
2: queda,
0: encara...
1: En acabar contra, en diuen en mallorquí, no? En acabar contra.
2: Efectivament, al final, los hechos de final, sí.
0: Estem molt agraïts a Antonio Vilella, que recordam a oients i espectadors, el gerent de Fedeco ens ha explicat com serà aquesta guia que ajudarà a comerciants per poder actuar davant de les danes. Malauradament, ens trobem ja al punt de la temporada, de pluges, de tempestes, i per als comerciants era necessari tenir una eina d'actuació, un protocol per saber què han de fer davant d'una situació d'aquestes característiques. Antonio, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Petita pausa per publicitat, seguim en ruta.
3: El dia, IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
9: Si a tu te dic pinta,
8: mur, portada.
9: Si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
10: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
11: Tèntol.
12: Tèntol.
10: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
11: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
9: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
0: Deu i 25 minuts, vos contant també que Educació avança aquest estiu en diferents obres a centres educatius de les Illes Balears per valor de més de 85 milions d'euros. Les actuacions preveuen obres en execució, també projectes que començaran a executar-se pròximament i noves licitacions arreu de tot el territori a tot l'alumnat.
1: Sí, d'aquesta manera se contribuirà en un futur a la manca d'espai que hi ha a la comunitat educativa que obliga a disposar o a fer ús d'aules prefabricades per poder acollir l'alumnat. Cal destacar la construcció del nou CEIP de Sa Pobla i de Fadanís i també el nou IES, Institut d'Ensenyança Secundari de Maioris a Llucmajor. També s'han dut a terme nombroses millores per garantir unes infraestructures segures, modernes i també adaptades a les necessitats de la comunitat educativa.
0: Dins l'àmbit sanitari, en 3 anys, l'Hospital de Son Espases ha incrementat la plantilla en un 8%. Això són 441 professionals més que l'any passat. D'aquesta manera s'assoleix la xifra total de quasi 6.000 treballadors, 5.822.
1: Els increments més significatius s'han donat a les categories d'infermera i d'auxiliar d'infermeria. També s'han contractat 78 facultatius especialistes d'àrea més, arribant als 942. D'altra banda, també ha augmentat el nombre de residents en 27 més i ja en sumen així 327.
0: Un apunt també important, perquè si just vos trobeu organitzant els plans de cara a aquesta setmana, si encara podeu gaudir dels darrers dies de vacances, ja està en marxa la Fira Viu l'Artesania al Port d'Eivissa.

0: Estarà oberta als hora baixes de dimarts a diumenge i fins a les 8 de, fins al dia 20 de setembre. Perdoneu, de 7 paradetes acullen la feina de 19 mestres i artesans locals, com pintors, espardanyers, joers, ceramistes o també cuirers. A més, cada dijous hi haurà actuacions musicals. Els artesans tenen aquí l'oportunitat de mostrar la seva feina, la feina que fan, i també els seus tallers, i reivindicar també el valor del producte artesanal de les illes.
1: Són les 10 i 27, seguim amb més propostes i saludam a nous convidats per abordar temes que ens interessen a tots com a consumidors, però també com a restauradors. Des de fa un any, els dimecres d'estiu, els veïnats de Palma tenen una cita amb el sopar a la Llesca, que és una iniciativa organitzada per Brunzit, que té com a objectiu oferir als ciutadans un espai de trobada per poder gaudir i fer comunitat a les diferents places i carrers de Palma. Tot i això, els restaurants i els bars de les zones on se celebren aquestes trobades socials reclamen a l'Ajuntament de Palma una millor gestió de tots els espais públics.
0: Sí, Marta, des de la secció de restauració de CAEP es demana a l'Ajuntament de Palma que cerqui fórmules que permetin comptabilitzar la celebració de les denominades o dels denominats sopars a la Llesca amb el funcionament normal dels bars i també dels restaurants situats a les places on tenen lloc aquestes trobades. La patronal reafirma que la seva inconformitat no és contra la comunitat de veïnats, sinó contra les mesures que ofereix l'Ajuntament de Palma perquè els negocis puguin continuar en la seva activitat usual o normal aquests mesos d'estiu. Serem avui amb en Tomeu Mas, que és gerent de CAEP Restauració, perquè precisament ens expliqui més sobre aquesta situació. Tomeu, què tal? Bon dia, com estàs?
2: Què tal? Bon dia.
0: Benvingut.
2: Gràcies.
0: Bé, compta-nos una miqueta, què és exactament aquest problema que teniu, els bars i restaurants amb aquest sopars a la Llesca. Què vos passa?
2: Bueno, nosaltres l'any passat, quan se va produir els primers esdeveniments damunt d'aquestes convocatòries, ja li van dir a l'Ajuntament que bueno, seria bo que se designassin una sèrie de llocs, places, on no interfereixen en el normalment funcionament dels bars de la zona, per fer aquestes manifestacions en les quals nosaltres no hi tenim res que dir. A més, pot ser que estiguem d'acord en certes mesures, perquè nosaltres també som afectats com a part de la societat, tant els propis autònoms que regenten els bars com els nostres camarers, el nostre personal, que tampoc troba cases adients per poder viure.
0: Quant d'establiments se poden veure afectats per aquestes trobades i de quina manera? Perquè dèiem que està establert a diferents barris, a diferents places del centre de ciutat, però més o manco quant d'establiments podria afectar?
2: Bueno, ells en principi han designat una sèrie de llocs, una sèrie de places on hi ha pues, terrasses, i el primer que hem de posar de manifest és que la utilització de les terrasses, la utilització d'aquest espai està perfectament regulat per una ordenança, vull dir, no és una cosa il·legal. Per això pues, se demana un permís, se té un permís, se paga una tassa. Entenem que no fem res il·legal perquè un dia, per un aconteixement que no té res que veure amb l'activitat normal d'un bar, pot s'hagi de tancar. De fet,
1: parles de l'eclipsi, no? De tot el que va passar amb el sí, motiu de l'eclipsi com a aconteixement especial.
2: Concretament, el dia de l'eclipsi va ser a la plaça Terrassana. A la plaça Terrassana se varen instal·lar, se varen preparar per instal·lar un cremull de taules i de cadires perquè comptaven amb un determinat número de gent. En el final varen ser unes 50 persones. Els bars varen haver de tancar perquè les 7 van haver de tancar, molts d'ells ja no obriren aquest dia, llavors va ser una ruïna. Si ja aquest dia va ser una ruïna depressiva, va ser doble ruïna, i a damunt el poder de convocatori d'aquest aconteixement pues, no va complir les seves expectatives. Per tant, vull dir, una de les coses que sí que demanem a l'Ajuntament és que haguent-hi 50.000 puestos que són representatius o de merda de la ciutat, l'altre dia se va fer a la porta del mirador de la Seu, que va estar molt bé, allà, no sé, vull dir, a la Feixina, allà a Passeig Sagrera, allà a Parc de Demà, allà 50.000 puestos.
0: Però aventures no, problemes aquest, no? L'ubicació, el lloc on se tria per poder fer aquest sopars a la Llesca.
2: Sí, a més, hi ha una cosa, vull dir, la majoria dels bars de Palma, l'immensa majoria del bar de Palma no viuen del turisme. Si és una protesta antiturística, que m'apreix molt bé que protestin contra el turisme, és que no tenen res que dir amb això. Però és que l'immensa majoria del bar de Palma no viuen del turisme. El turisme és un tema circumstancial que passa durant un període més de l'estiu i que, qualque turista s'aturen els bars, efectivament, però el bar de tota la vida, els nostres, on anem a fer el llonguet, on anem a fer el cafè, on anem a fer la canya, viuen dels veïnats. Llavors, no sé, m'ho pareix com una mica de contrasentit. És cert que n'hi ha que durant l'època estival fan més feina, però si només se dedicassin al turisme, podrien tancar, perquè més d'hivern fan feina, principalment i més d'estiu, doncs els funcionaris que viuen en els alrededors. Hi ha bars de segona generació que estan allà, encara vull dir que coneixen els veïnats, que han jugat en els veïnats en el seu moment en el carrer.
1: Què aleguen, Tomeu, les administracions? Què diuen? Molèstia, què aleguen?
2: Res, que els hi demanen per emplear aquella plaça i els hi concedeixen. Punto. Nosaltres hem demanat per activa i per passiva que s'hi hagi alternatives en això, però el resultat és zero.
0: Clar, tu, Tomeu, comptaves, explicaves abans que Palma, òbviament, té una normativa de terrasses i vosaltres la qualificau una miqueta o especialment restrictiva, no? Són unes normes que vosaltres heu de complir, s'estableixen i vosaltres les heu de complir. Quines són, des del vostre punt de vista, les principals regulacions o els principals problemes de regulació i com afecten els petits i en els petits bars i restaurants?
2: Sí, les normes són per tot, per petits i per grossos.
0: Exactament. Exactament.
2: Bueno, ara mos trobem, per exemple, amb una norma, arrel del que m'estàs demanant, que és el tema de la climatització de les terrasses. O sigui, tenim un problema aquest estiu, on tenim unes temperatures bastant altes durant el dia, la gent no omple les terrasses com antes, perquè hi fa massa calor de fora.
1: Sí, és veritat que passa si hi ha moltes buides. Això és veritat que es nota moltíssim la diferència.
0: Ara és quan la gent demana entrar de dins, no?
1: Exactament.
0: La gent no vol estar de fora.
1: Inclús el vespre.
2: Qualque vespre. No, ja m'estic més a dir que era condicionat.
1: Això, estius enrere, era impensable. Les terrasses estaven plenes durant el vespre.
0: També ha canviat el temps, ha canviat fins i tot aquest paradigma. Ara tothom vol estar a dins i no vol estar a la fresca, perquè de fresca n'hi ha poca.
2: N'hi ha poca. Llavors, estem amb una normativa, una ordenança des del 2018 que no estava contemplat el fet de poder tenir ventiladors a les terrasses. Està contemplat es poder tenir estufes, si compleixen una sèrie normativa d'homologació, no? Però els ventiladors no estan dins els elements permesos dins una terrassa.
1: I per un tema sanitari també, els ventiladors, o per una altra qüestió?
2: No.
1: Perquè sí que sé que aquests aparells, exactament, per condensació de les gotetes, diuen que, no, que podria no contribuir al contagi d'algunes malalties, etc. No? Però en el cas dels ventiladors...
2: Vull explicar el tema aquest dels nebulitzadors, perquè hi ha bastanta controvèrsia damunt d'aquest assumpte. Els nebulitzadors...
1: Perdó, molt freqüents, algunes ciutats europees.
2: Sí, correcte. Els nebulitzadors... els que són exclusivament nebulitzadors, que no duen ventilador associat, per dir-ho de qualque manera, no? Que són un perímetre on...
1: És que expulsen gotetes,
2: sí.
1: Gotetes.
2: És per un tema de sanitat. Per què? Perquè l'aigua de Mallorca té molta de calç. Llavors, el calç el que fa és obstruir les sortides d'aigua. En aquestes obstruccions que se produeixen per acumulació de calç s'hi pot crear legionela. Llavors, per aquesta raó, no està permès l'utilització de nebulitzadors a Balears.
0: És un tema sanitari,
2: és un tema sanitari. I després hi ha el tema dels nebulitzadors en els ventiladors, que hi ha ventiladors que duen nebulització, però el propi fabricant te diu que els nebulitzadors funcionen molt bé a llocs molt secs, però en llocs on l'ambient és molt humit perd moltíssima eficàcia. Llavors, si en un lloc tancat te baixa la temperatura 8-10 graus, a un lloc amb humitat ambient... pràcticament no se nota.
1: Ho entenem, idò, però i els ventiladors, que seria l'alternativa, el pla B, davant aquesta calorada?
2: No els ho poden posar.
1: I seria per un tema sanitari també? O
2: no,
1: aquí que...
2: perquè no està dins la normativa.
1: O sigui, per un tema estètic, per un tema de no complir la norma, però no en cap cas sanitari,
2: Per a nada. O sigui, és simplement perquè te diuen dins els objectes, les coses que se poden posar en una terrassa són taules, cadires, parasols, cossiols, una pissarra...
1: Tomeu,
2: però els ventiladors no hi són.
1: Me sembla molt mal de creure, perquè quasi estem parlant... Mira, just a la tertúlia hem parlat de com aquest estiu havíem... crec que tenim el rècord de morts per calor, un 67% més que l'any passat, o sigui, ja és un tema de salut pública. Posar un ventilador, si de sobte ve una persona major, s'asseu a una terrassa, no me cap en el cap que l'Ajuntament no permeti posar ventiladors. Per un
0: segurament
1: tema de mobiliari.
0: Segurament deu ser precisament per això, no? Que la normativa està feta de l'any 2018 i necessita actualització.
1: No teníem un canvi climàtic. Ni una calorada, no?
2: Però és que hi ha una cosa que se diu sentit comú. Llavors això no s'aplica. Per tant, vull dir, hi ha funcionaris de l'Ajuntament que estan obertament en contra de les terrasses, del tema de la seva ocupació de via pública, i fan tot el possible per posar els impediments que fan falta perquè no funcionen així com toca. Llavors, tenim, en som conscients perquè també se'ls atenc i els demanen enviades, dues denúncies fetes per funcionaris de l'Ajuntament per llevar, perquè aquestes persones tenien ventiladors a les terrasses. Un està amenaçat avui d'anar-hi és funcionari i que si no ha llevat el 22 li aixecarà un acte. Llavors, no veurem això fins a on arriba, perquè està fora de tota la lògica. Ja no només per un tema de que els clients estiguin més còmodes, que també és un tema de personal.
0: Imagino, meu, que sí que heu tingut converses amb l'Ajuntament precisament per adaptar aquesta normativa tan, que dèieu, no?, que és tan restrictiva en els nous temps i a la nova situació, perquè dèiem, no és que tingui molt d'anys, és de l'any 2018, però sí que és vera que en 8 anys la situació ha canviat i s'ha modificat meteorològicament parlant, etc, etc. No sé si heu tingut qualque conversa precisament amb qualque membre de l'Ajuntament per fer-los veure, fer-los entendre que per ventura s'hauria de fer feina per canviar aquesta normativa.
2: Tenim converses amb l'Ajuntament constantment. Vull dir, tenim una línia de... se suposa que d'enteniment. Això des de fa, pues, 2-3 anys. El que passa és que no mos du cap conseqüència positiva. O sigui, des de que tenim aquesta línia d'enteniment, de comerç, que està molt bé, vull dir que funciona tot molt bé, que tenim molt bona relació, però a l'hora de ser veritat, a l'hora de plasmar-se, com per exemple estàvem parlant ara del tema de les terrasses, això passa a la fresca, i del tema de la climatització, pues, no tenim cap tipus de resposta, no hi ha cap resultat concret. Llavors, el que demanem és que se mos escolti. Vull dir, que punyetes, que si no es pot aplicar la norma, el fet de que sí se permet i tenir 22, almenys, mentrestant s'aprova aquest canvi de normativa, que pot ser que duri unes setmanes o uns mesos, punyeta, mons, apliqui el sentit comú, és que no demanen res més.
1: Estava intentant cercar la normativa, diferents llocs d'Espanya, si hi ha una normativa, si hi ha una unitat respecte a aquesta normativa, si només afecta ciutat. No sé si vosaltres podeu aportar més informació sobre com funcionaria la normativa de ventiladors a les terrasses dins del sector de la restauració.
2: Mira, cada ajuntament té la seva pròpia ordenança. O sigui, estic parlant de cada ajuntament, ja no només a nivell nacional, estic parlant a nivell local.
1: A nivell local, o sigui, que cada un té la seva pròpia normativa.
2: A Inca, per exemple, tu pots posar una terrassa a zona d'aparcament. O sigui, les mateixes terrasses que se van aprovar durant el Covid, a Inca encara hi són. Perquè ho permet. A Palma això és impensable. Vull dir, de fet, no m'ho van deixar arribar ni a Nadal en aquell moment. Ja els m'ho van fer desmuntantes. No demanem tot això. O sigui, el que demanem és una normativa on hi hagi certs aspectes que se vagin millorant, certs aspectes que fan que les terrasses de cada vegada siguin millors, siguin més còmodes, més confortables, que s'hi pugui fer feina i que el client s'hi senti bé. Això és el que demanem. Però...
1: Això és una qüestió de convivència.
2: No? Ni mà, ni menys.
1: Perquè, per exemple, quan parlem de renous i terrasses, és evident, no?, que s'ha d'escoltar els veïnats, no és fàcil, s'ha de fer una gestió... Clar, en el cas dels ventiladors, aquí parlem d'una qüestió també de sentit comú, no?, de canvi climàtic, d'altes temperatures. És complicat mantenir una harmonia, no?, davant d'un sector que atén, no?, a molt d'inputs, no?, a diferents vessants. Creus que arribareu en aquesta harmonia? Encara no ha acabat l'estiu, és veritat, encara ens queden algunes setmanes. No ha estat un estiu molt bo, per cert, per als restauradors, és veritat, encara no ha acabat, però alguns diuen que ha estat un estiu que...
2: Bueno, irregular.
1: Irregular.
2: Han tingut un mundial per mig, que quan hi ha un mundial sempre la cosa és així, i després seguim un poquet en la mateixa línia l'any passat, vull dir, si ens referim exclusivament a el que és el turisme que ve, pues no gasta tant, s'ho gasta més en el seu viatge i s'ho gasta més en l'estància, que després en el consum en els restaurants, i la clientela local pues, també ha hagut d'estranyar-se en certs gastos, perquè tot ha pujat, nosaltres no som una excepció, i cadascú pues, ha de fer els seus números, no? Llavors, en lloc d'anar a fer dues canyes, pues, en fas una.
1: Exactament.
2: Per exemple, no?
1: Saludam a Tomeu Mas, que és gerent de CAEP Restauració, ens ha explicat, no?, i hem parlat sobre aquest debat de com se pot millorar la convivència entre veïnats, restauradors, entre el que és el sopar a la llesca, que és aquesta iniciativa que ha generat cert debat i també algunes mesures que afecten els usuaris, com és la calor en els restaurants i sobretot a les terrasses. Ha estat un gust. Tomeu, moltíssimes gràcies per la visita.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I mentrestant arribam a les 10:41 i no deixarem de banda, fixeu-vos, el tema de la convivència, però en aquest cas la que afecta les comunitats de veïnats, que ja sabeu que això és un tema que preocupa moltíssim, que genera molt de controvèrsia, debat, polèmica, a vegades qui no ha tingut algun veïnat d'aquests que se creu, no?, Déu, o que fa coses sempre fora hora, o que simplement dona molta guerra. Idò, en parlem d'aquestes qüestions tot d'una, després d'uns consells publicitaris.
3: Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
4: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.

0: Com a mínim pensat.
1: Una altra cosa és el que surti. En cuina passa el mateix.
2: Igual. Miquel, ha estat un gust compartir aquesta estona amb tu. Moltíssimes gràcies per venir de tot cop.
1: Moltes gràcies. M'ha fet moltíssima companyia. Sempre vos escolt i me divertesc moltíssim.
2: És tot un honor escoltar-ho. Moltíssimes gràcies, company.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Uns consells per publicitat i seguim amb més propostes.

0: IV3 Ràdio és diversió. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: El dia, amb Marta Grau i V3 Ràdio.

0: Atenció, pares, mares, tutors, predins, segur que han escoltat el Baby Led Weaning, que és aquest nou mètode d'alimentació complementària en què l'infant menja en les seves manetes des de l'inici, al seu ritme, sense cap mena de pressió. I això té diversos beneficis.
1: Sí, Marta, diuen que desenvolupa la motricitat, que estimula tots els sentits en cada moment, que l'infant menja en sa família des de l'inici i té avantatges també, com per exemple que en un futur no tingui problemes alimentaris perquè aprèn a escoltar les seves necessitats com la fam, la saciat, sense que ningú l'obligui a acabar-se el plat.
2: Però hi ha molts de pares que tenen por que el seu fill pugui acabar ofegant-se amb aquest Baby Led Weaning i és normal que tinguin dubtes sobre si aquest mètode és segur o no. Per això avui en parlarem d'aquest tema amb Patri Mas, que ens explicarà els beneficis d'aquest nou mètode i també les recomanacions per a aquests pares, fills, padrins o qui sigui que acompanyen aquests infants per saber si és eficient o no. El de saludar, molt bon dia.
3: Bon dia, com esteu?
2: Conta'ns, ara hem fet una petita traducció, però si ens pots explicar més profundament què significa aquest concepte?
3: El Baby Led Weaning és una manera d'oferir l'alimentació complementari on l'infant és el que condueix i guia aquest procés. Nosaltres decidim què li donem de menjar a l'infant, elegim la qualitat dels aliments i ell decideix què menja i quina quantitat.
1: Patri, molt de pares tenen por a que el seu fill se pugui ofegar, per exemple. D'altres també, com jo, ara ho confés, consideren que és una mica tornar enrere perquè mos hem passat la vida ensenyant als infants a utilitzar els coberts i ara totes en les mans i pot semblar una mica una bruta enxada. Com mos vendries aquest nou sistema? Et segur, no et segur, és net, no és net? Com se pot fer perquè no ho

0: sigui tan brut com us el podries vendre?
1: El risc d'anegament, que és un risc totalment, és un risc real i és un risc que ens enfrontem les famílies, existeix tant si donem aliments sòlids com si donem aliments triturats. Uh-huh. És important que sempre oferiguem els aliments d'una manera segura, que tinguem en compte la textura, la forma i la consistència d'aquest aliment perquè sigui segur i adaptar-lo en el moment evolutiu de l'infant. És brut? Sí, això és un desavantatge.
0: és una realitat.
1: Però aquesta necessitat que tenen els infants d'explorar, d'aprendre, de tocar-ho tot en ses mans, ells coneixen el món en ses mans i necessiten tocar-ho uh-huh. tot, és necessari i és el pas previ a que després mengin en coberts.
0: Per tant, entenc que això té una data de caducitat. De quina edat a quina edat més o manco se fa? Vull dir, imagino que no en 7 anys encara han de menjar en ses mans. Aquest procés, aquest baby lip weaning, quan dura?
1: Això depèn també... Baby led weaning no és només donar trossos, no? Tenim com a molt interioritzar baby led weaning trossos, no? Podem fer una introducció dels aliments respectuosa i adaptant textures que siguin textures més triturades sense arribar a ser un puré líquid, no? Jo diria que primer han de començar a menjar en ses mans a partir de 9-10 mesos. Sí que podem anar introduint diferents eines, no? Com són les precueres, que no és una cuera com a tal, però sí que és una cosa que els ajuda a menjar, i jo crec que un nin que fa baby lip weaning, depèn del nin, a partir dels 15 mesos ja menja en coberts.
0: O ja hauria de començar a menjar en coberts, no? Si més no, supos que t'ho demanen, no?
1: Sí, és un tema gradual i un de les avantatges del baby lip weaning és que ens seguim tots a la taula a menjar junts, i ells són imitadors. Si nosaltres menjam en coberts,
2: positiu, és vera, perquè ells copien.
1: Tot d'una demanaran...
2: La Joana està espantada en ses toques.
0: És que
2: perquè
0: clar,
2: tu després no hi ha cap esprai pulveritzador que pugui eliminar aquestes toques.
0: Jo ja ho he dit i l'he dit a la Pàtria abans. És una qüestió que a mi me preocupa molt que no se sàpiga menjar bé a taula i, evidentment, han d'experimentar. Jo ho entenc. És vera que a l'edat en sa que jo vaig començar a donar menjar sòlid a la meva filla no estava de moda, aquest baby lay way. Clar, jo ara ho veig que s'ha posat molt de moda, no? Que les meves cosines que tenen fills petits totes han fet aquest procés i estan molt contentes, però clar, jo m'enduc el cap, se manden el cap de veure com acaben els infants.
1: En el final, vull dir, això és una cosa que s'ha fet sempre, sí. Abans, quan no existien les liquadores o les trituradores d'aliments, com els hi donaven els aliments, no? Els adaptaven, formes... aliments que siguin fluixets, aliments que estiguin adaptats a la seva edat, no? És vera que aquests vídeos són molt...
0: Cridaners, sí, també és vera.
1: Però també, vull dir, també poden controlar un poc tot això, no?
2: De totes maneres, Joana, ara que tu dius que tu passaves pena quan la teva filla era petita, jo vaig descobrir els beberos de màniga llarga. Que això ajuda moltíssim. Si vols provar, clar, tu li poses un beverall, de màniga llarga i així va totalment cobert.
1: Hi ha nins que no volen dur beverall, que els hi molesta. Mm-hmm. Ara també, és vera que les famílies que comencen l'alimentació complementària l'estiu ho tenen millor,
2: clar,
1: perquè després
2: no
1: agafes en el nin, agafes la cadira, agafes la trona i la passes a la dutxa i ja està. A l'hivern, bé, hem de desenvolupar... aquestes idees, no?, per evitar que s'ataquin tant. I si s'ataquen, les robes
0: també
1: a panet,
0: no passa res,
1: i és important que passin per aquest procés de manipulació i d'experimentació.
0: Però fer aquest sistema, o dur a terme aquest sistema, fa que els nens mengin millor? Està demostrat o tampoc és així?
1: Bé, hi ha evidència que les famílies, bé, que els nens que han fet baby led weaning, tenen major acceptació per menjar saludable. Per què? Perquè si jo veig, per exemple, el bròquil tal com és, en la seva forma i el seu color i la seva textura real des del principi, és més fàcil que quan tingui 2-3 anys que pugui presentar un període de selectivitat alimentària, que això existeix durant tot el procés dels infants, el pugui assimilar millor i el pugui acceptar millor que si en els 6 mesos veig un puré que sempre té el mateix color, el mateix gust, la mateixa textura, però bé, al final cada família decideix com fer-ho i se pot fer de manera respectuosa sense donar trossos. Podem donar triturats de manera respectuosa i seguint les pautes del Baby Led Weaning fora donar trossos.
3: Patri, com a pediatre, quan una família que ara està tenint un infant vol anar i li vol fer aquest tipus d'alimentació, quines són els tres consells primordials que els hi dones?
1: Bé, primer, soc infermera.
3: Infermera, perdona.
1: Els tres consells que jo els hi donaria. Primer, que no cerquin fer-ho perfecte, que cerquin la manera de fer-ho, estar tranquils. Nosaltres som semàfors emocionals dels nostres fills. Si estem nerviosos, si estem angustiats, ells ho notaran. És important que el moment de menjar sigui un moment que estigui tranquil, que tots estiguem tranquils, que l'infant estigui preparat, que s'aguanti ben segudet, que hagi perdut el reflex d'extrusió perquè pugui anar assimilant aliments i sobretot que les famílies mos formem en primers auxilis pediàtrics perquè la informació mos dona poder i mos dona tranquil·litat.
2: O sigui, que seria una recomanació que la gent ho provi sense pressions, que segur que notarà els beneficis. I sobretot jo m'aquest amb una cosa que just has dit abans, Patri, que m'encanta, que és que tothom pot gaudir i menjar a la vegada a la taula. S'aprèn a socialitzar. A mi tampoc me va funcionar, com en Joana. De fet,
0: jo no ho vaig ni provar.
2: Jo ho vaig provar.
0: No estava de moda.
2: I de fet tenia una cosa que era com una espècie de calcetí que ficaves a menjar i també se podien menjar però amb aquesta protecció de xarxa, que tampoc me va funcionar. Però bé, supos que ara hi ha més informació, no?
1: Sí.
2: I per això...
0: Sí, és vera que els professionals també ajudau més i acompanyau més en aquest sentit, no?
1: És important.
2: Hi ha molta informació i molta connexió amb els professionals.
0: Tant a l'hora d'alimentar com a l'hora de... fins i tot en les comares, no? Que també tenim una comare que cada setmana mos acompanya i feis això, aquesta tasca d'acompanyament en els infants i perquè, clar, sobretot quan ets pare per primera vegada, té molt de dubtes.
1: Estàs perdut.
2: Sí, l'haguessin tinguda, en aquesta ocasió, perquè segur que...
0: Si la gent la vol seguir, recordem el seu Instagram perquè dona molt bons consells, soy Patri Mas, la podeu seguir a Instagram i no només mos dona recomanacions sobre alimentació, sinó també sobre altres qüestions referides a primers auxilis i fins i tot a s'ocupa, que és molt important això de s'ocupa.
2: Seguiu-la perquè
0: per les mares i els pares.
2: Contingut super, super rellevant el d'Anna Patri. Patri, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Repàs a l'actualitat esportiva. Ja tenim Toni Fuster avui amb nosaltres. Toni,
4: hola,
2: bon dia.
4: Com va?
2: Com començam aquesta setmana?
4: Començarem amb una molt bona notícia al món de la natació i és que el nadador mallorquí Hugo González de Oliveira ha aconseguit la medalla de plata a l'europeu disputat a París, una medalla que ha estat a la prova dels 200 metres, fent un molt bon temps i per molt poquet no ha aconseguit la medalla d'or. Per tant, nova victòria i per tant un triomf important per la natació balear i espanyola. I per altra banda, en el món del futbol, la victòria del Real Mallorca contra el Real Valladolid per 2-0, amb el gol aconseguit per Pablo Torre de falta directa, un autèntic golàs a la segona part, al minut 61, i després el de cap aconseguit per Antonio Raillo, la treta d'un corna botat per Àlex Sala, que donava la victòria dels primers 3 punts al Real Mallorca per començar bé aquesta competició, arrencar bé la Lliga i ja tenir una setmana tranquil·la per preparar el pròxim partit, que serà dilluns de la setmana que ve a les 9:30 del vespre a l'estadi Los Cármenes contra el Granada. I un darrer apunt, ja hi som, parlant del món de la vela, i és que fa un minutet Marta Cardona i Jordi Xamar han aconseguit la medalla de bronze al Campionat del Món, que disputa a Japó. Mirem d'escoltar a Marta aquest migdia a l'informatiu en declaracions exclusives de Beta Ràdio des de Japó.
2: I llavors escoltam tot d'una. També a Pere Gibert amb l'actualitat a Menorca i el contingut del programa al dia. Bon dia.
5: Bon dia. Com cada dilluns tenim tertúlia, els analistes que ens acompanyen avui són el periodista Pere Begú, l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent, i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Avui, Dia Mundial del Vianant, parlarem de com és ser caminant urbà en el present, de com és la convivència entre persones i vehicles als carrers i places dels pobles. També conversarem sobre dades d'ocupació hotelera a Menorca la primera quinzena d'agost, la de més presència turística, i en el context del sopar reivindicatiu que el passat divendres van organitzar el GOPI Via Menorca-Ciutadella, en presència de 800 persones.
2: I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
6: Molt bon dia, Marta. Nosaltres avui dedicarem pràcticament la totalitat del programa a repassar alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies a les Pitiuses i, evidentment, també deixarem un espai per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, així que tindrem els nostres tertulians aquí a l'estudi durant una bona estona per poder parlar de tot això amb calma.
2: I Jaume Noguera, amb el contingut del dia a Mallorca, com se presenta aquest començament de setmana? Aquest dilluns?
7: Bueno, una mala notícia i és que les empreses que se dediquen a la reparació nàutica estan perdent clients perquè surt molt més barat anar a Barcelona o València a reparar vaixells. I una altra bona notícia, una finca de Felanitx, Can Pistola, ha estat recuperada per una parella de joves, en Andreu Odrevei i en Elisabet Alsamora, que els motxants han arribat a trobar arbres fruiters fins i tot allà. Per cert, avui en Xavi Canyelles analitzarem la història dels terratrèmols aquí a Mallorca, perquè n'hi ha hagut, no de molt greus, però n'hi ha hagut.
2: Un va afectar la catedral, fins i tot, crec recordar.
7: Se passaran un cruix, un parell de cruix, sí. I
2: que curiós.
7: I l'iglesi de Sant Marçal de Marratxí, cert.
2: Llavors, escoltem, sí, perquè és informació, com deies, poc coneguda, sí, sí, i molt interessant. Punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9, com sempre. Moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, informació de servei per qui ens escolti des del cotxe o faci comptes agafar-lo a les pròximes hores. Un incendi a un camió a l'autopista d'Andratx està provocant retencions que arriben o fins i tot a la via de cintura. Sala de gestió del trànsit de la DGT, Nelly García, quina és la situació en aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia. Sí, en aquest moment continuem amb retencions importants a l'autopista d'Andratx, en sentit Andratx, a l'altura del quilòmetre 12, per un vehicle incendiat que continua ocupant part de la via. Informat també els usuaris que la sortida 13 encara roman tancada el trànsit. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Bon dia, Ido. També avui és notícia que ha començat abans la verema de les illes. Les fortes temperatures, les altes temperatures de l'estiu han avançat la maduració del rem. No obstant això, la indicació geogràfica protegida preveu una gran quantitat de rem que s'ha entrat fins ara i el seu bon estat sanitari, gràcies a la feina de prevenció feta per evitar plagues, com per exemple la del moscat verd.
3: El president de Vi de la Terra a Mallorca, Mateu Morro, ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí com les varietats de raïm autòctones responen encara millor a les elevades temperatures de l'estiu, tot i que no estan exemptes de les afectacions d'aquesta forta calor.
4: És una temporada peculiar. D'una banda, si fem una comparativa en els anys anteriors, se manté un cert creixement, és a dir, l'any passat ja hi va haver un increment, crec que d'haver un 6% en relació a l'any 2024, perquè l'any 2024 hi ha hagut una sequera molt forta. Llavors l'any passat ja va anar un poc millor i enguany se mantindrà, creiem, encara falta veure com acaba la verema, però creiem que se mantindrà aquesta producció.
1: I encara sobre qüestions relacionades amb el producte local i de la terra, prop de 14.000 persones de les Balears s'han beneficiat dels bons de la campanya de producte local del govern, que comptava amb un pressupost de 900.000 euros. Avui s'ha fet balanç, hem sabut que hi han participat 139 establiments i els 83.000 bons bescanviats han suposat un volum de vendes d'1,8 milions d'euros per illes. A Mallorca s'han bescanviat el 70% d'aquests bons, a Eivissa s'han superat els 5.000 i a Menorca han estat prop de 5.000. A Formentera, els bons bescanviats de la campanya de producte local s'han situat per damunt dels 200. En estatal continua la reunió presidida pel president del govern, Pedro Sánchez, en relació a la crisi humanitària de Ceuta, però també és notícia que tres persones han mort, una de les quals un menor d'edat, en un tiroteig a Isla Cristina, Huelva. Els fets han ocorregut aquest diumenge vespre. Dos encaputxats que anaven en motocicleta han disparat contra les víctimes i després han fugit. La Guàrdia Civil ha assumit la investigació per identificar els presumptes autors dels tirs i esclarir també el succés. En internacional, el manco de 9 persones han mort en els diferents atacs amb drons i míssils intercanviats per Rússia i Ucraïna durant les darreres hores.
3: Moscou ha denunciat un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra a la regió meridional de Rostov, mentre que l'ofensiva russa ha destruït un mercat del llibre a Kiev. El conflicte ha escalat en els últims mesos amb nous atacs de llarg abast sense avanços diplomàtics que condueixin a un eventual alto el foc.
1: Amb aquesta informació internacional arribem a les 12:04. Més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
5: El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
6: Superada la primera quinzena d'agost i superat també el pic més alt de presència turística a l'illa, comencem a conèixer alguna dada sobre ocupació als hotels menorquins aquest mes. Segons l'Associació Hotelera de Menorca, l'ocupació torna a quedar estancada en el 80%, tal com ja va passar el 2025. Es manté, per tant, la davallada del 5% respecte de fa uns anys i això es notarà especialment la darrera setmana. Assome diu que no és una disminució preocupant. La justifica per la dosificació del turisme cap a d'altres mesos més econòmics i menys calorosos. Bon dia, amigues, amics. Benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio en aquest dilluns 17 d'agost de 2026.
7: Benvinguts al Dia Menorca.
8: Bon dia, Menorca.
9: Benvinguts i benvinguda.
10: Comença l'espectacle.
11: Ara.

0: Avui és el Dia Mundial del Vianant, una jornada que ens recorda que els carrers no sempre han estat dominats pels cotxes. Aquesta data coincideix amb un fet tràgic. El 17 d'agost de 1897, a Londres, Bridget Driscoll, de 44 anys, va morir atropellada per un automòbil. Es considera el primer atropellament mortal documentat de la història. El vehicle circulava a uns 6,4 km per hora. Els cotxes tot just començaven a popularitzar-se i les ciutats encara no tenien les normes ni les infraestructures que avui regulen la convivència entre les persones que caminen pel carrer i la circulació rodada. No hi havia semàfors ni passos de vianants i el carrer era un espai compartit molt diferent de l'actual. Amb l'expansió de l'automòbil, les ciutats es van anar adaptant al trànsit motoritzat i els vianants van quedar cada vegada més condicionats per la circulació. Fins i tot el terme anglès jaywalking, que designa l'acció de creuar el carrer de manera inadequada, té relació amb aquesta transformació. I és que jay era una paraula que s'emprava per referir-se a una persona ingènua o poc familiaritzada amb la vida urbana. En poc més d'un segle, la manera de caminar per una ciutat i de conviure al carrer ha canviat completament i tot va començar quan els automòbils van deixar de ser una raresa i van compartir i després dominar els carrers. Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. Avui dia, peatonalitzar carrers i places continua sent un mal de cap per als ajuntaments, batles i regidors de mobilitat. Qualsevol mesura en aquest sentit acaba trobant oposició d'alguns veïns i comerciants. A Menorca, el cas més recent el tenim a Ciutadella, amb la peatonalització de la plaça d'Esborn, un conflicte que continua obert. Difícil descobrir. Actualment els vianants pateixen un altre problema de convivència, el dels patinets elèctrics. Tots hem patit algun ensurt en aquest sentit. I els nostres tertulians d'avui, els ho preguntarem. Un adolescent va patir. Penso que mai no podré pujar a la taula de fusta i roba. I Nafani Mateu, que ha tingut algun ensurt alguna vegada amb algun patinet elèctric?
1: Jo amb un patinet i jo sola caminant, que ja sóc gran.
0: Jo sola?
1: Sí.
0: El problema el tens amb tu mateixa, llavors.
1: Amb l'equilibri, amb l'equilibri.
0: Sí. Com estàs, Fanny? Com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, bé. Descansant, perquè no? I és que amb aquesta calor no hi ha manera de fer gran cosa fora de casa.
0: Ja, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Home, que on vas amb aquesta calor?
0: A casa tampoc és que s'estigui de mil meravelles, a no ser que tinguis l'aire condicionat tot el dia funcionant.
1: No, no, però al manco no et cau aquella xafogó espantosa que coneixem tots.
0: Tot d'una, anem amb tu per conèixer l'actualitat del dia. Abans, comentem alguns dels temes que tractarem a la tertúlia d'avui i amb qui.

Parlarem amb el periodista Pere Begú, l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent, i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Parlarem de com és ser vianant en el present, de com han viscut aquesta primera quinzena d'agost i aquest pic més alt de turisme a l'illa, i també del sopar a la fresca d'aquest divendres a Ciutadella, que va reunir 800 persones per denunciar la pressió turística i els efectes que té sobre l'illa, entre moltes altres qüestions.

0: Fanny, què hi passa a Menorca un 17 d'agost de 2026 a Menorca?
1: Home, doncs que seguim tenint molts problemes d'aigua.
0: Sí, eh?
1: Bo, cada dia que passa, més problemes i més ajuntaments que s'uneixen als que ja han començat a aplicar mesures d'estalvi de consum. El darrer és l'Ajuntament de Ciutadella, que avui publica el seu ban amb les mesures en concret, ja les van avançar divendres passat, entre d'altres, perquè clar, hi ha moltes mesures, però entre d'altres la prohibició de regar jardins de 8 del matí a 8 del vespre, de les fonts ornamentals només poden funcionar aquelles que tenen circuit tancat, el prohibir, però jo no ho sé si després hi haurà serveis d'inspecció que puguin comprovar, demanar als propietaris que tenen pous doncs que les facin un 10% manco d'extraccions. Les extraccions també són un punt que destaquen les mesures d'estalvi de Sant Lluís, però en aquest cas demanant una reducció del 20% en aquestes extraccions. Naturalment, doncs, tothom prohibeix fer net cotxos, fer net les terrasses o regar amb mànegues. Són molt comunes les mesures de restricció perquè són una mica les que marca també el pla de prealerta per sequera. Només hi ha doncs, alguns ajuntaments que posen algunes més concretes, com per exemple el d'Es Castell, de dir que només es poden regar les plantes autòctones i aquelles que necessiten poca aigua i sempre amb degoteig. És una cosa molt concreta.
0: I difícil de controlar.
1: I difícil de controlar. També han demanat a tots els grans consumidors, això ho fan tots els ajuntaments, doncs que facin uns plans de consum d'aigua per veure com poden estalviar-ne. Hi ha algunes cadenes hoteleres que ja ens consta que ho fan, com per exemple RTM, que són molt conscients amb el consum d'aigua, i d'altres també, naturalment. Es Mercadal diu que si no hi ha prou estalvi d'aigua, doncs aplicaran mesures addicionals com el tall programat del servei de l'aigua o la rebaixa de la pressió. I naturalment també hi ha les piscines. Es prohibeix que s'omplin les piscines amb aigua de la xarxa, però és clar, si tu després agafes cubes d'aigua que s'extreuen legalment del mateix aqüífer que tots emprem, doncs la cosa és més o menys igual. És que no em puc estar, a casa meva hi ha una obra fa un any que estan fent com un palau i l'altre dia van venir 3 cubes d'aigua per provar la piscina,
0: per provar-la.
1: Si hi havia fugues. I clar, això, jo allò regant amb la meva garrafeta d'aigua, oi? No. I dius, bueno, escolta'm, parlarem d'això, parlarem també de, novament, problemes d'habitatge que continuen. Es Mercadal ha estat l'últim ajuntament que ha aprovat la possibilitat que els locals comercials buits es converteixin en habitatges. Tenim algunes dades interessants. Des que es va posar en marxa aquest decret, que forma part d'un decret, perquè es pugui fer, després els ajuntaments s'havien d'adherir. Alguns ajuntaments de Menorca s'hi han adherit, d'altres no, i que li consti a la Conselleria d'Habitatge ja són 21 els locals comercials de Menorca que s'han convertit en habitatge. I res més, ja veureu i escoltareu els informatius.
0: Déu-n'hi-do la feina que heu fet. I només són les 12.
1: I només són les 12 i són poc i normal que benvinguts.
0: Gràcies, Fanny, fins demà.
1: Fins després.
2: Vinga, va, vés a cercar un panet.

Vinga, va, anem a veure la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia per la resta de la jornada. Previsió que indica per avui un cel assolellat, tan sols en presència d'alguns núvols alts. La temperatura sense canvis, es mantenen altes, amb mínimes de 22 graus i màximes de 35, i continua també aquest vent de llevant fluix dels darrers dies amb brises costaneres al capvespre. Ara mateix a Moi hi ha 32 graus, una temperatura de sensació de 34 i un 57% d'humitat.

0: El dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdios, diversitat.

0: I Betres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Betres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Primera pregunta que feim sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: Si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: El dia Menorca, fet a casa.

0: Moment per la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya el periodista Pere Begú. Pere, bon dia.
1: Hola, Pere, com estàs? Bon dia, com
0: bon
1: estàs?
0: Bon dia, molt bé, molt bé. L'exbalessa de Ciutadella, Assumpta Vinent. Assumpta, bon dia, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, estupendo. Bon molta dia. Calor, però bé, molta calor, però bé.
0: I l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Eduard, bon dia.
3: Bon dia, coincideix que en Assumpta, en lo de sa calor.
0: A veure com sona aquesta cançó de Ludwig van, que aquesta setmana passada van ser a Ciutadella, al Teatre del Casino, i van omplir la sala. Se'ls està fent llarg aquest estiu als nostres tertulians. Pere.
1: No, sí, s'està fent llarg, la veritat. És que és mal d'aguantar aquesta calor que ens fa enguany, és complicada. Però bueno, ja sabem tots que l'estiu dura el que dura, que ja arribarà el setembre, que ja arribarà la tardor, i esperem que ens dugui temperatures una mica més amables i suportables. Sincerament, pens que estic desitjant que arribi Sant Bartomeu, a veure si mos du qualque xàfec que refresqui la cosa, no?
0: Assumpta.
2: Ojalà refresqui. He fet 2 dies a Barcelona i quasi m'he fus pel carrer, literàriament. Ha estat horrorós, però bueno, mira, sempre va bé sortir un poc de Menorca, però la calor allà també ha estat insuportable. I el món està aquí tot, terremotos a Colòmbia, Venezuela, Granada. Me preocupa que la terra està tan calenta i tot tan esvalotat que fa por de veure aquests cataclismes, no?
0: Eduard, com dus l'estiu?
3: Ja els estius sempre du malament, perquè sempre ha estat d'hivern. Però el d'enguany...
0: Eduard, atraca't un poc el micro, per favor.
3: Sí, que l'estiu sempre du malament, però enguany pitjor, perquè, clar, és que va començar el maig, l'estiu, i després que anar, em sembla que acabarà l'octubre. I la veritat que no estem acostumats a tants dies de calor. Aquests dies d'una calor tan extrema, només se feien 3 o 4 dies d'agost, i ara és tot l'estiu. Jo també vaig ser fora, per la Provença i la Camarga, per França, i a Marsella, 44 graus a sombra. Vamos, anava de bar en bar i si hi havia un banc obert i un museu obert, perquè, vull dir, és horrible. És mal de suportar, la veritat. I jo crec que, a més, això, hem de ser conscients que pot tenir conseqüències en molts de nivells, tant de recursos hídrics, que n'acabeu de parlar, com amb tot el que fa efecte, inclús el turisme, que la gent ja no s'ho pensarà més, i també a tot el que és l'agricultura i la pesca. Per tant, el canvi climàtic ens pot afectar moltíssim, i no tan sols el nostre lleure, que també.
0: Xerràvem amb la Marga Llambies, líder d'Unió de Pagesos de Menorca, aquesta setmana passada, i ens deia que arribi pluja, però que arribi bona pluja, perquè tal com està la mà de calenta, estan molt, molt, molt espantats perquè comencin a arribar aiguats forts a finals d'agost i principis de setembre. Per tant, que arribi pluja, però que arribi dosificada i amb bona mesura.
1: Sí, és un bon desig, el que no sé si serà...
0: Digues, Pere.
3: Perdó, Pere, que t'he tardat.
1: No, que dic que és un bon desig, el que passa és que no sé si serà possible, justament per això, pel que des, Pere, de que la mà està molt, molt calenta, s'ha escaufat moltíssim, jo crec que a nivells en què no s'havien vist mai, a 30 graus i 31 i 32, clar, això farà que la reacció, diguéssim, d'aquestes primeres tempestes sigui potent, i penso que sí, que com a desig està molt bé, però que crec que no podem esperar una pluja amable, les primeres pluges que arribin.
0: Eduard, què deies?
3: No, és que passa una cosa curiosíssima, ja no havia passat mai, el primer estiu. Jo vaig nedar sempre fosquet, que ja 8 i mitja, 9 o 9 i mitja. I ara m'ha tirat l'aigua, no per refrescar-me, no, perquè quan surt, l'aire és més fresc. Per tant, la mà sembla brou. És que és així, la mà sembla brou. Clar, això que passa, que el que se'ns està preparant és el que temen, i tenen por a la gent de la pagesia, és un xoc tèrmic que acaba amb una dana i amb una riuada que acaba de fer malbé els cultius. I això és el que preocupa, i moltíssim.
0: En tot cas, 17 d'agost, ja hem superat aquesta primera quinzena de mes i el pic més alt de presència de turistes, i hem superat també l'eclipsi solar. Com el vau viure? Ja queda un poc lluny, eh?
3: Bueno, sí.
2: El vam viure, bueno, bé, bé, bé, amb un grup d'amics a casa d'una amiga que es veia perfectament i disfrutant de cap moment, perquè va ser, la veritat, preciós.
3: Me vaig, vaig fer al revés de tothom. Tots els espanyols de Cala Morell, que és allà on estic assistiu, estem plens de gent, plens, però. I doncs ja vaig decidir que també a la cala. I la veritat que l'experiència de veure com se n'anava la llum a la cala, no vaig veure el dit solar, però quedar gairebé les fosques va ser impressionant. Vull dir, vaig optar per aquesta experiència perquè estava tot sol allà i me va cridar molt més atenció, la veritat.
1: Sí, no, nosaltres també vam optar per aquesta segona opció i efectivament el moment en què s'enfosquia la terra i el moment en què tornava la llum, la veritat és que va ser molt xulo, molt polit.
3: Sí.
1: Després sí que vaig veure, me vaig entretenir en veure fotografies i vídeos de la gent que els havia fet i la veritat és que per qui el vau veure devia ser un espectacle molt polit perquè, bueno, perquè ho és. Però la veritat és que no me'n penedesc d'haver fet el que vam decidir que faríem al final. No?
3: Jo també va ser, perquè és allò de que sobre, de sobte queden els espanyols a les fosques i de sobte torna la llum a aparèixer a poc a poc, poc a poc, poc a poc, i és una sensació molt diferent. Ja sé que veure's dit soldat que ser amb les ueres i tot això, però vaig decidir per aquesta opció i no me n'ha penedès tampoc.
2: I Betres ha passat imatges precioses, tant per Instagram com per tot, sí, la veritat. Jo inclús ho he retuitejat.
0: Sí, eh?
2: Ara no ho sé. Sí, perquè molt polit, molt polit. Retuitejat, o no sé com es
1: sí.
2: diu.
1: Sí, sí, sí. sí,
3: bueno, ara es dirà reixtitjat.
0: Molta feina, bueno, compartir al final, no? Compartir imatges,
3: sí.
0: Gràcies als companys de B3 que van fer molta, molta i bona feina aquesta setmana passada per poder compartir, com dèiem, aquestes imatges de l'eclipsi que van atraure a Menorca tantes i tantes persones, tot i que les dades que estan arribant, les primeres dades que estan arribant d'ocupació hotelera a Menorca aquest agost, tampoc parlen de creixement. De fet, els companys informatius van aprofitar la presència del president de l'Associació Hotelera de Menorca, Sebastià Trià i Falles, a la reunió de la Comissió de Seguiment del Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Ciutadella de divendres passat per preguntar-li justament sobre quina ocupació estan tenint els hotels menorquins d'aquest mes d'agost. I Falles ens va explicar que a Menorca ara mateix l'ocupació s'estanca en el 80%, tal com ja va passar l'any passat, i que això suposa una baixada del 5% respecte de fa uns anys. I que això es notarà especialment en la darrera setmana d'agost. L'escoltam.
4: El mes d'agost, ja l'any passat es va notar que hi havia una petita davallada, enguany també es notarà, hi haurà un 5% menys que fa 3 o 4 anys. Trobam que és calor i també que el mes d'agost és molt caig, que la gent també arriba aquí on arriba.
0: A què penseu que es pot deure aquest estancament i un poc, si són dades que no parlen d'increment turístic, però la sensació que percebem és que el turisme va creixent, és un augment que s'està produint per altres vies que no passen pels hotels. Assumpte.
2: No sé, també hi deu haver molts d'apartaments que continuen llogant que no es pot, vull dir, o habitacions i tal, que encara no es fa prou intervenció d'anar a mirar si està legal o no legal, i aquestes coses també sumen. Però sí que es ve que els preus elevats, i la calor també influeix, però els preus elevats sobretot, és que avui per avui, tant a tot Espanya, perquè jo a Barcelona aquests dies he quedat horroritzada dels preus d'un restaurant, per exemple, però aquí elevadíssims. L'altre dia veia també Instagram que el destí nombre 1 de gent que ha votat era Menorca, però tots els comentaris que hi havia era que era caríssim, caríssim Menorca, un dels puestos més cars d'Espanya. Clar, això fa que la gent vagi per enrere, no? Que no es decideixi prou a venir a Menorca, no sé.
3: Jo coincideix que amb això assumpte, a Menorca és caríssima, caríssima. Barcelona és cara, però pots trobar barat. A Menorca no trobes barat. Això és el problema. I resulta que, clar, estem dins una espiral que fa molt de vegades que no han ratllat dins aquesta tertúlia. Que nanca, la pretensió és créixer. Pues, a lo millor la pretensió no hauria de ser créixer. La pretensió hauria de ser mantenir i donar qualitat i donar preus assequibles. Perquè si no, ens trobem que no tenim prou treballadors per atendre, per tant, mal servei, que fa moltíssima calor, que és el que parlava abans, que també tira per enrere, més calor que, altre, que en èpoques anteriors, que a sobre els preus són caríssims. Llavors, clar, a veure, dos i dos són quatre, no, la gent no és beneita. I tenim en compte que el nord d'Àfrica està com està i que hi ha moltes zones d'Àsia que no s'hi pot anar, vull dir, l'Àsia Mediterrània, pels problemes que hi ha, però sí que a un moment donat això es tranquil·lisés i els destins turístics d'aquestes bandes fossin tant, que ho són, molt atractius, tindríem un greu problema. I jo crec que hi ha que posar un pot de seny i no hem de pensar sempre en que la solució és créixer cada any, créixer cada any, créixer cada any, perquè a la llarga també hi ha un altre factor que afecta, i és que quan la gent se troba tot massificat, pagant un dineral i trobar-ho tot massificat, pues lleva ses ganes, la veritat. I però... això no ho dic tan sols per el que diuen els estudis, ho dic per gent que conec, eh? Vull dir que...
0: Pere, digues.
1: Sí, bueno, jo crec que és una suma de factors, no?, que fa que en el mes d'agost i en el mes de juliol hagi baixat el nombre de turistes que venen a Menorca, el manco en els hotels. Per què dic això? Perquè avui en dia es fa molt difícil calcular només amb els nombres de l'Associació Hotelera de Menorca la quantitat de turistes que hi ha en aquests moments a l'illa, perquè ja sabeu que el tema del lloguer vacacional distorsiona molt aquestes xifres. Jo crec que efectivament hi ha més ocupació de la que li consta a Somme, segurament. Segurament estem utilitzant nivells de mesura, jo crec que antiquats i que no ens donen la fotografia exacta del que està passant a Menorca. A lo millor un nivell interessant seria saber el consum d'aigua quin és, per valorar si efectivament el mes d'agost la pressió turística augmenta o es manté o disminueix a l'illa de Menorca, el mes d'agost, mes de juliol, qualsevol altre mes de la temporada. No? Dit això, també diria que els hotelers, lògicament, tenen un tipus de client molt, molt, molt concret, que és un client molt fidel i que, efectivament, és, diguéssim, és qui elegeix amb més quantitat, sens dubte, aquest tipus d'allotjament, no? Però n'hi ha d'altres. Després hi ha un altre factor, i és que efectivament els preus han pujat molt, es de l'allotjament moltíssim, es de la restauració moltíssim, després de la pandèmia. També ha pujat ara darrer, també respecte d'altres anys, el transport. Tot això fa que el turista habitual del mes d'agost, que bàsicament hi ha molt de britànic i d'altres nacionalitats, però el fet diferencial del mes d'agost a Menorca ha estat sempre el turisme nacional. Bueno, doncs el turisme nacional que pot fer vacances el mes d'agost i poca cosa més, vull dir que no hi ha, si no és d'un poder adquisitiu bastant més alt, no té capacitat per fer vacances en altres mesos de la temporada. I lògicament, això també es nota. I un factor fonamental per jo i és que el turista de qualitat, aquell que sí que pot escollir quan fer vacances o quan anar de viatge, no tria ni el mes de juliol ni el mes d'agost per venir. Evidentment, es decanta per mesos de manco pressió, justament per el que deia en Eduard ara, no? De que aquesta massificació tira per enrere a un turista que evidentment en fuig d'aquesta massificació, no li va bé i cerca o llocs, destins manco coneguts o èpoques manco transitades, diguéssim, no?
0: En tot cas...
3: Hi ha un altre factor, si me permeteu, molt breument, les autocaravanes. Avui he sortit perquè havia d'anar a Ciutadella a les 8 del matí. De vora a casa meva, de vora a l'apartament que tenc a Cala Morell, hi havia 8 autocaravanes aparcades, que se menjaven tot el carrer, tots els aparcaments del carrer. 8. Clar, és un tipus de turisme que no se quantifica per a Somme, però que dins cada autocaravana a vegades hi ha 12 persones.
2: I clar, molta gent genera...
3: que això genera una pressió de molt de tipus i que no se quantifica, però, clar, i aquestes persones, ja ho he vist, normalment mengen allà, van al súper i mengen a la mateixa autocaravana, posen taula de fora, és que ho veig de vora que meva cada dia, durant començar l'estiu.
2: Clar, i que no es quantifiquen.
3: Això no es quantifiquen,
2: i són d'aquestes persones... La gent que dorm a
3: l'intempèrie.
2: I són de l'intempèrie, que normalment, n'hi ha molt que avui ho llegia.
3: Sí. Normalment no, hi ha no deixen gaire despesa, poquíssima, i llavors tenim, bueno, tenim tots els mals, és dir, més gent i menys despesa. Llavors això és preocupant. És una espiral, el que diu, un cercle viciós, eh?
0: Assumpte rebrenes que comentaves.
2: Jo comentava que, a part, també, la gent que dorm a l'intempèrie, que no va d'apartaments ni va de posar tendes perquè està prohibit a platges, i, a part, després el turisme nàutic, que venen en barco, i això tot també no se quantifica, i és moltíssima, moltíssima. El dia de l'eclipsi veies una estora de barques i iates i barcos importants i grossos. Per tant, tot això a vegades no es quantifica perquè és més volander, no? O sigui que tot suma.
3: Però exerceix pressió. Exerceix una pressió damunt la població, damunt el territori, damunt l'aigua.
2: Clar,
3: el problema és que després la massificació es percebeix no tan sols. Perquè, clar, aquí hem de ser tots conscients d'una cosa, que jo som el primer que vull fer un mea culpa, que vam estar molt de temps, si tu s'ho t'ho recordaràs, intentant evitar els tot incloses els hotels. Sí. Perquè dèiem que no deixava despesa als restaurants i als bars i, bueno, dins els comerços de silla. Però en aquells moments no se donava aquesta massificació perquè la gent se centrava a l'hotel. Ara s'ha desparramat de tal manera que te pots trobar, de vora que teva, com és el meu cas, 8 autocaravanes plenes de gent que compren un súper i fan unes vacances a Menorca, pot súper econòmiques, i que hem prenat, i que on se van dutxar? Bé, que ara possiblement no hi haurà aigua per dutxar-se, però es dutxen a les dutxes de platja, i clar, quin problema tenim? Que això no té control de cap tipus, de cap ni ombra.
1: Sí, hi ha una qüestió en respecte d'aquest tema de la massificació i de més. Clar, rellam de que fa uns dies s'ha convocat un sopar i tal reivindicatiu en contra de la massificació turística o de la turistificació, del que li vulgueu dir, a Ciutadella. Hi van anar 800 persones. L'altre dia hi va haver una manifestació també a Maó, on hi va haver un milenar de persones o 2.000, no sé quantes, que també es queixaven del mateix. I jo crec que això, que aquesta qüestió anirà a més, s'anirà incrementant, perquè s'ha remput, i m'agradaria que algú me pogués concretar els motius, però s'ha remput l'equilibri entre el negoci turístic i el resident. I com que s'ha remput aquest equilibri, el resident està emprenyat, està molest perquè ja no pot fer la vida que feia, i evidentment les bondats del turisme, que segur que ets a té, seguríssim que ets a té, ja no són percebudes com a cosa positiva, sinó com un problema. I això, o hi posam remei, o això serà el que sí que matarà els ous d'or de l'economia menorquina, perquè ni els turistes volen ser menys tenits, diguéssim, quan venen, ni el resident vol patir les conseqüències d'aquest producte econòmic. No? Pens que els polítics, en aquest cas, haurien de fer, haurien de posar oïda i vista en tot això que està succeint, perquè o hi posam remei entre tots, o això sí que ens durà a les penyes, pensa. Crec que és un tema a tenir en compte i que no en xerram prou.
0: 800 persones en aquest sopar del GOP i Via Menorca, amb un to que efectivament va ser molt popular i festiu, molt tranquil. Preveieu, com en Pere, que aquest to anirà canviant i s'anirà tornant agressiu amb el pas dels mesos, anys?
3: Jo crec que mai serà agressiu, mai, perquè els menorquins mai hem estat agressius, jo us crec sincerament, però també són capaços de demostrar el malestar. Mira, jo l'altre dia vaig veure per xarxes una reflexió que feia en Pons Pons, el gran poeta menorquí, amic meu, que deia el turisme és necessari per Menorca, però no podem ser esclaus del turisme. I aquí és la clau. No podem estar supeditats al turisme. I jo crec que mai serà agressiu, però pot demostrar el malestar. I ho pot demostrar de moltes maneres. Mira, jo posaré un exemple molt clar, i no ho havia vist mai. L'altre dia, uns al·lots de Ciutadella, uns al·lots d'uns al·lots, que hi ha 30 i pico d'anys, vull dir que jo, clar que en som vell, els de veig al·lots, es van plantar i es van enfrontar amb un ranxo de famílies de gent francesa d'un iate que havien ocupat tot un de les plataformes de Cala Morell. I li van dir que n'hi ha blar que posessin allò com si fos seu, taules i cadires i tot això. Se van enfrontar i no va acabar malament perquè aquells es van retirar i se'n van anar a una altra banda. Però això arribarà a passar, perquè el que no pot ser és que no puguem ni anar a nedar al costat de casa nostra, perquè t'han ocupat gent de fora que vull dir que ve amb un iate o que ve amb una caravana o això, i que t'ocupen, pot ser platja o un replà de Cala Morell, com si fos que seva.
0: A Eivissa també ha passat. A Eivissa ha passat una cosa similar, que crec que una embarcació que estava aturada damunt de Posidònia no en va marxar fins que tots els banyistes que eren presents a la cala van començar a xiular i literalment a fer-los fora.
3: I clar, això genera un malestar, una mala imatge, i en esforç tots volem que venguin turistes, però en mesura. És que aquí crec que sempre ho han dit, tant n'Assumpta com en Pere com jo, amb mesura, amb seny, sense aquesta sobreexplotació del turisme. I clar, llavors, què pot passar? Agressius no crec que ho siguem mai els menorquins, però pues, demostrar la molèstia està passant ja.
2: Els menorquins no són violents, ni molt manco, amb això teniu tots la raó. Però és que clar, nosaltres, és que els polítics, ens han d'arribar a entendre d'una vegada que sempre ho deim el mateix, no? Perquè enxerram, fan manifestacions, sopars, tal, però els qui ha de posar fil a l'agulla som els polítics, al final, no? Són els polítics. Per tant, han d'arribar i arribem tard, sempre arribem tard. Perquè sempre estirant-se corda a veure qui pot més, no? Per tant, com sempre dèiem, hem de fer una feina conjunta i ja no arribar tard i esperar que... Perquè, clar, després governa l'esquerra i també desapareix bastant el tema de les manifestacions. Quan governa la dreta, la gent surt més, les manifestacions, els partits d'esquerra s'ajunten més, però tot continua igual, no s'aclareix ni en 8 anys de l'esquerra però... que ha governat en el Consell, ni els que ha governat el PP, ni tal. Per tant, han d'arribar a un acord, perquè vull dir, si no, tot serà en plan així manifestacions i tal, però es qui ha de posar fil a l'agulla i no el posa, vull dir, està ben clar que mos anirà malament sempre.
3: Estic d'acord, Assumpta, en la crida del consens, que sempre coincidim amb això, però també vull recordar, i perquè hi érem tots tres, que fa uns mesos el conseller Delgado va dir que no se posarien límits als cotxes, tot això que fa 4 anys que hi ha la normativa preparada per poder-ho fer, i se fa a Eivissa, se fa a Formentera i a Mallorca estan pel camí. I en aquell moment va sortir el conseller Pont Torres dient que sí que ho farien. I jo vaig dir, i en Pere va dir, i tots van dir, que no me'l creiem en Pons Torres, que no, que qui tenia raó i qui deia la veritat era en Delgado. I de veritat, doncs així ha estat. No han posat límits a l'arribada de vehicles, que és una mesura més, però és una mesura al manco, i que tenen, la poden aplicar demà mateix. Llavors, clar, això te preocupa, perquè cridar els consens, quan... hi ha, ja no dic partits, ja diré persones, que el que volen és boicotejar els consens, és moltíssim difícil.
1: Sí, s'haurien d'aplicar mesures i, evidentment, sense l'acord dels partits polítics, això és inútil, perquè no ens posem d'acord ni tan sols en el model que volen per Menorca, ni en quasi res. Però s'ha d'intentar. I pens que efectivament l'assumpte ja arribant tard i que ja s'hauria de començar a plantejar seriosament el tema de les limitacions. Limitació de cotxes, limitació de circulació per determinades zones dels nuclis urbans. Ja no hi ha dret que el casc antic de Ciutadella, supos que es de Maó també, estigui plens de cotxes de lloguer. I els cotxes de lloguer s'han de quedar en els pàrquings aquests de l'Estraradi, perquè no poden entrar els cotxes de lloguer a ocupar els espais que són per residents. Vull dir, és que hi ha tantes coses que s'han de fer per recuperar aquest equilibri des que parlava abans, que jo crec que efectivament ja està interdant en que hi hagi acord amb aquestes coses.
0: Ja s'esperen aquest Dia Mundial del Vianant que comentàvem al principi del programa, que és una jornada que reivindica justament això, no? L'anar a peu, el poder anar pel carrer i places, viure'ls com espais de trobada sense presència d'autocaravanes, sense presència de muntanyes de residus als carrers i un poc amb la voluntat que ens comentava justament la setmana passada en Tòfol Pons, vocal de l'Associació de Veïns d'Escavellitos, un barri on es va recuperar aquesta entitat veïnal fa 2 anys, el 2024, després d'una dècada inactiva, i ell ens explicava un poc com era aquell Escavellitos que es va trobar quan hi va anar a viure.
5: I en el moment, per exemple, en què jo vaig entrar a viure en Escavellitos fa uns 15 anys, la gent era molt major, però gairebé tot el barri. Mira si era així, que jo quan vaig arribar aparcava el meu cotxe just davant la porta de casa meva, mirava avant i enrere i no hi havia cap altre cotxe, però literalment.
0: Hem volgut recuperar aquest tall d'en Tòfol justament perquè ens va xerrar molt de so, no? De recuperar la vida al carrer com a espai de convivència, com a punt de trobada. S'ha perdut un poc a Ciutadella els darrers anys aquest esperit.

0: I estàs fatal per la salut, no és bo tampoc estar així tantes hores al carrer suant. Des de luego també es veuen les terrasses molt més buides, la gent cerca que hi hagi interiors amb aire condicionat de cada vegada més. Però sí que es veu que els cotxos, i nosaltres, jo que he viscut tota la vida en el casc antic, sempre des de que he nascut, per tant, ha millorat molt el tema de que no hi hagi cotxos, sí, ha millorat molt. Per això també molta gent, inclús de la meva opinió política, estic d'acord amb la peatonalització d'Esborn, que n'hem xerrat moltíssimes vegades també.
1: Jo el que veig és que rellam de mesures. I les mesures tenen que ser clares. No se pot dir mesures, en general, sense concretar. La primera és la limitació d'entrada de cotxes a Menorca, que es pot fer demà mateix, perquè hi ha la normativa i hi ha tot el necessari per fer-ho, però no s'ha fet. La segona és no fer més promoció turística. Punyetes, no deien que estem saturats. No promocioneu més Menorca, que ja, i a més a més ja es promociona tota sola. Avui el dia es tira els doblets de promoció turística, perquè la gent a través de xarxes sap allà on té que anar. Una altra és, a ser possible, vull dir, ampliar la zona de residents d'aparcament. Ja faria tot Ciutadella una zona verda, eh? Vull dir que només hi poguessin aparcar residents. Què
0: Si no és que
1: passa si hem de
0: Menorca,
1: deixar... Vull dir, què passa
0: sí,
1: si hem de
0: no.
1: deixar el cotxe a la tinta, de vora camí, bueno, de vora cementeri? Pues no passa res. Llavors,
0: No, és
1: clar,
0: que se llença
1: totes...
0: un... Digues, Assumpta.
1: Digues, digues, Assumpta,
0: Ah,
1: perdona.
0: no, perdona, perdona. No, que Menorca se llença una illa d'un tamany molt raonable, amb 8 municipis, podria ser un model de gestió turística, però genial, i mundial, quasi, quasi. Vull dir, mos hem de posar molt a fer feina perquè segurament tindríem un turisme diferent, però que tindríem un model de gestió únic en el món, i això per tot el que tenim, per platges, per cultura, per pobles, per tamany, seria fantàstic, fantàstic, segur. Sempre ho estic pensant, que seria un model a seguir, Menorca.
1: Estic absolutament
0: Sí.
1: d'acord, el que passa és que les premisses inicials hi han d'estar tots d'acord. Perquè, per
0: Clar.
1: exemple, ara a les notícies que abans han donat de Montsaigua a Menorca, la situació és preocupant, molt preocupant. Em van ratllar una tertúlia anterior. Però, clar, hi han d'estar d'acord tots. Jo no és perquè vulgui posar el dit dins suyo a ningú, però que quan en Adolfo Villafranca va dir que la situació no era preocupant, aquella vegada la va vessar i no hi emprar un altre verb més fatut que sempre ara perquè és ordinari, però la va vessar, vull dir, a Menorca la situació és preocupant. Llavors, clar, ens hem de posar d'acord amb la gestió de recursos hídrics i limitar en funció de la gestió del que puguem sostenir, perquè el que no es pot fer és dir que vengui tot qui sigui i després ja veurem com ho aclarirem. No, això tenim i per això podem respondre. I amb això podem atendre la gent que vengui. Més ja no. I a partir d'aquí podem fer els càlculs, no estarem d'acord amb els càlculs, discutirem, però podria haver-hi una mínima de decisió de frenar el creixement. Perquè si no es frena el creixement, ja no parla de creixement, que és el que voldria, però si no es frena el creixement, estic segur que d'aquí 2 anys, si encara seguís la tertúlia, que estic convençut que sí que seguirem, ratllarem que els mateixos hostalers, els mateixos restauradors diran això no pot ser, hem de frenar. Ho diran ells mateixos, perquè asseguren que se'ls demora el negoci.
2: Pere.
3: Sí, estic d'acord amb això. Darrer que d'en Eduard, efectivament, vull dir, les persones que viuen del turisme seran les primeres que demanaran que es comenci a regular i a limitar el nombre. Per què? Perquè són conscients de que se'ls en va el negoci. I, efectivament, el negoci, com tot, té un límit. Vull dir, nosaltres no podem aspirar, i manco en una illa com la nostra, tan depenent de tantes coses, no podem aspirar a seguir creixent turísticament cada any. Ara estem al voltant dels 2 milions de turistes en l'any. Vull dir, qui és que mos havia de dir fa 20 anys que arribaríem en aquestes xifres? Vull dir, fa 20 anys els menorquins no mos morien de fam, que jo sàpiga. Vull dir que tenim moltes,
1: De
3: moltes
1: cases.
3: possibilitats, tenim moltes possibilitats de que morirem d'èxit. Per tant, intentem

0: no evitar. I plantegem mesures, com les que ara comentàveu, limitació d'entrada de vehicles, limitació, evidentment, d'allotjament, control de l'allotjament il·legal, totes les caravanes que per jo podien passar de venir, vull dir, tantes i tantes coses que hi ha que d'alguna manera ens han de permetre tornar, torno a insistir, a recuperar l'equilibri entre el negoci turístic, entre l'activitat turística i la possibilitat de viure a Menorca tranquil·lament. Vaja.
1: Autocaravanes que són llogades aquí a Menorca, no?
0: Algunes sí, altres no. Sí,
2: algunes
0: sí,
2: hi ha de tot, eh? Jo fa que vaig venir en barco des de Barcelona i n'hi havia ple, eh? Ple també, vull dir.
1: Ple també.
2: Sí, és que clar, se mos ajunta tot. Però passa que jo crec que hi ha una cosa que és bàsica, que és els recursos. És a dir, si els recursos no donen per més, vull dir, és que no donen per més, no mos inventem. És a dir, quan haguem de comprar aigua, i que com passa a Illes Canàries, a algunes de les Illes Canàries, l'aigua resulti caríssima, 10 vegades més que el que costa aquí, després mos posarem les mans al cap. Però el problema és que el pagarem tots els menorquins que vivim tot l'any aquí. I clar, llavors direm, escolta, i totes les piscines que són omplertes dels hotels i totes les dutxes que van a tope, i ho hem de pagar nosaltres, més que...
3: I els barcos clar. I els creuers.
2: Els barcos i els creuers, exacte. Llavors, vull dir, tornem al principi. Tornem al principi, si indignació creixerà. Mai serà agressiva, però que hi haurà indignació, sí, molta.
3: I energia elèctrica, que ni te cuento, perquè per això, no?, aquests dies hi va haver un apagón i a més,
2: bueno,
3: que clar,
2: és que no dona per més.
3: Tothom està amb aires acondicionats a tope, tope, tope, i esclar, això...
2: I la xarxa d'internet que falla constantment, perquè se satura, i clar, llavors, és a dir, el que no pot ser és com si tu a casa teva diguessis, escolta, jo tinc 3 habitacions, doncs me'ls hi posava a viure 50. Doncs no podrà funcionar mai. Doncs aquí és el mateix en Menorca. Tenim capacitat, per tant, i tot el que passi d'aquí no pot ser, i ja està.
3: Els hospitals i les clíniques també no donen abast, que els qui té programat una operació d'esperar perquè ha de, no sé, que és turisme i molts tenen seguros i te passen davant. Bueno, no sé, tot és molt... Tot suma, no?
2: Sí.
1: Pere, per tancar el debat sobre turisme, va.
0: Que el malestar existeix i que, efectivament, a Menorca no estan mai agressius. No passa igual a altres illes, eh? Vull dir, ja veurem què passa a Mallorca, per exemple. Ja veurem què passa, perquè la veritat és que Mallorca encara està pitjor que no, està pitjor que aquí. I s'han despert abans d'aquí i estan fent unes protestes que ja depassen una miqueta la normalitat, no?, de la queixa. Aquí a Menorca som com som i efectivament no crec que la cosa vagi a més, però sí que la indignació i els enfrontaments aquests que abans comentava en Eduard a les platges i en els súpers i en els centres de salut, doncs probablement sí que hi siguin, perquè a vegades ens sentim com avasallats, no? I és una situació que empitjora la recepció que tenim del turisme i empitjora la convivència, sens dubte.
1: Comentant per acabar una qüestió, perquè aquest matí, avui matí, hem pogut xerrar amb en Benito Nogales, que és cap de comunicació de la Policia Nacional d'Amoy, i voldríem aprofitar l'ocasió per compartir amb els oients una informació que està circulant per les xarxes aquests dies, també arran d'una nota de premsa que va compartir la Policia Nacional d'Amoy aquests dies i que alerta d'una ciberestafa, coneguda amb el nom de fals CEO, que consisteix en la, diríem, suplantació del màxim responsable o director d'una empresa que es posa en contacte amb el treballador per forçar-lo a donar dades confidencials bancàries i que d'alguna manera faci alguna acció que permeti a aquesta persona que es fa passar per un cap aconseguir diners. Escoltem en Benito, que ens ho explica.
4: El falso CEO va dirigido a trabajadores de empresas que tienen acceso a datos privados, a datos, bueno, un poco que no tiene datos, no puede acceder a esos datos cualquier persona. Los consejos de la Policía Nacional es mantener la calma cuando se reciben este tipo de llamadas o mensajes. poner trabas para efectuar los pagos que estas personas nos van a pedir e intentar durante esa llamada contactar con un superior de la empresa antes de efectuar los pagos que estas personas nos piden.
1: És un contacte que es produeix via telefònica i que funciona a través de fer pressió, bàsicament.
4: Van a tratar a la persona un poco bruscamente, ¿vale? Y van a intentar decirle, pues, que es urgente, que tiene que hacer ese ingreso, que, bueno, pues, nos van a llamar y en muchas ocasiones con los nervios, con las prisas, nos amenazan con que esto hay que pagarlo urgentemente, si no van a proceder a cortar la luz o a tal, pues utilizan esas pequeñas artimañas para que la persona, aun conociendo la voz, aun conociéndose, muchas veces caen en esta estafa.
1: Gràcies, Benito, per aquestes explicacions. Ja ho veus, eh? Cada cop estafes més sofisticades en ambients més específics com aquest, un ambient laboral. Tu estàs fent feina i reps una telefonada amb una veu que no és necessàriament una veu recreada que imiti la de ningú, sinó una veu que et diu de telèfon, te crida en nom de tal persona, si us plau, fes aquesta transferència ja.
2: Això jo crec que simplement hem d'aplicar tots el mateix, per via telefònica, per WhatsApp, per mail, per allà on sigui, mai, mai donar ni una sola dada, ni molt manco una transferència, mai, mai, perquè no hi haurà ningú que te telefoni d'aquesta manera, ni un CEO, ni un banc, ni una empresa telefònica, ningú te telefona d'aquesta manera. Per tant, si te telefona qualcú o t'envia un WhatsApp, doncs eliminar-ho de cop i penjar de cop. I si no, i si és cas, no l'ho denunciar. Ja he fet dues denúncies amb aquest seguit a la policia. Perquè, clar, una que me van suplantar a internet per vendre bitcoins. No sé com s'ho van fer, però ja venia bitcoins i me van haver d'avisar. I l'altra és quan me van telefonar una vegada de veu per dir-me que havia de fer un pagament. Bueno, vaig penjar de cop i no me n'he oblidat i no, si, no passa res. Però la gent, clar, aquí van a gent major, a gent que no té coneixements i amb això és molt important els mitjans de comunicació i està molt bé que ho heu tret perquè la gent que mos escolti que sàpiga que mai, mai han de fer pagaments perquè es diguin per telèfon ni han de donar dades per cap xarxa, per WhatsApp o per mail o per cap cosa d'internet.
1: Pere,
3: Assumpta,
1: per acomiadar.
3: Els bancs, des de luego, tot d'una t'avisen, per tant, però clar, si ho fan amb una veu creïble, gent que està un poc atropellada, amenacen i manipulen psicològicament, hi ha moltes persones que per edat o per ignorància, pues, cauen amb aquestes trampes que el que diu en Eduard, que no s'ha de fer cas de res, esborrar-ho tot, no telèfon, cap telèfon que tu tinguis, que no tinguis controlat, pues, ni siquiera agafar-lo. Si volen alguna cosa ja t'ho enviaran amb un missatge o qualsevol cosa. Per tant, jo crec que és important que la gent ho sàpiga, i que no se preocupi perquè a vegades te manipulen molt psicològicament aquesta gent. No
1: Pere,
3: han de fer cas.
1: per
0: no ho
1: acomiadar.
0: puc superar el que han dit, ni un ni l'altre, tenen tota la raó tots dos, per tant, m'hi sum i ho compartesc.
1: Moltes gràcies a
3: Molt
1: tots
3: bé.
1: tres per a tot aquest debat sempre
2: Vinga.
1: Interessantíssim escoltar-vos. Una abraçada, fins la propera, gràcies.
2: Fins la
0: pròxima,
3: una
0: Basile.
3: abraçada.
1: Fins la
2: I
1: pròxima,
2: quan
1: adeu.
2: tornem que faci fresca.
3: Sí, per
0: Ojalà.
3: favor,
1: I que
3: fred,
1: plogui un
3: fred.
1: poc.
5: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
6: IB3 Ràdio és informació.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. Tèntol!
8: Tèntol!
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
10: El dia Menorca. Fet a casa.
11: A Ferreries tinc amics i amigues de tot...
1: Abans d'acabar, un apunt cultural, perquè Ferreries es prepara ja per les festes de Sant Bartomeu del pròxim cap de setmana. Avui a les 9:30 a la plaça de l'Església hi ha glosat.
11: I no s'aparca, i no s'aparca.
1: I justament avui qui sona de Vinigaus van pujar dalt de l'escenari del Localari Menorca Live Festival a partir de les 7 del capvespre a l'estadi de l'Sporting Maonès per acompanyar La Guàrdia i OBK.

0: I nosaltres ens acomiadam per avui, que tingueu un bon dia i fins demà tornem a les 12, com sempre.
1: Gràcies, Winigaus. Bon concert i bon estiu a tots.
2: Mireu.
3: Saludeu, Sergio.
2: Està tranquil, per què no?
1: Gràcies, Déu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Una nina de 2 anys i un nin de 4 han estat ingressats a 2 hospitals de les Balears en estat greu després d'ofegar-se en una piscina. Ambdós són turistes.
2: La nina francesa ha estat rescatada inconscient a la piscina d'un hotel de Cala Tarida, Eivissa, i està ingressada en estat greu a l'Hospital de Can Misses. El nin britànic s'ha ofegat a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença i ha ingressat en estat greu a Son Espases. En ambdós casos, els socorristes de les piscines els han hagut de fer les maniobres de suport vital bàsic.
1: Més coses encara en successos. L'incendi d'un camió a l'autopista d'Andratx continua en aquesta hora provocant retencions. Sala de gestió del trànsit de la DGT, Nelly García. Quina és la situació en aquesta hora? Bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment continuem amb retencions importants a l'autopista d'Andratx, en sentit d'Andratx, a l'altura del quilòmetre 12, per un vehicle incendiat que continua ocupant part de la via. Informa també als usuaris que els altres carrils estan oberts al trànsit i que la sortida 13 també. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Bon dia, Ido. També ens feim ressò avui de la incertesa de la plantilla del Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, per la finalització del conveni a finals d'enguany. El conveni no es pot prorrogar i els prop de 50 treballadors del Consorci denuncien que encara no saben quin serà el seu futur laboral ni tampoc quin model de gestió tindrà aquest servei.
2: És un servei de més de 20 anys d'experiència professional en els quals, segons dades aportades pel seu comitè d'empresa, s'han gestionat més de 114.000 casos de gestió de fauna. És per això que el comitè reclama una reunió urgent entre el govern i la Fundació Natura Park per definir el futur del COFIP i donar garanties a la plantilla. Ho explica la coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà.
4: Els que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
1: Mentre continua la reunió entre el president de l'executiu central, Pedro Sánchez, una reunió telemàtica sobre la coordinació de la crisi migratòria a Ceuta, amb 7 dels seus ministres, a les Balears, el Partit Popular demana a l'executiu central una resposta específica per als menors estrangers no acompanyats que arriben a les illes. Reclamen més control a les fronteres i mecanismes de cooperació amb els països d'origen per promoure la reagrupació familiar. El grup parlamentari ha registrat una proposició no de llei a la cambra en què reclama també la implicació permanent del Frontex a la ruta entre Algèria i les Illes Balears. I en estatal, Barcelona ha retut homenatge avui a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de fa 9 anys. Per primera vegada i de manera excepcional, l'acte ha tingut lloc a la plaça Sant Jaume i no al Pla de l'Os de la Rambla per les obres que s'hi fan.
2: Durant l'acte s'ha reivindicat la pau i el respecte. S'han qualificat els atemptats com un record trist i dolorós que forma part de la memòria col·lectiva. L'acte ha finalitzat amb un minut de silenci en honor a les víctimes que s'ha tancat amb un aplaudiment. Als atemptats de la Rambla van morir 16 persones i més d'un centenar van resultar ferides.
1: Amb aquest apunt arribam a la 1:04. És tot de moment. Aquestes i d'altres informacions ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Dilluns de tertúlia, dilluns de primera jornada de la temporada i amb victòria del Mallorca. La cosa ha començat bé, amb 3 punts, 2 gols, porteria pròpia 0 i bones sensacions amb coses a millorar que tot d'una analitzarem. Però el cap de setmana ens deixa més coses. La medalla de plata a l'europeu de natació d'Hugo González, als 200 metres estils. La medalla de bronze de Marta Cardona al Mundial de Vela en 470 al Japó. El fitxatge d'un entrenador de porters al Palma Futsal. I resultats en futbol oficials i amistosos. Per exemple, el Porreres s'endú la fase autonòmica de la Copa Federació davant la Societat Esportiva Eivissa. El Poblense guanya el Trofeu de l'Agricultura per 1-0 a l'Atlètic Balears, que hores després, al dematí, guanya un amistós al Mallorca B per 1-3, mentre que l'Eu d'Eivissa goleja la Penya Esportiva per 5-0 i se'n va al País Basc per jugar 2 amistosos contra l'Arenas i l'Osasuna B. En tennis, Jaume Munar ha estat convocat per la segona ronda eliminatòria de la Copa Davis que se jugarà a Xile. I en ciclisme, dissabte comença la Volta a Espanya amb la presència d'Enric Mas. És la 1:06, amb el control tècnic d'Ivan López i la producció de Marta Sampas i Toni Fuster. Això és Esports 3, començant.
2: Bienvenidos a Segunda División.
3: Arrancant la Lliga Hypermotion, la Lliga de Segona Divisió per al Reial Mallorca a l'estadi de Son Moix. Pilota llarga, passada.
4: Que bé, darrere.
3: Enrere, bon rebat, el porter que atura. Antonio Roca, ajuda Antonio, segon pal. Encara és a temps, pilota que no arribarà, Pablo Torre. La tanguda, la primera gran acció de gol al Mallorca en el xut de l'Ubumbo. Que
5: m'ho
3: haurien d'aixecar, Pau.
5: Dale.
3: Són 5, a sa barrera.
5: Molt bona.
3: Va per la torre. Li pega a cama dreta. I... Minut 62 de partit, Estadi de Son Moix. Marca Pablo Torre, Mallorca 1, Valladolid 0. Vull a Raio per rematar aquest corna com a central. N'hi ha 4 5 més del Mallorca. Amb la 30 de Raio, remata.
5: Gol
3: de Raio! Capità ho ha tornat a fer. El primer partit.
4: Alert.
3: El primer partit que s'acabarà. Final!
4: Amb una petita picabaralla entre l'Alejo
3: i... Final a l'Estella Son Moix, Mallorca 2, Pablo Torre i Raillo, Valladolid 0.
2: Bienvenidos a Segunda División.
1: Això acaba de començar, i per això és la frase de la temporada. Benvinguts a la Segona Divisió. Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. No sé si és una simple veritat, si amb això ells cobreix les esquenes, no ho sé, no sé què he de dir, no sé quina valoració fer, però la frase és la frase. Bienvenidos a la Segunda Divisió. Tomàs Gibert, bon dia.
6: Bon dia.
1: David Gui, bon dia.
7: Bon dia.
1: Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia.
1: Començaré per lo que jo més m'ha cridat l'atenció, que és que el Mallorca ha necessitat 4 anys i mig per tornar a fer un gol de falta directa. 4 anys i mig, 2022, 15 de gener, Copa del Rei, Taque Cubo a l'Espanyol. A més, la falta és des de la mateixa posició, el porter, en els dos casos, toca la pilota en la mà i entra aferrada al pal esquerre i només canvia que en Pablo Torre ho fa en la dreta i Taque Cubo ho va fer en la cama esquerra. 4 anys i mig per fer una falta directa, gol, mare de Déu.
8: Pilota aturada.
1: Tomàs.
8: S'ha de fer feina.
1: Sí. Ara fins 2030 no farà una altra.
8: No.
7: Bueno, mira, bé va anar, no? Bé va anar que van enganyar la pilota aturada i va donar els 3 punts a un Mallorca que crec que té molt més marge de millora.
1: Coses bones. Vinga, començant per les coses bones.
7: Bueno, pilota aturada, per descomptat. Vale? Pilota aturada, crec que va ser la solució d'aquest partit, un partit trebat, un partit allà on no va haver rematades a porta per cap dels dos equips, pràcticament. I bé, després sí que és vera consistència en defensa, si la vares tenir, però també hem de... No s'ha de llevar mèrit en els tres punts que treu Varela, però també hem de veure quin Varela va venir. Uh-huh. Sí, un Valladolid que no té res a veure en les darreres temporades, en la passada sí, perquè ja estava malament.
8: En oh, bueno. És que veurem a la jornada 3, per exemple, quan ja tingui tots els inscrits.
7: Sí, és que m'apareix que va venir 15 jugadors que tenien inscrits, per lo tant...
8: Van a inscriure jugadors sí, a darrera hora.
1: Això em fa molta gràcia, jo. Un drama, el Valladolid, 12, 15 inscrits, després mires l'acte i té 20 futbolistes. Que els sí, varen bueno, inscriure evident, mitja hora abans.
7: Bueno, no sé com ho faran. En qualsevol cas, crec que el Mallorca va treure 3 punts, que era el més important, la primera jornada, per donar relativa tranquil·litat, i per això sí que se li veu un equip, sobretot en front del Valladolid, superior, malament hi hagués moments que el Valladolid va llevar la pilota, però jo crec que té plantell el Mallorca per estar a dalt.
5: Bon dia. Sí que resulta
1: curiós...
5: Bienvenidos
1: a la segunda división.
5: Sí, sí que resulta curiós que tenint el mig descamp que suposa que té el Mallorca no tingués la possessió. Això va ser una de les coses que més, a mi més me va sorprendre, no? Desplantejament del míster, perquè davant un Valladolid que era pla, és un equip... Després és veritat que el partit era molt trebat, moltes faltes, molts jugadors per terra, poca iniciativa ofensiva, no? Llevat del minut 20 i pico, crec que va ser en Lubumbo, no? que va tenir l'ocasió, bona jugada, treta de pilotes centrals, que un poc...
7: Centrada en Calatayud.
5: Sí, però en profunditat, no? Sí. No va ser ni en Darder ni en Morlanes, venen a recollir moltíssim la pilota a zona defensiva, perquè si idea pareixia ser que l'havien de treure ells, però que en el final l'ocasió la crea una passada llarga a l'espai. I després, jo crec que s'ha de destacar la pilota aturada, que veurem si no és un...
7: Si té continuïtat.
5: Efectivament, si té... Si, perquè hem vist que Darder, respecte a l'any passat, no treu la pilota aturada, hi ha diferents opcions, inclús les faltes.
8: A la sala, per exemple, que és que va treure el corna que va rematar Raillo.
5: Correcte.
1: Sí, però fins que Sala surt al camp...
8: Hi havia Darder que...
1: Darder tampoc,
8: no, no, per, no, això, no. Per això sembla que s'ordre és Pablo Torre, Àlex Sala, Sergi Darder.
7: Pues, la pilota aturada jo crec que donarà molt de punts en aquesta temporada, perquè seran partits molt trebats, que se poden decidir moltíssim pel tema de la pilota aturada.
5: És que se fa difícil... analitzar. L'Andorra en va fer 5, no?
7: Si 5,
5: no
7: 5 que 1.
5: D'acord. És el primer classificat, no? Per tema gol a barall. Veies un Girona, veus equips encara que estem a la primera
7: normal.
5: Jornada. No? Vull dir, es queda encara dues setmanes, m'apareix, per acabar la inscripció.
1: Oviedo i Granada varen empatar.
8: Saps què pot dir, David? Que la segona, i Tomàs, la segona se valora molt el punt i hi ha molta por a perdre. Molta por a perdre. El Valladolid va venir a tancar-se darrere, aconseguir l'empat a 0, i si no arriba a encetar Pablo Torre de lliure directe de falta, jo no sé si haguessin guanyat a la Valladolid.
5: Però fixa't, Toni, que el que tu dius, després, estadísticament, tenen més possessió de pilota que nosaltres.
7: Sí, sí. Te la vella,
5: és curiós. Vull dir, curiós que un equip que està per fer, no?
8: Perquè el Valladolid no crea ni una ocasió clara.
5: No, no, no, cap, i té la pilota.
8: Ni una. És a dir, una sortida en falda del porte nostre, que m'ho rematen. Res més, però, és que no...
5: No, i no rematen tres pals. Vull dir que jo crec que... Vaja, no és una referència... És no. Una referència de la majoria d'equips que te trobaràs, però no d'un equip que opti al manco, en el que varen veure, en els membres que varen veure, que pugui estar dalt, perquè era incapaç de competir. Tens un davanter com en la tassa, que és que si no el nutreixes de pilotes a prop de l'àrea, vamos,
8: va tocar poc,
5: no t'ho farà ni un gol.
1: Per això la importància de la pilota aturada de dissabte és que arribes al minut 62 amb empat a 0. N'hi haurà de partits aquesta temporada així, n'hi haurà i molts, que hauràs de començar a guanyar el partit tal vegada manca d'un quart d'hora, 20 minutets, un golet, un penal, un corna, perquè n'hi haurà moltíssims de partits que arribaran al minut 60 amb empat a 0.
7: I sobretot que El futbol serà molt més trebat.
1: Sí, sí.
7: Molt
1: sí.
7: més trebat que primera divisió.
8: La manca aquesta de qualitat era aquesta por a perdre.
7: Així,
8: és a dir, no tens un molt bon equip, no tens jugadors de molta qualitat per poder combinar i poder arribar amb més facilitat i, per tant, mos tancant darrere, anem aguantant, anem a trebar un poquet aquest partit i si poden treure un punt
1: sí, després,
8: boníssim, com el punt que va treure el Granada dins el Caldo Startide d'Oviedo, boníssim aquest punt.
1: L'equip que si té qualitat, que podria ser el Mallorca amb el seu mig camp, se trobarà equips que lo que juguen és a rompre aquesta qualitat, o sigui, i has de sortir viu d'això.
8: I la pilota aturada, que és molt important, que ho comentàvem, sobretot per aquest equip de manca de qualitat.
1: Jo m'he fixat a les dues darreres temporades, que les poques ullades que li fas a la segona divisió, quan segueixes un equip que està a primera, però jo m'he fixat que a la segona divisió, a la jornada 30-32, hi ha un munt d'equips que tenen 12-14 empats, i és això que dius, la por a perdre, que t'aferres a un punt, com sigui.
5: Però, Gavi, no són els que pugen.
1: No, però són els que estan al voltant del play-off.
5: Sí, però...
1: I entren i surten.
5: Mm-hmm. Però, és a dir, aquí estem xerrant d'un equip per pujar.
1: Sí, sí.
5: A mi lo que...
1: Bueno, un equip que puges al Racing i tres jornades abans d'acabar, l'Andorra li va dir a 6,
5: Sí, no, per això xerraven la setmana passada de que mos hem d'acostumar que hi pugui haver decepcions i alegries d'una setmana per l'altra, no? Jo crec que... Hi ha encara punts que en aquests 14 dies que puguin quedar és fonamental. Tenim molta qualitat a termini d'escamp, suposadament, no? Ahir el Valladolid molt guanya en posició de pilota i no hi ha cap passada a l'espai, no hi ha cap desmarcada important, no hi ha un atac ofensiu rellevant, no? Per dir-ho, perquè les estadístiques diuen que ha fet 3 xuts a porta.
7: De totes formes, David, jo crec que hem d'esperar una sèrie de jornades.
5: No, sí.
7: Veurem a on està el Mallorca, val? En el sentit que tu dius, jo crec que té un centre de camp diferencial en la resta d'equips.
5: Superior el damunt dels papers.
7: A la majoria d'equips, que tothom voldria tenir aquests jugadors. Per tant, jo crec que hem d'esperar un poquet. Estem en pretemporades, el primer partit de Lliga, se van treure els 3 punts, crec que era el més important, i anar poquet a poquet a veure més si... ho he dit abans, té molt de marge de millora aquest equip.
5: Jo t'anava a rematar, però no per mi descamp, sinó a la part on hem de finalitzar. A mi me segueix creant moltes dubtes la part ofensiva. Moltes. No crec. Amb un mi descamp important que tenim...
7: Creatiu.
5: Que tinguem qualque element... T'estic xerrant de qualque element diferenciador...
1: Que s'aprofiti de tot aquest joc de mig camp.
5: Totalment. Sí. Aquí crec
1: que Adrián Fuentes va tornar a tenir dues. Una va sortir conduint amb força, amb potència, una pilota i al mig del camp no sé què va fer, que la va deixar a peus d'un jugador contrari. I l'altra va ser la que va provocar la falta perquè Pablo Torre fes el gol. Però ell no veu porteria. I les declaracions de Luis García a la roda de premsa insistint que el volen fer gols. Tant de bo sigui així.
7: Sí, tant. I tant.
5: Bueno, a vegades es fan gol per agotament, perquè de tantes vegades que te posen...
1: Sí, no. Alerta, si ha de fer 5 gols però necessita 500 rematades...
5: Però jo que, Gavi, no sé, i crec que ho va dir en roda de premsa fa la setmana passada, necessitava també un davanter.
1: Sí, no, estaré
5: clar. I aquí, amb aquests 15 dies, si hi ha qualque sortida...
1: I te diré més, minut 62, empat a 0, i ni així surt Anton Prats al camp.
7: No.
8: Hi haurà sortides, hi haurà entrades ara d'aquestes dues setmanes que mos
1: queden. Jo crec que encara passaran moltes de coses, moltes.
8: Hi ha futbolistes com Mateu Morey, com Don Prats mateix, comentàvem, veurem el futur d'Orejuela, també si anirà cedit o quedarà en el primer equip, depèn de si duen un lateral esquerre, que sembla que també és una de les opcions que ara mateix maneja el director de futbol del Mallorca.
1: N'hi ha qui diu que s'ha oferit Brian Olivan.
8: I un davanter centre. Brian Olivan, a veure, és una opinió, és dir, perquè Brian Olivan té minut, ha jugat en el futbol de segona, va rodat, primera en l'Espanyol, però jo, perquè vengui en Brian Olivan, jo crec que pot quedar en Orejuela, perfectament. És dir, pot jugar en Lato i en Orejuela, tots dos.
1: Estic d'acord.
8: Si ha de venir en Roberto Carlos...
5: Home, ara ja no.
1: Pues no sé què dir-te.
8: Ara ja no, però si ha de venir en Roberto Carlos, jo hi ha una altra cosa. Però perquè vengui en Brian Olivan...
1: Qüestió de noms.
8: Tot el respecte, vull dir que pot jugar perfectament. Sí, però crec jo que se li pot donar l'oportunitat en el Luis Orejuela.
1: Vull la vostra opinió. Qüestió de noms. A jo me varen agradar, me varen agradar Roca i Calatayud.
7: Sí, ara t'anava a comentar, estem en Calatayud, això és un... a mi m'ha agradat.
1: Valent.
7: Valent.
1: Ofensiu.
7: Té arribada.
1: I defensiu.
7: I defensiu.
1: Ofensiu i defensiu.
7: Té arribada. I la veritat que és un jugador interessant. Interessant, per això m'ha agradat. L'altre jugador que m'ha agradat, que és diferencial, és en Lubumbo.
1: Sí,
7: que és
1: sí,
7: que va tenir moments, perquè quan cuixa pilota...
1: Aquest
7: no va de tonteries.
1: I té una jugada molt particular, que és que quan tothom sembla que ha d'anar cap endins, ell se'n va cap a de fora i fa unes centrades boníssimes des de la línia de fons.
7: Sí, a més ràpid, bueno, jo crec que és un jugador...
1: Li falta el rematador.
7: Sí, li falta... Però jo crec que era un jugador diferencial i sobretot i en Calatayud a mi m'ho va agradar.
1: I això m'ho va agradar molt Antonio Roca. El vaig veure molt vertical.
8: Primera part.
1: Se fica per on sigui, cerca àrea, cerca àrea.
8: Era atrevit, era un futbolista atrevit.
1: I jo crec que en Roca, mira, que t'ha dit que li faran més d'un penal. Sí. Per sa manera d'entrar dintre de l'àrea que té.
7: I l'altre jugador en Sala.
1: Àlex Sala.
8: Que té un guant en espera, aquest bota. També, diferent d'Antonio.
1: Aquí la qüestió és si Àlex Sala ha de ser titular o no.
7: Bueno, això ja...
8: Un jugador molt elegant, té un futbol...
1: De moment el veiem sortir des de la banqueta. I la pilotada que fa al travesser, perquè després li anulin el gol en Liso, la sabatada que fa
7: que
1: és Liso, espectacular.
7: Liso és un altre jugador que jo crec que...
8: És més explosiu.
7: Té
8: xispa.
7: De fet, vull veure l'alineació.
1: Tal vegada seria el nou que li falten al Mallorca.
8: No ho crec. Jo crec que cerquen un nou més tipus Molitxi.
1: Més nou.
8: Més centrat.
7: On és aquest, Toni?
8: On és?
1: José Lu. José Lu no té equip.
7: Fa un any que no
5: jugo. Sí, no, ho vàrem...
7: Sí,
8: mira, li va donar molta importància. Luis García li va donar molta importància en els suplents, també. O sigui, que els suplents han de ser futbolistes molt importants, i tot més important pentura que els titulars, perquè l'any passat mos queixava, miràvem en sa banqueta i qui tenim. I qui pot donar un revulsiu? Sí. Si tens una molt bona banqueta...
7: Però l'entrenador, no faltaria que no digués això al primer partit de Lliga. Sí. Dir,
1: no,
7: els ha de ficar
1: més,
7: tots dins del millor.
8: Tens una molt bona banqueta.
1: Jo he escoltat amb tranquil·litat la roda de premsa de Luis García. Hi ha coses que m'agraden de lo que diu, però després de guanyar 2-0 tot és més fàcil. Sí. Jo vull sentir Luis García després de dues derrotes consecutives.
8: Encara no ha perdut. Ni és de pretemporada.
5: Però hem de tenir en compte una cosa, i ho ha dit en Tomàs ara. En el minut 1 no començaràs a descartar en Adon, aquests, altres...
8: Els ha de motivar tots.
5: Efectivament, a part, que són 42 jornades, que és un marató de que poden passar mil coses,
1: sí.
5: On els has de tenir a tots enxufat. Què passa? Que després...
1: Que els enxufats han d'assumir el seu rol, cadascun, eh?
5: Totalment. Però és que després, a poc, i ho hem vist amb moltíssim d'entrenadors, i jo record que era molt exagerat amb en... ja ho diré, quan vàrem estar...
1: Tic-tac.
8: Quan vàrem estar?
5: Amb el Cornellà, amb en...
8: Vicente Moreno.
1: Ara.
5: Perdó, amb en Vicente Moreno, 13 jugadors, 14?
1: Sí.
5: Com
1: sí,
5: a
1: sí,
5: molt!
1: Sí.
5: Com a molt!
1: N'hi ha entrenadors que, a més, apliquen aquesta...
7: Sí, però que
1: aquesta això... manera de fer les coses per enviar un missatge al club. Jo només tenc 12 o 13, no m'has
7: dit res. Sí, però hem de veure quines jornades que és el que fa en Luis García, també.
1: Clar,
5: per això t'ho deia, però que amb ell era molt exagerat, era públic, era notori, i de fet, era un missatge després, posterior, que enviaven el club, que va fer debutar a Luca Romero.
1: Per cert,
5: quan...
8: hi ha molta llamor demana.
1: Xerrant de Vicente Moreno, no sé si sabeu que l'altre dia Somos, ahir era Maeta Molango.
8: Sí, oh. Sí, no, no, ja la temporada passada va venir ja,
1: sí?
8: Qualque partit.
1: Jo ara
8: sí.
1: Feia molt de temps que no sabia d'ell. I...
8: Qualque vegada...
1: I va venir l'altre dia. Bé, ho vos he demanat pel que me va agradar, Roca, Calatayud i Sala. El que no me va agradar, irregularitats de dos jugadors que jo me fan passar pena.
7: Segur.
1: Un és Nardo Tenas.
7: Correcte.
1: I l'altre és Antoni Lato.
7: Sí, bueno, Nardo Tenas, jo ho vaig comentar abans, és un porter que a dalt ahir se'n va tornar a demostrar que no, gens segur. No va tenir feina, però és un porter que a mi arrisca
1: molt.
7: No me
1: deixa tranquil.
7: Arrisca molt en la pilota amb els peus, però bé, jo crec que sobretot a dalt té problemes.
8: A veure, per fer una valoració un poc global, jo crec que han de passar 10 jornades.
1: Una valoració
8: un poc de quin Mallorca... Sí. Veurem si m'ho agrada, no m'ho agrada l'estil, el joc, el dibuix, els resultats.
7: Si no m'ho guanya, el maco que sumi.
1: Sí, sí.
5: Jo,
8: aquest,
1: si no pots guanyar,
8: el
1: maco no perdis.
8: van guanyar 2-0, porteria 0, que això també és molt important. Pivota aturada que va funcionar i que el Mallorca va guanyar. Que és el moment important, començar bé, que te dona 3 punts amb aquesta tranquil·litat i ara serà més de res en jugar, perquè jugant dilluns
7: és que
8: a Granada, no? I mitja de vespre.
7: La diferència de guanyar o perdre és que si avui haguem jugat així com va jugar el Mallorca i hagués perdut, estaríem aquí...
1: I això t'agafa a mitjana temporada i si guanyes, estàs en playoff. Però si perds, estàs a 2 punts des que davallen, perquè la classificació segona és un disbarat.
5: Jo crec que hi ha un detall més, que a mi m'ha agradat, que, home, m'ha sorprendre. Vaig veure a l'equip físicament amb un to...
7: Un bon punt.
5: Sí, amb un to alt. No,
7: estic d'acord.
5: No vaig veure un equip que li faltés rodatge. O sigui, crec que era competitiu amb velocitat. Bé.
1: Això és difícil de manejar, perquè a vegades sortir de cavall...
5: Aturada d'asa.
1: Aturada d'asa. I si comences més a poc, de menys a més, pots tenir trabalades pel camí.
7: Però això depèn
1: és un tema delicat.
7: Això depèn un poquet de l'objectiu que tu tinguis durant la temporada.
1: Segurament.
7: Si tu vols estar en playoff i vols pujar a primera, normalment has de començar de menys a més.
1: Exacte.
7: Els equips que volen mantenir la categoria...
1: Fer punts ràpid.
7: Arribada de cavall per intentar fer punts.
1: Sí.
7: I després, a lo millor, se poden permetre aquest. Per això depèn un poquet dels equips.
5: Jo el vaig veure inclús un pèl massa agressiu físicament.
1: Sí.
5: Per lo que la temporada te requereix. Per això també, jo crec que en Lluís diu, escolta, és que compten tots. Si ha de mantenir aquest nivell de físiques, després el de Bayern, que no el mantindran, no? Però crec que va haver un punt... Jo vaig veure l'equip bé, sense falta de rodatge, perquè a vegades que veus jugadors encara lent...
7: Pesats.
1: Jo el que veig és que ja...
8: Vaig veure l'equip bé en un vespre molt calorós, que feia moltíssima de calor, molta d'humitat, i sobretot això te deixa rebentar físicament.
1: El que deies, Toni, del fons d'armari, la importància del fons d'armari aquesta temporada en aquesta plantilla que de moment està quasi acabada, és precisament que quan hagi davallades, per exemple, el dia que tingui una davallada física en Pablo Torre, saps que tens n'Àlex Sala. El dia que tingui una davallada, no sé què dir-te, l'Ubumbo, està Arnau Puigmal. El dia que tingui una davallada tindràs una altra.
8: Tens nou, en Josep Sardà, que encara no
1: l'han dit. Per exemple, en Josep Sardà.
8: Tens Antonio, tens en Josep Sardà.
7: Té dos puestos a...
1: Crec que hi ha duplicitat i a vegades fins a 3 jugadors per puesto.
5: Menys en central.
1: Menys els centrals, exacte.
8: Per això se cerca un central titular.
7: No, titular no el trobarà, perquè els dos que han no el trobarà.
8: Que se cerquen és titular, perquè si no és titular pot estar en David López. Ja, no importa que el cedeixis.
7: Jo t'he dit que en Valgent i en Raillo seran els titulars.
1: No, però veuran targetes, tindran petites lesions...
7: Sí, però és igual, però els titulars...
1: En Raillo ja dues temporades que 10, 12 partits no els ajuda.
7: Però estan bé, són aquests dos titulars.
1: Sí, si estan bé, sí.
8: I més si fan gols.
1: Anem a sentir els protagonistes, vinga. L'entrenador, Luis García, parlant o valorant el triomf del partit.
6: Le doy mucho valor, mucho mérito al trabajo de los jugadores, a su fortaleza mental para superar momentos, bueno, no complicados, pero sí difíciles durante el partido. Y le doy muchísimo valor a nuestra gente, a nuestra afición. Muchísimo valor. Porque no se han puesto nerviosos en ningún momento. Han estado al lado del equipo, le han empujado, lo han soportado en cientos momentos, como decimos, de dificultad. Y ese primer gol, evidentemente, lo hace Pablo con un golazo y un talento increíble. Pero lo ha empujado la gente. Y eso para nosotros es muy importante. Marcar el camino y que nuestra gente pues esté ahí y solo podemos dar las gracias.
1: Detall important, bueno, repeteix molt l'agraïment al públic, però detall important, que l'equip es va mantenir en el camp en moments difícils. Això hi conta i molt també,
7: Sí, hi va haver moments que li va llevar la pilota i bueno, no se va posar nerviós. És veritat que no te va crear perill o ballar-li com per posar-te nerviós de veres. Tu tens la pilota, bueno, val, tampoc és que...
1: Tal vegada ens va faltar veure quina era la reacció si el Valladolid marcava, no?
7: Exacte,
1: per exemple.
7: Exacte.
5: És que jo crec que és una roda de premsa un poc
7: exagerada.
1: Tal vegada,
5: és a dir, és el primer partit de Lliga.
1: Tal vegada.
5: Mos dona les gràcies a tots.
7: Es queda bé en tots.
5: Per haver anat en el camp, l'equip va superar moments difícils.
1: 2-0.
5: Cap ni un, perquè no van xutar ni la mitja. Vull dir, crec que és una roda de premsa...
1: Per això deia abans que era una roda de premsa fàcil.
5: Pomposa, sí, pomposa. Sí, vull dir...
7: De paraula.
5: Sí, un poc més exagerada del que va realment passar en el camp, no? I ara sí que és vera que... Ho deia en Tomàs, no? És un entrenador que ha estat en aquesta categoria, que sap el que és, que també ha estat un equip dinàmic, no? I amb exigències.
1: Que també quan era futbolista va jugar amb un Mallorca a punt de descendir, amb un Espanyol a punt de descendir, i això vas aprenent coses, eh?
7: I tant.
1: Hi ha un aprenentatge important, no tan sols com a tècnic, sinó com a jugador.
5: Que tu o ell ve amb l'exigència de...
1: Sí, clar, clar.
5: De pujar,
1: evidentment.
5: De competir, de lluitar.
1: Ell,
5: lluitar,
1: ell no ha fitxat per...
7: Per mantenir.
1: No sé quin equip dir-te per no quedar malament, però sí.
5: Sí, de mitja taula, és igual. Sí, vull dir, aquí aquesta exigència... A més, una cosa també que m'ha cridat l'atenció d'aquesta temporada és que no m'ha escoltat a l'entrenador demanant un jugador concret
1: o una posició molt
5: concreta. S'ha passat com a desapercebut, no sabem si hi ha connexió entre l'entrenador i la secretaria tècnica.
7: Ja vull creure que sí, a nivell
5: privat. No han tingut de...
8: Va
5: no.
8: parlar bé l'altre dia de la direcció deportiva, l'altre dia la roda
5: Però no ha passat.
1: Cada dia, podria no xerrar, clar.
5: Però no ha passat en els darrers entrenadors, eh? Hem de recordar que Ortells duia, feia i desfeia el que ell pensava que era el millor per l'equip, que s'ho menjava.
1: Tal vegada han consensuat més. Aquestes
5: jo crec que sí, eh?
1: Tal vegada sí.
5: Crec que hi ha hagut més...
1: I això que Luis García va arribar després de l'espantada de l'altre, no?
7: Escolta, perdona, tu tens la secretaria tècnica que ha descendit.
1: Sí.
7: I té un entrenador nou. Escolta'l.
1: Sí, no, clar.
7: Perquè
1: clar,
7: si no, me tornaran a pegar. Si torno jo a fer els fitxatges que jo vull, me tornaran a pegar.
5: Hem escoltat arrasat, Tomàs, aquí...
7: També,
5: de potricant i més, i que tenia el que li havien duit, i però que ell no havia demanat això.
7: Però estaria a primera.
5: Sí.
7: Ara ha descendit, i a lo millor l'entrenador diu, no m'escoltes l'entrenador, perquè si això va malament, mos tornarem aquí ja mos maten.
1: Aquí ja sortim amb espai per davant.
7: Posta que tampoc m'ho creu molt d'això.
1: Coses a destacar, segons Luis García.
6: Pues el compromiso grupal, el equipo. El equipo es importantísimo. No personalizo en nadie. Le doy mucho valor a los 11 que han iniciado, a los que han entrado de cambio, que han entrado con una energía impresionante, a la gente que se ha quedado fuera, que ha empujado también a sus compañeros de locos. Eso es un equipo y eso es lo que queremos construir, que todo el mundo sienta y viva lo mismo, porque todos son muy, muy importantes.
1: Tots són importants. L'ajuda dels que no juguen en els qui estan en el camp. L'altre dia va repetir 72 vegades qui està, qui vol estar. Qui no vol estar, no hi serà. Totes aquestes coses jo les fico a una coctelera i me surt Arrasate, Dani Rodríguez i tot el que va passar al principi de la temporada passada. No trobeu que això també és un missatge més cap endins que cap endafora de tot això que li va passant a Arrasate i en Luis García Volca? Alerta,
7: és una declaració preventiva.
1: Jo, i, sí.
7: És una declaració preventiva. De que
1: me sembla que va per aquí la cosa.
7: Sí, possiblement.
5: Però hi ha una diferència molt important. A Arrasate li varen imposar renovacions de jugadors
1: efectivament.
5: En aquest cas no. I després... jo insisteixo, i ho vaig dir la setmana passada, jo aquest Mallorca se crec que té, és que si és un equip, té moltes possibilitats d'ascendir.
1: Sí.
5: Si no, se desfarà...
1: Si surten aquestes cosetes...
5: Se desfarà, però, vamos, fàcilment, perquè no... Jo no veig altra opció, no? I crec que ja ho remarca, evidentment, per fer aquí, perquè no torni a passar el mateix que ja va passar, i perquè té una exigència d'estar l'any que ve a primera divisió.
1: Això per coses que destaca. Quines coses, diu Luis García, que s'han de millorar?
6: Siempre hay debes, siempre hay cosas a mejorar, y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente, porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve, entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables por el talento que tenemos en los jugadores para atacar mejor y de manera más controlada y de esa manera pues poder disponer más del balón, que es lo que queremos.
1: Qualque cosa a dir de lo que s'ha de millorar?
8: Mira, el Mallorca serà respectat, serà respectat, i el Mallorca serà un equip que se li tindrà sortirà favorit, se li donarà per favorit per tot. Ara, això també és una arma de doble filó.
7: Però això també li passarà a tots els que han descendit.
8: Serà una arma de doble filó. Ho dic perquè ho sentiran xerrar entrenadors rivals, que donaran per favorit el Mallorca per tot.
9: Està clar.
8: Molt respectat, tot el que vulguis, però després sortiran a mossegar.
1: Pues mira, ni Oviedo ni Girona varen guanyar ahir.
8: Sortiran a mossegar. Sí. El Mallorca ha estat l'únic equip dels tres que varen descendir la temporada passada que va guanyar aquesta jornada. Sí. Perquè veieu lo complicat que era aquesta inici de segona divisió. Qualsevol equip te pot pintar sa cara. El Leganés va estar a punt de baixar. L'any passat va empatar dins Girona i va estar a punt de guanyar. Sí, perquè sí. El Leganés guanyava, anava per davant. I l'Oviedo no va ser capaç de fer cap gol en el Granada. Pròxim rival del Mallorca dilluns.
9: Sí, però de formes, els equips que solen descendir, ja d'entrada ja són favorits per tornar a descendir.
1: Van dues temporades que cap dels que va davallar va pujar. Dues temporades consecutives, eh?
5: I diu un detall,
1: són sis equips.
5: Això pot canviar d'una setmana per l'altra, no?
8: I,
5: i ell és
9: conscient.
5: Lo que m'agrada és que ell és conscient de la dificultat que té i
1: de sa exigència.
5: I de sa exigència absoluta que té, perquè si no el discurs seria un altre, no? Vull dir, si tu penses que t'has de quedar a mitja taula i treus els primers tres punts,
1: sí, sí.
5: Lo que xerrava, no? De despuntar, d'aquell empat, d'aquell allò, no?
1: 1:35, seguim.
0: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
10: IB3 Ràdio és esport.
11: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. Mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan, els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler, havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.

0: 1:37, aquí el debat continua, no us creu, eh? Anem a escoltar Pablo Torre i el seu gol, venga.
1: He tenido la suerte de poder abrir el marcador. Estaba siendo un partido un poco difícil para nosotros, ¿no? Porque estaba muy bien encerrado el Valladolid. Después con balón estaba teniendo ideas y, bueno, gracias a Dios se me he podido meter el gol. Hemos ganado, así que muy contento.
0: Pablo Torre, falta directa, 4 anys i mig després del gol de Takekubo a l'Espanyol. Tant de bo arribin més gols de falta directa. Àlex Sala, l'home que des de la cantonada li va posar la pilota al cap en Enraillo.
2: Sí, al final es una faceta más del juego y por ahora pues la estamos llevando bien. Creo que es importante también ser fuertes en balón parado, nos va a dar muchos puntos y esperemos que siga así. Sí, bueno, al final contento por la victoria, creo que es bonito, es bueno para todos empezar aquí en casa ganando y yo personalmente también muy contento.
0: I la tercera veu que escoltam és la del porter Arnau Tenes, que parla del bon inici.
3: No hi ha una millor manera de començar la Lliga, a casa, amb els nostres aficionats, 3 punts, porteria 0, crec que el partit es mereixia de tota aquesta atmosfera i, bueno, primer de tot, felicitar els meus companys pel partit que han fet, no han deixat mai de creure, que això és el que necessitarem pues, durant tota la temporada i res, molt content.
0: I ara fins dilluns, quina setmana més llarga, no? Pròxim partit dilluns, no? Ara sabrem el que han fet tothom.
4: L'equip avui descansa, demà també.
0: Sí.
4: Fins dimecres no començaran a preparar el partit contra el Granada.
0: 2 dies lliures. Eh? Ahir recuperació, ara 2 dies lliures.
5: No?
0: És una feinada, això.
6: Que guanyar fa riure.
0: És una feinada.
6: Guanyar fa riure.
5: Tu te passa igual, no?
0: Sí, també, sí.
4: 2 dies lliures.
0: Què vos ha cridat l'atenció de la jornada? No sé si l'empat de l'Oviedo, però l'Oviedo és vera que ha empatat però contra un Granada, que se suposa que també ha d'estar dalt, no?
5: Jo m'ha sorprès 5-1.
0: Ah, jo no. No. Tu creus que els jugadors del Ceuta estan pendents del futbol?
5: Bueno, el seu entrenador volia aplaçar el partit.
0: Per exemple.
5: Però, escolta, 5-1 davant l'Andorra, sí, me va estranyar.
0: Alerta amb en Piqué, eh?
5: I després els empats del Cádiz, l'empat de l'Oviedo, l'empat del Granada... Bueno, equips que també...
0: Avui en Toni i jo xerràvem d'un partit que ens ha cridat també l'atenció perquè que guanya el Tenerife, està molt bé, acaba de tornar
5: dins
0: a
5: Eibar,
0: però dins Eibar.
4: No. Marcar 3 gols dins
0: Ipurua. I Purua no és un camp fàcil per guanyar 1-3. No.
4: I el Tenerife ve de pujar.
0: O l'Eibar està molt malament aquest any, o és que estan començant i ves i sobre si té 14 inscrits.
5: Exacte. Mm.
0: No?
6: I Beñat San José va perdre amb el Rayo.
0: Sí.
6: És a dir, se'n va l'entrenador de l'Eibar.
0: Sí.
6: Se'n va a Sevilla i perd, però jo crec que...
0: El Cádiz empata amb el Celta Fortuna.
4: I Javi Llabrer marca amb el Burgos.
6: I marca amb el Burgos a segon. És difícil fer una predicció i veure realment quins equips són tan forts, no?
0: Perquè... Jo crec que si jo faig una quiniela només de segona... cada divendres n'encertaré 3.
6: És molt probable.
5: Sí, complicat.
6: És molt probable, perquè, a més, llevat de... que és l'Almeria sempre, és que pareix que té més fons d'armari, més potencial
0: anem
6: econòmic.
0: Avui contra l'Eldense.
4: Avui ho veurem, a la 9:30 del vespre.
6: Se suposa que és un equip que està fet ja per tornar a pujar. I llevat del Mallorca i Oviedo perquè puguin tenir un poc més de nom. La resta podries xerrar de molts d'equips que podrien estar a dalt per nom. Uh-huh. Però han de recordar els que han baixat, els que van baixar, que per nom.
0: Sí,
6: els que han
0: pujat
6: per nom. Vull dir, és una
5: categoria complicada.
6: És una categoria, sí, Tomàs, que és complicada, perquè no hi ha un clar dominador de sa categoria.
5: Com... A sa quinzena jornada estarem igual.
0: I es que
6: varen... Exactament.
5: Estarem igual.
0: I es que varen quedar. Jo hi vaig veure el Llevant, al camp de l'Espanyol, i ahir
5: va fer pena, ahir preocupant.
0: Els
5: sí, però
0: putes,
5: recorda't en la temporada passada, també va passar i va reviscolar.
0: Sí, varen començar així.
5: I va reviscolar.
6: Sí, va baixar.
5: Molt va baixar.
0: Sí, no.
5: I l'Espanyol va començar igual exactament que la temporada passada.
0: Duia
5: 18 partits sense guanyar, i ara en du 5 des que va acabar la primera divisió i en el partit d'ahir, 5 sense perdre.
4: De tota forma, hem d'esperar que s'acabi aquest mercat, no? Perquè encara queden dies per davant i aquí
0: tothom,
4: canviarà.
0: Canviarà
4: de noms. Vull dir, hi haurà fitxatges nous, hi haurà jugadors que veurem a altres equips.
0: Els equips començaran a rodar quan duguin 5 o 6 partits.
4: Quan comencis l'escola.
0: Exacte. Sí.
5: Feria d'escolar.
0: Sí, sí, que és l'hora de la veritat de tota la vida del futbol. Jo me'n record que la Lliga començava al setembre i començava juntament amb l'escola. Sí, sí,
6: però ja estan els fitxatges tancats.
0: Exacte.
6: No com ara que...
0: Mira, una altra cosa que m'ha... Aquestes coses de la Lliga, no? Això de que tu juguis tres partits amb el mercat obert, això me sembla una bestia.
6: Tremendo.
0: És horrible.
5: Cada any estem igual, però.
0: Però jo m'he fitxat aquest cap de setmana en una història molt, molt curiosa. Ara que presumeixen tant de màrqueting i de les coses ben fetes, i bueno, la Premier League, que encara no ha començat, el primer partit el jugaran Arsenal i Coventry. És a dir, el campió. Obri la temporada. A la Bundesliga, Bayern de Múnich, Stuttgart. El Bayern, el campió, obri la Lliga. A Itàlia, a la Sèrie A, que són com nosaltres, però comença la Lliga l'Inter, que és el campió contra el Monza.
6: Com aquí.
0: A Espanya, en tots els respectes, el primer partit a la Basque Getafe.
6: Ah, aquí no...
5: I un màgia pel Madrid i pel Barça, no?
0: No, no, i per l'Atleti de Madrid.
5: I per l'Atleti de Madrid.
0: Tres equips que pel seu... morro, sí. Començaran d'aquí 12 a 11 dies. Uh-huh. La primera jornada. Ara jugaran la segona, però la primera no la jugaran però... fins dies 24 i 27.
6: Però, Gavi, no és la nostra lliga.
0: Què és això?
6: No és la nostra lliga. És la nostra Supermotion,
0: O sigui, com és possible que aquests erudits que es passen tot el dia pensant, com el senyor Tebas, per exemple, no vagin... com a Anglaterra, a Alemanya, a Itàlia, comença la Lliga el campió, que és una manera...
5: d'obrir.
0: No sé, d'obrir un homenatge al campió, que sigui el campió el primer que juga. Aquí no. Aquí no. Entre altres coses, perquè, clar, el Barça, d'igual modus que el Madrid o l'Atlètic, tenen ara dies per davant. Però ahir varen jugar dos amistosos. Això sí. Ahir varen jugar dos amistosos, per això no hi ha cap problema amb els jugadors que han tingut vacances mundialistes. No.
5: Són diferents, sí.
0: Això me sembla una vergonya.
5: Sí,
0: això me sembla una vergonya. No
5: ho arreglaràs.
0: No
5: t'emprenyes que no ho arreglaràs.
0: No, però sí, però m'emprenyo.
6: Però tampoc això.
0: Això sí. Tens dret, està enfadat.
6: Sí, clar, sí.
0: Tens dret, ja dir-ho.
6: Però insistes, no és la nostra lliga.
0: Bienvenidos a segunda división.
6: Efectivament, per això t'ho dic.
5: Se't moga, no, aquesta temporada?
0: No.
5: Benvinguts a segunda división.
0: Això és el hashtag...
5: Lliga Hypermotion.
0: Lliga Hypermotion. Bienvenidos a segunda división.
6: Sí, sí.
0: És el hashtag que ha instaurat Luis.

0: Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones. Y en ese sentido, les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario.
1: Saiz apunta que l'executiu aposta per una política migratòria regular, ordenada i segura.
2: El president de Ceuta, per part seva, Juan José Jesús Vivas, ha carregat contra el govern estatal per inacció, diu, davant aquesta crisi migratòria que pateix la ciutat autònoma. Vivas reclama que es torni a la normalitat en un termini de 30 dies.
1: L'única forma perquè això passi, considera, és que es retornin totes les persones migrants al Marroc. Vivas assegura que es desconeix realment quantes persones romanen encara a Ceuta, adverteix que la ciutat autònoma es troba en perill y obra la puerta a recórrer a la justicia.
3: Y hay un poder judicial que actúa de manera independiente, pero que también es poder del Estado. Y yo tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
1: Vivas també ha acusat al govern central de maquillar la realitat a Ceuta després que a principis de mes l'executiu afirmés que s'havia recuperat la normalitat. Unes crítiques a les quals ha respost la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha defensat l'actuació de l'executiu i ha emplaçat el govern saudí a habilitar espais per acollir les persones migrants, tal com va fer, recorda, l'any 2021. García assegura que és urgent donar aixopluc a les persones migrants que continuen a la ciutat autònoma per tal de garantir la salubritat i evitar brots. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: La mayor urgencia ahora mismo en términos de salud es esta, albergar a la gente, que la gente tenga techo y que podamos nosotros pues no solamente darles condiciones de salubridad, sino además poder hacer esas investigaciones epidemiológicas que son fundamentales para que no tengamos en un futuro y podamos prevenir cualquier tipo de brote epidémico o cualquier tipo de brote de infeccioso, ¿no?
2: I el Partit Popular reclama a la ministra de Sanitat que comparegui al Congrés per donar explicacions i carrega també contra la gestió de l'executiu. És Cuca Gamarra.
5: Basta ya de ningunear a Ceuta por parte del Gobierno de España. Que basta ya de seguir de vacaciones con una agenda simple y llanamente de visitas ministeriales donde se pone una buena cara, donde no se atiende a nadie y no se da ninguna respuesta ni ninguna solución.
2: Més qüestions. A Isla Cristina, Huelva s'investiga l'assassinat a tirs de tres dones, una de les quals embarassada. També ha mort la seva mare d'uns 60 anys i una adolescent de 16.
1: Han estat tirotejades en ple carrer per dos encaputxats que varen aconseguir fugir. El succés va tenir lloc a nit passada. També en va resultar ferit greu un home que es trobava al lloc durant els fets. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació, encara que tot apunta presumptament a una revenja entre famílies per al narcotràfic a la zona.
2: I segueixen actius alguns dels incendis més greus de l'estiu a la península i s'ha cobrat la primera víctima. L'incendi de les penyes de Riglos, a Osca, on ahir va morir un bomber de la UME, en tombar el seu camió, que ja ha cremat més de 100.000 hectàrees.
1: Les pluges de les darreres hores han facilitat els treballs d'extinció i l'evolució és favorable. Tot i això, continuen tallades 10 carreteres i 19 poblacions estan desallotjades amb més de 1.000 veïns sense poder tornar als seus habitatges. A Huelva s'ha aconseguit estabilitzar el foc de niebla i els evacuats han pogut tornar a les seves llars.
2: Són les 2:50.

0: Una trentena de nins i nines sarauís del programa Vacances en Pau han gaudit avui d'una jornada molt especial amb les seves famílies d'acollida a Mallorca. Els petits han visitat a Marineland, on han pogut observar de prop la fauna marina just 15 dies abans de tornar als campaments de Tindouf a Algèria. L'Associació d'Amics del Poble Sarauí ha fet una crida als residents de les Balears per acollir més infants durant l'estiu i arribar als 200 d'abans de la pandèmia.
1: Una xifra que ha anat davallant amb els anys fins a arribar als 36 d'enguany a totes les illes, 28 d'ells a Mallorca. La presidenta de l'associació, Catalina Rosselló, s'ha mostrat preocupada per aquest fet, però ha agraït a les famílies acollidores

0: la seva col·laboració amb aquesta iniciativa solidària.
1: Ara ja van coneguent, perquè n'hi ha que tenen televisió, i van coneguent els animals, imatges, però veure l'os, el natural, és una cosa que no oblidaran mai, perquè segurament no el tornaran a veure. En els campaments l'únic que hi ha és arena i calor.
0: L'experiència dura 2 mesos, juliol i agost, però com explica aquesta mare d'acollida, crea un vincle per sempre.
2: Sí, i dura per sempre, perquè nosaltres ja hem tingut l'experiència de tenir un altre nen i encara mantenim cada 15 dies més o menys xerram. Rosa és molt especial perquè tu encara continues sent la mare d'aquí. I quan me crida me diu mamà i papà.
0: Il·lusionats i contents, els infants sarauis han arribat avui matí amb molta energia per viure una experiència única. I tot i l'emoció per veure els dofins, els lleons marins i els flamencs, la majoria han coincidit, com calia esperar, que de les seves vacances a Mallorca el que més els agrada és estar en remull.
3: La piscina, playa y todos jugamos con niñas sahraui, esto, todos.
4: La playa, la piscina... La familia, comer, a jugar.
5: Aquí vamos a la playa, el campus, a comer comida no está en Sahara. Y también pescar, y vamos en el barco.
0: El programa Vacances en Pau ha arribat enguany a la seva 39a edició a les Illes.
6: Gràcies, Laura Marcos. I avui, en temps de cultura, també volen parlar de la lectura a l'estiu.

0: Sona Pàgines en Blanc amb una mica de sort, perquè en aquest estiu calorós i de calitja no tothom té la possibilitat d'anar de vacances. Molta de gent les passa a casa seva o fent feina, però un estiu a casa pot ser també una pàgina en blanc, una oportunitat única per començar i acabar aquell llibre que tenim al comodí o a la prestatgeria, però també a les biblioteques, que són segurament dels millors refugis climàtics. Hem parlat amb alguns autors per demanar-lo. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Un llibre i un lloc on llegir-lo.
1: Sí, perquè potser a vegades llegir fa peresa, però un llibre cap a qualsevol senalla i ens farà fer segur, si no un viatge amb la ment, un viatge al nostre propi interior. Des de novel·les actuals a grans clàssics, des de biblioteques a racons de ciutat, un grapat de bons escriptors vos conviden a volar per les lletres i les pàgines. Jaume Oliver ha escrit diverses distopies sobre Palma. La primera, Crònica desordenada de Ciutat Antiga, és del 2019 i ara amb la segona, el 2025, va guanyar el Premi Ciutat de Palma. Es diu Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro. I clar, el que ens recomana va per aquest camí.
2: Se diu Por último el corazón, que és una espècie de distopia de set seves en què una parella ha de viure un mes a una ciutat residencial i un altre mes tancats a una presó, i aquesta és la manera que s'inventen a Margaret Atwood, que a mi m'encanta, per mantenir, diguéssim, el que és la classe mitjana.
1: I si heu llegit el primer dels seus llibres, tindreu clar on ens enviarà a llegir. I si no ho heu fet, preneu nota.
2: Poques bandes millors que una biblioteca. A mi m'agrada molt anar a la Biblioteca de la Misericòrdia per llegir, per estar frescats. Vinga, bon estiu a tothom.
1: I de ben segur que aquesta biblioteca, aquest racó, ha aparegut en algun dels llibres de la saga dels Duendes de Ciutat, de Josep Maria Aguiló. I ell és més de clàssics. Recomana per a ell i per a tothom?
3: Que ja fa més de 50 anys que ho intents fer, jo crec que des que vaig aprendre a llegir, és Don Quijote de la Mancha.
1: Lectures de sempre per a llocs de sempre, des d'abans de tenir refugis climàtics.
3: Qualsevol lloc de vora la mà, sobre baixa, ja quan no fa tanta calor.
4: Mirando al mar soñé.
1: Mirant cap a la mà es poden llegir clàssics i resseguir també la història. Manu Aguilera és historiador i guanyador del Premi Mallorca d'Assaig.
5: Una isla brutalizada, la guerra civil en la Mallorca de 1936. I l'autor és Joan Maria Tomàs, que és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili. Ell és mallorquí i ell conta la història dels seus pares, bueno, de la seva família, a la Mallorca de la Guerra Civil.
1: Les biblioteques, la mà, cercam algun lloc més amagat per donar-vos algun consell un poc especial. I per això el millor és demanar-li al cronista de la ciutat de Palma, ell és Tomeu Bastard, que acaba de publicar una autèntica enciclopèdia que es diu Història de la ciutat de Palma. Escolteu quins racons ens proposa.
6: Així públics, m'agrada molt la Sort del Bisbe, que tanca molt prest, però també s'obri molt prest. I de matí ara s'estima fresqueta, se llegeix molt bé. I un altre lloc, que és un refugi climàtic, és una de les biblioteques més guapes de Mallorca, que és la Biblioteca del Parlament, antiga biblioteca del Círculo Mallorquí.
1: I quan li demanem per una lectura, aposta també per un clàssic.
6: L'Odissea de Homero, en la versió castellana de Gredos, és la traducció de José Manuel Pavón, que crec que és de les millors traduccions en el castellà. I també és molt recomanable l'edició catalana de l'Odissea de Homer, d'en Carles Riba, que és un monument a la traducció d'aquest clàssic.
1: Recordem també que Bernat Metge acaba de publicar una nova traducció a càrrec de Pau Sabater. En fi, sí, ja sabem que poden anar a veure també l'Odissea al cinema de la mà de Christopher Nolan, però quan acabi, unes hores després, estarem al mateix punt. En canvi, amb un bon llibre, un lloc fresc, ens donarà, a més de cultura, hores i hores de benestar, sobretot emocional.

0: La varen poder veure a Herois, Nashville i Scream. Parlem de l'actriu i també cantant, l'escoltant de fons a la banda sonora de Nashville, Hayden Panettiere, que ha mort aquesta matinada als 36 anys. Ara s'investiguen les causes de la mort.
1: L'artista havia començat la carrera professional quan era una nina. Els seus pares la varen introduir a la indústria, de la qual, per cert, han denunciat la pederàstia fa ben poc, i ho feren quan encara no havia fet ni un any. Quan en tenia 4 ja actuava en telenovel·les. Però va ser a Herois, la ficció sobre superherois que vivien vides normals, la que va catapultar a la fama mundial amb el seu personatge d'animadora d'institut. Les 7 temporades de Nashville, que mostrava les dificultats d'un cantant de country a la cel·la la ciutat de Tennessee, va aconseguir-li 2 nominacions als Globus d'Or. Mare d'una nina de 12 anys n'hagués fet 37 divendres. La mort del seu germà, Jensen, que també era actor el 2023, amb tan sols 28 anys i a causa d'una aturada cardíaca, va afectar-la profundament. Va participar també en el 6è lliurament de la saga Scream i, tot i que ara mateix la seva carrera professional no passava per un moment àlgid, després d'haver trencat amb una parella que abusava d'ella i publicar les seves memòries, afirmava estar centrada i feliç.
0: I ara és el moment de fer un cop d'ull a les propostes culturals d'aquesta setmana. Una setmana marcada per concerts per a tots els gustos, pop, pop rock, folk o house.
1: I és que com cada dilluns des del mes de juny ençà hi haurà el DJ David Guetta a l'Ushuaia, Eivissa. Això avui, però demà canvi de registre. Els dies més llargs, el sol de l'hivern. Marcel Cranc Ensemble i el cor de dones de la UIB actuen a les 9 del vespre a les nits de Bellver. L'artista expandeix el seu format habitual de veu, piano i electrònica per incorporar un conjunt instrumental. Compta amb clarinets, saxo, trompa, trombó i contrabaix, una instrumentació orientada a crear paisatges sonors i noves textures. L'espectacle sumarà més la intervenció del cor de dones de la Universitat de les Illes Balears.

0: Són les 3, moment per repassar alguns titulars d'aquesta jornada, d'aquest dilluns, de 7 d'agost, que passen per la desigualtat a les excedències per la cura de familiars. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia. Podríem dir que la corresponsabilitat no existeix. Són les dones. 8 de cada 10 excedències que es demanen a les Balears per cura de familiars són per part de dones, segons les darreres dades disponibles de la Seguretat Social. La responsable d'acció sindical i dona del sindicat Comissions Obreres, Cati Ginart, diu que el problema no és només que cobrin manco durant la seva vida laboral.
2: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sotens, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o en excedències.
0: Estables dins la gravetat en les dues criatures que s'han ofegat avui de matí.
1: La nina francesa de 2 anys que s'ha ofegat a la piscina d'un hotel de Cal de Tarida roman ingressada a Can Misses. Està conscient i quedarà en observació al manco unes hores més. També roman ingressat en aquest cas a Son Espases el nin britànic de 4 anys que ha hagut de ser rescatat a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença.
0: La calor extrema d'aquest estiu obliga a avançar la verema a les Illes Balears.
1: Amb tot, el sector preveu una collita excel·lent de qualitat. Els cellers de l'indicació Vi de la Terra de Mallorca ja han recollit més d'un 1,5 milió de quilos de raïm gràcies a la bona resistència de les varietats autòctones.
0: Mentrestant, el govern demana moderar el consum d'aigua després que les reserves hídriques de les Balears hagin davallat 6 punts durant el juliol.
1: Amb aquests descens, els aqüífers se situen al 39% de la seva capacitat, amb el Pla i el Mitjón de Mallorca com a les zones que estan més afectades hores d'ara per la sequera.
0: De fet, la situació de reserves hídriques a Menorca és la pitjor de les illes amb un 34%. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat Ciutadella.
1: Ha publicat avui un ban en les mesures que són d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només amb circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell, Sant Lluís, Aló, Es Mercadal i Mo ja aplicaven mesures restrictives per al pla de prealerta a l'illa.
0: Precisament, el malbaratament d'aigua està darrere la polèmica per una exclusiva festa a Sant Antoni de Portmany.
1: Es tracta d'una festa de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar un espai públic natural, la Pedrera de Can Coix. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament d'aigua en una festa només per 300 convidats en què hi havia fins i tot un llac artificial que l'Ajuntament diu que no estava al projecte i mirarà si es pot sancionar, encara que ho dubta. El Batle ho dona per bo per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que el consistori va negociar amb els promotors.
0: I el govern estatal habilitarà 1.500 noves places d'atenció humanitària per atendre les persones migrants que encara continuen a Ceuta.
1: Un anunci que ha fet la ministra de Migracions i portaveu del govern, Emma Said, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Said ha assegurat que continuen treballant per posar a l'abast més espais d'acollida i que la col·laboració entre institucions és fonamental.
3: Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones. Y en ese sentido, les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario.
0: Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 Ràdio, als butlletins horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Neus López. Ara fem un tentor.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1213. Avui fa 196 anys que naixia a Palma l'enginyer Emili Pou i Bonet, que va promoure la millora dels fars d'arreu de les Balears. Encara...

I d'avui avui, tal dia com avui, però de 1830, naixia a Palma Emili Pou i Bonet, prestigiós i respectat enginyer de camins, canals i ports, que va projectar obres marítimes, però sobretot va promoure la construcció d'uns 25 fars arreu de les Illes Balears, com l'emblemàtic far de la Mola, a Formentera, o el del Cap de Set Salines, inaugurat precisament el 31 d'agost de 1863, i el qual Antònia Font canta tan bé en aquesta cançó, però també va dissenyar, per exemple, el del Cap Blanc a Mallorca o el de Cavalleria a Menorca. Emili Pou i Bonet, a més, va projectar les millores del port d'Eivissa i per aquest fet, des del 1887, hi té un carrer que desemboca al port, l'antic carrer de Sesiqui. Va ser director de les obres del port de Palma, però també de la divisió hidrològica d'Orense i de Ciutat Real. Però destacada és la seva feina com a redactor de projectes de millora dels primers fars de les Balears. A Eivissa, de fet, va dirigir les obres finals del far de l'illa dels Penjats, va projectar i dirigir els fars de l'illa de Sa Conillera, de Botafoc, de Sa Punta Grossa, l'illa d'Esporcs i d'en Pou, i a Formentera, el de la Mola. De fet, a Palma també és fill il·lustre. I ja que parlant de Bonets, avui mateix comença la gira d'una exposició itinerant sobre un altre Bonet, en aquest cas sobre Blai Bonet, titulada De Claró i de Co, que recorrerà Menorca, Eivissa i Formentera i que, de fet, comença avui mateix a Menorca. És un recorregut per la vida i l'obra del santanyiner més internacional a través de tant de material gràfic com de textos del mateix autor i que està organitzada per l'Institut d'Estudis Baleàrics per celebrar el centenari del seu naixement en el que és l'any Blai Bonet. Comencem.

Fem un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Com estàu? Ben retrobats a Tèntol. Començam setmana. Avui és dilluns, però fins divendres serem aquí tota la setmana entre les 3 i les 6 del capvespre, que sempre vos acompanyam a IB3 Ràdio, un programa que, com bé sabeu, intentam saber de tot, de fars també, dels fars que hi ha arreu de les Illes Balears, emblemàtics i fabulosos tots, i que intentant també jugar amb les paraules i amb l'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres i qui se les saben totes són na Maria Pons i en Miquel Junc. Maria, Miquel, com estàu?
1: Bon dia.
0: Per això una mateixa persona. Maria, Miquel.
1: Quasi, sí. De dilluns.
2: Sí, mos fusionam sí. En aquest programa. Sí. Mm. I bé.
0: I bé, eh?
2: I tu? Fantàstic,
0: bé,
2: com
0: fantàstic.
2: Els nostres fars.
0: Sí, sí, de faré. De faroner. De faroner.
2: Que un són els que habiten... sofici,
0: sí,
2: dius.
0: Són els que habiten els fars i que, de fet, a Balears ja no en queda cap.
2: Clar, anava a dir un ofici que ja sabeu poc.
0: Sí.
1: Clar, se perd.
0: Sí. Sí, sí, sí. Clar, i aquest bon home amb qui hem començat, que va néixer avui fa 196 anys, en Emili Pou i Bonet, que va projectar fins a 25 fars de les Balears, és a dir, un d'aquests enginyers de camins, ports i canals més importants d'aquí de les Balears, a qui hem volgut tenir aquests minuts per començar aquesta edició d'avui dilluns de Tèntol, que... Com a sau amb ganes, eh? Amb força.
2: Clar, al final, el cap de setmana és per fer coses.
0: Ai, sí. Encara venim d'espost eclipsi.
2: I encara estan cansats.
0: De la mare
2: cansats.
0: De Déu dormida.
2: Sí,
1: clar. Sí, Maria Xerra per tot el pas i terror.
0: Clar, afegim moltes coses, eh?
2: S'estiu tot a cuca viu, ja.
0: Exacte,
2: ho
0: sí, sí, tot a cuca viu.
1: Passen per damunt.
0: I nosaltres que som, cuques.
1: No.
0: Bueno, què tindrem avui per començar la setmana?
2: I d'un dia més, com feim aquest estiu, començarem Tèntol jugant a la batussa, però també coneixerem el Camp Braç Quintet, que actua a nit a les 9 del vespre a la 50a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella, organitzat per Joventut Musicals també de Ciutadella i que es fa en el claustre del seminari. I el programa del concert es titula Transfoliació, Metamorfosis de la Folió.

0: Transfoliació, metamorfosi de la folia és un viatge històric i sonor al voltant de la folia des del Renaixement fins a l'època contemporània i avui en parlarem amb la felanitxera Maria Cervera, que és la trompa, la que toca l'instrument trompa del quintet.
1: Exacte, farem una prèvia d'aquest concert que fa la Can Brass Quintet a nit en aquesta 54a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella que es fa en el claustre del Seminari. I avui estem de celebració perquè celebrarem el 40è aniversari de l'Institut d'Estudis Menorquins.
2: Així és, perquè enguany aquesta institució fa els 40 anys en la investigació, promoció i difusió de la cultura i la ciència de Menorca. Dijous, de fet, l'Institut Menorquí d'Estudis va celebrar una gala en el Teatre Principal de Maó, on hi varen participar el científic Javier García Martínez, que és catedràtic en química inorgànica de la Universitat d'Alacant, que hi va dir la conferència titulada Com construir un món millor amb ciència, però també hi va haver una actuació especial del pianista Marco Mezquida.

0: Així sona aquest cant a Menorca fet pel pianista Marco Mezquida i d'avui brufarem aquests 40 anys de l'Institut d'Estudis Menorquins que s'ha consolidat gràcies a aquesta institució, a les 5 seccions científiques humanístiques i també a l'activitat que fa en publicacions, jornades i projectes de recerca i amb un total d'uns 240 membres en actiu. I avui el nostre lectobro, en Josep Maria Nadal Suau, ens du una novel·la sobre Mallorca, però, segon quant, un tant oblidada.
1: Com que aquest dia és el Lectobro està fent una mica de corresponsal alemany, parlarem des de Berlín, se m'ha acudit que era una bona oportunitat per recordar i reivindicar una novel·la teòricament molt coneguda, teòricament un clàssic, se suposa que tothom l'hauria de conèixer, però després no és veritat. Queda sempre una mica amagada quan és extraordinària. Estic parlant de l'illa de la segona cara d'Albert Vigolais-Thelen, una novel·la d'autor alemany ambientada a la Mallorca dels anys 30, que és, de veritat, un gaudi absolut i que també serveix per a entendre algunes coses del món contemporani. En parlem en una estona.

0: I doncs endinsarem en aquesta, dins aquesta novel·la que parla sobre Mallorca, en Josep Maria Nadal Suau, però ja en tercera i darrera hora, a partir de les 5, que tindrem.
1: I doncs visitaran els germans Tomeu i Joan García, trombó i contrabai respectivament, que dijous presenten en el Festival de Jazz de Sa Pobla el seu quartet de Lutze, que completen amb el pianista Toni Baquer i el bateria Enric Fuster.

0: un quartet d'asos que presenten el repertori de jazz, samba i influències brasileres que han fet els germans García. Estrenen aquest repertori que sentim aquest dijous a Can Verdal de Sa Pobla a les 8:30 dins el Festival de Jazz Poble, i avui també estrenarem el seu disc en primícia, crec.
1: Sí.
0: Atent-ho.
1: Sí, sí. Cançons que encara no s'han editat, que no s'han escoltat, i avui en tenim dues. Mira. Aquesta és una d'elles.
0: Quina sort.
1: Que ens han cedit els germans Garcies, en Tomeu i en Joan, trombó i contrabaix, dels més impressionants que tenim aquí a les Illes, que toquen aquest dijous presentant aquest repertori amb altres dos músics impressionants, com són en Toni Baquer i en Enric Fuster. I avui a Turistes de Morrofí, amb en Jaume Bernat Adrové, completarem un deure pendent que va quedar pendent la setmana passada amb la viatgera per Mallorca que descobrirem, però avui toca el seu pas per Menorca.
2: Hola, viatgers, com esteu? Avui, a Turistes de Morrofí, parlarem de Menorca. I ho farem a través de la mirada de Claude Derven, una viatgera francesa ben experimentada que arribà a Menorca a través del Port de Mo. Va quedar totalment seduïda per les casetes blanques, ja ho diu una Joana Pons, i així mateix va visitar altres indrets, com per exemple Ciutadella, que la descriu com una ciutat senyorial, plena de palaus i amb una indústria sabatera molt potent. De tot això i molt més en parlarem avui, aquí, a Turistes de Morrofí, en Claude Derven, Menorca.

0: I de viatjarem fins a Menorca, com ens hi fa viatjar na Joana Pons amb aquesta viatgera que va venir als anys 30 i que la setmana passada ja coneixíem en Jaume Bernat, que sabíem del seu pas per Mallorca, però ens quedava pendent saber, descobrir què hi va fer per Menorca. Per tant, 3 hores de Tento, el que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes per qui participeu, com sempre, en directe.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971139900.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, o també al Facebook de Tento.
3: O el correu electrònic.
4: Oh, sorpresa!
3: Avui ha estat normal.
0: Que avui sí, avui sí. Fet, redó,
1: i perfecte,
0: eh?
3: No em vol pensar molt avui.
0: L'has gravat, Lluís? Ah, no, que te toca després. Ara ja han dit el teu nom.
3: Sí.
0: Clar, si ho has gravat, podem posar aquest enregistrament cada dia. Així, callarem,
3: sí.
0: Tindrem un moment
3: per sorpresa,
0: fer un glob d'aigua.
1: Per respirar.
3: Ja us he mirat de cua d'ull perquè dimen que fan i he vist que seguíeu la línia i he tirat.
0: Ha anat mel.
3: Bé, tento@ivetradio.com, aquest és el correu electrònic.
0: Ho has dit bé, com dir, vinga. No mos han d'entretenir més, eh?
3: En
0: Lluís Fortesa, en Lluís Fortesa, oh, sorpresa!
3: En Lluís Fortesa
0: és en el control tècnic avui i serà fins a les 4... Ah, fins a les 5 i fins a les 6. No, fins a les 4, diu. Vaja, només ens regala aquesta horeta. Són les 3:21. Vinga, ens hi posam.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, i vinga, començam aquesta tercera setmana d'agost de la Batussa de Tèntols. Ja sabeu que els protagonistes sou els pobles d'arreu de les illes que veniu a concursar, a jugar. L'objectiu és que vengueu, faceu el màxim número de puntuació i a principis de setembre reunirem els pobles que hagueu obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més Tèntol de tot les Balears. Per ara, en tercera posició, Muro, amb 83 punts. En segona posició, Porreres i Capdepera, amb 85. I en primera posició, un municipi enorme, que és Marratxí, amb 88 punts. No sé si això hi té a veure, que sigui...
1: Oh, sorpresa!
2: Ah, mira, tenim.
3: Ara sí que ha estat una sorpresa. És que multitasking, el nostre Lluís.
0: Un, dos, tres...
3: Ara
0: no m'anà massa feina, clar, perquè ha anat a la paperera directament.
2: Clar.
0: Ves igual, més tard, quan vulguis, eh? Per tant, ha arribat el moment ara de conèixer en quin poble avui juguem a Tèntol.
2: I del poble que passa avui per la Batussa de Tèntol és... El Cubi.

0: Ai, que és de bona aquesta cançó dels Panxa Rogers de Sarau Alcúdia. Quidoi, sí, avui jugam amb el poble d'Alcúdia. És un municipi del nord de Mallorca que té el títol de ciutat des de 1523, atorgat per l'emperador Carles V, i està situada entre les badies de Pollença i la d'Alcúdia. De fet, la seva extensió és de 60 quilòmetres quadrats.
1: El municipi d'Alcúdia, que limita a tramuntana i a ponent amb el terme de Pollença i a mitjorn amb Sa Pobla i amb Muro, té diferents nuclis a banda de la zona principal. Són la platja d'Alcúdia, el port d'Alcúdia, la Marina de Manresa, Malpàs i Son Fa.
0: I el seu gentilici, ja ho sabeu, és alcudianc i alcudianca, i té gairebé Alcúdia 22.000 habitants.
2: La ciutat té un traçat urbanístic medieval condicionat pels dos recintes de muralles del segle XIV, construïdes per ordre del rei Jaume II, que envolten, i per això els carrers també són estrets i irregulars. En aquest sentit, hem de dir que té edificis i construccions arquitectònicament molt importants, com poden ser la Porta del Moll i la Porta de Mallorca.

0: Idò, en època romana, la zona d'Alcúdia era l'antiga ciutat de Polèntia, fundada al voltant del 123 abans de Crist i una de les ciutats més importants de l'illa en aquell moment.
1: Sí, perquè tenia fòrum, teatre, cases i temples i, a més, durant aquesta edat mitjana, més endavant, però fou abandonada i destruïda per invasions.
2: Ara bé, el nom d'Alcúdia prové de l'àrab Al-Qudya, que vol dir el pujol, així mateix hi ha un bon grapat de iots valencians que també porten aquest mot àrab, com per exemple l'Alcúdia de Carlet o l'Alcúdia de Crespins, així com també qualcun a Mallorca, com la possessió de Vilafranca Alcúdia Rom, el pujol dels cristians.
0: Mm-hmm. I volen saber de què viuen. Pel que fa a la seva economia, Alcúdia ha passat de ser eminentment agrícola, ja fa temps, i pesquera també, a dependre gairebé per complet del turisme massiu en aquestes darreres dècades.
1: Per tant, la seva evolució històrica reflecteix la transformació econòmica de tota l'illa de Mallorca en general, però tot i així, durant el segle XIX han de fer un apunt, perquè la ciutat va explotar les mines de carbó de la zona, la qual cosa va impulsar un incipient sector industrial. I mostra d'aquest fet són els vestigis visibles, com per exemple la zona de Sonfa.

0: compañero.
1: No és el que ho diem, però i també va, eh?
2: Quasi, quasi.
1: Aquest Soy Minero.
3: Mare meva, jo no sé quan no se quedava fora, d'o, aquest home.
1: Bé, pel que fa a festes, clar, les festes de Sant Jaume, que són les del patró del municipi, són, evidentment, les més venerades, al Cúdia.
3: Sí, però també hi poden destacar la festa romana, que és temàtica i participativa, i els assistents se solen transformar per un dia en la pollàntia romana del passat, i la gent se vesteix amb togues, túniques, sandàlies, corones de llorer i altres elements inspirats en l'antiga Roma.
2: Així mateix, tampoc podem oblidar la Fira de la Sipi, que es fa al Port del Cudi i acull molta gent, ja que es poden tastar infinitat de plats de Sipi originals i també hi ha música en directe. A més, també hem de parlar del Via Fora, unes visites guiades dramatitzades que es fan cada estiu dins les murades i donen a conèixer diferents capítols de la història de la ciutat.
1: Festes que coneixem i bé aquí a Tèntol. I jo tenc un refrany, no sé si en teniu cap, vosaltres dos.
2: Avui no.
3: No he hagut tant
1: de... L'he de dir?
3: Vinga.
1: Diu, al Cúdia solen donar pa d'ordi en els combregats i en els estremunciats aigua bullida de mà. Què vols pareix? Bé, no. Això, satiritza o exagera la suposada escassetat o pobresa de recursos d'aquest poble en temps passats.
3: Sí, no són delícies, eh? No. Això no. Que se diu no. En el refrany aquest.
1: Bona idò, dit i fet, avui jugam amb el poble del Cúdia. Tento. Però abans, ja ho sabeu, us volem fer la pregunta i diu així. Ja sabeu que aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis, que són els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat o del seu redol. I n'han sentit un en una cançó que ha sonat. Per tant, quin malnom reben els alcudians i alcudianques?

0: I de quin mal nom reben els habitants d'Alcúdia? Com ho podeu fer per participar?
1: I doncs podeu enviar la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa @atentolivetres o bé ens podeu telefonar al 971 1399 00 per entrar a Tentol en directe. 971 1399 00.
0: Bé, n'han sentit un, que és Panxa Roges. Ja l'han sentit.
2: Per aventura el més conegut, no?
0: Sí, segurament. Però si en sabeu més, o si voleu portar també aquest, ho podeu fer per aquestes dues vies. Quin mal nom reben els habitants d'Alcúdia? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
2: si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada,
3: si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Idò, hi passen 4 minuts de les 3 i mitja i ja en sabem un de pare gentilici d'Alcúdia, els diuen panxes roges. Això és un. No sé si els convidats d'avui en saben de cap més. Bé, convidats, concursants,
1: sí, que també són
0: convidats, però directament són concursants. Que ara coneixerem a continuació, però vos seguim demanant, si voleu participar, si sabeu quin mal nom reben els alcudians i alcudianques. No tenim cap més aportació.
2: Panxes roges, per ara.
0: Idò, i per tant, és moment de jugar amb el poble d'Alcúdia.
3: Fent-ho, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Però abans, com sempre, i ho saben bé, ells s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo sóc la Carme Navas i som del CUDI.
9: Jo també sóc Carme Contestí i també sóc del CUDI.
10: Jo sóc en César Jiménez, també sóc del CUDI.
11: I jo sóc na Laura Laminos i també sóc del CUDI.
7: Són parents? Són casats?
8: No, aquí el punt d'unió és na Carme Contestí, entre tots quatre, i som amics.
9: Nosaltres dues som amigues, ells dos sí que som parella.
10: Exacte, sí. Però també amics.
9: I nosaltres dos també fem feina junts.
10: Exacte.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Jo sóc mestra interina. Si algú té oferta laboral, me'l pot escriure.
12: Bon espai per demanar feina.
9: Jo faig feina en el Museu Sabassa Blanca.
10: Jo, òbviament, també faig feina en el Museu Sabassa Blanca.
11: Jo actualment sóc recepcionista d'un hotel.
13: Quin és el seu primer record?
9: De què? Del CUDI?
12: Qualsevol cosa.
0: Primer record? Demana. Ui, aquesta màquina.
12: No suposo que serà del CUDI.
8: Les festes de la Victòria i de petits.
9: Ah, sí, anant a Dan Esclot,
8: també.
10: Buah, jo diria amagant-me de baix les taules quan sortien els dimonis.
11: Jo diria encalçar els caparrots, per sa fira.
14: A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
9: Home, fundar Polentia, no? Per emporar la primera pedreta.
10: Mare meva, quina referència, eh? Monty Python. Sí, jo crec que s'aqueductes, sanitat...
12: Moltes coses.
9: Moltes coses.
15: Què penseu fer aquesta nit?
9: Ui, descansar.
10: Sí, avui és dilluns.
9: Sí, fer coses, qualque cosa a casa i poca cosa més. Anar a nedar tal vegada.
11: A lo millor llegir un poc abans d'anar a dormir o fer un pot de ganxet.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.
0: I ja poden saludar aquest quadre alcudians, na Carme Contestí, en César Jiménez, na Carme Navas i na Laura Laminos. Com estàu, tots quatre?
9: Molt bé, un poc nerviosos. Contents d'estar aquí.
0: Però de romans en sabeu?
9: Un poquet.
12: Un poquet, jo suposo que sí.
0: De l'antiga Roma.
9: Sí, a més tenim en César que és historiador i ja sé, no pot fallar ni una.
0: A veure, què destacaries de l'antiga Roma a Alcúdia?
10: Jo crec que l'excel·lent jaciment que tenim, que com a alcudiant troc que hauria de venir més gent, no només de fora de l'illa, sinó també locals, i especialment gent del CUDI que conec, que desconeix el patrimoni que tenim. O sigui que convida que tota aquesta gent a que vengui i també pots fer un pot de patrimoni cultural.
0: No ho coneixem bastament, eh? De fet, l'altre dia sí, fèiem una entrevista i desconeixem bastant, a Polentia.
10: Bé, tenim molta feina, no només des d'àrees de turisme, sinó també de l'àrea de patrimoni, i els propis alcudians han de saber, primer tot han de saber nosaltres el que tenim, i després educar la gent per mostrar-los tot el que tenim, que és un tresor.
9: És que més, jo crec que és important, no? Quan coneixes el que tens és quan ho estimes, perquè
10: clar,
9: si no...
10: Sí, sí.
9: Pensar que ara s'havia abanderat de la conversa perquè és el més coneixedor d'aquest tema, que és arqueòleg, historiador, apassionat de la prehistòria de les Balears, i també de la cultura popular i president i fundador de l'Associació Joves. Però tu quant d'any tens, que has fet tantes coses?
10: Jo en tenc 25.
9: Idò.
10: Tenc 25.
0: Mira, 25 anys.
12: Me'l guanyo tot,
0: sí.
9: Sí, sí, sí. M'ho tapes cap.
12: Ves que avui són 4, no?
9: Avui tenim
12: no,
9: estudi,
12: no, no, normal, no normal. No.
0: Clar, quan tu no vols haurem de llevar qualque punta, eh? Ja d'entrada.
12: No, no, no,
0: això
12: no
0: se fa, però clar, sou 4, no?
12: Va bé, en César fa feina en Carme Contestí, que sí. És historiadora de l'art, treballa com a gestora cultural a un museu, a la Bassa Blanca, al CUDI, i com us podeu contar d'aquest museu? Perquè també és ben especial.
9: És un lloc extraordinari. Bé, tu el coneixes.
12: Sí, sí, de fet, me'l van conèixer ja en Carme.
9: Sí, jo sé perquè...
12: Vaig anar a fer un reportatge fa molts anys, ja. Sobre la Bassa Blanca, va ser divertit.
9: Ho va recomanar Michael Douglas, jo sol.
0: Ah,
9: sí,
0: sí, sí.
9: Amos, és...
0: No fa gaire.
9: La millor publicitat que hem tingut, una cosa extraordinària. Però no, jo animo a la gent que mos escolta que vengui a visitar el museu perquè és una col·lecció molt eclèctica i jo diria, sense cap mena de dubte, que és un dels millors museus de les Illes Balears.
0: Que s'hi pot veure?
9: De tot. Tenim des d'art contemporani, hi ha una col·lecció de retrats infantils del segle XVI al segle XIX, hi ha una casa construïda per Hassan Fati, que se diu que és l'arquitecte egipci més important des que allà se van construir les piràmides, i hi ha peces com un enteixinat mudèjar del segle XV, art d'origen australià, bé, és... Realment vos convido a venir.
12: Mm-hmm.
9: No, César?
10: Sí, sí.
9: Prou de dir que no.
10: No, jo ho he de dir fa pocs mesos que he començat a fer feina allà i cada pic que entro, per exemple, encendre tots els sistemes que te quedes bocabadat. És que no hi ha paraules per explicar el que hi ha allà de dins i molta gent li tira enrere el fet que se pensin que és un museu d'art contemporani només. Però és que el que ha comentat ben na Carme, és que és una mescla de tantes coses, que és que des dels menys interessat en l'art fins als més especialitzat, és que pot anar allà i disfrutar com un nen petit.
9: Per tant, tu, ficat dins l'associació de joves, a banda de en el museu, i na Laura també, tresorera d'aquesta associació de joves, i filòloga anglesa. També Exacte. Tenim un perfil ben complet. Que, sí, sí. Com us podries destacar, l'associació de joves?
0: Els joves estan implicats?
11: Bé, començam a estar implicats. El que dic sí que volem tornar a tenir un poquet aquest esperit de poble i sí que és vera que el manco en el nostre grup ho estem duent a terme bastant bé. Només duim un any, ara per setembre farem un any de l'associació i la veritat és que hem fet moltíssimes coses per dur només un any i molt contenta de veure que a poc la gent se va implicant i totes les propostes que fem solen agradar perquè gent que és aliena a l'associació ve a participar, s'interessa i
0: crec que per exemple, destaquen una d'activitat de la metzonada que heu fet.
11: Bé, tot va començar per la festa romana l'any passat i arrel d'aquí varen crear l'associació perquè, clar, els joves del CUDI que estem a l'associació quan vàrem tenir edat de poder començar a disfrutar la festa romana, com que estigui un poc en decadència, i la volem reviure. I bé, també hem fet moltes altres actividades com bingos musicals, un torneig de futbol, i tot està tenint molt bona acollida.
9: Que bé.
12: I me'n falta per presentar una altra Carmen Navas, que és mestra d'educació infantil i primària, i m'ho ha dit que cerca feina, així que no tens millor espai que aquest per trobar-ne, no?
8: Bueno, res, jo també faig coses a part de la mestra i volia convidar també la gent a escoltar un cor, que canta un cor de dones de Sant Francesc d'Inca, que bé, enguany no obrim noves veus, però també us convido que ens vengueu a veure els concerts que feim, que està molt bé i és molt enriquidor. I res.
0: En teniu un de proper? Hi ha data?
8: No, encara no. Però enguany és el nostre 10 aniversari, així que farem alguna cosa especial.
0: Hi haurà celebració. Sí. Deu que estàveu una mica nervioses.
9: Un poquet. És que el nivell està molt alt.
12: Sí.
8: Són molt de punts.
0: Però sou 4,
10: No tenim por,
0: sí.
10: No
0: teniu por. Estàveu preparats?
9: Sí.
0: Idò, i vinga, dóna'm el xus.
18: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I tot és començar. Feim ja la primera prova, que consisteix en lligar paraules, és a dir, n'heu d'encadenar.
12: Sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Teniu un minut i obtendreu un punt per cada paraula encadenada.
0: Sí?
9: D'acord.
0: Ha quedat clar?
9: Sí.
0: I avui començarem per la paraula torro. Torro.
12: Com la biblioteca,
0: tant,
12: no?
0: Sí.
9: Exacte.
0: Heu de començar amb la lletra O.
9: Molt bé. Qui comença?
12: Com vulgueu, vosaltres.
8: Jo en tinc una.
0: Podeu anar mollant.
9: Podeu anar així i si quedeu enrocats, anau mollant.
12: Podeu anar mollant.
0: Sus? Ja va.
9: O. Rata.
10: Aigua.
11: Animal.
9: Llac. Cotxe.
11: Estudi.
9: Imbècil. Llauna.
11: Arbre.
9: Eloquent. Taronja.
11: Acollir.
9: Rialla.
11: Audiovisual.
9: Lluna.
11: Adoctrina.
9: Riu. Ungla. Amor.
11: Roba.
9: Aborigen. Nau.
11: Ulleres.
9: Sol.
11: Lluna.
9: Ja l'han dit.

0: Juguem amb el Cudi avui en Carme Contestí, amb en César Jiménez, en Carme Navas i en Laura Alaminos, i ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts en total, 5 punts per encertar l'illa i 5 punts per encertar el municipi.
1: Menys hi sabeu d'on és aquesta persona.
2: La Beata, compten, quan era nina anava en el molinet de la Beata i se seia allà i sentia missa de la Seu. Però el fet de, que compten de sentir missa d'aquí crec que no se considera un miracle. Jo, home, per mi, que quan la varen fer santa, els miracles que se l'atribuïen tots eren per curar gent. I és veritat que hi ha molta gent que quan surt besa i s'assenya la Beata.
0: Si les véssiu amb una cara d'atenció,
3: sí.
0: Escoltaven aquesta persona.
1: Quines característiques...
3: Home, jo diria que és de Mallorca, segur.
4: Sí. Òbviament.
5: Sí, 100% segur.
4: I ara, més, també, jo diria... Ja diria tres municipis.
5: Clar,
4: que són els tres municipis
5: que celebren la Beata.
4: Sí, que serien Palma, Valldemossa i Santa Margalida.
3: Jo diria Santa Margalida.
5: Jo Palma ho descartaria.
3: Palma sí, però el que deia de la Seu, que deia que era un miracle que poguessin escoltar tant en fora...
4: Però pot ser trampa.
5: És que troc que...
1: Clar, és que...
5: Troc que no... No sé, no sona molt de Palma.
0: Bé, trampa no en feim, eh?
3: Però...
1: No, bé, trampa no en feim, no.
3: Jo ho tenia per Santa Margalida.
4: Se pot tornar a sentir? I...
1: Sí, ui, poden tornar a posar. Sí, poden tornar a posar.
2: La Beata, compten, quan era nina anava en el molinet de la Beata i se seia allà i sentia missa de la Seu. Però el fet de, que compten de sentir missa d'aquí crec que no se considera un miracle. Jo, home, per mi, que quan la varen fer santa, els miracles que se l'atribuïen tots eren per curar gent. I és veritat que hi ha molta gent que quan surt besa i s'assenya la Beata.
4: És que això... Això
5: de Sabana, això. Molina.
4: Me sona més de, o sigui, de la banda de Solla.
5: Clar, és que a Solla fan segur.
4: És que pot ser que sigui Valldemossa. Jo diria més Valldemossa que...
5: No sé si mai he xerrat amb ningú de Valldemossa.
3: Vinga, apostant no sé per tu, César.
0: Com
4: estan a Laura, estan a Laura.
1: I se passen no. De la pilota unes altres.
3: El Mango tenim segur des de Mallorca.
5: Mallorca, Mallorca sí.
3: Vinga.
0: Som a Mallorca. És Mallorca?
1: És Mallorca.
0: És Mallorca.
3: Correcte.
0: Són 5 puntets que afegim.
1: I dubtaven, eh? Palma, Valldemossa...
0: Santa Margalida...
1: Santa Margalida...
3: Que tenim en lots.
1: Han dit Valldemossa.
4: Jo confiaria en Laura i diria Valldemossa.
5: Jo no he dit que hagi de saber...
3: Tornaràs a peu. Quan no sigui Valldemossa, tornaràs a peu al cul.
0: Valldemossa...
1: Tornarà en cotxe,
0: jo. Valldemossa a les dues. Valldemossa a les tres. Valldemossa... I és Valldemossa.
3: Ei, Laura!
0: I és Valldemossa.
5: Segur l'ha deletat.
0: Per tant, sumam 5 punts en més.
3: 5 i 5, que són 10, i 37 punts.
0: 37 punts. Molt bé, molt bé. Vinga, ara ve la prova més divertida de totes.
6: L'embarbrussí. L'embarbrussí. L'embarbussament.
0: Ah, vida, ja hi som, ja nedam, un embarbussament que haureu de dir sense interrupcions ni errades. Podeu triar un membre, el podeu dir entre tots, així com vengui bé.
1: Sí, són 10 punts si el deix perfecte i si no en Lluís, el nostre tècnic, vos baixarà la puntuació, a no ser que li faceu un regalet.
3: Li poden fer un regal.
0: Avui que vals avui?
1: Que vals avui, Lluís?
7: Un gelat, una orxata, un granissat...
3: Ui. Saben, el Cudi no, ha molt bon gelat, sí. Així que em vola.
1: I de res.
0: Res, vinga, escoltam l'embarbussament que vos ha tocat.
8: Sí que deu, deu. Si deu, deu. Si deu, deu. Perdó. Sí que deu, deu, deu.
0: Uf.
8: Sí que deu, deu.
9: Sí que deu, deu. Deu, deu.
10: Sí que deu, deu, diu que en deu, deu.
11: Deu dir el que deu.
12: Deu dir el que deu.
13: Sí que deu, deu, diu que deu, deu. Deu dir el que deu.
14: I deu el que diu.
15: Sí que deu, deu, diu que en deu, deu.
16: Deu, deu dir que deu.
17: Deu dir el que deu.
18: I deu el que diu.
19: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu.
20: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu, deu dir el que deu i deu el que diu.
19: Deu dir el que deu i deu el que diu.
6: Si qui deu deu diu que en deu deu.
14: Diu que en deu deu.
6: Deu dir el que deu i deu el que diu.
18: Si qui deu deu diu que en deu deu, deu dir el que deu i deu el que diu.

0: Deu dir el que deu i deu el que diu.
1: Deu i el que diu.
2: El que diu.
3: I deu el que diu.
2: Diu.
4: Déu.
5: Diu.
2: Diu.
6: Diu.
2: Qui diu?
6: Diu.
2: El que diu.
1: Deu, deu.
7: Sou quatre avui, no podria ser, no podria ser molt fàcil,
8: no.
7: Eh?
8: En no. Lluís me fa senyor de sí. Com...
9: T'has passat,
8: Miquel.
9: A veure, és curt, eh?
10: Déu
9: meva.
10: Sí, qui deu, deu, diu que deu, deu.
7: Avui havia de ser un poc complex.
9: A veure, espera, que arrencant, que diu el que deu.
10: No? Si qui deu, deu, diu que deu, deu,
9: diu,
10: diu, deu el que diu... I diu...
9: I diu el que deu. Una frase.
11: Si qui diu, deu. No.
10: Si qui deu, deu, diu que deu, deu.
11: Això...
10: Deu el que diu
9: i diu el que deu.
12: Deu deu i diu el que i deu el que diu. No?
10: I diu el que com?
12: Deu el que deu el que diu. No?
10: Si qui deu deu, diu que deu deu, deu el que diu
9: i diu el que deu.
10: I diu el que deu.
8: Més o manco.
9: Més o manco, el significat és el mateix.
8: Diu manco han fet deu,
7: patina un poquet, però sí.
8: Més o manco sí.
7: Fora. Poden tornar a dir recapitulant totes
10: si qui deu deu. Diu que deu, deu, diu el que deu,
12: i deu el que,
10: i deu el que diu.
8: Més o manco, al tampoc està tan malament.
12: Diu, diu el que
8: no.
12: Deu.
8: Ho han fet bastant bé.
7: Està bé, sí,
8: era
7: sí,
8: molt
7: sí.
8: Complicat.
7: No és així.
9: A veure, no és així, però està bé.
8: No és exactament així. Però, Lluís...
7: Què troba, Lluís? Un 8.
8: 8 punts.
9: Oh, gràcies, gràcies.
11: 8 sobre 10.
7: I ara què el diu?
11: O 10 sobre... No. I 10.
7: Ara qui s'atreveix, Maria?
10: 10, 10.
7: El diu tu?
9: Uah, és que te veia venir, Celestí, oh.
7: Per això no me miraves en els ulls,
9: no, estava apuntant els punts.
7: Mirada baixada.
9: Estava apuntant els punts. Però
7: el vol dir tu, Miquel?
8: No, m'és igual.
7: El dic jo.
8: La Maria ho farà,
7: Maria ho farà bé.
9: No. Amant tu, Celestí?
7: Ui, no.
9: Per això m'ha dit a mi.
7: Si no, m'animaré jo.
9: El dic. Si qui deu, deu, diu que en deu, deu, deu dir el que deu i deu el que diu.
7: Beníssim, Maria! 10 punts per la Maria!
9: Un plus en el sau, aquest mes.
7: Sí, bé, no és cosa meva. No s'ha creu. Sí. 8 punts que afegim,
8: sí,
7: per tant,
8: sí,
7: enduim...
9: 45 punts.
7: 45 punts, perfecte, el Cudi. Nau amb bona ratxa.
8: Molt bé, molt bé.
7: Sí, sí, perquè ara venen proves ja decisives per pujar aquest marcador.
13: Guanya qui la sap més llarga.
7: I d'ahir ara vos faran dues preguntes relacionades amb el Cúdia en dues opcions diferents de resposta. Cada resposta correcta val 2 punts. I començam i ho farem parlant de Polèntia, la ciutat més important de l'època romana a les Balears.
8: Ja arriben.
7: Clar, perquè ho sabran. Tot i que les primeres notícies les trobam a partir del segle XVII, gràcies a troballes casuals, les excavacions sistemàtiques no varen començar fins al segle XX. Sabeu, però, en quin any es varen iniciar aquelles primeres excavacions a Polèntia?
8: Va ser el 1923 o el 1926?
11: 23.
8: Ho saben, no?
7: Ho saben.
9: No esperàvem, sí, Marco. Sí.
7: El 23 va ser.
8: Sí, sí, va ser així. Amb el professor Llebrés Quintana, el qual va obtenir de l'Estat el permís oficial i una dotació econòmica per dur-les a terme.
7: Molt bé, doncs, sumant 2 punts més, canviant de tema, sabem que el principal motor econòmic del Cúdia fa anys que és el turisme, però entre les activitats industrials fa anys que es destacava la de l'energia elèctrica. Tots tenim la imatge de la planta d'energia de Gesa, situada a la carretera vella del Cúdia a Sa Pobla, que se va inaugurar el 1981. Però abans n'hi va haver una altra, situada a Ocanada. Sabeu de quin any és aquella antiga fàbrica d'energia elèctrica?
8: Del 1945 o del 1957?
11: 57.
9: Jo també diria 57.
11: Que la va inaugurar...
8: Saben qui la va inaugurar i tot, eh?
11: Amb Paquito.
9: Paquito. Qui és en Paquito?
11: És més, és interessant, no, perquè vos ho recomano, però hi ha un nodo dedicat que surt el Cudi inaugurant, surt en Franco inaugurant
7: Ara ja ho has
11: central.
7: Dit. Anava a dir Paquito, que era,
11: Paquito, però...
7: que era un alcudien, que amic de tothom, no? Paquito.
9: Personatge del Paula.
11: Jo no sé si era molt estimat o no, però...
9: Molt bé.
7: Molt bé, sou un màquines,
9: correctíssim.
7: Sí, 2 punts més, per tant, en sumant 4.
9: 49 punts.
7: 49 punts, beníssim.
8: I alerta amb aquesta darrera prova.
7: Sí, perquè ara ve la definitiva, aquí podeu sumar molt de punts, tots els que digueu, tot allò que sigui correcte que digueu. Per tant, anem a rematar aquesta partida.
14: Amb la paraula a la boca.
7: Jugaven a Carme Contestí, en César Jiménez, na Laura Laminos i na Carme Navas, i ara, en aquesta darrera prova, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Alcúdia.
8: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugau. Vos pot tocar malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges, mem, que toca avui.
2: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
7: Topònims. Vos ho esperàveu?
8: En sabeu.
7: Sí, en sabeu.
10: Sí, segurament sí.
8: Més d'un.
10: Veníem dins el cotxe repassant.
7: Heu tingut sort, heu tingut sort.
10: Teniu camí de sobres per pensar, perquè el codi està un poc en fora.
7: Vinga, com més en digueu, més punt fareu.
10: Vinga, d'acord. Vinga.
7: Esteu preparats?
10: Sí.
11: Sí.
7: Tens-hi-do.
10: Escoll Baix.
11: Puig de Sant Martí.
10: Sabassa Blanca. Malpàs.
12: Barcarès.
11: Bonaire.
10: Esport del Cudi. La Victori.
11: Cal de Pinar.
12: Camí de Salou.
11: Sort dels Moros.
10: Es Camí de Sesclayassa.
12: Es Mori Vermell. Es Casc Antic.
10: Es Panoràmic.
11: Sí.
12: Samarino.
10: Auconada.
11: Corral d'en Benassar.
12: Es Cap d'Espina.
11: Sabassa Roja.
10: On és que han de tirar?
12: Escagros.
10: Escagros.
11: Sí. Satalaia. Sapenya Midia. Satalaia Bea. Sa Pedrera. Bueno, sí.
10: Espui de Sant Martí.
11: Guinyent.
12: Manresa.
10: Espui de Sant Martí l'han dit.
11: Sí, l'han dit. Mm-hmm. Guinyent, sí. Si l'he dit.
12: Salbufereta.
11: Salbufereta.
10: Can Cat de Bou.
11: Can Cat de Bou, també.
10: Ostres.
7: Sí, sí, i tens...
10: N'han dit 32, ui, no?
7: O sigui, n'has apuntat...
10: Però n'han ja, repetit clar. Dos.
7: Jo n'he apuntat
8: exacte,
7: 28
8: perquè... Jo n'he apuntat 30 perquè no havien repetit.
7: Sí, 30? Mm. Sí, perquè n'han repetit dos, mínim.
8: Exacte.
7: Beníssim, idò. I 30 punts.
10: 30 que puntassos, que si els sumem els 49 que duem, queda un total de 79 punts.
7: 79 ai. Punts! 79 punts!
8: Jo l'he
7: de puntuació, eh?
8: Encara el millor han de tornar, no?
10: Bé, sí. No han entrat en el pòdium no. De tercera posició, però gairebé han quedat quarts o quins.
7: Però
10: dir,
7: pot saber
8: quart
7: que...
8: Final, és a dir que...
7: Sí, a quart de final, per tant,
8: alerta.
7: Pot saber que el Cudi torni.
10: Per setembre.
8: Ja veurem. Que bé. Ja veurem.
10: Sí. Han deixat el poble en bona posició.
7: I tant.
8: Sí, podreu tornar, podreu tornar.
7: Podreu tornar contents al Cudi, eh? Per faran
10: moltes gràcies. No sé que tingueu un regal per nosaltres i vos ens sumarem punts.
7: Sí.
12: Ah, clar.
10: Sí, sí, us duim una ferretina.
7: Ah, no, sí. Sí. No sabia si viu d'ugelat, coincidint... anava a dir, serà
10: fos. No, perquè s'hagués fos.
11: Sí. Coincidint un poc amb l'emblema de l'associació de joves del Cudi, vos han duit una edició.
7: Oh, que guapa. Oh.
10: El cavall de
8: la rotonda.
11: La nostra estimada rotonda.
7: El Cudi, gràcies per venir.
10: Gràcies.
7: Bona puntuació. Gràcies. Adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
4: Bon dia. Gairebé un 80% de les excedències per cura de familiars les assumeixen les dones. Així ho reflecteixen les darreres dades disponibles de la Seguretat Social dels primers 6 mesos de l'any relatives a les Illes Balears. Aquests números preocupen el govern i els sindicats, ja que demostren que la corresponsabilitat és encara una assignatura pendent.
5: La responsable d'Acció Sindical i Dona al sindicat Comissions Obreres, Cati Ginart, diu que el problema no és que les dones assumeixin les excedències i les reduccions de jornada, sinó que els homes no es fan càrrec de les cures. Aquesta estructura patriarcal, lamenta Ginart, repercuteix en el futur de les dones.
6: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en el temps, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o amb excedències.
4: Això coincideix el mateix dia que s'acaba de fer públic que el Ministeri d'Igualtat ja ha transferit a les Balears 2,8 milions dels 3.700.000 euros assignats a les Illes per aquest exercici del Pla de Corresponsables 2026. És part del que financia la xarxa pública de cures amb actuacions i prestacions orientades a facilitar just la conciliació.
5: En concret, a finals de juliol es va fer efectiu el pagament de 2,8 milions d'euros i els doblers restants s'abonaran a partir de la segona setmana d'octubre. Segons delegació de govern, les Illes són el primer territori que rep la transferència d'aquest exercici. La distribució de fons s'acorda a la Conferència Sectorial d'Igualtat i compta amb una assignació anual. El govern d'Espanya, a través dels pressupostos generals de l'Estat, aporta el 75% del finançament i el 25% restant procedeix de les comunitats.
4: I els prop de 50 treballadors del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears en reclamen al govern que concreti com es garantirà la continuïtat del servei a partir del 1 de gener. Els treballadors denuncien que quan manquen poc més de 4 mesos per finalitzar el conveni, encara no saben quin serà el seu futur laboral ni quin model de gestió tindrà el servei.
5: El conveni que permet a la Fundació Natura Parc gestionar el COFIP acaba el 31 de desembre i no es pot prorrogar. Després de 20 anys de col·laboració s'han gestionat més de 114.000 casos. Per això, la coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà, alerta que la incertesa de no saber com es gestionarà el servei posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial per a la fauna de les illes.
14: És que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
4: I una trentena de lots d'obrers del programa Vacances en Pau han gaudit avui d'una jornada d'esbarjo a Marinelan, on han pogut observar de prop la fauna marina just 15 dies abans de tornar als campaments de Tindouf, a Algèria. La presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharauí, Catalina Rosselló, ha fet una crida al resident de les Balears per acollir més infants durant l'estiu i arribar als 200 d'abans de la pandèmia.
15: Ja van coneguent, perquè n'hi ha que tenen televisió, i van coneguent els animals, imatges, però veure l'os, el natural, és una cosa que no oblidaran mai, perquè segurament no el tornaran a veure. Els campaments l'únic que hi ha és arena i calor.
4: Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que l'Institut Menorquí d'Estudis celebra els 40 anys.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

Passen 5 minuts de les 4 en punt. Han jugat amb el poble d'Alcúdia, que han fet molt bon concurs, molt bona partida, molt bona jugada. No s'han classificat entre els 3 primers, però prop s'hi han fet, és a dir, freguen ja aquest pòdium. Per tant, no sabem si hauran de tornar a veure com van les partidetes aquests pròxims dies de la Batussa aquí a Tentol. S'acaba d'incorporar en el control tècnic la nostra estimada Marga Cifra, que pren el relleu d'en Lluís Fortesa. I ara ha arribat el moment de xerrar d'aquests 40 anys de l'Institut Menorquí d'Estudis.

0: I d'així, anem fins a Menorca perquè han de celebrar el 40è aniversari de l'Institut Menorquí d'Estudis, que aquesta passada setmana, dijous, feia la gala de celebració en el Teatre Principal de Maó. I avui volen brufar aquests 40 anys d'aquesta entitat.
1: Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar, una veu comentant...

0: El Teatre Principal de Maó va acollir la setmana passada la gala de celebració del 40è aniversari de l'Institut Menorquí d'Estudis, un organisme que va néixer l'any 1985 amb la missió d'investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i la ciència de Menorca i des de Menorca.
1: Això ho fa a través de 5 seccions, la de Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència i Tècnica, Història i Arqueologia i també Llengua i Literatura. A més de l'OPSAM, l'Observatori Socioambiental de Menorca, un programa que té la finalitat de fer el seguiment científic de Menorca com a reserva de la biosfera.
0: Aquest Observatori Socioambiental recull i analitza informació local per observar els canvis globals. Funciona com una xarxa d'identitats i de persones interessades en la sostenibilitat.

Però a part d'això, l'Institut Menorquí d'Estudis du a terme moltes investigacions de temàtiques ben diferents. Edita publicacions relacionades amb la cultura i la divulgació en tots els àmbits, atorga diferents beques i premis i també gestiona un arxiu i un fons documental molt important, entre altres coses.

com dèiem, la setmana passada varen celebrar el seu 40è aniversari amb una gala institucional que va comptar amb una actuació ben especial. Va ser la del pianista i compositor menorquí Marco Mezquida.

0: també va oferir una conferència el catedràtic de Química Inorgànica, Javier García Martínez, que va reflexionar sobre el paper de la ciència en la societat actual, la desinformació i els reptes que planteja la IA, la intel·ligència artificial.
1: I volen repassar i també borufar aquests 40 anys de la trajectòria de l'Institut Menorquí d'Estudis amb una, precisament, de les seves fundadores. És la filòloga historiadora de la cultura i ets coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, Nafina Salort. Fina, bon dia.
2: Bon dia.
1: Clar, ens demanam com i per què neix aquest Institut Menorquí d'Estudis, ara precisament fa 40 anys, què hi mancava a l'illa fins aquell 1985?
2: Jo te diria que hi mancava una estructura de cultura sòlida. Això ho vam veure sobretot perquè el 77 es va posar en marxa l'Enciclopèdia de Menorca, amb Josep Miquel Vidal al capdavant, i van ser quan van ser conscients de tots aquests buits que hi havia culturals, després de 40 anys de franquisme, que no vol dir que s'aturés tot el coneixement, però sí que va quedar sota molts de mínims. A partir de finals dels 70, començament dels 80, s'inicia tot un procés tendent a dotar Menorca d'una institució cultural que la dugui a treballar per el seu propi, per la creació de coneixement i per l'assumpció del seu patrimoni en tots els seus àmbits, humanístic, científic, en tots els àmbits. I això realment va ser l'IME, que es va crear, com heu dit, dia 11 de novembre del 85, i es va posar en marxa el 86 a través d'aquestes 5 seccions. Jo, per dir-ho d'una manera molt colpidora, abans de continuar, si voleu fer més preguntes, jo diria, perquè la gent que mos escolti en sigui conscient, que l'Institut Menorquí d'Estudis és realment la institució cultural més important de tota la història de Menorca. Hi ha hagut una societat maonesa en el segle XVIII, un Ateneu de Maó que es va crear el 1905, però l'Institut Menorquí d'Estudis té una cosa clau, que són justament aquests 40 anys marcats per una continuïtat, és a dir, marcats, per tant, per un creixement, que fa que en aquests moments la cultura de Menorca sigui impensable sense l'Institut Menorquí d'Estudis. Realment, a tots els àmbits. Àmbit de coneixement, però també àmbit de relacions institucionals i, pel fet, sobretot, com l'IME ha enriquit la cultura de Menorca des de dins i l'ha sabuda projectar fora de Menorca amb uns interlocutors acadèmics de primer ordre.
3: I fins que tractaven...
2: Jo diria això, bàsicament.
3: Sí, sí. Que tractaven les primeres investigacions que se feien a l'IME? Quines eren les preocupacions que hi havia a Menorca en aquell moment, en aquell any 1985?
2: En aquell any 1985, jo te diria que era... Sobretot tenir molt clar quin era el mapa dins del qual havíem de treballar. I com que els buits eren molt grossos, per exemple, des de la meva secció de llengua i literatura teníem molt clar que havíem de posar dins el mapa del coneixement la gran riquesa de la Menorca il·lustrada. I per això jornades com la de l'any 91 dedicades a Antoni Febrer i Cardona van significar realment una fita. Però hi ha una altra cosa que per jo és clau i que és que voldria transmetre ara aquí, i és la pinya, la xarxa que vam saber fer, les 5 seccions, cosa que va quallar el 93 en la declaració de Menorca Reserva de Biosfera. De fet, aquesta declaració el 93 de Menorca Reserva de Biosfera, és la col·laboració de tots els àmbits de coneixement, realment jo diria que consolida ja l'IME i el projecte. A partir d'aquí hi haurà la creació de l'OPSAM i a partir d'aquí ja hi haurà un IME absolutament sòlid que treballarà creant beques, publicant llibres a tots els nivells. Però jo ho destacaria sobretot, ho destacaria amb el paper que l'IME va jugar en la declaració de Menorca Reserva de Biosfera l'any 93, cosa que va canviar el mapa de tota l'illa.
1: Aquest seria un dels projectes del qual hagis participat del que te sents més orgullosa, o quins destacaries?
2: Jo, de fet, som membre fundadora de l'IME, vaig ser cap de secció de Llengua i Literatura des de la seva creació fins al 2003, que vaig ser presidenta del Consell Científic, i després de la mort d'en Vidal, d'en Josep Miquel Vidal, vaig ser coordinadora científica. Des de l'any 2000 som actui com a membre de l'IME, com a membre activa de la secció de Llengua i Literatura, però jo diria que he viscut des de dins les grans fites de l'Institut Menorquí d'Estudis. Jo, per exemple, destacaria com una fita important, aparentment externa, però que jo crec que té un significat destacat, el fet que l'any 2006 l'IME ja tingués com a seu pròpia la seu actual del camí del Castell, que havia estat la primera seu de l'IME. Jo crec que això li dona una, allò que ara en diríem, una visibilitat i un prestigi extern important, i per tant jo això ho veig realment un fet important. Com molt important també veig la consolidació des del 2006, que du, per exemple, la creació ja de dos grans plans estratègics que demostren l'ambició de l'IME. Un IME que ha anat creixent, que s'ha anat definint en funció de les necessitats del present. El primer pla estratègic que es va aprovar l'any 2010 i el segon aprovat ja en la coordinació d'Anna Marta Jordi el 2023. Per tant, un IME que sap fer front a la realitat del present, que s'hi sap adaptar, per tant, que té un bagatge riquíssim. Jo convidaria la gent que mos escolta a entrar a la pàgina web de l'IME i a veure quina ha estat la seva història, quins són els centenars i centenars de publicacions i de llibres, i un IME, en qualsevol cas, sempre viu, sempre mirant de respondre en els reptes del present.
1: I precisament volen saludar Anna Marta Jordi, ella és coordinadora científica de l'IME, però també ho volen fer en David Carreras, director de l'Observatori Socioambiental de Menorca. Com estàu?
4: Hola,
5: bones tardes.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Clar, són diferents els objectius actuals de l'Institut Menorquí d'Estudis comparats amb els de fa 40 anys?
4: L'essència és la mateixa. És la creació, la generació de nou coneixement sobre Menorca, però també des de Menorca. Volem ser també un centre d'intercanvi de pensament i ciència i després la difusió de coneixement. L'essència és la mateixa, però clar, la societat ha anat evolucionant en aquests 40 anys i per tant això es tradueix en diferents iniciatives, no?, per complir amb els mateixos objectius. Però la missió, nosaltres hem fet ara, com deien a Fina Salort, doncs un nou pla estratègic des del 2023 i realment la missió central que tenim continua sent la mateixa que hi havia en 1985 i que va aprovar amb els estatuts. La promoció, la generació de coneixement i difusió de coneixement de ciència i cultura de Menorca i des de Menorca.
3: Teniu les mateixes preocupacions que ara fa 40 anys o també han canviat?
4: Home, la societat ha canviat. Llavors, nosaltres, clar, els temes de recerca i els reptes en els quals hi hem de fer front són molt diferents. O sigui, nosaltres ara, per exemple, en el pla estratègic que esmentava del 2023, el que vam fer, una de les coses, va ser reflexionar sobre quins havien de ser o quins eren els grans reptes que la societat menorquina hauria d'afrontar en els pròxims anys. I clar, estan plenament anclats en l'actualitat, no? Per una banda, hi havia la conservació o regeneració de la biodiversitat i de la matriu biofísica. Com a segon repte, no?, era l'autosuficiència de recursos a l'illa de Menorca a través d'una economia circular de baix impacte ambiental. Com a tercer punt és la transformació del model econòmic i social de Menorca en un context de transició ecològica i global. Com a quart repte és la cultura com a base d'una construcció d'una societat cohesionada, integradora i sostenible. I com a cinquè punt és un repte transversal a tots els anteriors, és entendre la insularitat com a fenomen transversal. Clar, nosaltres aquí apuntàvem ja cap a una... havíem fet una diagnosi de l'actualitat de Menorca i, per tant, la nostra intenció és dirigir tota la nostra activitat també cap a fer front en aquests reptes actuals que tenim ara els menorquins i menorquines.
0: I que no és per poca tant, cosa. Digues, Marta.
4: No, exacte. I després, clar, després hi ha uns altres reptes, o sigui, en això pues, intentam tot el que seria la creació de nous grups de recerca, projectes de l'OPSAM, també els ajuts, i intentam alinear tota una sèrie d'iniciatives que feim en el dia a dia amb aquests reptes. I després reptes a nivell de actuació que tenim nosaltres, clar, també en tenim, o sigui, d'alguna manera doncs estem ara actualitzant també, o sigui, estem ampliant la comunitat científica de l'IME en nous perfils d'investigadors, el repte de la generació de nou coneixement i la professionalització també és un altre, la transferència de coneixement també, la societat ha canviat molt, si en un moment donat es podia xerrar en termes de públic en general actualment no, o sigui, realment cada vegada necessitem més iniciatives d'innovació social per arribar a públics més diferents, perquè al final l'objectiu darrer de generar coneixement no és quedar-nos-lo nosaltres, o sigui, realment és compartir-lo i que tingui un efecte transformador. Per això pues, hem de fer tota una sèrie d'activitats per poder transmetre. I això pues, també estem, a part de xerrades i conferències que sempre hem fet, tenim l'editorial també, que continua sent un dels pilars nostres, però hem creat noves iniciatives com el programa Vinculum, per exemple, per arribar a un públic d'alumnat i professorat de secundària i batxillerat en el qual doncs, abans potser no hi arribàvem tant, no? Però sempre hi ha hagut iniciatives, sempre hi ha hagut iniciatives per arribar a més gent i sempre ens hem d'anar reinventant precisament per continuar fent allò que hem fet sempre.
1: Clar, és fàcil de cara en aquesta transformació social i generacional arribar a població jove. Hi ha assegurat relleu per part també d'investigadors, David?
5: La veritat és que des de l'Institut Menorquí d'Estudis estem treballant bastant en aquest sentit, ja sigui com comentava la Marta amb el programa Vinculum per atracar la ciència en el jove alumnat més de batxillerat, però també, per la part que ens toca més a nosaltres de l'Observatori Socioambiental, participant en les estades de pràctiques o els treballs de final de grau de diferents estudiants menorquins i no menorquins que venen a l'OPSAM a fer aquestes pràctiques i aquests treballs. La veritat és que veient com nous estudiants que pugen i l'interès que hi posen, jo crec que el relleu està ben assegurat.
0: Un relleu que és important, però de què diríeu que podria parlar l'IME d'aquí 40 anys? Quines coses creus que poden passar o quines coses creus que agafaran més importància o coses noves que sorgiran?
4: Bueno, no sé ara qui demanes.
3: Tot dos.
0: Qui vulgui contestar.
1: A tot tres, sí.
4: Home, jo crec que els temes aquests que hem estat apuntant continuaran sent importants en un futur, no sé si 40 anys, la veritat és que se me fa molt difícil, o sigui, clar, haurem canviat, estem ara especulant molt, molt endavant, però els temes sobre canvi climàtic, la crisi de biodiversitat, autosuficiència de recursos, la cultura, o sigui, tots són temes que jo crec d'aquí 40 anys ens seguirem ratllant, i sobre el tema de la insularitat el món haurà canviat i sobretot el que hem de fer és contextualitzar-ho en un context, en un àmbit molt més general. Jo una de les coses, ara quan la Fina xerrava de la declaració de reserva de biosfera del 1993, que va néixer arran d'unes jornades que es van organitzar des de l'IME del 89, doncs fa poc estava rellegint algunes dels articles i realment me va sorprendre molt que molts dels reptes que ja es xerraven en aquell moment continuen encara sent plenament vigents. Sí que ara pues, xerrem molt més del canvi climàtic, però tots els reptes de cap a la tendència econòmica, cap a quina illa volíem, ja s'apuntaven al 1989. O sigui, realment hem avançat, però d'alguna manera jo recomanaria també rellegir també aquells principis, no?, que vam ja apuntar en 1989 i 1993 després de la declaració, perquè molts d'ells continuen sent completament vigents, els reptes que tenim.
1: Clar, s'ha avançat.
2: Bé, voldria... Sí. si em permets, sí, afegir una cosa, clar, 40 anys, d'aquí a 40 anys són molts anys, els reptes són molts, però jo, per exemple, desitjaria que després de tota la feinada que s'han fet en els 40 anys, tot allò que forma part del patrimoni general de l'illa de Menorca fos realment conegut, estudiat, conegut i assumit. Perquè encara, na Marta ara ho deia, potser en un sentit molt més ampli, però de buits encara n'hi ha molts. Encara no ens sabem col·lectivament en allò no. que hem estat. I si no ens sabem col·lectivament en allò que hem estat, això implica una feblesa col·lectiva, aquesta feblesa que l'IME ha conjurat en aquests 40 anys, perquè ara som forts, perquè la força que dona el coneixement és saber qui som. I jo crec que encara no sabem prou qui som. I en un moment també, allò, no sé com ho diria, en un moment una mica confús, marcat per la confusió o ratll a nivell global, però que també arriba en els aspectes locals, això, saber qui som, reivindicar encara aquella crida costa i llobariana a nivell de patrimoni cultural, científic, natural, en tots els camps, és allò que pot contribuir a donar-nos la fortalesa que realment volem.
1: I com a impulsors de la reserva de la biosfera, en quin punt diríeu que està aquesta reserva? Avui per avui.
5: Clar, això dependrà del tema que vulguem mirar. Una de les coses que estem veient darrerament, sobretot en tema d'alguns dels pilars més importants d'una reserva de biosfera, com poden ser el consum d'aigua, energia o la generació de residus, el que estem veient és que els valors de consum per càpita estan baixant, però el consum total està augmentant. Això que vol dir? Que sí, que estem fent tota una sèrie, estem prenent una sèrie de mesures, estem fent una sèrie d'actuacions, amb unes solucions d'enginyeria o de tecnologia que ens estan permetent baixar el consum per càpita d'energia, de residus, d'aigua, però com que cada vegada som més gent de Montsilla, perquè cada vegada hi ha més gent que resident i cada vegada venen més turistes, el consum total o la generació total de residus sempre cada vegada està sent més alta. No? Per tant, aquí tenim un repte important de veure de cara a la reserva de biosfera o aconseguim avançar més ràpid amb aquestes millores tecnològiques perquè aquesta davallada per càpita no signifiqui, es pugui compensar l'augment de població, o cada vegada estarem amb unes reserves menors d'aigua, en aquest cas, o amb un consum més elevat d'energia.
1: Clar, efectes d'aquesta demografia i del turisme massiu.
5: Exacte.
1: Molt bé, Idoi. Fina Salort, moltes gràcies. Fundadora d'aquesta entitat tan important per Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis, que enguany celebra aquests 40 anys. Gràcies per ser aquests minuts aquí a Tèntol i enhorabona, sobretot.
2: Gràcies.
1: I també a Marta Jordi, coordinadora científica de l'IME, i en David Carreras, director de l'Observatori Socioambiental de Menorca, que pertany a aquesta entitat, l'Institut Menorquí d'Estudis, que aquest passat dijous fèieu aquesta gala de celebració en el Teatre Principal de Maó, però que tot aquest any estàu d'aniversari, 40 anys, i per 40 anys més, i per molt d'any més.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. I enhorabona.
2: Gràcies.
1: Arribem a les 4:30, fèiem un Tèntol i llavors proseguim.
6: Tèntol.
7: IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer.
6: No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que fa un escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
7: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
0: Josep, com
8: Hola.
0: Estàs?
8: Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
0: Fes calor, posa'ns aire.
8: No, ara estic bé aquí.
0: Fa calor psicològic.
8: No ho sé, jo.
9: Però
8: quan hi ha vacances?
0: Quan hi ha vacances?
8: Nosaltres?
0: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
0: Sí.
8: Ah, que bé.
0: Servei públic.
8: Servei públic total.
7: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
10: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Nedam en català, els estils de natació. Som a l'estiu, dins l'aigua, i quin millor moment per parlar dels estils de natació. Quan nedam, no sempre ho fem de la mateixa manera. Cada estil té una tècnica pròpia i una manera diferent de moure braços, cames i cos dins l'aigua. Els quatre estils principals són el crawl, l'esquena, la braça i la papallona. El crawl és probablement el més conegut. Es caracteritza per una braçada alterna dels braços i una batuda de cames contínua. Penseu que s'escriu talment C-R-O-L. L'esquena es neda boca amunt, amb un moviment semblant al crawl, però en direcció contrària. A la braça, els braços i les cames es mouen de manera simultània i simètrica, amb una fase de lliscament. És un estil més suau i sovint el primer que aprenem. I finalment tenim la papallona, un estil més exigent que combina una ondulació del cos amb moviments simultanis dels braços i una batuda de cames semblant a la d'un dofí. Nedar amb un estil o un altre depèn dels gustos, de l'experiència i de les característiques de cada persona. Però, si volem ser bons nedadors, la millor opció és dominar-los tots quatre. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: Bé, sintonia que sona, però no poden contactar en aquests moments amb en Josep Maria Nadal Suau des de Berlín, perquè és allà, és molt en fora. Per tant, haurem de tirar publicitat i tornar d'aquí uns moments amb l'entrevista següent que teníem pensat fer.
1: I de tres ràdio és humor.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Les 4 i 36 minuts, tot seguit, després d'aquesta entrevista, sí que contactarem amb Josep Maria Nadal Suau per gratar dins l'Ectobro d'aquesta setmana, que ens du una novel·la sobre Mallorca, però abans heu de saber que nit el Quintet de Metall Can Brás tocarà dins el marc de l'edició número 54 del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella.

0: concert que donarà els Sus a les 9 del vespre al claustre del seminari i ho farà amb el seu programa Transfoliación, Metamorfosis de la Folia. En aquesta cita, Cambras Quintet hi arriba com a guanyadors del Premi Ensemble Emergent de Fest Clàssica, que els hi ha permès fer una gira per alguns dels festivals més importants de l'Estat.
1: I d'ahir poden saludar ara una de les membres d'aquesta agrupació, com Anna Maria Cervera. Com estàs?
2: Hola, bones, molt bé.
1: Contents de sentir-te. Bé, nosaltres, beníssim, i més ara de sentir-te. Tot preparat per avui vespre?
2: Sí, tot a punt. I ara d'aquí res ja anirem cap allà a fer la prova de so i amb moltes ganes.
1: Clar, havíeu tocat mai en aquest festival, a Ciutadella?
2: No, és a dir, nosaltres com a Quinta no hi havíem tocat mai. Sí que és el segon pic que tocàvem a Menorca, perquè vam tocar a l'O. I esperàvem moltes ganes ara tocar aquí en el claustre.
0: Ho deien que ho fareu al ritme de la Folia. Mos podries explicar un poquet en què consisteix, quin format proposau en aquest sentit? Perquè és com una cosa tradicional hibriditzada o mesclada amb una cosa més contemporània, no?
2: Sí, més o menys. El títol, com heu dit vosaltres, és transfoliació, que és una paraula que m'ho he inventat una mica entre folia i transformació. I és perquè, bé, la folia era una dansa que és d'origen anònim, de Renaixement, que va sortir a la península Ibèrica. I molts de compositors l'han agafada per inspirar-se i encara ara n'hi ha que l'agafen com a... Sí, com a font d'inspiració, no? Però durant tot el programa hi ha un fil conductor que és d'una obra que es diu Foliations, que és molt interessant perquè agafa aquest tema senzill de la folia, de 16 compassos, i fa un tema i variacions. I, per tant, durant tot el concert d'aquest fil conductor de la variació de la folia, entrevessada amb altres compositors que van des de Lulí fins a compositors contemporanis amb una obra d'encàrrec que varen fer l'any passat, i es veure com aquesta folia ha anat passant al llarg de tots aquests anys de diferents maneres. I també, com no, també hem introduït a Manuel de Falla, perquè també just aquest any és el seu 150 aniversari i també va fer tota aquesta feina en les danses que no se podia evitar tocar, no?
1: I com va sorgir tota aquesta idea de fer aquest programa?
2: Bueno, nosaltres, sempre que fem un programa nou, sempre intentem que tingui una lògica i voler transmetre alguna cosa, no? En el públic que se'n vagi del concert. Havíem passat una bona estona per escoltar la música, però també veure la lògica de per què juntes aquestes obres, no? I bueno, aquest programa en particular va venir per això, perquè primer vàrem escoltar aquesta obra que estava basada en la folia i vam dir, calla, que això és superinteressant, i a més ha anat canviant moltíssim al llarg de tota la història, no? I mira, va sortir així.
0: Clar, això és un poc l'origen d'aquesta transfoliació que proposau, però el vostre quintet, Cambras Quintet, que està format per dues trompetes, un trombó, tuba i trompa, que ets tu, com va néixer aquesta agrupació? Sí. Com definiries el vostre estil?
2: Bueno, jo crec que, és a dir, va néixer des de l'amistat, que és molt guapo, perquè estàvem tots estudiant a Barcelona, i res, ens vàrem ajuntar per fer una assignatura sense pretendre tampoc anar molt més enllà, i després quan vàrem acabar a la universitat, el grau, vàrem decidir anar a tots a Suïssa especialitzant-nos amb aquest instrument que és el quintet de metalls, no? I vàrem estar 4 anys a Suïssa allà especialitzant-nos. I res, vull dir, això, que primer va néixer per l'amistat i després ja sí que m'ho van posar més en sèrio, però d'una manera molt, molt natural, i jo crec que això també se nota quan tocam.
0: Tu ets mallorquina, crec, si no vaig errar, de Felanitx, sí. Maria, i la resta també sou mallorquins o sou un pot de per tot?
2: No, som un pot de per tot.
0: De bon
2: som, Niñor de Sant Sebastià, i els altres tres són catalans, en Joan és de Reus, en Oriol d'Alcanar i en Xavi de Olesa de Montserrat i jo de Felanitx.
1: Clar, i com ho feis per assetjar?
2: Bueno, ara que hem tornat és com que ho feim per encontres, realment molt bé, tenim una activitat regular durant tot l'any, vull dir que tampoc m'ho enyorem molt perquè dius molt ben cada mes. I bueno, ara ja farà... Varen començar l'any 2017, vull dir, que ja fa molt d'anys que toquem plegats.
1: Ja farà,
2: i també
1: farà 10.
2: Fet de... Sí, el fet d'estar a Suïssa també, que vam estar aquí 4 anys i que allà assajaven cada dia, era totalment tenir temps per fer allò. I bueno, és això, hem passat l'etapa acadèmica de cada dia veure'm-nos i ara hem tornat i molt bé, cada mes, però bueno, és una qüestió d'organització i és com una petita empresa i sí, molt bé bastant, però això sí.
0: Clar, visc moltes coses, a més, junts, no? Perquè, que dius, estudiant a Barcelona, que si Liceu, que si Esmuc, que si Llavor, 4 anys a Suïssa, a un país que no està tan a prop, i després cada un, des d'un lloc diferent, provinent d'un lloc diferent, això fa que a nivell de coneixements i de referents tingueu molta varietat, cada un pot aportar el seu i després tot el que heu anat construint en comú.
2: Sí, exacte. Jo crec que això també és el guapo, no? Que cada un te pugui aportar la seva manera de ser i de fer, no? I sí, no sé, és molt guapo, és molt agraït.
1: Clar, avui vespre actuau a les 9 en el claustre del seminari de Ciutadella. I quins altres concerts teniu previstos?
2: Mira, just després, demà, crec que demà a les 6 del matí, vull dir, bastant prest, m'on anant cap a Galícia. Perquè tocarem a Galícia aquesta mateixa setmana, dia 20, i dia 23, que és diumenge, tocam a Suïssa. Així que aquesta setmana és tota de concerts, i després sí que ja dins setembre anam a Sòria, si no m'equivoc, al País Basc també, a Somàrrega, i bueno, fins a final d'any anam a llocs com Cádiz, Aranjuez, sí, vull dir, molt passejant bastant. Ah, que sí?
1: Sí.
2: Un any hem de dir que ha estat molt, molt guapa, perquè també just l'any passat vàrem guanyar un concurs a Ljubljana i aquest any, ara fa 2 setmanes, crec que una i mitja hi érem, vull dir, sí, ha estat molt entretingut aquest estiu.
0: Per tant...
1: No, digues, Maria.
0: Perdona, sí, s'estic. No. Però heu visitat molt de llocs també, arrel de gràcies a la vostra música. No sé si teniu pensat qualque projecte nou en ment, si ara estàu gaudint d'això i llavors ja ho veurem. Com està el tema?
2: Sí, és a dir, bueno, sempre hem de tenir en marxa, no?, els nous projectes. I ara, just aquest any, també ho hem estrenat, però només ho hem fet una vegada i ho farem, de fet, a Mallorca, a novembre també ho farem, que és un projecte amb un altre pianista d'un altre grup, i farem quintet i piano, que és un format com bastant nou i que hem encomanat una obra també, i això. I també durant la temporada que ve tenim un programa nou, diferent de Transfer d'Audició, sinó un altre, que és Denominació d'Origen. I, si tot va bé, també hi haurà alguna novetat, perquè també estrenarem una obra amb orquestra i quintet solista. Així que res, també té
1: una pinta. Quan serà això? Quan seria?
2: Això serà per juny, en principi. Sí,
1: per juny de l'any que ve.
0: Natural.
1: Tots aquests projectes de cara
2: natural,
1: a l'any que ve.
2: Exacte.
1: I sobretot, és a dir, actuar més a fora que no dins les illes, no?
2: Bueno, aquest any vàrem venir en el Festival de Pollença, va ser el primer d'aquesta gira d'aquest any. I sí que també, per exemple, aquest projecte en piano el farem a Felanitx. Sempre també tenim... Sempre solen passar bastant per Mallorca en concret, i a Menorca ja és el segon pic que hi anem, i a Eivissa i Formentera també han tocat, així que no mos poden queixar perquè les illes m'ho han acollit molt bé.
1: Que bé.
2: I, bueno, i fora també, vull dir, sí, m'ho sentim molt acuits.
1: Que bé, idò, Maria Cervera, enhorabona per aquest projecte, per aquest quintet de metall Can Bras, que actua en el marc d'aquesta 54a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella.

0: I d'així, ara sí que hem aconseguit aquesta connexió amb en Josep Maria Nadal. Suau, com estàs?
1: Molt bé.
0: Des de Berlín, encara.
1: Sí, sí, me sento com un aventurer, no? Que no me localitza ni... En fi.
0: Sí, sí, sí. Bé. A més, m'han dit, no localitzam, però jo t'he vist en línia per WhatsApp i dic, ui, això és com una cerca... Però clar, ja tot d'un en contactat via WhatsApp, que sembla ser que sí. En aquest darrer temps el WhatsApp és com la via més directa a vegades, eh?
1: Sí. Bé, en fi, ja va bé. Tampoc és que estigui en un lloc tan exòtic. Vaja,
0: no, ni tan llunyà, ni tan llunyà, no.
2: També són coses de directe.
0: Berlín no és tan llunyà de Mallorca.
1: Sí. I doncs mira, això de Berlín té la seva connexió amb el llibre del que vull parlar avui.
0: Sí.
1: No Berlín, sinó Alemanya, més aviat. Perquè és l'obra d'un autor alemany que, he de dir una cosa, no és, suposadament no és un gran descobriment. El llibre del que parlaré avui és un clàssic. L'autor té una placa a Palma.
0: Sí.
1: És un llibre que en el seu moment va editar l'editorial Anagrama en castellà. En català no té traducció. Això ja dona una pista del que jo vull explicar. I és que, tot i ser un clàssic, per alguna raó és un llibre amb una certa tendència a ser oblidat. Ara mateix no tenim traducció al català. En castellà, l'edició d'Anagrama de 1993 està exaurida. Un el pot trobar en edició, vaja, cercant a llibreries de vell, però no exemplars nous. I tot i això, parlem d'una novel·la fabulosa ambientada a la Mallorca dels anys 30. El llibre es titula L'illa de la segona cara o del segon rostre, a la traducció castellana La isla del segundo rostro. Dic perquè, com dic, és la que poden trobar avui en dia a les dues llengües que oficials de la nostra comunitat, no?
0: Sí.
1: Fabulosa per diferents raons. Si vos sembla, començaré explicant-vos qui era aquest senyor, Albert Vigolet i Celen, en realitat Albert Celen, i quina és la seva connexió amb l'illa. Aquest home va néixer el 1903, el 28 de setembre de 1903, m'agrada esmentar el dia perquè jo sóc del 29, llavors
0: mira,
1: un balanç és com jo, molt proper, i el mateix dia que don Cristóbal Serra.
0: Bon
1: va néixer en el Rin, molt a prop dels Països Baixos, però fill d'una família benestant i sobretot d'una família culta. Son pare era llibreter, un llibreter d'una situació bastant acomodada, i ell, bé, és un home de gran intel·ligència, d'un exquisit gust artístic, literari, però per les raons que siguin, té una trajectòria, diguem-ne, acadèmica, intel·lectual, molt erràtica. És algú que no arriba ni a acabar el batxillerat, ni tampoc a acabar els estudis universitaris, tot i que va aconseguir accedir-hi i no se sap molt bé com. El cas és que és a més home de diríem, d'una sola parella. Ell va conèixer el 1928, sent encara un home d'uns 20 i pico d'anys, en Beatrice Bruckner, que se va convertir en la seva companya ja per sempre. I tots dos plegats arriben a Mallorca l'any 1931 per una... per una circumstància una mica peculiar.
0: A veure.
1: I anecdòtica. Res, la cosa és que el germà de na Beatrice feia feina a Mallorca, adivina el com a gerent d'un hotel. Ja en els anys 30 la qüestió turística, com ara veurem, ja tenia la seva importància.
0: Gerincipient, sí.
1: Sí. Llavors, de fet passa la Guerra Civil que ho va aturar, però si no, el boom hauria estat anterior als anys 60, probablement, sí. No? Abans de les guerres que ho aturaren. Bé, el germà de na Beatrice li demana que, per favor, vagi a veure'l a Mallorca, perquè suposadament s'està morint. Té una malaltia molt greu, etcètera. Quan arriben se troben que això és mentida. En realitat el que passa és que el germà s'ha tingut problemes econòmics amb una dona, amb una tal

0: Maria Pilar, que s'acadou dos bes, i na Maria Pilar devia ser una dona, en fi, una, no sé si valenta dona o terrible dona, perquè li estava fent xantatge, li demanava
1: Ah,
0: dos
1: li feia
0: bes. Bé,
1: xantatge. Ah.
0: sí. Llavors, na Beatrice i en Albert Celen, aquest escriptor, li, bé, va de resoldre aquest problema pagant diners en aquesta dona, però el resultat és que ells, que venien a passar uns dies a Mallorca just, se van quedar 5 anys,
1: Clar.
0: fins al 1936, quan esclata la guerra civil. Llavors, són 5 anys molt importants a la vida d'aquestes dues persones i també molt importants a la vida de Balears, de Mallorca. Ells duen una vida per un costat, és una vida una mica curiosa, perquè per un costat tenen relació amb tota la intel·lectualitat europea que vivia aquí. Penseu que aquí, a Mallorca, no sé, nosaltres sempre se parla de Robert Graves del costat anglès, no? Però del costat alemany també hi havia gent, intel·lectuals de primera divisió, potser menys populars entre nosaltres, com Harry Graf Skeslen, o el Kaiserling, no el polític, sinó el filòsof, gent important que vivia aquí i en qui Albert Celen es tractava. Però al mateix temps havien de sobreviure fent feines, en fi, una mica d'aquella manera, no? Fent classes, però classes esporàdiques. Celen fa diverses feines, per començar, escriu textos periodístics per guanyar-se la vida. Un d'ells és curiosíssim i no està traduït. Jo l'he hagut de traduir en Google, Translator i tal, però és un text curiosíssim de 1935 que es diu SOS, no? Socors Palma,
1: Sí.
0: i parla de precisament de l'arribada de turistes i de com els locals, els indígenes, dic irònicament, ens estem convertint en una mica com en peixos que des d'una peixera miram els turistes que venen a contemplar-nos, no?
1: L'any
0: Per
1: 35.
0: tant, ja ho veus, l'any 35. Una cosa que es podria publicar perfectament avui.
2: Un poc
1: Sí.
2: premonitori, en tot cas, sí.
0: Sí, no, ell no era l'únic que es veia venir coses, no? Però sí, un dels primers. Però sí, un dels primers, i dels alemanys que estaven entre nosaltres, dels primers que se'n preocupa, això sí que és cert. D'altra banda, també fa de guia turístic. I aquí hi ha una cosa molt interessant, perquè els clients de Celen, en aquell moment, són alemanys que venen amb un programa d'estiueig per les classes obreres que havia posat en marxa el govern nazi. Es deia Kraftdurchfreude, això pronunciat en el meu alemany,
2: Molt
0: però
2: bon alemany, t'anava a dir, molt bé.
0: sí, tenint en compte que l'acabo d'improvisar, no feia malament, no m'ho facis repetir.
2: No, no, ho has fet beníssim, queda així.
0: Força a través de l'alegria, volia dir això. I clar, era gent que d'alguna manera li estava comprant el paquet al nazisme, doncs perquè a canvi obtenien coses doncs, com això, com anar de vacances a Mallorca, i ell havia de tractar com a professional amb gent que fi, que era propera en aquest règim, que ell no ho era gent ni mica i tothom ho sabia, a més a més. És per això que quan la Guerra Civil esclata a Mallorca l'any 36, Albert Celen i Beatrice han de marxar corrents de l'illa perquè estan entre els potencials represaliats del nou règim. És un règim que s'entén amb els nazis, no? Bé, el 36 termina l'història de moda de Celen en Mallorca, que fins on jo sé no va tornar. Fins on jo sé, pot ser ahir per allà algú que em pugui corregir, però jo no he vist referències d'una tornada. I molts anys més tard, durant una vida encara de molts anys d'anar de país en país fins que pugui tornar a la seva Alemanya natal, però el 1953 publica aquest L'illa de la segona cara, L'isla del segundo rostro, que és una novel·la, anem amb ella ràpidament,
1: Sí,
0: que sí
1: que
0: que té poc
1: tenim
0: temps.
1: tres
0: Sí, ho sé, ho
1: minuts,
0: sé.
1: sí.
0: Ho sé, ho sé. És una novel·la extraordinària. Per començar, divertidíssima. Que te mostra una Mallorca dels anys 30 que a vegades, no sé si ens la imaginam tan divertida en aquella Mallorca. Tan divertida en el sentit que està plena de personatges estrafolaris. Hi ha tot un passatge, que jo crec que és el millor, que ells viuen, els dos protagonistes, és una novel·la, no són memòries, però clarament està basat en la vida d'ells dos, no? I viuen a una pensió que està plena de, no sé, hi ha uns anarquistes de l'Uruguai que intenten posar bombes i mai exploten perquè són uns incompetents totals. Hi ha un exilat jueu que està obsessionat amb la pornografia, hi ha un torero, hi ha aventurers de tot tipus, una gent estranyíssima mesclant-se ja en aquella Mallorca on podies trobar el més baix i el més alt de l'Europa d'aquella època, no? I que, a més, és una Mallorca que, com tota Europa i com Espanya, està visquent a poc, ho veu venir d'en fora, sinó la consolidació dels diferents feixismes i de la guerra que està a punt d'esclatar, no? L'espanyola primer, després el 39 l'europea. Uh-huh. Tot això ell ho mescla amb una gràcia enorme. Ja la primera escena, arriben, perden les maletes, quan finalment troben les maletes, descobreixen aquest tinglado de germà que els han ganat i que en realitat li estan fent xantatge. Bueno, és una novel·la curiosíssima, que ningú s'imagini una cosa pesada a Alemanya. A l'inrevés, a la crítica alemanya li va costar una mica simpatitzant la novel·la perquè és molt graciosa, és molt enginyosa, és molt àgil, no? Uh-huh. I finalment, i amb això termin, és una novel·la que també permet una lectura, o més d'una lectura, molt vigent, molt, molt actual. No és que jo pensi que els clàssics s'han de llegir per això, però realment ho té. De fet, l'any 2023, fa no res, sí, la ciutat natal de l'autor, de Viggo Leistelén, va organitzar una exposició que es titulava Turistes de vacances i refugiats a Mallorca, que agafava la novel·la i establia alguns paral·lelismes entre els exilats, refugiats, escapats alemanys d'aquella època amb la crisi de les persones refugiades del nostre present, no? Uh-huh. És a dir, que aquesta lectura, que qualcú amb molt bon criteri a Alemanya la va saber fer, nosaltres també la poden fer si ens acostem en aquesta obra clàssica i fabulosa.
1: I d'ahí molt bona recomanació, La isla del segundo rostro d'Albert Viggo Leistelén, Josep Marina Dalsuau. Bona recomanació des de Berlín.
0: I a tota pastilla.
1: Exacte, a tota pastilla, això mateix. Gràcies, eh?
2: Moltes gràcies.
1: I bones vacances.
0: Gràcies, gràcies. Adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia. Situació preocupant de les reserves hídriques a les Balears, especialment a Menorca, que és la que viu el pitjor moment de les illes. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat Ciutadella.
5: Ara mateix està prohibit regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre. El funcionament de fonts ornamentals només en circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions del pous un 10%. Es Castell publicava el seu decret divendres prohibint regar les plantes no autòctones i fer-ho sempre amb degoteig i l'ordre de presentar plans d'eficiència als grans consumidors. Sant Lluís tampoc permet regar amb aigua potable i exigeix reduir un 20% les extraccions de pous privats. Entre els usuaris, majoritàriament, millora la conscienciació.
6: I hem de tenir cura perquè, si no, l'any que ve pues, serà pitjor.
7: Ara estem regant menys, molt menys.
8: Bueno, jo m'he sembla exagerat, això no ha passat mai. Jo no sé, l'únic que no sé fins quin punt és la falta d'aigua, però jo crec que no fa cap falta, cada any estem igual.
9: Y desde siempre pues, ha habido problemas de agua en la isla y siempre intentamos pues, evitar un consumo de agua excesivo.
5: Mentrestant, el govern fa una crida a moderar el consum d'aigua, en especial a les zones més afectades per la sequera, com és el cas d'Es Migjorn i el Pla de Mallorca. Les reserves hídriques de les Balears van davallar 6 punts el mes de juliol i es van situar en el 39%. És el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat.
10: Necessitem per aportar recursos en aquests moments on la demanda és més elevada, perquè si no sempre hi ha qualcú silenciós que paga aquest dèficit i aquests pagadors són els aquífers, que són els que realment s'ofereixen. Per tant, hem de tenir capacitat per aportar aquestes puntes i no fer malbé els nostres aquífers.
4: A Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha presentat un habitatge emprat per fer-hi lloguer turístic il·legal. Els responsables afronten una multa que pot arribar als 275.000 euros.
5: L'expedient s'ha obert contra la persona que comercialitzava l'immoble des de l'any 2025, l'anfitrió, que l'havia anunciat a una plataforma de lloguer vacacional en línia. Les persones que l'havien llogat i que participaven en la seva comercialització il·legal i també els dos propietaris. A més de la sanció econòmica, que pot ser de fins a 275.000 euros, el consistori també ha precintat l'habitatge com a mesura cautelar per evitar que es continuï llogant de manera irregular.
4: I també a Eivissa evoluciona favorablement la nina francesa de 2 anys que avui de matí s'ha ofegat a la piscina d'un hotel de Cala Tarida, Sant Josep de Sa Talaia.
5: Els mateixos socorristes de l'establiment l'han rescatada inconscient i li han practicat les primeres maniobres de suport vital bàsic. Llavors ha estat assistida i estabilitzada per l'equip mèdic del SAMU 061. Ara es troba estable i conscient a l'Hospital de Can Misses, on romandrà unes hores en observació a la unitat pediàtrica.
4: L'ús de dobles en efectiu va de davallada. Les darreres dades del Banc d'Espanya demostren que el pagament en metàl·lic als establiments físics s'ha reduït 2 punts en un any, però tot i això és el mètode més utilitzat entre els consumidors. El 2025, el 57% dels clients han optat per fer les compres al comptat, el 27% en targeta i el 15% en dispositius mòbils.
5: Malgrat aquestes dades, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, la PIMEN, calcula que les Balears el percentatge de pagament en líquid es pot situar per davall del 50%.
11: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
4: Són declaracions del president de la PIMEN, Jordi Mora. Així arribam a les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que aquest dijous els germans Tomeu i Joan Garcies actuen en el Festival de Jazz de Sa Pobla presentant els seus temes propis amb altres dos asos, com són en Toni Baquer i n'Enri Fuster.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

I ens atam aquesta tercera i darrera hora de Tentol d'avui amb Namarga Cifra, que continua el control tècnic, i avui amb la companyia de dos cracs, els germans Tomeu i Joan Garcies.

0: I doncs sí, els germans Tomeu i Joan Garcies, el trombó i el contrabaix, respectivament, presenten dijous a Sa Pobla el seu projecte de composicions originals amb influències del jazz més cru, la samba, i el coro brasiler, amb un quartet que completen altres dos asos del jazz, com dèiem, que són en Toni Baquer al piano i en Henri Fuster a la bateria.
1: Diversitat estilística i expressivitat contemporània en Tomeu, format al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i posteriorment a l'ESMUC de Barcelona, i en Joan al Conservatori del Liceu. Serà dijous a les 8:30 a Can Verdal.
2: En profunditat.
3: I d'en profunditat en volem parlar amb ell dos, amb aquests dos germans, Tomeu i Joan Garcies. Com estàu?
4: Molt bé, bones tardes.
3: Contents de que sigueu aquí, eh? Clar, han dit dos cracs, perquè la setmana passada va venir... La setmana passada era? Bé, fa uns dies,
1: sí.
3: en Pac Grau. I li varen demanar que ens destacàs músics, i no ho va dubtar, eh? Vos va dir...
1: El germà Garcies, sí.
3: Sí.
5: Molt bueno, coneixent de fa molt.
4: Sí, molt estima, per això...
3: Per posar un exemple, no? Per posar un exemple.
0: Sí.
3: Vaja, ara veniu amb aquest projecte de quintet, amb composicions pròpies. Clar, quan comença aquest projecte? Quan neix?
4: Bé, fa uns anyets ja teníem moltes cançonetes fetes, però no acabàvem de trobar un espai per poder-les enregistrar, perquè és vera que han tingut uns anys de bastanta feineta, i gràcies a, sí, a Déu han tocat amb molta gent i amb molta tropa, i no acabaven de trobar el moment de gravar la nostra, i varen dir, venga, ho varen forçar un poc l'any passat, i varen decidir fer uns ensaiets, convocar els dos col·legues, i en Toniet, en Enriquet, i res, i varen gravar-ho a l'escat un parell de dies.
3: Sí, sí. Aquest projecte havia sorgit abans de tenir en Toni Baquer i en Henri Fuster, o se crea amb ells dos?
4: Teníem ja la idea de fer-ho fa uns anys, el que passa que és vera que no acabaven de trobar el moment. I bé, jo la veritat és que m'acosta pensar, sí, en altres músics, perquè han tocat tan plegats. És vera que aquí ara justament tenim una gran diversitat de col·legues que toquen brutal, però en Toniet i en Enric, en aquest cas, en Enric va viure molt amb en Joan, i se duen molt bé, i clar, fan aquest pack contrabaix, bateria, que és superimportant, s'entenen, i res, i en Toniet, bueno, és una espècie de creador instantani, molt fresc, i bueno.
5: Se requereix molt poc temps per gravar amb aquest tipus de gent, o sigui, perquè si són molt bons músics i molt són col·legues, te pots juntar una hora baixa en 3-4 hores i gravar 6 o 7 temes fàcil amb ells. Els hi mostres un momentet i és que en un segon ja ho tenen, no has de fer assajos i... No, són gent que són tan desperts de capet que al final els hi mostres la música, ells ho agafen en un moment, o ho graves i pintura una hora baixa i ja tens el disco fet. Mm. I per això passant gut de tocar plegar, perquè és que és molt fàcil fer coses amb ells.
3: I ells deuen dir el mateix de Valtros, no?
5: No ho
3: suposo.
5: Sé.
3: Vaja, clar, tots quatre cracs que heu creat aquest quartet, però on pivotau vosaltres dos com a germans, clar, vosaltres dos ja havíeu tocat, ja veniu d'enrere de tocar plegats, però no si amb un projecte tan consolidat o tan propi com aquest.
4: Tan propi, exacte. Sí, nosaltres duim tocant plegats des de sempre, de tota la vida, i també amb altres companys, però sí que és vera que sempre fèiem música o d'altres col·legues, o estàndards antics de jazz, o experiments múltiples de tot tipus, però clar, el que dèiem, aquest tema el teníem ja de feia anys i ens costava trobar el moment de tancar-ho, i ara, per sort, fa un anyet això ho vàrem poder tancar, i res, ens falta tenir-ho encara tot en físic, perquè sempre estàvem les mateixes, mil projectes i mil històries, i al final la gestió sempre és el que més ens costa. Mm.
0: I en quant d'anys vos hi vareu posar en tot això? Perquè vos heu format com de l'ESMUC i també en el Liceu, que són dos llocs així de bastant prestigi en aquest sentit, ja vareu començar de petits, perquè a més són dos instruments diferents, que a vegades un germà vol fer el que fa l'altre.
5: Claro.
0: No sé si era una cosa que també venia de família dels vostres pares, o vos va pegar així, va venir de romper allada.
5: Sí, just ara xerràvem un segon amb ell, que al principi nosaltres vam tenir un grup que era de Jazz Fingers, i varen començar el que era el món de jazz amb els Jazz Fingers, perquè nosaltres vam estudiar tots dos clàssic. Mm. Jo bombardí clàssic i ell trombó clàssic. Mm. I a poc en so temps, sobretot amb en Tomeu, que escoltaven jazz i m'anava mostrant les cançonetes, varen començar a fer un grup de tensors amics, i a poc m'ho van ficar en el món de jazzet, i ja vam anar cap a Barcelona a estudiar, perquè allà és el puesto per estudiar jazz. Clar. Avui en dia, quan ets jovenet, I arreu d'això varen començar a voler escriure la nostra música, perquè sempre estàvem fent coses amb altra gent, i al final t'has de forçar una mica per fer una cosa en el teu nom, perquè la tendència que te cridi gent és un poc el més bo de fer, perquè ja te donen les coses més fetes, ja és un projecte que ja està pensat, ja tu vas allà, toques la música que la gent vol que toquis, i ho tens. Però sobretot escriure música teva, que surti de tu, tenir la idea de gravar-ho, duts amics, i això és diferent. I has de posar un poc més de coses.
3: Mm. Ara ho recordàvem, fa uns 10 anys, Jazz Fingers, sí. Amb en Teo Salvà i amb en Miquel Àngel Rigo.
4: Exactament, i en Jaume Riera.
3: I en Jaume Riera.
5: Sí, sí. Mateix.
3: Aquella va ser la vostra primera formació.
5: De jazz? Sí.
3: De jazz,
4: sí. De jazz,
5: van,
4: sí.
5: Van tocar d'haver 10 anys, cada any fèiem 50 o 60 i pico de concerts, i cercàvem molta de feina, i sempre vam aprendre, era com a la nostra escola.
4: Mm, exacte.
3: Clar, ara actualment en quant de projectes esteu? Llevat d'aquest.
4: Bastants, entre la Vipvendetta d'en Toni, entre que ara varen gravar també la dels Pepet, amb en Rigo també estàvem amb el Moix Esquiu, alguna Vipvendetta també fora, en Joan està amb Big sí. Babo també, que són els seus companys de pis,
5: sí,
4: justament.
5: Goran Levy.
4: En Goran, sí. Exacte, en Xeneit. Amb bastants, sí, gràcies, sí.
5: Per sort, hi ha moltíssim de morits a Mallorca, i això és... Sí, és que és increïble, perquè és una generació que fa un parell d'anys ha florit amb moltíssim de joves, i per sort comptem amb molt d'aquests projectes.
4: Tal qual.
0: Sou molts i molt bons.
1: L'altre dia en Joan també era a la Pobla, que tocava amb Blau Salvatge.
5: Això mateix.
1: Un altre bon grup.
3: I en Coral Verdi, també.
5: Exacte.
4: Sí.
5: Sí.
1: Hi ha moltes formacions.
0: Sí, per triar.
5: Hi ha moltíssim de bons músics, per sort.
4: És un bon moment, ara, la veritat, a Mallorca. Hem molt de músic, molt bo, i van creixent.
3: I en pugen.
4: I en pugen.
3: Sí, i en pugen de joves.
4: I en pugen.
5: I joves van fent coses, van fent festivals. En Enric ha fet l'O d'Aró, d'altres van fer l'O de Manacó, en Carles Medina, que també era un gran company, l'O de Porto Colom, i al final van sortir en festivals, i aquestes coses fan que vengui molta gent de fora, i encara fa que estigui menys.
4: Se retroalimenta.
5: Claro.
3: Clar, deveu tocar cada setmana, no deveu aturar.
4: Bueno, cada setmana, en Joan, cada dia.
3: Cada dia.
0: Sí, cada dia.
3: He dit cada setmana per fer-ho menor.
4: Sí.
3: Cada
4: sí.
3: dia, Joan.
5: Sí. Bueno, sí, és veritat que també de contrabaixistes n'hi ha molt menys, i és una cosa que també, o sigui, a un grup sempre necessites un contrabaix, perquè dins un grup de jazz sempre hi ha una cosa que és fonamental, que és el trio base, que és o guitarra o piano, bateria i contrabaix. Això sempre mai falla, i si n'hi ha pocs a damunt, normal que la gent necessita aquest format.
0: I com... Perdó,
3: digues. No?
0: Com duis aquest ritme? Perquè deu, sí, és difícil llavors trobar temps per els teus projectes personals, però en general, com duis aquest ritme de, ara tu, per exemple, que deies que toques cada dia, i si no, cada setmana, i per amunt i per avall, i amb uns altres, que també és vera que te pot nodrir, i però també és trepidant, un poc.
5: Sí. T'has d'organitzar molt i has de tenir un pot de... Sí, de temps per poder també estudiar el teu, mirar-te tots els repertoris de la gent, perquè al final la gent t'envia un repertori, que, per exemple, el que dèiem antes, el que en Joan Pere Villegas, que m'ho va convidar de Blau Salvatge, al final és molt demandant a nivell d'hores d'estudiar, i si tens diversos projectes a la setmana que te demanen tocar, has d'estudiar que teva, has d'estudiar el teu, has d'estar fresc, has d'estar despert, has de... I al final s'acumules bé, entenem també que setmana fora en les gires, en la Maria i tot això, acumules moltíssima fatiga de sortir fora a viatjar, a estudiar, i no ho pots dur tot l'any en el mateix ritme, perquè si no, veure què faríem un tro. O sigui, tens un parell de mesos que són molt forts, i llavors, per sort, en l'hivern, tenim sempre els nostres 3 mesos que poden descansar, i ho aprofitem per anar a pescar, i per oblidar un poc també tot el tema de la música.
0: Pescar, m'encanta.
5: És el nostre hobby número 1, realment.
0: Ah, sí?
3: Sí? No direm per on, eh?
4: No.
5: Després no s'ho poden dir.
3: Estendreu pau.
0: I pescau bé i molt, o no?
5: Sí.
3: Ara això mos ha interessat.
0: No, això, perdona, ho vaig estar llent de la mà, i clar, he dit com a... Bé, relat, ser bo, relat.
1: Sí, relaxant. Sí. Com es toca amb el teu germà damunt l'escenari? No sé si és molt més fàcil entendre-vos, perquè realment heu mamat la mateixa música des de petits. No sé si és més fàcil.
3: Clar, ni vos heu de mirar, segurament.
1: Quasi.
3: Ni fa falta una aixecada de saber ni una mirada.
0: Per aventura també és més fàcil discutir, no ho sé.
4: Ser dues coses.
5: Sí. No, és una sort. O sigui que no crec que també... No crec que hi ha moltíssima de gent també que té germans o això que estigui dins el grupet, i perquè quan té és fantàstic.
4: Sí, mos entenem molt ràpid. És que el que dius és quasi no... Ni mirada ni res, és a dir, funciona. Perquè ja sabeu quasi segur per on tirarà un, per on tirarà l'altre. Coincidim a vegades en els llocs on anem, que dius, de vegades hem de fer la feina de dir, anirà, jo no hi vaig, i aquestes coses. Sí, sí. I a vegades tots dos pensant el mateix i acabem anant allà on toca, on, o sigui, passen. Sí.
3: Clar, sentim aquestes composicions fetes vostres, són composicions de ja fa un cert temps, però sí, d'un disc que està per venir, està per arribar, que encara no s'ha publicat.
4: Exacte, dins el forn, està a punt de sortir.
3: Que és el disc que presentareu dijous.
4: Sí.
3: Com són aquestes composicions vostres?
5: Són senzilles. Són composicions molt senzilles. En el final vàrem fer cançons que no siguin molt llargues, que siguin similars en el format d'estàndard clàssic, que són temes que normalment són com si fos un estribillo curtet en dos o tres coses de solet i una sortida, o sigui que no són com uns arranjaments molt complicats. Però sí que és això que varen gravar. Ell me va dir, jo tenc tant de temes. I li vaig dir, vale, jo també tenc un parell. Els varen posar en comú i varen gravar nou temes.
4: Sí.
5: Sí, són senzills.
4: Sí, cançonetes.
5: Sí, sí.
0: L'heu bateat en aquest primer fill o encara no?
4: Tenim, no.
0: No. Tenim així no insistirà.
4: No.
3: I quan sortirà? Això, pendent de què està?
4: Bueno, ara hem mesclat i el tenim a punt de fer el disseny i que surti.
3: És a dir, que l'escoltam en primícia, aquí
5: exactament,
3: a Tèntol.
5: Exactament. Sí.
3: Amb aquestes influències brasileres, no sé...
4: Hi ha un pot de tot,
3: per què ho pegat cap aquí? Quines influències hi ha?
5: En el final, s'assembla de... quan la vaig escriure, en el principi no era d'influència brasileira, però després li vaig posar ritme i m'ha agradat molt més que com ho havia escrit al principi i vaig pensar que s'hi quadrava més perquè no fer-ho i ho van treure.
1: Sí, sí, l'altre dia també ja ho hem comentat, va venir un Pec Grau aquí que mos presentava un nou treball també molt influït per música cubana. Vosaltres ara vos influïu de la música de Brasil, d'aquesta samba.
4: Nosaltres de petits vàrem escoltar...
1: Perquè quadra tant amb el jazz, però. De petits ja vàreu veure d'aquesta música.
4: Sí, sí, es pintura és un poc més bona d'escoltar dins el jazzet. A vegades pot ser més abstracte. I se sembla, vulguis anar-nos un vincle que harmònicament sí que té molt tot aquell colorets, però a vegades passen un poc més com a cançonetes i sí que és vera que de més jovenets vàrem escoltar bastant de Brasil i vulguis anar-nos el temps allà i llavors surt de tant en tant. Sí.
3: No hem escoltat una, si voleu, n'escoltam una de segona, d'aquestes noves cançons.

0: Ai, quedarien de dins, eh? Quin gust, sí, sí. Quin gust.
1: Totalment.
0: Quin sacrilegi, eh, d'esbretar això. Clar, és que deveu passar un gust, eh? Bé, sempre.
2: En passant.
0: I se coneix. Que
2: sí. En passant molt, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí, a més, amb en Rigo, també, que és com un tercer germanet, quasi, per dir-ho d'alguna manera, perquè vàrem començar molt amb en Rigo a tocar a la portassa de casa seva.
0: Clar, allò major té força, no?
2: Bueno, sí, entre nosaltres almenys vàrem fer molta, sí, molta comunitat, per dir-ho d'alguna manera. Al principi no coneixíem ningú i molt agradava això. I res, sí, 15 o 16, la portassa de Can Rigó, me'n recordo, provar coses i ja. I exacte. Aquest tema té molta influència d'aquella època. És com un jazz més clàssic, sí, recordo un poc a Messengers dels 60 o 70, I res, i va sortir aquesta cançoneta i van convidar en Rigo a tocar amb nosaltres. Sí, sí.
0: Clar, ara feis dijous aquest repertori a Can Verdal a Sa Pobla. No sé si ja aquest quartet ja l'heu estrenat, si ja heu anat rodant aquest repertori.
2: Sí, un poquet, un poquet. Varen fer un concertet a Almeria per juny a Can Pablo Mazuecos, que és classic jazz, que és com una familieta molt, molt guapa que tenim també allà a Andalusia, a Almeria. I també hem anat a Menorca,
1: en el claustre. Sí,
2: sí. Sí, hem fet algun concertet ja, per això, perquè ja teníem, sí, varen tenir la sort que ens varen sortir algunes dates i ja varen aprofitar per anar-hi, encara que no tinguéssim el format físic, per ja anar rodant un poc aquest repertori. Sí, sí.
0: Clar, i després d'aquest concert de Sa Pobla, quina agenda teniu amb aquest quartet?
2: Home, primer de tot, treure'l-lo d'una vegada.
1: Sí, sí. Sí. Ja. Sí. Ja.
3: Sí. És l'objectiu d'ara.
4: Sí. Després és quan arriben les coses, sí, també. Sí.
2: Perquè, a més, som especialistes amb això. En dir, vinga, ja, sí, ja, ja. I en el final haurem acabat de fer els concertets que hauríem d'haver fet en el format físic i no tindrem encara el format físic, en la qual hem de fer un pot de concentració en treure'l-lo. Sí, quant abans.
1: Bé, també és un poc el que deu, que en l'estiu és quan també més feina hi ha, més concerts hi ha, més llarg que es dia, en l'estiu, que la gent surt.
2: Exacte.
1: També és vera que tampoc no vos heu d'autoflagelar en aquest sentit, però està bé que tingueu l'objectiu.
2: Sí, sí, sí.
0: I que allò que compta és actuar, clar, sou músics de tocar molt, però també de participar a discos, per exemple, un dels darrers, i ara direu, clar, Pentura, aquest vostre està pendent de sortir, però heu participat, per exemple, en els d'en Fran Ramos.
2: Exactament, sí, sí.
0: És a dir, sí, sí. Quant de discos d'altres heu tocat?
1: Bona pregunta, perquè, clar, ara hauran de calcular.
2: Bueno, no ho sabem exactament.
0: Però... El vostre no ha arribat, però sí que heu participat d'altres.
2: Sí, sí, sí, sí. Ja fa uns anys que justament tenim bastant de frenesí de gravacions i aquestes coses, que és una cosa que passant bastant de gust, perquè és veure que l'enregistrament és com una altra cosa, no és exactament com a tocar en directe, és... Té la seva cosa de laboratori allà un poquet i sí, fràgil alhora, és molt guai, la veritat.
3: Sí, és com l'únic que queda de quan feim una cosa amb un projecte amb altra gent, perquè quan fas un concert, sí, la gent l'ha anat a veure, però llavors quan acabes concert allò ja no és com un quadre que el pintre el penja de separat i el tens per tota la vida. Nosaltres deixem els discos que gravam o que enregistram i al final passant gut de gravadors en sos amics i que això quedi Pentura d'aquí 20 anys direm que varen gravar quan teníem 30 o quan teníem 20 i pico. Tindrem tot aquell historial nostre de que podrem escoltar el que vàrem fer.
2: Quan mires una foto antiga, pues és més manco la mateixa.
0: Sí. Es d'en Fran Ramos seria el darrer disc en el qual heu participat? Que recent.
2: Bueno, es d'en Fran...
3: Sí, en el d'en Fran jo vaig fer sobretot com a segireta, perquè el seu baixista que va gravar, que era en Camil Alcarazo, no tenia la possibilitat de fer alguna part de segireta i jo vaig fer, entonces sí que van registrar en el disquet.
2: Sí. No sé si ha estat el darrer, però és veritat que l'any passat va ser bastant frenesí, sí. I ara sí. No el record si se m'ho va posar un davant l'altre. En Pepa també crec que va ser per aquelles dates, Ventura coincideix. Que era una setmana en van un o una setmana en van l'altre.
3: El d'en Goran també va ser fa un període de meros, també. És que estàvem molt allà, com en pols alopats.
0: Clar, i retornant una mica a la pregunta de l'inici o del tema del qual xerràvem, clar, vosaltres heu viscut de jovenets aquesta evolució de jazz, que és una de les escenes més potents que hi ha a Mallorca. Clar, anys després, en quin moment trobeu que està? Clar, formacions n'hi ha moltes, tots els músics també molt diversificats i tothom toca en tothom.
2: Sí.
0: Pugen noves generacions, clar. Quin és l'estat de jazz de quan vareu començar i d'aquests anys, també, en comparació?
2: Home, jo crec que hi ha hagut un canvi però brutal. Però sí que és vera que, clar, nosaltres... És a dir, la generació anterior a nosaltres hi havia molt de caliu en el jacet a Mallorca. Sí que és vera que nosaltres vàrem... Quan vàrem començar, era un moment un poc que no hi havia tant de trullo. Aquella generació de pintura ja havia deixat un poc més de fer concerts. Però eren quatre lots, eren molt pocs. No...
0: Clar, és que éreu joves.
2: Sí, i no mos coneixíem, per exemple, amb en Toni Baquer, o aquesta gent mos van conèixer a Barcelona per aquestes coses rares de Mallorca, que cadascú toca a casa seva, i tampoc hi havia molt de llocs on anar a tocar, hi havia la jam session en el Saratoga, però en el Vamp, que eren els Molins, però no era fàcil trobar-mos. I clar, ara hi ha molta gent, molta tropa, que toca, que sí, que se'n va cap a Barcelona, que se'n va cap a Amsterdam, que és una fornada molt guapa, diguem-nos. Sí, molta clar. Gent.
3: El que ha passat ara també, que és molt guapo, que és que tota la generació que fa 10 anys varen partir a Barcelona, ara han tornat amb una gran quantitat de gent i per això també ha passat tot aquest cúmul de músics joves, perquè la majoria érem a fora fa 3 clar. Anys.
0: I vos ho agraïm. No l'ha tornat.
1: Clar, sort,
0: no,
1: sí.
0: No donàvem a l'abast, perquè ho comentàvem amb en Pep Grau, un s'arriba a perdre, no? De quantes formacions toca un músic, de...
2: Sí.
0: Clar, com que tocau en tantes formacions i també participau en tant de discos, en tantes col·laboracions, que un a vegades s'acaba perdent.
2: Totalment.
0: Sí, entre sí. Els crèdits.
2: Totalment, totalment. Sí, sí, sí, sí, tal qual. Sí, mos sí. Perdem nosaltres, ja me diràs.
1: Sí, sí. Sí, i sí. Que diríeu que vos ha portat el jazz? Perquè heu dit que vareu començar més amb música clàssica o la vessant clàssica, vos sí. Vareu passar en el jazz. A banda d'haver conegut totes les persones que heu conegut, que diríeu que vos ha portat i per què vos agrada tant? Pescar deu que vos relaxava i del jazz sí. Que vos porta.
3: Bueno, jo crec que això és el que dèiem, que en el final el més important és la comunitat que hem fet. O sigui, jo crec que això és el que té més valor per nosaltres, a part de la música, que per nosaltres no és una feina. Nosaltres vàrem començar i si no cobràvem ni un euro mai per fer això ho faríem igual, perquè molt agrada. Però crec que la comunitat que ara mateix vàrem fer l'associació de Sescat a Manacor, que això d'aquí també era un espai per tenir tots els grups que hi ha, que tinguin un moment per fer un concert, programar gent de fora, a través d'això poder fer el Festival de Manacor. Jo crec que en el final és la comunitat que hi ha hagut ara. Crec que és el més guapo que hem aconseguit fins ara.
2: Sí, ja saps també això, que és com aquella música que te dona, no sé, com una mica de vertigen, perquè no és... Sí, així com és clàssic, això és molt guap, és una música increïble, però aquest marge que te dona el jacet de la improvisació, de la comunicació, sí, no verbal, però que has d'estar tot el temps com molt fresc, molt viu en el llenguatge, és com crec que el que més mos enganxa en el jacet de... Sí, de...
0: Clar, i també sou una generació jove que l'heu fet arribar a nous públics, a públic jove també.
2: Sí, d'alguna manera sí, d'alguna manera sí. És veritat que és una música que vulguis no, és bastant minoritària, no mou les grans masses, però sempre hi ha un parell de lotets que se senten identificats amb allò, que perceben aquella llibertat a l'hora de tocar, que realment te sent molt lliure quan toques amb músics que també estan en aquella pàgina i que estàu, que ningú sap molt bé què passarà, però tothom creu que allò anirà bé, és com a molt addictiu.
0: Sí. Vinga, ara Tomeu i Joan Garcís vos feien quatre preguntes més compromeses, eh?
2: Ui.
0: Però sí, seran bones de passar, ja ho veureu.
5: El paraulòmetre.
0: I de iau, en Joan i en Tomeu, que han de passar aquest paraulòmetre. Maria, què els hi demanem primer?
1: Que dolent que ets, sí, ara sí, els has sí, espantat. Sí. No, són preguntes fàcils.
0: Respecte,
1: vinga,
0: no.
1: qui va primer?
2: Triau.
0: Triau.
1: Jo de Llans i vosaltres mateix. Quin és el disc o l'artista que més escoltau últimament?
2: Difícil.
1: Jo escoltau moltes coses.
0: Estic en Escocho, que vostre...
3: Estic en Nancy Wilson últimament, que és una cantant que m'ha tallat últimament bastant enganxat, però això va canviant cada setmana. O sigui, clar. Ara aquesta setmana tenc, o aquest mes, tenc aquesta...
2: Jo he estat amb en Yamandú, un guitarrista brasiler, Yamandú Costa, últimament, bastant enganxat, també.
0: Jo vull demanar que ho feis en vinil, en CD, en no. Spotify...
2: Nosaltres som...
0: Com funcionau?
3: Sí. YouTube, Spotify...
1: Ah, i sí. Cotxe, sí. Deu ser sí, algo d'això.
2: Sí, clar, ja dic sempre.
1: I quin és el concert que heu vist recentment que vos hagi agradat més? perquè n'hi ha tants. Bé, no sé si teniu temps d'anar a concerts o directament tocau en els concerts. Com jo no teniu temps d'anar a mirar.
3: Fa poc vam anar a veure en el Trio Teatre una setmana jo, sí. un cantant, que va ser un dels concerts també més guapos que hem vist, jo crec que...
2: Va fer molt bé aquesta nina, molt, molt, molt.
0: Sí, sí.
2: Que bé, sa mare joi.
1: I concert que ho toca que més vos hagi agradat, recentment?
2: Home, recentment vàrem fer ara, quin dia va ser? Dissabte? Vàrem tocar en Saglosadors.
1: Ah, sí?
4: Dijous, era.
1: Saglosadors.
4: Ja vam perduts amb...
0: Clar, aquí ho vàrem fer.
4: Vàrem xerrar, però no.
0: Home, vàrem xerrar extensament.
2: Va ser increïble, vàrem passar un gustet.
3: Vàrem disfrutar.
2: Sí, amb Saglosadors. Perquè, clar, allò sí que era ja impro...
0: Clar, però qui va improvisar més? Els músics o els glosadors?
4: Ningú sabia què passaria.
2: Exacte. És a dir, per l'estil. Jo crec que tant ells com nosaltres vàrem improvisar tot el temps. A més, és això, sense conèixer-nos del tot, és molt guapo conèixer-te damunt l'escenari i dir, m'escolten, tot el temps m'estan escoltant, nosaltres també els escoltem, i era molt fresc, perquè era en calçar-se tot el temps.
0: I qui anava més perdut?
2: Jo crec que tots.
1: Però vos vau trobar. Que vos traieu fum. Bé, ja per acabar... El vostre menjar d'estiu preferit. Pot ser...
0: Perquè menjar, deveu menjar.
1: Una fruita, un plat fresc, el que...
4: El vostre peix preferit, ja creu.
1: Ah, sí? Tant pescadors que són.
2: Aquí tenim una cosa, jo no em puc menjar de peix.
4: Ah, mira!
0: Cap ni un.
2: Zero. Sí.
1: Ja ho val.
0: Sí. Tot se'ls a menjar, esteu germà.
2: Exactament. Exactament. Sí. No, jo un tramponet...
3: Sí, jo un meló... madur d'aquest temps, no fa falta respost.
0: No diu que no.
3: No fa falta respost.
0: No diu que no. Clar, i quin peix els pescau? Que és allò que pugeu més a sa barca.
2: Home, ara, en aquesta època, comença la violeta i la llampuga, i sempre el guapo aniria en aquesta època, sí. I un pot de tot, la veritat.
1: Peixots així, un dental, per exemple,
2: Un dental mos costa un poc més.
3: És un objectiu que tenim. Però
1: el tenim allà. El nou disc i el dental.
0: La canya dona.
2: Sí, dona.
3: Totes havíem tingut un botet de 4 metres i l'any passat vàrem fer una inversió nota perquè ja mos feia gana i vàrem comprar una barca nova.
0: I encara estem
3: a Tritges.
0: Bé,
3: entre mon pare i ma mare, en Tomeu i jo.
2: Tenim un lloc de marra i mos hem d'entendre.
0: Bona cosa.
1: Benvinguts. Sí,
0: sí. Tomeu i Joan, un gust que passeu per aquí.
3: Igualment.
0: I això, i dies abans d'aquest concert a les 8:30 a Can Verdal, a Sa Pobla, dins el Festival de Jazz de Sa Pobla, un d'aquests concerts per emmarcar, d'aquests concerts extraordinaris que ofereix aquest festival, i més en aquesta estrena que fareu d'aquest projecte de quartet amb en Toni Baquer i en Enric Fuster. Que ja presentareu aquest disc que està per arribar i esperem que sigui dins enguany.
2: Segur.
0: Aquest curs que comença.
2: Sí. Tardor serà.
0: I moltes gràcies per passar per aquí i que sigui un èxit.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres. Joan.
0: Gràcies.
3: Salut. Pento.
5: IB3 Ràdio és cultura. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran Andrés Coll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Ets ambidestre.
11: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio. El Valdemosa, el...
10: turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.

0: alma. Ai, quin viatget més refrescant, però avui no serà per Mallorca, crec. No. Jaume Bernat, atro, però, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. No serà per Mallorca, no. Però estàveu tornant molt viatgers, perquè quan
0: tu veia... Tu mos ho fas, ser, viatgers.
1: En el cotxe, sentia que vos recomanaven un llibre d'en Vigolells, La isla de segundo rostro,
0: sí.
1: Que és un llibre que a mi me fascina, vull dir, que parles la bé d'aquella Mallorca...
0: Vinga, afegeix crítica. Sí, perquè clar, nosaltres no l'han llegit, és a dir, mos han fet una recomanació...
1: I parla molt de Valldemossa, precisament. Mm-hmm. Però avui no venim a xerrar de Valldemossa, que ja estem un poc cansats de xerrar-ne, que sempre xerrant de Valldemossa, sinó que mon anam cap a Menorca.
0: Sí.
1: Mon anam cap a Menorca de sa mà d'en Clot d'Hervén, d'en Clot d'Hervén, que vàrem parlar la setmana passada.
2: Sa nostra amiga.
1: Sa vostra
0: amiga. Sí,
1: ja
0: és amiga viatgera.
1: Ja forma part de sa família.
0: N'anda per sa amb ella.
1: De Tèntol. I bé, farem una mica de pinzellada, de sobre ser vida molt breu, perquè no m'ho van escoltar la setmana passada. Ella va viure entre la Bretanya francesa i Indoxina i nosaltres parlarem del seu llibre Les Balears, que publicà l'any 1933, acompanyat d'il·lustracions, una publicació que també fou acompanyada per un petit fulletó, seguia pràctica, que li deia ella, a on feia algunes recomanacions d'hotels i establiments turístics per ajudar a que aquest viatge fos més còmode. El llibre va tenir tant d'èxit que l'any 52 se publicà aquesta vegada acompanyat de fotografies. Però una cosa vos diré que no vos vaig comentar la setmana passada. Ai. I és que Les Balears va ser el seu primer llibre de viatges i és que la va portar després a visitar moltes altres illes i especialitzar-se en el tema de les illes i dedicar-se pràcticament tota la vida en aquestes illes. Fins i tot després hi va tornar per reeditar aquest llibre, és a dir, que va tenir molt d'èxit.

0: I de Jaume Bernat, quin va ser l'itinerari per Balears d'aquesta escriptora francesa, Anne-Claude Derven?
1: I de, mira, com bé van començar la setmana passada, va començar per Mallorca,
0: sí.
1: I va passar ja per ciutat, va tastar les encimades d'un fons d'Herborn, que mos contava que ja anaven encatsades perquè se poguessin ser transportades. A Manacor va tastar els amargos, i va visitar el centre històric, i per Andratx va anar en canó. Vull dir que se va passar bastant bé, la senyora Derven, però de Mallorca va recalar a Menorca, tal com mos conta ella mateixa.
2: Li va agradar com va llegir la setmana passada en Jaume, i d'ahir ja mos diu.
0: És que tu ets Anne-Claude.
2: Jo soc Anne-Claude, s'estrenca
1: reació. Saps
3: viatgera cada setmana.
1: Cada setmana saps una viatgera diferent.
2: M'encanta. Si no teniu por del mal de mà, ni del pintoresc, podeu pujar el preciós vapor blanc de la Transmediterrània cap a Meó. I després agafar el correu cap a Ciutadella per apropar-vos a Menorca per la seva antiga capital morisca.

0: quan Derbent visitar Mallorca ja era molt coneguda, el pasturisme.
1: Sí.
0: Hi havia el Terreno, que ja era una colònia bastant important d'estrangers, d'americans, d'anglesos, però en canvi Menorca era diferent, ja que era menys transitada per turistes, perquè el fet d'abastar colònia britànica feia que resultés un destí menys exòtic per turisme francès, perquè els tenien una mica sensació que era un lloc que ja havia estat descobert i que els hi recordaria més a casa seva. Mm-hmm. Però Claude Derbent era francesa, no era anglesa. De fet, Derbent mos conta que ràpidament se n'adonà de com poc coneguda era l'illa. Tal vegada, tal com ara escoltarem, a través de la veu d'Anna Maria, que és una gran ràtsoda i no...
1: Anna Clot.
2: De moment ja m'equivoca.
1: Anna
2: Clot.
0: Anna Clot. Clot, per favor, amb gent francesa.
2: Ah, ui, ai, Jaume, mos hem de passar.
1: Francesat, francesat, sí.
2: No, que ja està, que me s'enriuran de jo.
3: Jo crec que tampoc queda bé.
2: No. Vinga, perquè Menorca és diferent de Mallorca com un continent d'un altre i qualsevol que conegui la gran de les Illes Balears no es pot fer una idea de la seva germana bessona. És una sorpresa que sobrepassa el menyspreu en què massa viatgers aclaparen aquest altiplà sense grans muntanyes, a desiar cremades pel sol o maltratades per la pluja.

0: Escoltant Menorca, d'Anna Joana Pons, sens dubte una de les grans veus de la cançó tradicional menorquina, però com era la Menorca dels anys 30 que es va trobar Claude Derbent?
1: I de la guia pràctica que incorpora en aquest llibre de viatges, mos conta en Derbent que hi havia pocs hotels, destaca l'hotel central de Moos, l'hotel Feliciano, o l'hotel de Vill de Ciutadella.
2: Com va ser el seu itinerari per Menorca?
1: I de, mira, en Derbent va arribar, com no podia ser d'altra manera, per port de Moos, de bon matí, i ella conta que el vaixell anava carregat d'encimades.
2: Ah, anava? Ah? No, no les duia ella?
1: No, sinó que l'empleaven per transportar encimades des de Mallorca cap a Menorca.
2: Ah, són menjadors d'encimades, yeah. I de Menorca.
3: Bé, allà també tenen la seva encimada,
0: sí,
3: he de dir.
0: Sí, va.
1: Hem de pensar que devia, jo penso que devia fer molt bona olor.
0: Clar. Segur. I sabeu que els agradaven les encimades mallorquines?
1: Se coneix. Sí.
2: Devien berenar. Se devia ser de prest, en bon dematí.
1: Suposo que els senyors de Moos hi devia agradar, sí, tastar l'encimadeta. Bé, no acabada de fer, perquè m'imagino que no era acabada de fer.
0: Però bé, un parell d'hores.
1: Devia ser bona. Però bé, en suport de Moos va quedar encantada en Claude, ja que comenta que quan el vaixell se dirigia cap a l'Espenya Segat, no pareixia que hi hagués d'haver cap accés, diguéssim, dins el port, però que una vegada el vaixell anava entrant, era espectacular.
2: Clar,
1: que hi havia un canal...
2: De Moos, espectacular.
1: Sí, és una imatge que tinc, sí, gravada dins la mollera de Menorca, sempre que pugui vaig cada any, em manca un pic.
3: Sí, quina sort, Jaume Bernat.
1: Si pugui, vaig un pic. Lo que no he vist a Joana Pons, encara.
2: No sabia si anaves a fer de Claude Derbent.
3: Vinga, sí, li toca a ell.
2: Perquè sempre gira la
3: seva. Fes això, Jaume. Vinga, se't sent pensada ara tu.
1: I referint-se en el parc de Menorca, de Moos, diu... un canal d'aigua blava, entre roques vermelles, a la falda de les runes d'un castell. I finalment destaca els baluars, les petites cases blanques, amb persianes verdes, campanars i figueres de moro.
2: Clar, una imatge que pot parèixer molt exòtica en els ulls d'un estranger com era ella, que visitava Menorca per primera vegada, però que tampoc no ha canviat tant, perquè això, quan arribàvem a l'esport de Moos,
0: s'ha conservat igual.
1: És molt similar. Més, jo vos diré, fa un dos terapia que vaig anar a Silla del Rei, hi havia com una trobada de vaixell de vela i era espectacular, perquè estaves allà al mig, a Silla del Rei, que era un restaurantet.
2: No t'imaginaves arribar.
1: Menjant, i veus tots aquells vaixells de vela que passaven, per així que estaves allà en Claude Derbent, que eren tu, mirant els vaixells de vela.
3: És a dir, que tu vas cada any a Menorca, però és que més de damunt te'n vas a dinar a vorera de mà i te venges un bon... És que sap que vius de bé. Tu també ets un turista de Morrofi, Jaume.
1: Ho som.
0: I després... Si ha fet aquesta secció per qualque cosa.
1: Ho sé de confessar, que faig una cosa un poc friqui, que és, moltes vegades, a través d'aquests viatgers que van venir a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, descobres altres indrets i vaig visitar-los arrel d'aquests itineraris que van aquests viatgers. Més, moltes vegades són indrets molt poc coneguts i són al·lucinants.
3: Està superbé.
2: Com, per exemple, clar, mira, tan poc coneguts, dius?
1: Sí, com per exemple, ara, per exemple, per setembre, a final de setembre, me'n vaig a les Eòlies, que és un regal que m'han fet, i és un lloc que m'ho va anar l'Arxiduc, que hi va dedicar un llibre, bé, tot un enciclopèdic on dia Balearen, en aquestes illes Eòlies, que són bastant entre Sicília i el sud d'Itàlia i són molt desconegudes. Van rodar la pel·lícula famosa de Stromboli, no?
2: Sí.
3: I
2: quant de dies quedarà morfes dels teus viatges?
1: Un parell, no massa, si no
2: perquè,
1: ho gravarem.
2: Clar, si te'n vas, no t'atendrem.
1: Bé, si no ho farem en...
3: Jo ja estic trista.

0: amb aquesta iniciativa solidària.
1: Ara ja van coneguent, perquè n'hi ha que tenen televisió, i van coneguent els animals, imatges, però veure l'os, el natural, és una cosa que no oblidaran mai, perquè segurament no el tornaran a veure. Els campaments l'únic que hi ha és arena i calor.
0: L'experiència dura 2 mesos, juliol i agost, però com explica aquesta mare d'acollida, crea un vincle per sempre.
2: S'ha de negociar una mica tot per trobar un equilibri, però la veritat és que ha hagut una bona il·lusió.
0: Il·lusionats i contents, i tot i l'emoció per veure els dofins, els lleons marins i els flamencs, la majoria dels infants ha coincidit, com calia esperar, que de les seves vacances a Mallorca el que més els agrada és estar en remull.
3: La piscina, playa y todos jugamos con niños saharaui, esto, todos.
4: La playa, la familia, comer, a jugar.
5: Aquí vamos a la playa, el campus, a comer comida no está en Sahara y también pescar y vamos en el barco.
0: El programa Vacances en Pau ha arribat enguany a la seva 39a edició a les Illes.
6: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.

0: encetam la cultura d'aquest dilluns a les 7:52 a Menorca, perquè amb més de 500 anys d'història s'amaguen els prestatges i els ordinadors de l'Arxiu Històric Municipal de Ciutadella, un servei públic que és una joia patrimonial i al mateix temps un tresor identitari que explica com ha evolucionat Menorca des del segle XVI. Samata Human.
1: L'Arxiu Històric de Ciutadella ajuda els investigadors a cercar documents que daten des de l'antiga Universitat General i Particular de Ciutadella, el que seria l'actual Consell Insular. Però també hi arriben peticions de ciutadans particulars que volen saber més de la seva pròpia vida. Martina Moll és l'arxivera.
2: Qualsevol persona interessada en la història de Ciutadella de Menorca o simplement que té interès per conèixer la història dels seus avantpassats o la casa allà on viu, coses més mundanes o una notícia que va sortir en el diari en els anys 70.
1: Gràcies a un conveni signat amb el Consell, l'Arxiu Històric podrà avançar en la preservació dels documents que guarda, molts d'una fragilitat extrema que, com explica Martina Moll, exigeixen unes condicions concretes i estables.
2: El propòsit és allà on estan allotjats i guardats aquests documents. Ha de tenir una temperatura i una humitat constant durant tot l'any, perquè el paper requereix d'una temperatura i una humitat constant. No li agraden els fluxes, no? Els canvis bruscs, ben igual que les persones. És com un ésser viu.
1: Els darrers dos anys, l'Arxiu Històric Municipal de Ciutadella ha registrat més de 2.000 consultes del seu fons documental i bibliogràfic.

0: i no ens movem de Menorca ni de Ciutadella, perquè el teatre en petit format torna als carrers. El Teatre de Butxaca celebrarà els dies 25 i 26 de setembre la seva 14a edició, amb 11 peces breus que es representaran en espais poc convencionals del centre històric.
1: Bars, comerços, la Biblioteca Municipal, Can Saura o altres locals es convertiran durant dos dies en petites sales de teatre, en una proposta que permet al públic anar recorrent Ciutadella mentre descobres històries de gèneres molt diferents. La programació inclou comèdia, drama, música i també propostes pel públic infantil. Divendres es podran veure 5 muntatges, entre els quals destaca Abril, L'Ascensor, Piano Man, Rumis o Codi Negre. Dissabte s'hi afegiran altres propostes i durant el matí hi haurà també dues representacions adreçades als més petits. La presentació del meu llibre i Salvem el Gat, ho explica Toni Genero, organitzador.
2: 11 obres de teatre breu. Podrem veure obres de Mallorca, de Menorca, de Tarragona, de Barcelona. També tenim una reposició, Codi Negre. Com sempre, farem 6 funcions divendres i 6 dissabte vespre. I el dissabte matí farem 5 funcions de 2 obres infantils.

0: infantils.
1: Una fórmula que arriba ja a la 14a edició i que enguany incorpora dues novetats. D'una banda, la col·laboració amb el Festival Català Fila l'Agulla, que durà a Ciutadella l'obra L'Ascensor. D'altra banda, la participació de l'Escola d'Art Dramàtic de Menorca amb una peça creada i interpretada pels seus alumnes. Dues aliances, ho veiem, que amplien la proposta del festival i reforcen l'intercanvi i la creació teatral.

0: Escoltam un poema musicat d'en Federico García Lorca perquè la seva darrera entrevista assegurava que allò que més li importava era viure. Ho va dir el 10 de juny de 1936 en una conversa amb el periodista i caricaturista Luis Bagaria, publicada al diari El Sol. Només 2 mesos després, els feixistes li van robar la vida, només 38 anys, afusellat a Granada. Aquesta matinada es compleixen 90 anys d'aquell assassinat. 90 anys sense Lorca, però també 90 anys en què els seus versos s'han negat a desaparèixer.
1: I és que durant aquestes 9 dècades, Lorca no ha deixat mai els escenaris ni tampoc la cultura popular. La seva vida i la seva obra han inspirat pel·lícules, concerts, muntatges teatrals i espectacles arreu del món. També artistes com Miguel Poveda, Ana Belén, Amaya o Sílvia Pérez Cruz, que escoltant de fons ha convertit els seus versos en música, mentre que Juan Diego Botó el va recuperar sobre els escenaris amb Una noche sin luna. A Mallorca, un dels autors que més s'hi ha acostat és Pep Tosar, que ha duit l'univers lorquià als escenaris combinant teatre, música i poesia. I el cinema també acaba de tornar a posar Lorca en primer pla amb La bola negra, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, inspirada en una obra inacabada del poeta i concebuda també com una reivindicació de la memòria històrica i dels amors homosexuals silenciats per la repressió. La cinta ja ha passat per Cannes i arribarà als cinemes espanyols el 25 de setembre. 90 anys, ho dèiem. Després de la seva execució, Lorca continua sent cantat, representat i reinventat, però entre tants d'homenatges, potser el més essencial continua sent també el més senzill, tornar les seves paraules, obrir un dels seus llibres i llegir.

0: La vàrem poder veure a Herois, Nashville i Scream. Parlem de l'actriu i també cantant. L'escoltam de fons a la banda sonora de Nashville, Hayden Panettiere, que ha mort aquesta matinada amb 36 anys. Ara se n'investiguen les causes.
1: L'artista havia començat la carrera professional quan era tot just una nina. Els seus pares la introduïren en la indústria, de la qual en denunciar la pederàstia fa ben poc. I ho fou quan encara no havia fet l'any. Quan el tenia 4, ja actuava en telenovel·les, però va ser a Héroes, la ficció sobre superherois que vivien vides normals, la que la va catapultar a la fama mundial amb el seu personatge d'animadora d'institut, Claire. Les 7 temporades de Nashville, que mostrava les dificultats d'un cantant de country a la cèlebre ciutat de Tennessee, va aconseguir-li 2 nominacions als Globus d'Or.

0: Toquen les 8 i és moment de repassar els principals titulars d'aquest 17 d'agost en què un accident ha causat la mort d'un turista de 36 anys a Valldemossa, després que un autobús del TIP ha topat contra un fanal que ha caigut damunt el grup de persones en qui es trobava. El govern ha expressat el seu condol i ha suspès fins a nou avís el servei de la línia 203 entre Palma i Valldemossa, tant d'anada com de tornada. I no ha estat l'única tragèdia del dia. Maria Eugènia Quecles, bon vespre.
1: Bon vespre. A Palma, un home de 44 anys ha caigut d'un cinquè pis en un succés que la policia i l'Ibassal investiguen com a possible accident laboral. L'home ha estat traslladat a Son Espases i en un primer moment es trobava greu. També estan pendents de l'evolució de dos infants que s'han negat a piscines. Una nina francesa de 2 anys evoluciona favorablement i un nen que s'ha ofegat al Club Nàutic del Port de Pollença i continua ingressat a Son Espases en estat greu però estable.
0: Avui també és notícia que les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars a les Balears. És el que reflecteixen les dades de la Seguretat Social dels primers 6 mesos de 2026 a les Illes. Una realitat que preocupa el govern i sindicats perquè deixa palès que la corresponsabilitat és encara ben enfora.
1: La coordinadora de l'Àrea d'Igualtat de Comissions, Marga Jiménez, assenyala que quan es tracta de permisos remunerats, com el de paternitat de 19 setmanes, els homes els agafen igual com fan les dones. La desigualtat es produeix, diu Jiménez, quan es tracta d'una excedència o permisos no remunerats.
2: Conciliar no es que las mujeres adapten el empleo a las necesidades familiares. Lo que tiene que significar esta palabra es adaptar la organización social y laboral para que mujeres y hombres puedan trabajar y cuidar en las mismas condiciones, cuidar en igualdad.
0: I polèmica a Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar un espai públic natural com és la Pedrera de Can Coix, i en què es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua.
1: L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament de recursos naturals en una festa només per a 300 convidats. El batle Marcot Serra mirarà si es pot sancionar d'alguna manera el desaprofitament d'aigua, encara que ho dubta.
3: Que ho han dut a la xarxa d'aigües grises, no tinc més constància ara mateix del que ha fet, i estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
0: I la Conselleria d'Agricultura cerca la via perquè el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, pugui seguir en actiu.
1: Assegura que des de fa mig any fa feina per trobar la fórmula per renovar el conveni. La coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà, alerta que l'incertesa posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial.
4: És que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
0: I a la plana estatal, tensió entre el govern d'Espanya i el Ceutí, l'executiu de Pedro Sánchez habilitarà 1.500 noves places d'atenció humanitària per atendre les persones migrants que encara continuen a Ceuta.
1: Un anunci que ha fet la ministra de Migracions, El Masai, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Mentrestant, els populars carreguen contra Pedro Sánchez perquè diuen que no entenen que encara estigui de vacances.
0: Hem arribat a les 8 i 4 minuts. Ara us deixem amb els nostres companys del programa Xiu Xiu, Inés Mateu i Jordi Suárez.

0: som aquí, ja hem arribat. Jordi Suárez, com anem?
1: Hola, ben tornada.
0: Moltes gràcies, moltes
1: que,
0: gràcies.
1: Sí, sí. T'imagina que, no sé, anant a fer surf, anant a la piscina, maca, bé.
0: No diré que no t'equivoques.
1: Una passada, una
0: passada. Hem gaudit, però ja som aquí per començar aquestes darreres setmanes d'estiu i després nova temporada de Xiu Xiu, que ja en parlarem d'això.
1: Ja en parlarem d'això, perquè...
0: Exacte.
1: Bé, no diran res, no diran res.
0: Se vienen cositas, com diuen els influencers d'avui en dia.
1: Exacte.
0: No ho diuen així?
1: Sí.
0: Vendran cosetes?
1: Se vienen cosetes.
0: He tornat, he de dir, perquè no me podia perdre res. Tenia FOMO.
1: És que el programa que genera FOMO. O sigui, jo, si fos oient i no escoltés Xiu Xiu un dia, un sol dia, tindria FOMO de...
0: Estic completament d'acord. Avui en dia FOMO vol dir por a perdre-se qualque cosa.
1: Exacte.
0: Uh-huh. També tenia FOMO de saber com han anat els concerts d'en Bustamante aquest cap de setmana a Mallorca i Menorca. No soy un superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que no soy de acero, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo muero. Bustamante és un crack.
1: Un crack? En Bustamante ja ha xerrat català, han dit.
0: Ah, sí?
1: Que el xerra molt bé. Bé, és que un gran home.
0: És un gran home. És un gran home. De fet, ha xerrat
1: català.
0: De fet,
1: gran home, perquè també està molt fort. Vull dir que
0: sí.
1: També és gros.
0: Exacte, exacte. A l'art que l'han criticat per això,
1: eh? Sí?
0: Ho va dir en el concert.
1: Ostres.
0: Ell va dir, m'han criticat per gras.
1: Ah, ostres.
0: I ara no, tu li has dit
1: no,
0: gros.
1: Jo no volia dir això, volia dir que estigui fort. Jo,
0: sí,
1: com una persona que està forta.
0: Arbera. Totalment. En Bustamante és un gran home.
1: Exacte.
0: Amb això estan d'acord. I resulta que més ara per afegir s'ha fet del Mallorca.
1: Veus? És que és un gran home per molt de motius.
2: La meva sang és vermellona, no? És mallorquina.
0: Que en Bustamante ha volgut ser vermelló con la Xenoa, que va dir això en el seu moment, i resulta que en Jaume Colombàs, l'espíquer del Mallorca, li va regalar durant el concert una camiseta del Mallorca amb el nom David Bustamante.
1: Ja se la pot posar el que li queda de gira.
0: T'imagines? No, ell sol anar en traje.
1: Sí, és un, sí, és així, ell.
0: Sí, ell és un gentleman.
1: No el feia, en traje.
0: Sí.
1: Me l'imaginava més amb una camiseta blanca de tirants.
0: Això era un temps.
1: Mercant.
0: Ara ja no.
1: No, ara ja
0: ara
1: no.
0: És un
1: ara
0: senyor.
1: Clar, sí, madura.
0: Avui tenim la Marga Cifre en el control tècnic.

0: Avui han de dir que han de donar armoldains en aquelles persones que mos escoltau amb auriculars mentrestant caminau, mentrestant feis la passejadeta o vos moveu d'una banda a l'altra.
1: Així és, segur que són molts i ho feim perquè avui és el Dia Mundial dels Vianants.
0: Molts anys! Aquesta cançó d'aniversari, Norda.
1: Ah, bé.
0: Avui seria com el Dia Internacional, és aquí l'equivalent a sonomàstica.
1: I quina és la cançó per això?
0: Sí, no ho sé.
1: Anys i anys.
0: Visca el Vianant. No ho sé. Avui és un dia molt important,
1: avui
0: perquè hi ha molta gent
1: important
0: que mos escolta caminant.
1: Exacte, i és important per reconèixer la tasca d'aquesta gent. És una tasca.
0: És una feina.
1: És una feina. És una feina de no caminar, anava a dir. De caminar i no agafar cotxe.
0: Exacte.
1: Que no
0: és fàcil. És un esforç,
1: És un esforç. Dia del Vianant, establert per l'Organització Mundial de la Salut, i per això avui a Xiu-Xiu han volgut donar molt d'anys a la gent, i s'enhorabona per sortir a caminar cada dia.
0: Per no agafar cotxe, per anar en escat de cantó.
1: Exacte.
0: Sobretot enhorabona per això.
1: Exacte, enhorabona molt d'anys i repartir un pot d'alegria. Avui és el dia de Vianant, el Dia Mundial del Vianant. I te volia donar molt d'anys, que tu ets una Vianant.
2: Sí, i...
0: Home, Jordi, és que clar...
1: No m'ha fet massa casa.
0: I a veure, a lo millor que... hi ha qualcú que vos escolta i diu, i què? No me donis el molt d'anys per això.
1: És un bon punt, però bé...
0: No és el molt d'anys, sí. Ets enhorabona i
1: jo
0: ser gràcies.
1: Amb alegria de donar-li molt d'anys i...
0: També t'he dit, qui no té cap, té cames.
1: Quin desànim. Però
0: exacte,
1: bé...
0: Exacte, sí, no s'ha après massa
1: nosaltres, bé. Nosaltres hem seguit repartint molt d'anys i molta alegria. Avui és el Dia Mundial del Vianant i te volia donar les gràcies i molt d'anys i s'enhorabona per caminar.
3: D'acord, gràcies a tu.
1: Per aquella gent que agafa el cotxe per anar a comprar pa, per anar a la feina, com
3: ho veus? Això és terrible. Això és terrible perquè jo disfruto d'agafar l'autobús i el tren quan puc.
1: Clar, perquè poden dir que es perdre's tens un poc, no? Això de caminar, però tu què en treus quan camines cada dia a la feina, per exemple, aquests minutets?
3: Ara no, són minuts de relax. Ara aniré per aquí per sombra, davall els arbres, que fa més fresqueta. Bueno, el caminar ajuda neurològicament.
1: Bé, de molts anys i enhorabona per ser un Vianant més.
3: Gràcies.
1: Bé, un aplaudiment.
0: Un aplaudiment.
1: Que
0: clar que sí.
1: Li ha ajudat molt neurològicament.
0: No, primer persona. Ha dit, bé, gràcies, s'ha quedat com a teat perquè no sabia que li des, però després ell mateix s'ha donat un copet a l'esquena, vull dir.
1: És que a la gent li agrada donar-se copets a l'esquena amb aquest tema.
0: Sí.
1: Però jo crec que és per estar orgullós. Dir, jo camino. I no, sí. Tu camines.
0: Jo cada vegada més, he de dir, estic millorant molt. Sí.
1: Mira.
0: Sí, me costa, però jo sempre faig voltes amb el cotxe per aparcar just abans de porta.
1: Això,
0: és a dir, no vos enganaré.
1: No t'ho llevin.
0: No vos enganaré. També ja. Acabam unes hores.
1: Sí, també hem de caminar nosaltres perquè passar moltes hores segurs. També depèn de la feina. Hi ha gent que camina molt a la feina.
0: Exacte.
1: Si ets un...
0: Sí. No sé, tu com a reporter camines.
1: Sí, quan surts, sí.
0: Quan surts, exacte, com avui.
1: Exacte, però caminat saludable, tots ho sabem. Però jo m'he trobat una persona ben forta que anava al gimnàs. I jo he pensat, una persona forta que va al gimnàs serà experta en aquestes coses.
0: Moment, no és el mateix anar al gimnàs i estar fort que caminar, Jordi. Són conceptes completament diferents.
1: Ja, però...
0: La gent que fa la ruta del colesterol del seu poble, a lo millor no és un gimbro.
1: Ja, però jo he pensat, els gimbros en deuen saber d'aquestes coses. Vull dir, són gent que se preocupa per estar físicament bé, per
0: sí.
1: La salut...
0: La salut física sí. Aquesta gimbro sí que se preocupa.
1: Per això jo he anat i li he demanat com si fos un expert.
0: A veure, i què ha dit?
1: Tu que eres una persona que va al gimnasio, que està fuerte, ¿nos puedes dar alguna recomendación a la gente que coge el coche siempre y no va andando a los sitios?
4: Sí, que debería de andar más para mover su cuerpo en ayunas, después de comer, y así estabiliza su cuerpo y la hace funcionar. Es obligatorio porque si no el cuerpo se atrofia, el ser humano es un animal y necesita moverse, si no hay problemas en la vida.
0: Bé, a veure, unes paraules sàvies.
1: Paraules sàvies,
0: dir,
1: que caminar...
0: Jo crec que en aquesta ràdio s'han dit moltes veritats, però
1: sí.
0: Crec que mai una com aquesta.
1: No, un crac aquest lot que mos ha aclarit, ja està. Jo crec que...
0: Però no t'ha dit la ruta que feia ell? La de gimnàs a casa seva, segurament.
1: Devia agafar el cotxe, aquest lot. Però bé, hi ha tipus de vianants. Els que van alerta, els que creuen fora a mirar... Els que se voten els semàfors en vermell, aquells que sempre caminen amb molta pressa, la gent que va mirant el mòbil...
0: És que hi ha gent que camina molt aviat, eh?
1: Sí, sobretot quan veuen un micròfon d'IV3 que va cap a ells.
0: Ah, sí.
1: Aquí
0: sí que surten a córrer.
1: Aquí sí que surten a córrer.
0: I també hi ha un tipus de vianants que saps que travessa a un pas de vianants sense mirar. Només exacte, perquè és un pas de vianants kamikaze. Tu ets d'aquests?
1: No, per favor. Ah. Per favor. Això ho fan molt a Tailàndia i en aquests països, que els cotxes ni s'aturen.
0: És que és cultural, això, també.
1: És cultural,
0: eh?
1: Això. Sí, però hi ha de tot tipus. Gent que va amb auriculars, que sempre també va amb auriculars. Uh-huh. Els que estan sempre fent una telefonada, que això dius... jo no tinc tanta gent amb qui xerrar, que sempre van en el mòbil telefonant. No sé si
0: aprofiten
1: el
0: camí,
1: mai.
0: Això se diu ser productiu.
1: Exacte, però a vegades no s'ha de ser productiu, s'ha de caminar i pensar i reflexionar.
0: Exacte.
1: Però bé, no sé si t'ho has plantejat tu mai, quin tipus de vianant
0: ets. Sí, home, jo sóc una vianant conscient de, mm-hmm, del que faig, perquè no me sol posar música quan camin. Sóc una vianant serena, perquè no camin ni massa poc a poc ni massa ràpid. I feliç i contenta. Si hi ha ombra, millor.
1: Molt bé. Crec que també és un tema cultural si vius un poble o una ciutat.
0: Per descomptat.
1: Quan vas un poc, quan ets de poble i vas a ciutat, t'assusta un poc.
0: Sí.
1: Veus els semàfors i dius, uf... Això...
0: Me cansa bastant anar per Palma caminant.
1: Psicològicament és dur, eh?
0: Sí.
1: Però bé, n'hi ha de tot tipus, quan deim. Avui és el dia mundial del vianant i te volia donar molt d'anys i donar-te una bona per caminar.
2: Gràcies.
1: Com ho veus tota aquesta gent que agafa tant de cotxe?
2: Creo que Palma, ja que és pequeña, se puede ir caminando en autobús a totes partes.
1: I ets d'aquests vianants que se porten bé, respecten els semàfors, pas de zebra sempre, esperar que passin els cotxes, tot, ho dus bé?
2: Sí, lo procuro siempre.
1: Un missatge per tota aquella gent que agafa moltes cotxes?
2: Es muy sano caminar, es muy bueno para el medio ambiente también no coger tanto el coche, ya que hay tantos coches y que todo se puede ir caminando bastante rápido, pues hay que aprovechar que se puede caminar.
0: Jordi, confessa, tu per dins Son Cervera vas a peu o en cotxe?
1: Jo vaig a peu sempre.
0: Segur.
1: Mem.
0: Ai.
1: No, vas veure, sí.
0: Aquest bot, aquest bot en el supermercat.
1: Exacte, sí, però perquè estàs a l'altra puta del poble que hem de fer. Després les bosses...
0: Jordi, per favor, caminar.
1: Ja, però sí. També és complicat a Mallorca, a Balears en general.
0: Excuses.
1: No tenir cotxe és complicat. Però bé, just després d'aquesta dona ha vengut un home que... Clar, aquesta dona feia molt... Ha dit, jo faig cas a la senyalització. Però no tothom és igual. Hi ha gent que ja se creu més llesta que la resta i fa un poc el que vol. Però bé, cadascú que faci el que vulgui. O no.
5: Has baixat a comprar spa i avui és el dia del vianant, del peatón, i te volia donar molt d'anys.
6: Jo camino mucho.
5: Sí?
6: Yo camino mucho, sí. Que aparte de caminar, porque me voy a caminar a hacer kilómetros, aparte de eso, cada vez que puedo...
5: Per tant, tu te consideres un bon vianant. Avui que és el dia mundial i hem de reivindicar això, te consideres un bon vianant.
6: Sí, sí, claro.
5: D'aquests, a més, que compleixen les normes, els semàfors...
6: Bueno, los semáforos están al servicio del ciudadano.
5: Claro.
6: Cuando estás aquí y resulta que ves la calle, que está incluso aquí en rojo, pero está un coche allá a 500 metros, pues vas y cruzas.
5: Bueno, però això no ho poden dir.
0: No.
6: Sí, hombre, claro que se puede decir.
0: Escolta, aquest home devia venir d'una d'aquestes ciutats que sempre travessen en vermell. Jo crec que aquí culturalment se respecta bastant. No sé vosaltres què trobeu.
1: Hem de dir que jo he xerrat amb aquest home just després de que se botés un semàfor en vermell.
0: Ah, d'acord, clar, tu ja l'has plegat.
1: Ja l'he plegat sabent la seva resposta, però bé, no ho sé.
0: Jo crec que moltes vegades... Els nins, els infants, tenen més consciència que la gent gran.
1: Sí, tenen bastant més seny i m'he trobat un nin, just després, un infant, que renyava una dona.
0: És vera?
1: Estava renyant una dona perquè havia creuat en vermell. I clar, jo he dit, vaig atacar-me.
0: Ara xerrar amb aquest superheroi.
1: Exacte, jo vull que el missatge d'aquest infant arribi a tot Balears, perquè crec que és important, i aquí teniu el missatge.
5: Avui és el dia del vianant, el dia del peatón. I què li has dit a una dona mentre creuava?
7: No lo sé, muchas gracias por el día del peatón.
5: ¿Qué le has dicho a la señora que cruzabas en rojo?
7: Que no se puede cruzar.
5: ¿Por qué?
7: Porque estaba en rojo.
1: És que jo crec que...
0: Clar que sí,
1: directe,
0: molt bé. Escolta, és de les primeres coses que aprenem quan som petits i començam a anar tots sols, que hem de mirar abans de travessar. I el verd i el vermell.
1: De fet, jo mai de la vida he creuat si hi ha un infant a prop.
0: En
1: vermell.
0: Molt bé, Jordi. Es que ets un exemple.
1: Que tens pressa, que pot ser poc caure. Però si hi ha un infant allà amb una família, no se fa.
0: Correcte.
1: Que és important. I aquest nin ho ha captat i jo crec que li donarà una bona.
0: Sí.
1: I
0: seria
1: un aplaudiment.
0: Seria s'excelsa per excel·lència aquest infant. Li donaria la medalla d'on el millor vianant un dia com avui?
1: Bé, No ho sé, eh? Que una medalla d'or al millor vianant, no ho sé, no l'he conegut tant.
0: Escolta, però bé, segur sí. Que hi ha aquesta medalla.
1: Li donaré la medalla d'or al millor vianant d'avui.
0: Molt bé.
1: Bé, finalment...
0: Així com, clar, jo que sé, el mèrit ciutadà i el mèrit vianant.
1: Ja, però és que també ara, clar, ja, jo crec que està entre aquest infant i una vianant exemplança que també he xerrat.
0: A veure.
1: Escolta'm. T'he vist aquí caminant i te volia donar molt d'anys.
8: Per què?
1: Perquè és el Dia Mundial del Vianant.
8: Pues me pots deixar a mi, perquè jo sempre vaig a peu.
1: Sempre vas a peu a tot.
8: No tinc cotxe, no he tingut mai.
1: No has tingut mai cotxe i vius aquí a ciutat?
8: Sí, sí, tota la vida. Sempre tot. I vivia antes en el centre, he vingut a viure aquí. I sempre vaig a peu. Mm. I vaig en servici públic o en qualque amiga, aprofita el cotxe.
1: Clar.
8: Hi ha gent que s'estima més d'anar al sofà, que el duguin cap aquí, cap allà. Jo no, jo si puc caminar un rato, en què no tingui ganes de caminar, camin, perquè troc que és molt necessari.
1: Molt d'anys, una vianant exemplar, mos han trobat.
8: Moltíssimes gràcies, jo crec que són normal. Som una persona normal i corrent, i més o menys amb un pot de seny, que això és important.
0: És una superestrella aquesta
1: sí,
0: dona,
1: sí, sí.
0: Perquè era gran, aquesta dona, i no havia tingut mai cotxe.
1: I s'ha fet sumil, ha dit, jo crec que com tothom.
0: I
1: no,
0: viure tota la vida a ciutat sense cotxe, com ho ha fet aquesta senyora?
1: Bé, de,
0: a ciutat
1: també,
0: és
1: també,
0: més fàcil, jo
1: també
0: crec.
1: Ha dit, ses amigues, a vegades, madures...
0: Home, clar,
1: bé,
0: si no,
1: no
0: ha de fer, molt bé.
1: Exemplar, aquesta dona.
0: I tant, i tant. Xiu, xiu.

0: La situació, un faraó anegat.
1: Està dins una cova de mama, aniria, per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve, tira.
2: Una macrofesta celebrada a la Pedrera de Can Coix, espai públic de Sant Antoni de Portmany, s'ha convertit en un dels esdeveniments més comentats d'aquest estiu. Una gran piràmide per simular l'antic Egipte, un llac artificial de 850 metres quadrats, un temple i una gran infraestructura de llums en són esclaus per entendre per què s'ha convertit Udem en la festa més polèmica d'aquest estiu.
0: Omplir aquest estanc artificial hauria requerit 170 tonelades d'aigua, segons Diari d'Eivissa, i tot plegat s'ha torbat dues setmanes en muntar. La festa es promocionava com un espectacle digne d'un faraó.
2: L'Ajuntament de Sant Antoni ha explicat que se varen negociar les condicions tot i que no tenien informació sobre aquest famós llac artificial. També han explicat que varen quedar d'acord amb els promotors procedents de Nova York, Estats Units, que farien una aportació de 50.000 euros amb finalitats benèfiques.
3: En quin temps vivim?

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu Xiu, amb Inés Mateu.
3: Molt bones, gent de Xiu Xiu, com esteu? Som en Xisco Vic. I de res, la meva cançó d'estiu per excel·lència és La Barbacoa. Però enguany és la cançó de Golden de les Hantrix, perquè les meves filles no aturen d'escoltar-la i s'ha convertit en la cançó de l'estiu. Vinga, una ferrada a tothom i gràcies.

0: que va, pot ser que aquesta cançó sigui atemporal?
1: Atemporal, i jo crec que absolutament tothom la coneix.
0: Perquè de quin any és aquesta cançó? De l'any de la pera? De la picó? De la picó! Cançó de l'estiu, Francisco, la barbacoa, però les seves filles no van de la barbacoa. Ha dit que només canten Golden, de les Huntrits.
1: Però ja s'ha passat de moda, aquesta cançó.
0: Jo no sé quina és. Golden, de les Huntrits. Xisco, tranquil, però això no l'han posat. Mos hem estimat més la barbacoa.
1: El món 2025.
0: Ah, clar, ja ha caducat.
1: Ja ha caducat.
0: Però qui són les Huntrits?
1: I doncs les Huntrits són un grup...
0: Tu t'ho coneixes, Ida?
1: Jo els conec, clar. Escolta, si pots dir les meves amigues. Són un grup de K-pop, però que surten d'una pel·lícula.
0: D'això de Japó?
1: No, de Corea. Ai, cada de Corea,
0: Déu
1: clar.
0: Meu.
1: Són, o sigui, és un grup de K-pop que surt d'una pel·lícula que és K-pop Demon Hunters.
0: Que són manga?
1: Anime. Ah, el manga és anime, però és còmic.
0: Perdoneu, ara ja està, ja, sí. Ja deix de ser una ignorant.
1: I d'això, surten d'una pel·lícula. O sigui, realment és un grup format dins d'una pel·lícula.
0: Ahà.
1: Per tant, no existeixen els Huntrits.
0: Però existeix, fan concerts.
1: No, perquè són una animació.
0: Uh-huh.
1: Ses veus les posen...
0: I tot i així han rebentat les plataformes
1: d'escolta. Han rebentat nominacions a Grammys.
0: Què dius?
1: Sí, sí, sí. Nominades en els Grammys,
0: o
1: els cara millor, banda sonora...
0: I qui animació?
1: Sa dona que posa sa veu a sa animació. I és que ha escrit sa cançó, supos. Però sí, aquesta sa cançó que canten, ses filles d'en Xisco, Golden, que ha romput rècords, ja t'he dit, que ha guanyat un Oscar... Grammys és aquesta.

0: Ha guanyat un Òscar.
1: Un Òscar a millor, la millor cançó. La millor cançó de... Sí,
0: no
1: de...
0: ho sabia. Com se nota, Jordi, que ets el nostre mestre en gai saber de qüestions de la generació Z, o millor dit, la generació Alfa, que són encara més joves.
1: Són encara més joves i avui tornem amb aquesta generació que l'havíem deixat un poc aparcada aquest estiu, però la recuperam perquè mos ha sortit una notícia bastant curiosa. I és que el govern ha retirat més de 2.000 juguetes per ser perilloses.
0: Ah, sí?
1: I que sempre han estat perilloses.
0: Que tenen perquè... de perillós aquestes juguetes.
1: I doncs ja, ja hi entrarem, però han estat 1.720 juguetes, que ja són,
0: són
1: i 583 disfresses dirigides a infants, que dic, almenys no els he agafat a Carnestoltes o a Tots Sants.
0: Perquè hi ha molt de carnaval d'estiu, eh?
1: Molt de carnaval d'estiu, però no ho sé.
0: Sí.
1: Jo crec que ha estat
0: són,
1: un bon moment.
0: Quines són aquestes juguetes? A veure si la gent que mos escolta ha de revisar es queixó de les juguetes.
1: I doncs vinga, 1.720 juguetes. Número 1. Tenim... No, no farem la llista de...
0: Ah, d'acord.
1: T'imagines? No farem la llista de totes, però n'hi ha una que sí que és molt, molt famosa i és la que ha estat impactant. I és que han retirat és Dumplings Squishy.
0: Els Dumplings Squishy.
1: Els Dumplings Squishy.
0: Quina jugueta és aquesta?
1: La gran jugueta de moda de principis de 2026.
0: Mare meva, però que duren les modes.
1: Bé, però
0: han de durar un any el manco,
1: ja,
0: Jordi.
1: Ja és
0: primer
1: molt...
0: la cançó que estava caducada, ara la jugueta de moda, però només a principis.
1: Els Dumplings són molt gener 2026, ja s'han passat.
0: Ah, d'acord. Bé, però... i què són els Dumplings?
1: I doncs són un dumpling japonès,
0: sí,
1: que no sé molt bé, o sigui, dumpling... No sé com explicar que és un dumpling. O sigui, és un dumpling japonès. Jo crec que és...
0: Ho has d'intentar, Jordi, perquè aquí no està entenent res.
1: És com una...
0: Descriu direm... com és aquest objecte.
1: Ho diré en castellà, però una empanadilla.
0: Sí, una panada.
1: Una panada, però que sí, feta
0: una
1: com un pasta
0: argentina.
1: I que té de dins... No, japonesa.
0: Ah, d'acord. Com una galleta de la bona sort.
1: No, perquè és com... no és forta. O sigui, no és galleta, és pasta.
0: És a dir, veurem, tornem a començar. Tot... Estan parlant d'una jugueta de textura, jo què sé, d'alumini o un peluix?
1: No, és un peluix, però,
0: és un peluix. És,
1: però imiten el menjar,
0: d'acord,
1: que és un dumpling. Una, saps, una gyoza?
0: Ah, una panada, d'acord, sí.
1: Com una gyoza, un dumpling.
0: És una panada en forma de peluix, d'acord.
1: Així és.
0: Molt bé.
1: I se pot aixafar com una pilota antiestrès.
0: D'acord.
1: Això és idea. Però això no és exactament el motiu de la seva fama. La gràcia és que se varen fer virals perquè quan compres un paquet va tapat i te poden tocar diferents models.
0: Uh-huh.
1: Per tant, n'hi ha de millors, n'hi ha de pitjors, n'hi ha que tenen un color llis, n'hi ha que són les que no li importen a ningú, després n'hi ha que són com a brillants, que són les que vol que te toquin. I és un poc aquest joc de la dopamina, uh-huh, de veure que me toca.
0: En lo fàcil que era entendre les bolles, les caniques de tota la vida, les baldufes.
1: Exacte.
0: Ara no, ara dumplings.
1: Exacte, ara són menjats japonesos per autèntestres, però que n'hi ha diferents tipus.
0: I perquè t'han retirat, però.
1: I doncs, la cosa és que contenen quatre vegades més, això també ho diré en castellà, benceno, de lo permès. Que segur que això és un producte químic que es cancerigen i se transmet a partir del tacte. Per tant, clar,
0: i si és una pilota, exacte, antiestrès i té aquest producte químic cancerigen, i doncs sí, millor que la retirin.
1: No compleixen, les que juguetes que no compleixen aquests requisits són bastant perilloses. Però clar, tornant a les juguetes...
0: Hmm.
1: Això d'obrir i no saber què te toca mos atreu, eh?
0: Sí, això és divertit, et sa gràcia, no? Com els cromos.
1: Com els cromos, com els huevos Kinder.
0: Els cromos sí que estan de moda.
1: Els cromos, sí, sempre.
0: Sí,
1: l'altre
0: dia vaig topar una predina amb els seus tres nets que estaven obrint els cromos, era meravellós.
1: Les cartes
0: estaven
1: també,
0: tan emocionants.
1: Les cartes de Pokémon, que ara se venen també per milers d'euros. És una passada, això. Però bé, aquests dumplings se posen de moda, sobretot, perquè la gent comença a gravar-se obrint les catxes
0: per veure la reacció, no?
1: Reaccionant a veure que els hi tocava TikTok. I clar, quan sortia un de bo, a cridar i cridar, i això és increïble.
2: 1, 2, 3. Oh, what? Oh my gosh!
0: Ai, per favor.
1: I això és el motiu de tot. Clar,
0: ara... Jo me fa enveja la gent que s'emociona tan fàcil. M'agradaria emocionar-me jo per un dumpling.
1: Sí, bé, si els col·lecciones... Supos que és com quan col·lecciona la gent, no sé. No sé què col·lecciona la gent.
0: Tu què col·lecciones, Jordi?
1: Jo no col·lecciono res, records meravellosos amb la gent que estim.
0: Molt bé.
1: T'has col·leccionat mai?
0: Sí, ferretines, quan anava a primari.
1: Molt bé.
0: Tenia un àlbum.
1: Ferretines de què? De qualque temàtica?
0: Ferretines.
1: En general?
0: Sí, n'hi havia de tot tipus.
1: Però això no pots acabar
0: mai.
1: Tu les
0: tenies classificades per pàgines. La primera tenies les de Pokémon, la segona són més de princeses, les terceres tenies tots els corets, la quarta les cares, no ho sé.
1: A mi m'hauria agradat col·leccionar segells. Crec que és una cosa xula.
0: Encara ets atents, Jordi. Ja. Aficionar-te als segells.
1: Ja està passat de moda. Però bé... tornant amb això, objectes descatalogats, n'hi ha hagut molts, però aquestes dumplings són les que ha cridat més atenció per la seva viralitat, perquè eren molt famosos. Perquè clar, ara se fan virals les jugades per TikTok, però quan nosaltres érem més petits que no hi havia xarxes, realment com se posaven de moda?
0: Per jo, boca a boca, Jordi, ja, perquè però... tots anàvem a l'escola... i trobàvem que qualcú començava a dur i després ho volien tots.
1: Ja, però és curiós, com jo, per exemple, estic a l'escola de Sant Cervera, però també se duien a l'escola de Campos.
0: Perquè ho venen, ho venen a les botigues, en els estancs...
1: Però ho venen perquè la gent ho compra, però com saben que compres? És curiós.
0: És curiós com funcionen les modes, sí. Investiga, o sigui, investiga, no, tu que ets un gran periodista.
1: Ara ja no és curiós.
3: El graduat.
1: És que també soc graduat en periodisme, poca broma.
0: Ets el graduat en diferents àmbits.
1: Foyen la broma de cine, però també és un periodista aquí, on ho veus. Però bé, dins tots aquests productes, una cosa que m'ha agradat moltíssim, és que hi havia 39 marques d'ueres per veure l'eclipsi descatalogades.
0: Mare
1: que
0: meva.
1: Dius, ja no arribem a temps.
0: Ja està.
1: Aquesta gent ja no hi veu.
0: Sí, sí, exacte, ja ho sap.
1: Que ja ho sap, ja sap que no eren
0: bones. Ja ho sap
1: bones.
0: Que les ueres no funcionaven.
1: No saben quines són, no han dit les marques, però poca cosa ja.
0: Esperem que siguin pocs els afectats, per no dir ningú.
1: No crec.
0: Gràcies, Jordi. Molt bona investigació. Enhorabona.
1: Gràcies.
0: Una vegada més, ets el graduat.
3: El graduat.

0: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Xiu, xiu,

0: Continuem a xiu-xiu, Maria Antònia Miró, com estàs?
1: Molt bé, i com esteu vosaltres? I sobretot que sé que és el teu primer dilluns des de tornada de vacances.
0: Molt ben tornada, molt ben tornada, sobretot ben acompanyada en tots vosaltres, en Jordi, aquí s'estudi, i tu, Maria Antònia, avui des de Solla, no?
1: Exacte, sí, efectivament, des de Solla, novament, aquí, en cos i ànima, però.
0: Molt bé, i tant, i tant. I avui, quin objecte aprendrem amb tu?
1: Ella, mireu, la setmana passada és vera que varen començar fent la primera part de la història del biquini. I avui l'acabarem de rematar, però abans xerrarem del seu predecessor, és a dir, el banyador d'una sola peça.

0: Neva Maria, ets la model per excel·lència a dins el meu imaginari amb un biquini de ratlles. De rotxos.
1: Exacte.
0: De sempre m'he demanat, a veure, mem... O sigui, vosaltres com vos imagineu el biquini de Neva Maria? De quin tipus de rotxos? Jo a una època me les vaig imaginar de lleopard.
2: Ostres. Jo ara, ara me ve com si fos un pot de presoner o de mariner, així blanques i negres. De zebra.
1: En Jordi no va errat, perquè de fet hi ha un estudi del País que analitzava quin era el biquini més comú que duen les dones, que han de dir que 3 de cada 4 prefereixen tu biquini en lloc de banyador, i diuen que la combinació de colors que s'adona més sovint és la blanc i el negre. Per tant, per clàssics. Estadística, Neva Maria anava ratxada blanc i negre. Però han de dir que el color preferit del biquini que duen les dones és el color blau.
0: Un 12% d'aquella enquesta. Que curiós.
1: Però... El vermell és el que ve després, 10%.
2: Però el blau no convé, no? Perquè no te trobaran.
0: Per què?
2: Perquè la mà és blava.
0: No, el verd o la mà?
2: Com?
0: Que sí, el verd.
1: Turquesa.
0: Turquesa.
1: No, turquesa.
0: Jo és que només vaig a platja de roca i de muntanya.
2: Però recomanen més com un color cridaner, no? Bé.
1: Bé, jo crec que el que afavoreix que cada una... És veritat que és curiós que siguis color blau, menys si és que ens volem mimetitzar, no? No volem cridar molta atenció. També és veritat que aquest estudi va trobar que el material preferit era la licra i el detall que més els agraden a les dones era volants a la braga. No sé si és un biquini que qualcú... Bé, Jordi, ja sé que tu no és biquini, però...
0: Perquè dissimula.
1: I no, tens un banyador blau. Exacte. Tens un biquini blau amb volants a la braga?
0: La veritat és que no. Però ho puc entendre, ho puc entendre perquè el volantet pot dissimular segons quines imperfeccions que les dones a vegades mos imaginam que tenim.
2: Perdoneu-vos desconeixement, però que són volants.
0: Jordi,
1: com
0: un volant.
1: Un volant,
0: Un volant?
2: O sigui, un volant sé el que és un volant, però...
0: De cotxe no.
2: Ja
0: un volant és com li explicant que és un volant en Jordi com una falda
1: si mateixa, sí que dona com a relleu.
2: Perfecte, ja ho cercaré.
0: Mare meva,
1: ja
0: impressionant.
1: Però bé, a veure, clar, realment com hem arribat fins aquí? Perquè és vera que jo us vull explicar el que va venir abans del biquini, que era el banyador, no?
0: Sí,
1: era, clar, és vera. Sí.
0: El banyador més antic, el més antic que el biquini.
1: Exacte. Perquè, clar, si anem a civilitzacions antigues com Grècia o Roma, clar, hem de saber que ells se relacionaven amb el cos i la nuesa d'una manera molt diferent de la que ho feim ara nosaltres. Perquè, clar, per ells hi havia una relació molt estreta en el que era la bellesa i la virtut. Per tant, si el teu cos era atlètic, vell, per exemple, tot això de fer exercici aire lliure... anar a nedar, formava part de la seva cultura. Per tant, si eres vella, eres virtuosa, no? De qualque manera. I, de fet, un dels mosaics que se troben a la vila romana del Casale a Sicília, que són aquests mosaics que són patrimoni de la humanitat, s'hi poden veure un grup de lotes fent esport amb el que podria ser un protobiquini. Però, clar, encara que, si vàrem escoltar la setmana passada, recordeu qui va ser el responsable de que duguessin biquini? Jordi, mem, pregunta d'examen.
2: És que, clar, aquí hem de dir que Nina era de vacances i jo era en esmuc. Per tant...
1: Ah, no, no, no, no, no, hi era aquí, no, tenim...
2: Sí, mos hem perdut la classe de banyadors 1.
0: Que som aquí nous a les teves classes, Maria Antònia.
1: Ah, d'acord. Bueno, vos podeu imaginar que va ser un francès, vos ho diré. S'anomia Louis Leard i el seu disseny és del 46. Per tant, efectivament, aquest mosaic no és un biquini, però bueno, sí semblava, no?
0: Molt bé. Sí, sí, sí semblava, sí semblava.
2: I com va evolucionar?
1: Clar, hem de dir que durant molt de temps el que seria la roba per anar a banyar-se va quedar-se completament estancada perquè vàrem deixar d'anar...
0: A la mà.

0: Ai, que senador que ha estat anar a la mà aquestes vacances. Maria Antònia, tu has anat molt aquest estiu, tot i ser de Solla.
1: Clar, tenim relativament a prop esport. De fet, a mi m'ha superbé, me cura l'ànima anar caminant fins a l'esport i pegar un cap fico i tornar a casa nostra a peu.
0: Molt bé. Ho deia pels possibles entrebancs que te poguessis trobar, com per exemple turistes.
1: Sí, he de dir que una té els seus raconets. I hem de dir que els turistes, a l'hora que jo vaig a la platja, me per mi que sopen.
0: Ells tornen, exacte.
1: Així que... Exacte. I de, respecte al que dèiem de que la mà sigui curador, realment no m'ho fem gaire en fora, perquè no tots sabem que després d'aquest període de l'antiga Grècia, Roma, arriba el cristianisme, evolució cultural cap a l'edat mitjana, edat moderna, seria el que a vegades li podem dir era peccatorum, que tot era mal vist, i en general anar a la mà, desvestir-se, va quedar com una mica relegat a una activitat ultraminoritària i que pràcticament ningú practicava, no? Però quan tornava un retorn en els banys i a la mà? Seria cap al segle XVIII i a principis del segle XIX a Europa, perquè, entre altres coses, els metges varen començar a promocionar les propietats curatives de l'aigua salada. I, de fet, deien que era molt bo pel cos ficar-se dins l'aigua freda per combatre malalties com raquitisme, tuberculosi o problemes circulatoris. Per tant, d'aquest moment històric neix el concepte d'estiuetx i, sobretot, ho fan, evidentment, persones de l'alta societat i de la realesa.
0: I com anaven vestits? Perquè, clar, ho han vist a pel·lícules, a sèries, a revistes i a llibres, i solien anar bastant tapats. No sé si era així.
1: Exacte. De fet, a finals del segle XVIII, per les dones, hi havia una cosa molt curiosa, que se den com carretons de bany, en anglès diuen bathing machines, com màquines de bany, que bàsicament era que tu entraves dins una cabina de fusta a serena per canviar-te i que no fossis vista, i després aquest carretó el movien fins a la mà perquè tu, tal qual obrissis la porta, fessis el cafico, no fos cosa que t'havessin el que serien els turmells a qualsevol altra part, no? Que fins i tot que no estiguis molt de temps vista des de fora amb la roba en la que te banyaves, no? I, com has dit tu, Inés, se ficaven pràcticament totes vestides i fins i tot tenien pesos a la falda perquè no suràs, com que no s'aixecàs dins l'aigua. I, si algunes no els hi bastava, se posaven una capa en acabar d'haver-se banyat. I els homes, evidentment, també anaven coberts, però el que seria un conjunt de pantalonets en cameta i camiseta de tirants. Mm.
2: Però les dones que anaven tan vestides no podien fer una cucabella dins aigua, no podien fer res, no devien poder fer gaire cosa.
1: Clar, és que de fet era comú també en aquestes platges que hagués cordes perquè les dones s'hi agafassin a l'hora de ficar-se a l'aigua. I clar, el que dius tu, el que era nedar, no, se remuaven dins aigua i poc més. I de fet, els primers banyadors moderns dirigits a dones van començar a sorgir precisament amb aquesta demanda de tenir més mobilitat. Penseu també que eren de cotó i, clar, quan se banyaven pesaven encara més.
0: Imaginem que aquí hi va haver una idea revolucionària.
1: Exacte. De fet, una de les capdavanteres de canviar aquest tipus de banyador tan pesat i tan incòmodo se nom Annette Kellerman. Soldadito marinero, conociste
0: a una sirena. M'ha encantat això de posar soldadito marinero només perquè xerrant de banyadors.
2: Exacte. Una revolucionària, era una sirena.
1: Sí. Ja, exacte. És que Annette Kellerman se la coneixia com sirena australiana.
0: Ah, d'acord. Així no dir res. Annette Kellerman, exacte. Va ser la ideadora.
1: Sí, de fet, Annette Kellerman, això era d'origen australià, coneguda així com sirena australària, i a principis del segle XX va popularitzar com un tipus de banyador d'una sola peça, molt més ajustat, que li permetia nedar molt més lliurement. Ella, de fet, era nedadora professional. Què va passar? Aquesta dona va ser arrestada a Boston, Estats Units, el 1907, per indecència, perquè precisament se li marcava molt la figura. Perquè vos ho pugueu imaginar, era com un banyador en cameta negra de tirants. O sigui, no era res tampoc de l'altre món, però clar, era bastant diferent del que havíem vist abans. Clar, aquesta dona realment va obrir camí perquè el 1912, en els Jocs Olímpics d'Estocolm, va ser la primera vegada a la història que les dones varen poder competir oficialment a natació. I de fet, va ser aquest tipus de banyador que duen a Kellerman que es esquivava vestir-se l'equipació oficial, no? Uh-huh. Llavors, directament, arrel dels Jocs Olímpics, això després va incidir a la moda de carrer.
2: O sigui que l'esport va servir per qualque cosa més, va canviar la societat, pràcticament.
1: Uh-huh. Exacte. Sí, sí, és molt curiós, com que se va posar de moda, no? O més que res, com que se va normalitzar, no? I clar, de fet, també va passar una altra cosa que va fer que fos molt més còmode aquesta vestimenta, i és que el 34 apareix un nou material que s'ha de làstex, que era un tipus de fibra elàstica. Per tant, ja tenim un banyador que pesa molt menys uh-huh. i està molt més ajustat.
0: S'apareixien els que coneixem avui en dia ja, o no?
1: Sí, de fet, tu veus fotografies de l'empresa que el va com patentar, que diguéssim, i aparentment és bastant similar. Uh-huh. Evidentment, no com ara, devia durar més, fins i tot vos diria, però sí, era com una primera fibra elàstica i artificial.
0: La cosa és que va calar, jo no sé també què va fer que calés tant el fet de dur banyador, Maria Antònia.
1: Però també un altre canvi que va fer que els banyadors fossin com són ara era les ganes d'estar morens.
0: Ah, clar, és que qui no vol estar una mica morenet en l'estiu. La Marina està morena.
3: Ai, aquesta cançó que mos trasllada directament a l'estiu. Bé, mos trasllada, no? Perquè ja hi som.
2: Ja hi som, ja hi som.
3: Sí.
2: Mos refirmo.
3: Tu estàs morena, Maria Antònia, de pell o no? Has cuit
1: no,
3: coloret?
1: No, de fet, cada vegada que me veus qualque tia meva me diu és que Maria Antònia te reina, te podria pegar una miqueta més al sol.
3: Però bé, sempre hem d'anar alerta, no? Hem d'anar alerta.
1: Clar, clar, jo vull salut.
3: Exacte.
2: La que està morena en aquest estudi és Inés Mateu, que ve d'unes vacances.
3: Moltes gràcies, Jordi. Simplement diré que és el color de la felicitat, no és del sol.
2: Molt bé, molt bé.
1: Que bé. Perquè, clar, nosaltres sabeu que abans el cànon de bellesa era estar pàl·lid, perquè volia dir que no fos feina en el camp i de més. Però ara exacte. Ja sabem que és tot el contrari.
3: Uh-huh. De fet, ara, pot ser que estigui tornant a dur-se, a blanquinó?
1: Sí, perquè ara estem en un període un pot de recessió econòmica i en períodes així a vegades com que se posa de moda cossos que siguin més propis de la malaltia. De fet, ara la primor torna a estar molt de moda.
3: Correcte.
1: I diuen que pot ser en part per els medicaments que ara hi ha per aprimar-se tan ràpid uh-huh. o també per aquesta debilitació de les dones, perquè

0: com que ella, que era una persona tan elegant i tan icònica, si ella li que bé i ho lluïa, vol dir que com que se permetia que la gent ho fes. Clar, realment no sabem si no Coco Chanel va començar a fer-ho i la gent ho va començar a copiar, però és vera que encaixa en el període històric del que demanen els anys 30 que la gent comenci a poder anar de vacances i que això doni estatus, no? Però bé, el que passava bàsicament és que en aquell moment les dones començaven a arromangar-se els vestits, a llevar-se els tirants que diguéssim de lo que seria el biquini, el banyador, no? El que volien era bàsicament posar-se morenes i que no els fes nosa el que duen per nedar, no? I a tot això li hem de sumar una altra part, que és que se craca la Segona Guerra Mundial. Per tant, li sumam les ganes d'estar morena i la falta de teixits i la necessitat d'estalviar tot aquest material que s'havia d'anar en el front, i clar, van obligar a que aquestes peces de roba de banyar-se perdessin una franja, que seria la panxa. Per tant, la primera part que van perdre les dones, el que seria el seu banyador, va ser el moment de la panxa. Els homes des dels anys 30 ja fan dobles, per això tampoc no ha incidit tant, perquè la veritat és que és molt més estàtic el seu banyador.
1: Clar, són un calçons i a córrer.
0: I a córrer, no? I més o menys ajustats, però sense gaire gràcia. Per tant, tenim aquests canvis i el que mos va dur, finalment, en el biquini.
1: Sensual. Ai, aquesta cançó també és ben estiuenca, com es biquini, Maria Antònia. I a Espanya, clar, com va anar la cosa?
0: Clar, el que comentàvem és que Espanya vivia unes circumstàncies concretes bastant diferents de lo que seria Anglaterra o França. Llavors, ells varen, bueno, nosaltres varen adaptar el biquini a ritmes diferents que aquests altres països d'Europa. Sabem que se l'inventa en Lluís el 46, però, per exemple, se considera en Beatriz de l'Enclos, una actriu i vedet, com la primera dona espanyola fotografiada amb un biquini a les platges de Benidorm fins l'any 1953. Clar, ja és bastant més tardar. Ara bé, dos anys abans que ho fes na Brigitte Bardot a Saint-Tropez, per tant, aquesta dona un poc pionera. Però bé, Espanya bàsicament se va introduir el biquini gràcies a lo que seria el turisme i aquesta obertura del moment del franquisme, que era molt més tot rígid i lligat a la moral cristiana, no?
2: I en aquest moment també pot ser que sigui quan apareix aquest famós mite de la sueca?
0: Clar, apareix el mite de la sueca, que representa una dona emancipada, rossa, amb llibertat sexual, i que està exageradament sexualitzada i pensada des de desig masculí, però apareix com aquesta icona a ficció, també com a reclam turístic, i paral·lelament sorgeix el concepte de mascle ibèric o el que van tenir a les illes com a la figura d'espicador, que és un home local que va precisament darrere aquest tipus de dones alliberades i llueixen, evidentment, biquinis.
1: Exacte. Tots tenim, jo crec, l'imatge d'espicador darrere les sueques, no? Per així dir-ho, per generalitzar.
2: Sí, una altra
1: aquesta
2: època.
1: Figura. Exacte. Maria Antònia, i de fet hi ha treballs que fan referència en aquesta època, n'hi ha molts.
0: Sí, de fet, és que mentre estava presentant la secció vaig trobar un parell de llibres molt interessants que si qualcú dels oients li interessa investigar més dins aquest tema, tenim un llibre que se diu La desfeta del paradís, d'Antoni Gené Torrents, i fa un seguit d'entrevistes de testimonis d'aquella època, no? Del turisme dels anys 60. I després tenim un altre autor imprescindible si volem entendre aquesta part sociocultural de les illes i el turisme i aquesta obertura, que és en Tomeu Canyelles, que té obres com, per exemple, L'illa desvestida, Moralitat contra la nuosa a les platges mallorquines, que explica precisament això, l'impacte i els trasbals que va suposar el biquini a la moral de l'època, no?
1: Imagina't,
0: i també té un altre...
1: Sí, digues, sí, sí. Digues.
0: No, que té un altre que diu Tacats de desig, on xerra de soci nocturn en aquell moment. Així que res, interessantíssim.
1: En Tomeu, col·laborador de Tentol, company de la casa, en Tomeu Canyelles, que efectivament sí, que té molt bons treballs. Maria Antònia, però tornant en el biquini, avui en dia com se du aquesta part més, això, del biquini més actual? Com és?
0: Eva, mira, si vols, ja tancam i anem a la part més actualíssima de lo que seria la vestimenta davant, biquini o banyador.
1: Clar, avui la part de dalt a vegades no se du, que s'està perdent, diuen també, el fet de fer toples.
0: Sí, de fet, en el final, el que és molt interessant de l'època que vivim ara és la capacitat de

0: decidir de quina peça mos posam. És a dir, tenim l'opció de dur biquini dues peces, una sola peça, topless, o també és interessant veure en quin moment vital, en quina circumstància moltes dones prefereixen anar amb banyador, no?
1: Exacte. Sí, sí. Hi ha bastanta pressió estètica també amb això de dur biquini o banyador.
0: Clar, és que de fet volia tancar aquesta secció duent-vos com els biquinis més famosos de la història o com xerrar com de biquinis que hagin sortit a pel·lícules, però a mitjan secció vaig dir, no me sent còmode fent això, perquè vos duria la història de la mirada masculina, perquè clar, era com que estava mirant durant molt de temps biquinis de, sobretot, cossos de dones esculturals i sobretot, que jo crec, vestides per aquesta, no sé com dir-ho, per aquest desig, perquè siguin guapes i només que, no sé, funcionals per ells mateixes. Per tant, és veritat que jo veig a la tenda de ma mare que hi ha moltes dones que decideixen dur banyador i també el que seria l'operació biquini, no?
1: Exacte.
0: Però clar, no ho sé. També diuen en molts d'estudis i articles que aquesta pressió estètica ara també està arribant en els homes. No sé si ho percebeu.
1: Jo crec que sí, que la pressió estètica en general, tot i que sempre les més afectades són les dones, històricament, vull dir, no és una opinió, és un fet.
2: Però és vera que sí, les xarxes socials ho han democratitzat tot i fins i tot aquestes coses.
1: Exacte, les negatives.
0: És d'aquí. Les negatives, clar. Hi ha una articulista que de l'única sortida de tot això és la lucidesa i la insolència. I després jo podria afegir... Clar, demanar-nos realment quantes hores o quant de dubbes o quant de sum mental dedicarem a si tenim un cos mereixedor o no de dur biquini. Clar, jo m'agradaria traslladar a tothom que el més important del cos és la seva salut i que la resta no ens hauria d'impedir de gaudir una peça de pany que volem, nedar o fins i tot del que seria l'estiu.
1: Ha de comprar-nos un biquini sense pressió, sense remordiment, sense culpabilitat, sense inseguretat. Per cert, tu tens molt de biquinis, Maria Antònia?
0: Jo tinc una tracalada de biquinis indecentment, perquè, evidentment, ma mare té una merceria i és vera que els que queden a vegades pels pisos de dalt, aquests que són un poc antics o que no s'acabaran de vendre o ja són massa bons i la gent no els compra perquè són cars però encara tenen molt bon patró, van cap a casa nostra.
1: Molt bé, molt bé. I tant, no se compleix allò de a cas fuster, no, a cas ferrer... Cuera de fusta.
0: Exacte.
1: Jo he de dir que tenc un biquinis i que t'empleï tot l'any. Bé, tot l'any, tot l'estiu. I des de fa molt d'anys, volia dir. És a dir, que no en tenc gaires.
0: Poc i bo, això és l'important.
1: Exacte. Maria Antònia, miro que tinguis bona setmana. M'ho sentit la setmana que ve. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Adéu. Nosaltres tot d'una tornem. Adeu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Accident mortal a Valldemossa. Un autobús del TIP ha tomat un fanal que ha caigut damunt un home sirià de 36 anys que acabava de baixar d'aquest mateix bus. El sinistre ha causat la mort a l'acte del turista i ha ferit dues persones més, entre elles la seva dona. El govern ha expressat el seu condol i ha suspès fins a nou avís el servei de la línia 203 entre Palma i Valldemossa, tant d'anada com de tornada. La directora gerenta del Consorci de Transport de Mallorca, Lluïsa Serra, s'ha traslladat fins allà per conèixer de primera mà tot el que ha passat.
2: Jo quan he arribat hi havia la Guàrdia Civil que ha fet les primeres diligències i el que ens han dit és que quan el bus sortia de la parada, la part trasera del bus ha impactat a la farola ha caigut impactant contra, en aquesta persona i ha provocat la mort instantàniament.
1: Prop de 14.000 persones de les Illes s'han beneficiat dels bons de la campanya del producte local del govern amb un pressupost de 900.000 euros. Hi han participat 139 establiments i els més de 83.000 bons bescanviats han suposat un volum de vendes de prop d'1.800.000 euros per al sector primari. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, fa un balanç positiu d'aquesta campanya.
3: Crec que és una manera de no només d'incentivar la compra directa per l'efecte que tingui del punt concret d'aquest 1.800.000, sinó que ens compten molts d'establiments, molt de pagesos, que això també les ha permès donar-se a conèixer. És a dir, part dels seus clients habituals que han anat, altra gent s'ha acostat a les seves explotacions, ho ha anat a veure, i esperant que això també les representi futurs clients per fidelitzar el producte local.
1: Prop del 80% dels municipis de les Illes s'han adherit a les mesures de reconversió d'habitatge que permet la llei de mesures urgents, un document creat per afrontar l'emergència habitacional mitjançant l'oferta d'immobles a preus assequibles. Aquestes mesures posaran en el mercat d'habitatge prop de 10.000 llars a preu limitat i que estan en vigor fins l'octubre de 2027. És el director general d'Habitatge, José Francisco Reines.
4: Quan se tracta de canvis d'ús d'equipament privat amb habitatges de preu limitat o d'equipament públic, en aquest casos el que diu la llei és que també s'ha de mantenir l'ús d'equipament.
1: I ja ha començat la verema a les Illes per mor de les forces temperatures. No obstant això, la indicació geogràfica protegida vida a la Terra de Mallorca preveu una gran qualitat del raïm, gràcies a la feina de prevenció feta per evitar plagues com el moscard verd. Els cellers d'aquesta indicació geogràfica ja han recollit poc més d'un 1,5 milió de quilos. El president de Vida a la Terra de Mallorca, Mateu Morró, assegura que les varietats de rem autòctones responen encara millor a les elevades temperatures d'aquest estiu.
5: És una temporada peculiar. D'una banda, si fem una comparativa en els anys anteriors, se manté un cert creixement, és a dir, l'any passat ja hi va haver un increment, crec que d'haver un 6% en relació a l'any 2024, perquè l'any 2024 hi ha hagut una sequera molt forta. Llavors l'any passat ja va anar un poc millor i enguany se mantindrà, creiem, encara falta veure com acaba la verema, però creiem que se mantindrà aquesta producció.
1: Arribem així a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Comença tan segona hora de xiu-xiu en Andrea Sánchez on es controla el tècnic i avui és dilluns. Això vol dir que és dilluns de Coent Coent. I avui, en aquesta secció sobre les cites, l'amor, Coent Coent...
1: Què puc fer perquè se fixi en mi? Ah!

0: Un missatge, una mirada, fer-se interessant, dir mentides, piadoses, sempre. Fins on arribaries per aconseguir que aquella persona que t'agrada s'afixi en tu? Existeixen els trucs, les estratègies i, sobretot, funcionen? Hem de deixar que el destí o qualsevol cosa que s'hi assembli decideixi per nosaltres. I ja sabeu que en aquesta secció mos agrada envoltar-nos de savis de l'amor. I per això avui tenim... Diuen que no, fan que no amb el cap. Savis de l'amor, avui tenim estudi ple amb en Joan. Joan, benvingut.
1: Bon vespre.
0: Ets repetidor d'aquesta secció, sí, per tant, sí. Ja te podem començar a considerar expert.
1: Bueno, expert no ho sé. Jo... Lo que pienso y pa'lante.
0: Molt bé. Vens acompanyat avui d'una Victòria, una amiga teva. Victòria, com estàs? Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Ets experta en això de lligar?
2: Uf, bueno, no diria experta, ja fa molt de temps que no lligo. Però bueno, m'agrada el tema.
0: Molt bé. I també Anna Lluïsa. Lluïsa, com estàs?
3: Molt bé, gràcies. Bon vespre.
0: Anna Lluïsa Vivé, que és oient d'Ivetra Ràdio.
3: Sí, res desperta.
0: Això t'anava a demanar mullent. Tu, com ho dius això de lligar? O ho has explotat molt?
3: No, jo estic casada fa més de 20 anys. L'altre dia vàrem fer 25 anys que mos coneixem, o sigui que imagina't.
0: No saps de plata?
3: Sí, no de casats encara, mos queden un parell d'anys, però vaja.
0: I d'enhorabona.
3: Sí, sí, avui en dia m'apareix que ja no és tan fàcil.
0: També te diré per haver... ha estat 25 anys amb la mateixa persona, és que s'inici el fet de conquerir que aquesta persona va anar molt bé.
1: Va saber com fer-ho.
0: Exacte.
3: Sabeu que sí. Començam. Jo crec que el secret va ser no fer res especial. Ser tu mateix. Molt no sé bien. Què trobar.
1: Totalment d'acord. És que jo també. Sí.
4: Bé, idò, ja hem acabat.
1: Idò, listo.
3: Bé, com a mínim per una relació duradora. Saps? Si volen que duri, has de ser tu mateix, perquè si dius mentides, per molt piadoses que siguin, no durarà gaire. Se descobrirà segur.
2: Exacte. Sí, jo crec que si has de forçar les coses i fer més perquè s'afixin en tu, no val la pena, no val tant la pena.
3: Exacte.
2: O no serà durador, el que tu dius.
0: Sí. Vols dir que si requereix un esforç... no és allà?
2: No,
1: un
2: això.
1: Esforç, jo crec que si és un esforç que te fa ser qui no ets, és que justament t'ho ha dit, és a dir, que potser si has de fer coses que normalment no faries, pues sí, no val la pena, perquè si no és això, després, al cap i a la fi, quan seguiu plegats, quan vos comenceu a conèixer, aquella persona que li va mostrar, pues ja no ho és.
0: Clar. Lluïsa, en el vostre cas, qui va conquerir aquí?
3: Jo crec que ell és jo més que jo ell.
0: Sí?
3: Sí, diria que sí.
0: Jo crec que potser el teu amo no opina el mateix.
3: Lliure d'entrar a demanar, no sé.
0: Primera pregunta. Heu fet ontes, és a dir, alguna cosa que no anava gaire amb vosaltres precisament perquè la persona que vos agrada s'afixés en vosaltres? Per exemple, anar a un concert d'un grup de música que no suportau, apuntar-vos a qualque activitat que sabeu que no se vos donarà bé, intentar inventar-vos que sou d'un equip de futbol X, no ho sé.
1: Bueno, jo el que dic és que justament això treu algo com a curiosa i interessant de cara a les relacions, que moltes vegades, no? En el principi no, però que te poses a pues, escoltar la música que escoltes a l'altre, tal, a, no sé, a fer el que fa i, si per lo que sigui, la relació s'acaba, després no saps qui ets perquè estàs escoltant una música que no era la que t'agradava a tu, tens, no ho sé, hobbies que ja no són els teus, però jo, per exemple, personalment, no sabria dir si fes res.
3: Bé, però jo crec que això t'enriqueix. O sigui, si tu comences a escoltar un grup nou perquè a l'altra persona li agrada i te comença a agradar a tu,
1: eso sí.
3: Això està superbé
1: eso
3: perquè t'està enriquint.
1: Sí.
3: Això està bé. Si després
1: sí,
3: ho deixes, segueixes escoltant els grups si de vera està agradat.
1: Clar.
3: Si li agafes mania perquè
1: clar,
3: des d'ell ja...
1: Jo ho dic per fet, tu tens gran sort de que fa 25 anys que estàs amb aquesta persona, en la qual tu, ja. Sin duda, t'ha enriquit. I olé i toca amb fusta. Clar, però, per exemple, jo que potser en qualque moment ho he deixat amb anteriors parelles i segueixi escoltant una música durant un temps que dius, però és que realment m'agradava fins ara, però és que realment no és jo, no...
0: Que curiós.
1: Sí.
3: Interessant.
0: Sí. Tu, Vitori, has fet qualque cosa...
2: Ara estava pensant, perquè el punt que ha dit en Joan m'ha agradat molt, això de com perdre la teva personalitat per voler intentar ser qualcú que, qui no ets, o intentar apropar-te més a l'altra persona. Jo, en realitat, sí que crec que qualque cosa així he fet, però no a nivells molt grans, sinó... No he sortit a lo millor de... Això, si jo sé que li interessa un grup de música, pues a lo millor he intentat escoltar un poquet per veure si era el meu estil o no. Si no ho és, 100% que no li diria res. Però si a lo millor puc trobar un punt en comú, sí que ho he fet. I anar a qualque festa que a lo millor no hagués anat perquè sabia que a lo millor se mou per allà, això sí que ho he fet. Més d'això, ja diria que no.
4: I sou més partidaris de seduir o que us descobreixin a poc a poc?
0: Com a per... És a dir, és qüestió d'anar donant informació a gotetes o és igual? Vos obriu directament?
1: Jo personalment, 50-50. És a dir, a mi m'agrada molt que me sedueixin, que m'entengui a mi la seguretat d'una dona que, bueno, que li agrades i simplement ve a tu. Això ho trobo molt atractiu, de fet. Però per que dia d'avui que per tu també, no més vergonya, que tens més autoestima, també m'agrada el fet de seduir, centrar i tot això.
0: Lluís, abans que xerràvem d'això de si havíem fet qualque cosa, tu que te va ensenyar qualque cosa el teu home en el moment que hagis adquirit ja per sempre, a lo millor una música, una afició...
3: Tant de bo hagués après d'ell que ell és molt constant. Ell és molt constant tant en l'esport com en els estudis, en la feina. És una persona constant, d'hàbits, super, super estructurada i tal. Jo no. Jo som més d'intensius i després ho deixo i torn.
0: Bé, aquí se troba l'equilibri a vegades. Jo vos confessaré, ja que hi som, que sí que he fet coses per lligar, com per exemple mirar-me una sèrie d'anime. Wow. Que m'importava absolutament res.
4: Sí, és que vaig... no te pega gent.
1: Ui, i s'anima, és intens.
0: No m'agradava gaire, però he de dir que li vaig veure el punt. És a dir, que vaig entendre perquè agradava, perquè, és a dir, jo ho veia objectivament que era bona. Però era un estil absolutament contrari en el que tinc jo a l'hora de consumir audiovisual. I sí, i crec que al final no vaig acabar, però vaig veure molt, molt, molt d'episodis. Per tant, i també vos diré que jo sóc del Barça, però sóc del Barça perquè el primer nin que me va agradar a primari era del Barça, i vaig decidir ser del Barça, per això.
4: Molt bé,
1: eso viene de atrás.
0: Per tant, ara no ho faria, clar, però...
1: I t'agrada el futbol?
0: Sí, m'agrada el futbol.
3: Jo trobo que t'has de passar en el Mallorca. Encara que siguem a segona, el Mallorca és l'equip que no te du problemes en ningú. Perquè si és del... Jo ara que dius això de quan anàvem a escola, me venien a nins, tu que ets del Barça o del Madrid? I la meva resposta era, jo som del Mallorca. Ningú s'enfadava amb tu, ni la banda del Madrid ni la banda del Barça.
0: Aquí, Lluïsa, hi ha una estratègia. Hi ha d'haver estratègia a l'hora de conquerir a qualcú?
1: Tu què opines?
0: No. Ara ja no diré resposta.
4: Clar,
0: no,
4: aquí jo... ando i tertulians, perquè sí. Nosaltres no ho
0: hem de xerrar. Jo ja m'he obert suficient avui.
3: Sí, no, jo crec que la clau sempre ha de ser la sinceritat, l'honestedat, ser tu mateix. Això és una estratègia, Pantura, sí?
1: Hombre, ho és. Clar, no, Pantura... Pantura... Sí, perquè hi ha molta gent que no ho és.
3: Exacte, ser obert. Això que deies, te mostres o vols que te descobreixin? Bé, jo crec que t'has d'anar mostrant, perquè si no, què fas? Jo som xerradora, que he de fer callar.
0: No
3: ho faré,
0: bé,
3: xerraré.
0: Escolta, potser tu, sabent que és xerradora, t'entraria una mica d'inseguretat i diries, millor call una estona.
1: Callat, sí.
3: No sé si ho podria aconseguir, però també és important escoltar. És important tant xerrar i obrir-te i explicar coses com escoltar. A tots m'agrada que mos escoltin. Clar. I crec que és una part fonamental.
0: Victòria, avui en dia l'estratègia és relativament fàcil pel que fa al mòbil, les xarxes socials. Que si li xerres, que si no, que si li poses un coret a una foto,
2: Això anava a dir que lo bo i lo guapo seria dir que no hi ha estratègies avui en dia i dir que deixant que tot flueixi i que tot segueixi el seu curs. Però jo crec que la realitat actual és que tenim tot controladíssim. En realitat no deixem res fluir com abans.
1: És que clar, això és un...
2: I les estratègies actuals és això. O sigui, que si comences, que si te segues per Instagram. Instagram és millor que Tinder, quasi, quasi.
1: Pura estratègia, claro.
2: Primer te segues, que almenys si me segueixes o no me segueixes. Després te faig likes a les fotos. Com més antigues, més m'interesses.
0: Clar, la Victòria sabe.
2: Hombre, després te fica close friends. I pugui coses que t'interessen.
0: Què és això de close friends, per qui no ho sàpi?
2: Clar, els close friends són les històries. A Instagram tu pot pujar les històries. Els close friends són històries que tu tries qui les pot veure. És a dir, no les veu tothom, no les veu tot el públic, sinó que només qui tu tries.
4: Bé, perquè els millors amics, realment. No?
2: Clar, sí, exacte.
4: La gent propera.
2: I és això, és una estratègia que és superpopular, és ficar a la persona que t'agrada en els millors amics d'Instagram i pujar el que tu trobis que hagis de pujar. I la persona... Sí, clar. La persona, quan veu que l'has ficat en els millors amics, ja sap, òbviament, que te pots xerrar perquè estàs receptiu.
0: Mira, la Victòria en sap... La Lluïsa, no sé si tu ja ho sabies en això.
3: Aquí s'ha vist ara el vot generacional.
2: No, totalment.
0: Però quina era l'estratègia, o potser un símil fa 25 anys?
3: Mira, ara me sent superbé perquè no hi havia ni WhatsApp ni res d'això. Ja hi havia mòbils, que hem viscut sense mòbils també.
0: Hi havia perdides,
3: Això ja me va quedar també un poc més en fora. Sí, això els meus alumnes ho tenien, jo no. Nosaltres ens comunicàvem amb SMS i valia un preu segons les paraules, o sigui, hi havia un límit de paraules.
0: Però existia l'estratègia de ara li envio un SMS, ara no ho sé.
3: No ho sé.
0: És a dir, quina seria símil d'estratègia?
3: No ho sé, supos ara, que, igual que antigament feien en sorventais o passaven o coses d'aquestes, molt més antic que jo...
0: Sí, bastant més, Lluïsa.
3: En el meu temps passaven per davant, coses d'aquestes, de passejar, i quan llevaves mòbils, jo crec que ses perdudes i és a més.
0: Per exemple...
4: en els bars, en el mir, m'ho tornes a mirada...
3: Sí. Exacto.
0: Per exemple, a Bunyola perdut, expliquen...
1: No, encara...
4: Comit una copa...
3: No?
0: Sí. A Bunyola expliquen que el passeig, antigament, quan els meus predins se van conèixer, el passeig era... Ara és de cotxe, se podia passejar, i l'estratègia era pujar i baixar, acompanyant els teus amics.
1: I amb qui creuaves.
0: Exacte.
4: Era Tinder de Bunyola.
3: I de Palma i de per tot.
0: Exacte. Cada poble tenia el seu passeig. Deia na Lluïsa si s'ha perdut aquesta estratègia.
3: Sí, això de ses mirades... No.
0: Jo crec que no.
1: Però clar, el que passa és que se veu teada... Pues, mòbils i tot això, sí. Clar, si caies i tal, però si m'ho mirem i tal, potser pues, aconseguiré el teu número a les teves xarxes socials i després sigo por ahí, en lloc de...
3: Xerrar.
1: En aquell moment, sí, simplement xerrar. Sí.
3: Ja. Jo m'han contat que els adolescents van junts a classe i no se xerren, no se miren, no se comuniquen en persona. En canvi, després, per Instagram o això...
1: Clar.
3: Una història de emoticones i missatges i reaccions a fotos.
2: És que és més fàcil. O sigui, imagina't dir coses que potser no vols dir o que te fa més cosa de dir darrere una pantalla. Sí. Se fa més fàcil.
1: Exacte, perquè no tens l'altra persona davant.
2: Exacte. No li pot veure la reacció, no, però sí que és bastant trist, això.
3: Sí, però que després que jo t'he enviat escora, tu m'has enviat escora, que ja apareix que va bé la cosa, quan te veus l'endemà, no te mires ni te saludes ni bon dia. Home, que trist.
2: Sí. Jo espero que sí.
0: No, jo crec que no passa. No moltes sé. Vegades hi ha corets i després en persona res.
1: Ja bueno,
2: sí.
4: Clar.
3: Que trist.
4: Mos donar més tímids.
0: Exacte.
4: Però, clar, també volíem donar-vos situacions, no?, diferents i anar veient si és un poc creuar, pot ser línia o és una cosa que està bé i pots fer per atracar-te en aquella persona. Com seria, per exemple, canviar la teva ruta que fas cada dia per trobar-te-la casualment?
1: Hombre, pues...
0: En Joan ho va considerar romàntic.
1: Pues sí, és veritat. En plan d'antany, no és tòquer, però...
3: Exacte.
1: Però sobretot, és a dir, si veus que en aquell cruce a sa ruta, pues hi ha un feedback de sa mirada, un somriure, o passa
0: el que dèiem despesats,
1: bon
0: no?
1: Exacte. Sí. Mm-hmm. Sí, si és així, bien. Molt si en bé. Canvi la veus que quan te creu te pon mirada de una altra vegada.
3: Això ja, idò, ja és assetjament. Ja...
2: També vull romàntic, també si te passa millor una o dues vegades que fas com a mos hem trobat i començam a xerrar i si volem ja quedam. Però també si m'ho fas cada dia a la porta de casa meva, jo
1: no, clar, no,
0: una mica de mala espina,
1: sí,
0: no?
1: Ai, si queda mal rotllo.
2: Hem de trobar el punt intermig, però també vull romàntic. Això,
4: però bé, igual no estàs sent sincer. Dius, ah, quina casualitat que ens han trobat, però no era casualitat, tu ho havies cercat.
3: Bé, i de dir-li estratègia. Sí, jo crec que això se pot fer.
0: Una mica d'estratègia sí que ha de bo, Lluïsa.
3: Es mostra interès, això és mostrar interès.
0: Que és una estratègia. Bé, que sí, que sí, una sí. Estratègia natural.
1: No, tot ho som, però. Sí, dèiem si n'hi havia o no, clar que sí.
0: Exacte. Per exemple, si vos agrada o vos agradés qualcú de la vostra feina, anar-la a veure cada 5 minuts o comprar-li berenar així espontàniament, què vos pareixeria?
1: Estratègia pura.
0: Però vos, o sigui, estaríeu, ho faríeu, estaríeu disposats?
2: Ja no m'agradaria això.
1: Ja.
2: Veus?
0: No t'agradaria que t'ho fessin,
1: és
0: Vindòria.
1: Sí, no?
2: Sí, bé. No.
1: És que, clar, dins el terreno de feina, clar, no, per dir-ho així, no tens escapatori. I si no, és recíproc, te deixen com un compromís i ja no saps.
0: Per tant, tu no ho faries, Joan?
1: No, sobretot si veig que no hi ha això, sobretot, la reciprocitat. Si veig que cada vegada les converses...
0: Bé, però si tal. No hi ha reciprocitat i la persona se vol apropar a tu, no, Vitori, per exemple, ha dit que se sentiria incòmode.
2: Sí, jo, per exemple, sobretot en tema feina, per... o potser jo som així, massa seca, massa
0: no,
2: sèria.
0: No, no, faltaria però... més, digues.
1: Professional.
2: Jo sa feina, exacte, prima sa meva professionalitat, sa feina no estiré jo tampoc per altres coses que no siguin sa meva feina. Òbviament, sempre tens 5 minuts, 10, mitja hora, de fer un poc més de jauja, de lo que sigui, però que venguis a fer-me això, a la feina, que és el meu puesto professional...
1: I t'exposa davant de més, els companys,
2: també,
1: és que és això. Sí.
2: També,
1: sí.
2: No m'agradaria. Convida'm a un cafè en acabar, si vols, sí, i si vols hi vaig, però de dins de la feina no.
0: Molt bé. Per tant, tampoc faríeu d'apuntar-vos a una reunió que no té absolutament res a veure amb altres, només perquè hi ha aquella persona.
3: Això queda fatal,
1: sí,
3: sobretot.
1: Perquè a més l'altra persona sap que no tens res a fer en aquella reunió.
3: I si és que coordines la reunió, t'engega, ja sí que perds molt de punts.
2: Que te demanin qualque cosa de la reunió i no tinguis ni idea.
4: I, per exemple, en temes de no tenir ni idea, per exemple, s'ha llegit un llibre. Vosaltres no teniu ni idea, però ni idea. I deies, ah, jo també me l'he llegit, tal.
1: Liada parda.
4: Que, com ho feim, això?
0: Després, ho heu fet.
4: Ho heu fet, després te cerques un resum.
0: En llibre, en música, bé, abans ho han dit, però...
3: Jo no, jo en la meva idea de la sinceritat crec que no ho he fet mai ni ho faria, perquè tot d'una t'agafaran i quedaràs fatal. Val més dir, no, jo no l'he llegit, però si tu me'l recomanes...
0: Molt bé, quina elegància.
4: Crec que avui és conxiutori.
1: És que dona molt més.
4: Bravo.
1: Clar, dona exacte, molta més convèncer.
0: Que te'l deixi.
1: Clar. Clar. Ah, doncs pues explica'm de què va, tant, em compta si... un pot ser argument.
3: Exacte, i si no, te fa una pregunta o quin persona... I quedes
1: fatal. I ja està.
0: Lluïsa, tu que no te vas d'estratègia, però...
3: Ah, al final resultarà.
0: Exacte.
1: 25 anys d'estratègia.
4: També, clar, però la sinceritat fins a quin punt? En sentit de... Per exemple, un grup. Ah, a mi m'agrada molt aquest grup. Però tu és que no el suportes per res. Però tampoc és una cosa que t'importi massa, tu li diríeu a la persona, sí. Ostres, pues a mi no m'agrada, jo no els aguanto.
1: Home, si quan dius no els suport, en plan jo diria, buf, pues no gens el meu gènere. No...
0: O li fas una pregunta, però realment tampoc t'importa tant? Això ho heu fet? Vitori, ho has fet?
2: Com?
0: Que li fas una pregunta sobre un tema sí. Que veus que li interessa, però tu realment no t'interessa.
2: Ah, sí, no, sí, això m'ho passa moltíssim.
4: Cada dia.
2: Moltíssim. Però, clar, o sigui, també una cosa que jo sí que m'agrada és veure la gent xerrar de lo que a ells els agrada.
0: D'acord.
2: És a dir, el millor el teu tema no m'interessa gens. Però si jo veig que tu te fa il·lusió... També el millor és un poc d'estratègia. Veig que tu te fa il·lusió, que tu t'agrada explicar-ho, que te sent millor. Sí que m'agrada escoltar la gent que està emocionada xerrant d'alguna cosa, però no és perquè jo m'interessi, sinó perquè m'agrada veure com...
0: T'agrades a les persones entusiastes.
2: Sí.
0: Molt bé.
4: Per tant... Aguantaries, per exemple, una persona que li agrada molt El Lobo de Wall Street i te la vol explicar i posar-te-la i aturar cada 5 minuts. Allà aguantaríeu. No, bona pregunta, això.
1: No sé, però jo amb el Senyor dels Anells igual ho faig.
2: Però adorar-la i explicar-la.
4: No. No m'obres les tres pel·lícules.
2: És que això fa ràbia.
1: Si veig recepció, si no
0: Lluïsa,
1: me callo...
0: Tu amb 25 anys supos que has vist qualque pel·lícula que no t'agradava amb el teu home.
3: Sí.
0: Només perquè a ell li agradava.
3: Sí, però jo crec que la resposta de, que li farien en Jordi és que una cosa és ser sincer i una altra cosa és ser maleducat.
4: Clar, clar.
3: Si a l'altre li encanta... o bé li dones una oportunitat i la veus i dius, bé, no és el meu estil, no és el meu gènere, que deia en Joan, que està molt bé, és políticament correcte, no? I sí, ets sincer, clar. Però no és una mentida, però no entres, però ets educat. No,
1: podeu canviar de tema i ja sí. Està. Sí. Mm-hmm.
3: I com deia abans també, pots enriquir-te mirant una cosa que tu no miraries i després clar. Resulta que, bé, clar, te pot arribar a agradar.
1: Mira, per posar un exemple d'això, a mi, per exemple, el gènere de terror, no m'agrada gens. Pues, per agradar, no diria... Ui, sí, vinga, va, veurem aquesta pel·lícula. No, perquè no passaria gust. Seria un ambient que no m'agradaria. No, jo prefereixo dir... Ai, pues no el meu gènere.
4: Bé, però amb una lota, pues abraçar... Ai, quina pomes...
1: Però m'ho podem abraçar mirant... El senyor dels anells.
2: Això anava a dir, molta estratega, una pel·li de por, Joan. O sigui...
1: Ja, però així com me sentiré jo quan la vegi, no estiré còmode com per dues bueno. Estratègies més enllà.
3: Sí...
4: Més estratègies, per exemple, que seria enviar-li un missatge i després dir, ai, és que m'he equivocat. Però ho has fet, expressament. Això.
0: Jo això no seria capaç.
1: No.
0: He de dir.
3: Depèn del missatge, un moment donat.
0: No, perquè te fa quedar malament, realment. És com t'has equivocat, no queda bé.
1: Per posar curiositat, tens idea però quin tipus de missatge?
3: Exacte.
1: Perquè, clar, un emoticó no
3: simplement.
1: Sí,
4: no ho sé. No crec que sigui hola, t'estim, o te vols casar amb jo, però una cosa més senzilla.
1: Una
4: hola, com estàs?
0: Sí. O, per exemple, fer veure que teniu una afició que realment no teniu perquè coincideixi amb una de les seves. Per exemple, fer esport, que si no t'agrada, no t'agrada.
2: Jo no ho faria. O sigui, no ho faria per això. O sigui...
0: No t'apuntaries, ara que està molt de moda, córrer, Victori, a un club de runner, només perquè hi ha una persona que li agrada molt córrer?
2: Bueno, és que no són la persona adequada per aquesta pregunta, perquè jo m'apunto a tot. Sí, avui en Joan m'ha dit, vol venir, jo li dic que sí. Jo m'apunto a tot. És a dir, no em fa falta que hi hagi una persona que m'agrada. És a dir, això sí que ho faria, però perquè m'agrada tot, en realitat. Però és mentir o dir que tinc una afició que no tenc, no, perquè les mentides tenen les potes molt curtes.
1: Sí,
2: és
1: que
2: t'agafaran.
1: Sí, sí.
2: T'agafaran fàcil el que facis. Sí.
3: Diguéssim que depèn de l'afició.
1: Exacte.
3: No?
1: Si
0: per exemple, Lluïsa, quin estaries disposada a fer que no t'agradi?
4: On ets la línia? Aquí?
3: Que no m'agradi. És que jo com a Navitari m'agrada gairebé
0: sí,
3: tot. Ara, lo de runner segur que no. Corre justament és una cosa que no m'agradaria, no m'ha agradat mai. I no faria, i no podria dir que ho faria, és que quedaria fatal, en els 2 metres ja estiria enrere.
0: Clar, les coses físiques realistes. Que no se poden fingir de cap manera.
1: Clar, exacte, patines i patines.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Per tant, vosaltres, així per concloure, la base, Lluïsa, ja el pitch final,
3: sí.
0: Seria naturalitat, que no és l'única estratègia possible, és la naturalitat.
3: Jo crec que sí, la sinceritat. Ara te diré que com que sabia que trataríem aquest tema, he fet una cerca a Google, perquè jo encara som poc en veia, i he trobat el que hem comentat tots, ser tu mateix o tu mateixa. Deien també somriure molt, ses mirades, fer riure a l'altra persona.
0: Fer riure, molt
3: això
0: important.
3: Això no ha sortit sí. I és important.
1: Fundamental,
3: també.
1: Sincerament.
3: Sí. Tenir una conversa interessant, escoltar, mostrar interès per l'altra persona, mostrar respecte i ser amable, compartir moments divertits, que podria ser això de les aficions o això, ser autèntic i ser sincer. O sigui que crec que l'hem encertat.
0: Sí, jo crec que també.
4: Jo crec que la gent ha tret agenda i boli, ha apuntat aquestes recomanacions. I jo crec que les complim aquí a la taula.
0: Jo crec que també.
4: Avui hem estat divertits, sincers i tot.
0: Molt bé, Jordi. És que ja no hi ha res més a dir.
1: És que fantàstic.
0: Escolta, no hem acabat perquè tenim oients que mos demanen consells i avui vos aprofitarem. Així que ens anem a escoltar. All my dreams.
5: I detrás ràdio és humor.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Xiu, xiu!
0: Continuem aquí en la nostra secció preferida de la setmana. Ets la nostra preferida, Jordi?
4: Ets la millor de totes. I avui pinta que anirà bé.
0: Les qüestions de l'amor sempre agrada. Ja ho sabeu que mos podeu telefonar per donar-nos la vostra opinió. És 971-13-99-00. I avui tenim savis de l'amor, com són en Lluïsa, en Joan i en Vitori. Vos esteu passant bé?
1: Fantàsticament. Sí, sí.
0: Tenim una sol·licitud de consell.
4: Així és. I diu, hola. Companys de Xiu Xiu. Bueno, companys. No són companys seus, però bé. Ho has escrit així.
0: Amics. Som amics, tots.
4: Amics de Xiu Xiu. M'agrada molt un company de feina i sempre coincidim a la màquina de cafè. Un dia vaig pensar que podria fer-li cafès per quedar bé. El problema és que, en lloc de demanar-li com el volia, vaig suposar que li agradava el cafè amb llet. I així ho vaig fer. Ara fa 3 setmanes que cada matí li duc un cafè amb llet, però ahir m'ha dit... Gràcies, però jo no bec cafè. Què faig ara? Com puc reconduir aquesta situació i aconseguir que s'afitzin jo sense haver de canviar de feina directament?
3: S'ha fixat en tu, ja. Perquè si no, no estaria 3 setmanes beguent cafè, sinó
2: això
3: en
2: Joan. Això és bueno, molt bé.
0: Que ràpida que és la Lluïsa, per favor.
1: Per què estava venguent la màquina de cafè també, si no veus cafè?
3: Bé, venen altres coses.
1: Exacte, bueno, claro.
0: No, però...
3: Segur, sí, sí. Seguríssim, jo ho he
1: estava tan incòmode que no sabia com dir-ho.
0: Però sí, em sembla que...
4: Clar, aquesta pregunta és, veuríeu cafè 3 setmanes perquè vols ser greu dir-li a aquesta persona?
0: Jo sí, perquè no sabria com dir-li.
2: Jo igual, segurament també.
3: Jo no, jo segur que diria, no, gràcies, jo no prenc cafè, però gràcies, eh? Ja està.
4: Però si ja ho ha fet el primer dia... No, el segon, que, i s'acumula això.
3: És que la qüestió és que el primer dia ja no ho faig, si no és vera que és difícil tornar enrere, okay, perquè exacte. Ja has dit una mentida. Que xerràvem.
4: S'acumula, s'acumula. Es pot tornar un llibre a la biblioteca, que a mesura que passa el temps...
3: Una amiga meva... Tenen bústies de fora i no has de donar la cara. Tornes i ja està.
0: A una amiga meva se varen equivocar a l'hora de dir-li el nom. És a dir, va mal entendre.
1: I va estar permetent.
0: I no sabia com dir-li, que no anomia Marta.
3: Sí.
2: Allò del nom ho pas fatal, també. Quan s'equivoca, no sé corregir el nom.
0: Sí, no, Magda. Ho va mal entendre.
1: Això i quant temps van estar digue-li Marta?
0: No ho sé, era una qüestió d'un vespre, Joan.
1: Ah,
0: no sé com va acabar la cosa. Però, clar, aquestes confusions, millor dir-les tot d'una.
1: Claro.
0: No?
1: Sí.
0: Vinga, idò, següent consell, Jordi.
4: Més consultes, va. Hola, Xiu Xiu. Tenc un crush amb una persona que crec que no s'ha fixat gaire en mi. Un amic m'ha dit que provocàs una mica de gelosia, així que vaig penjar un story sopant amb una altra persona i vaig posar «Ses millors nits són ses inesperades». El problema és que el meu crush m'ha contestat «Molt bé, me l'he per tu, t'ho mereixes». Com ho interpreta, això?
1: Pues, sincerament... T'ho mereixes per haver empleat una altra persona per posar gelós a qui t'agradava en lloc d'haver-hi anat directament. T'ho mereixes, sí senyor, ser feliç.
2: Tema gelosia no m'agrada gens. És a dir, ja t'han donat estratègies d'Instagram, likes, close friends. Tema gelosia no és necessari.
0: Però posar gelós no importa.
2: No importa, no importa.
0: Molt bé, Lluïsa, tu estàs d'acord, no?
3: Pot sortir fatal.
1: Sí, si emplees altres persones per això.
3: Això és terrible. Utilitzar una persona
2: i fer sentir malament.
0: Però potser ho sabies, amic o amiga.
3: Imagina'm que sí, que no està en lleig. Bueno, és igual,
1: ja,
3: estàs...
1: En plan, te refereixes a mon anar a sopar perquè vull
0: no,
1: penjar aquesta
0: història.
1: No, tu li dius,
0: pots pensar amb aquesta foto, tu ajuda'm. Sí. Jo ja. No ho faig, jo, cara. Sí.
1: Però me lo han contado.
0: No.
3: Però
0: no ho recomanau.
3: El que aconseguiràs no. És allunyar-lo perquè pensarà que estàs una altra persona o que ets una persona...
0: Bé, ara què ha de fer?
1: Pues...
3: dir que era una broma, no sé, que és pitjor, no ho sé. És que jo al món Instagram...
0: Mira, contesta-li, ja, ja, ja, és el que té, tenim amics esplèndids.
2: Oh, ha, ha, ha, ai, sa meva germana, sa meva cosina.
1: Que sí.
0: Exacte.
1: Oh, exacte, exacte, sí, sí.
0: Ha, ha, ha, el meu germà, el meu cosí.
3: Alerta, sí. Ens han mentit.
0: Ah, sí, és vera.
1: Sí, sí.
0: Bé, idò, que agafi el consell que vulgui, n'han dit molts.
1: O que se m'inventi un de nou.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Vinga, Jordi, el darrer...
4: Anem a la darrera, va.
0: El darrer missatge que tenim.
4: Necessit consell. M'agrada una persona que és molt esportista. Ja n'han xerrat, això. I com que jo sóc més aviat de tovallola i hamaca, vaig decidir fer veure que també sóc una persona activa. Vaig començar dient que m'agrada molt anar d'excursió. Després li vaig dir que feia que anava en caiac. I vaig acabar dient-li que havia anat a fer el camí de cavalls el setembre passat a Menorca. Clar, en tot això, ara m'ha proposat fer el torrent de parells aquest cap de setmana. Jo no tenc ni sabates, diu. Com li explic que el meu concepte d'activitat física és... caminar fins a aigua, a la platja, anar fins a Boia i tornar.
2: Pues així tal qual. Digue-li, me pot agradar, estem a excursió, però no estic avassada.
1: El torrent de cavalls, també. Ai, el torrent de parells. És
3: difícil.
1: També se fan corda.
0: És dificilíssim.
1: Jo que sé, potser això em fa por.
0: Ai, més ens estiu. Digue-li que ho deixau per novembre.
1: Exacte. Si te fiques un curs intensiu.
0: I ja està. I ja que s'oblidi.
2: Però d'aquesta és una situació que xerràvem abans, que la persona també se pot enriquir. És a dir, pot ser sincera de... O sigui, ara mateix no estic fent molt esport o...
1: Perquè no em fa gent.
2: Sí, o no em fa gent. Però potser a través d'aquesta persona te pots començar a ficar a un món que potser t'agrada, potser no.
3: Amb un pot més fàcil.
1: Efectivament, amb una excursioneta.
2: Sí. Exacte, però per això, si t'hi vas de cara, el torrent de parells no t'hi dura. T'hi dura
1: a mi, admet, si realment li agrada, que realment li mira, saps que... Dius, és que això de que feia esport... M'ha inventat perquè volia que me seguissis donant corda.
4: Sí, aquí el problema és que ja s'ha ficat dins...
0: Ja s'ha ficat de cap.
4: Ja dins el torrent. Aquesta dona, pobreta.
1: Pues mentre no plogui.
3: En el final, quan dius una mentida... En el final, has d'acabar dient la veritat i disculpant-te.
4: No, feis torrent de parells i amem, què passa?
0: I sort.
4: Ja ho veurem.
0: Vinga, ànims.
4: I si ho fas bé, ja ho saps.
0: Exacte, és una ruta preciosa.
1: Has trobat nou hobby.
3: Sí.
0: Lluïsa, t'ho has passat bé?
3: Super, moltes gràcies per convidar-me.
0: I de gràcies per venir de tocar, de veres. Igualment Joan i Victòria, espero que vos hagueu passat bé.
2: Super bé.
0: Espero que torneu. Tornareu?
1: Sin duda.
3: Encantada, sí, m'encantaria.
0: Gràcies.
1: A vosaltres.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
12: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
13: Tèntol!
14: Tèntol!
13: Tèntol!
12: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.

0: I d'hora és hora de donar la benvinguda, xiu-xiu, a la fada dels boscos de les Balears, que bona. Se passeja en la seva arpa arreu.
1: Bon vespre, Inés.
0: Assumpció Gené, com estàs?
1: Bon vespre, Jordi, com estàs tu?
2: Molt bé, molt contents. Bé.
1: Sí, contents.
0: Fa estona que no m'ho veiem tu i jo.
1: Feia molta estona, s'han col·lapsat les vacances i tal.
0: Exacte.
1: Estem bé. La cosa, que vos duc avui cosetes noves, a més, vosaltres la setmana passada no hi éreu.
0: Cap dels
1: no.
0: dos.
1: Cap dels dos.
0: A veure, en Jordi era en esmuc.
2: Sí, que per cert abans jo he dit que era en esmuc i pareixia que jo era de festa, i no, era en esmuc en directe.
1: Exacte. Exacte. No. Sí, sí.
0: Els oients fidels ho sabran, per cert, com va anar la mucada, Jordi.
2: Va anar bé, el que va en directe va anar bé. Darrere del directe, bé, quan te passeges amb un micròfon TV3 i la gent està de festa, passen moltes coses. Però bé.
0: Exacte, per cert, una ferrada en esmuc, des d'aquí, que sabem que està millorant, ja en parlarem d'aquest tema, però Assumpció, tu avui mos dus la segona part de lo que vas fer la setmana passada.
1: Exacte.
0: Mos posaràs al dia.
1: Vos posa al dia, ara mateix. La qüestió és que quan vaig anar de vacances a Vietnam em vaig adonar compte que els meus amics, que no són músics, quan escoltaven la música vietnamita, sabien dir que era d'allà. I per què, si no són músics? I per què vosaltres, si vos poso una música de qualcun lloc, me sabeu dir que és d'allà?
0: Per les referències culturals que tenim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, les referències culturals, també la matemàtica que s'amaga darrere la música, que només utilitza certes notes, certs instruments, certs ritmes... Tot això fa que la música contextualitza un puesto, un
0: sí,
1: lloc.
0: Sí, intuïtiva, de qualque manera.
1: Sí,
0: normal,
1: bé,
0: no?
1: És un llenguatge universal. Per tant, per això, vosaltres, sense ser músics, me podeu dir de bones cada música que sentim.
0: Sense tenir coneixements.
1: Sense tenir coneixement, és aquest matemàtic que hi ha darrere.
0: Que curiós.
1: Així que ara farem un resum de lo que va passar la setmana passada, que és un resum tipo test.
0: Ah.
1: Com sempre, si heu d'endevinar de bons són, com que no hi éreu, ho puc tornar a fer.
0: M'encanta.
1: I farem un fantàstic resum d'això.
0: Sempre mos posa a prova en Assumpció.
1: Sí, m'encanta.
0: Sempre mos posa exàmens. Quan se nota que, a banda de fada, arpista...
1: Sóc professora.
0: És professora de conservatori.
1: Au, oh, vinga, anem a la primera aturada que vàrem fer la setmana passada. Quina és? Mem, això d'on és?
0: Jordi?
1: Què diríeu?
2: Ja ho he vist en el guió, la primera.
0: Ai,
2: per
0: Jordi!
2: Per tant, m'ho sap greu. Ara ja l'he girat. Ja
0: jo he de dir que...
1: A què t'ha sonat?
0: No ho sé.
1: Com que no ho saps?
0: Vos ho promet. A veure, mem, deixa'm escoltar un segon més. Asiàtica, segur.
1: Sí, i de bon asiàtica.
0: No ho sé.
1: Com veieries això?
0: El país en concret?
1: Movent el ventre, per exemple.
0: Ah... De la Índia.
1: De la Índia, correcte. Exacte.
0: Sí, però no és aquesta cançó en concret, jo crec que...
1: És com, sí, és la música en general, aquí sí. Serran de clitxés. No?
0: No, no, no, clar, clar, però aquesta cançó m'ha costat identificar-la una mica.
1: Ai, mira, bueno, idò, un set. No, no, a veure si progressa adequadament.
0: A veure.
1: Següent destí que agafàrem...
0: Aquesta és més fàcil, ja, de l'Àfrica, no?
1: Molt bé, de l'Àfrica, exacte. Percussió, un coro cantant en resposta d'un solista, però sobretot percussió.
2: Sí.
1: Següent vol, on anàrem?
0: Assà!
2: Latino! Ritmo latino!
1: Molt bé,
2: latino, no?
1: Molt bé, sí, ara, sí, és una salsa.
0: Sí, tanta sort que ho ha estat.
2: No, ara va dir, no, és música...
0: D'Amèrica del Sud,
1: d'Amèrica
0: si no...
1: del Sud, d'Amèrica del Sud. El ritme de la salsa de ta, ta, ta, ta, ta.
0: Bé, ah, home, per si me demanes la millor música, no?
1: Heu fet
0: per
1: salsa, ballar,
0: per pic. Per ballar, per mor amb mos, alegria.
1: Bé, següent. I finalment, la darrera...
0: Assumpció, bé.
1: Bé, següent parada...
0: Això són per a Irlanda, no?
1: No.
0: No?
1: No. Aquest és on això.
0: Yeehaw!
2: Exacte,
0: ah,
2: country.
0: Yeehaw! Sí.
1: Country, Estats Units. Però m'ha encantat que hagis dit la d'Irlanda.
0: Sí, ja m'ha sonat al principi a Irlanda.
1: Perquè aquesta música concretament ve dels immigrants d'Irlanda.
0: Veus?
1: Que van anar als Estats Units.
2: Sí, molt bé. Va més enllà, Nines, li dona la volta.
1: Molt bé, això. Bona nota.
0: Que ha de guanyar la matrícula d'Ono.
1: Sí. I ara sí, perdó, darrer destí. Quin fou? Amem.
0: Això és Viena, sí. Àustria.
1: Correcte. Ostres. De quin compositor?
0: Mozart.
1: Molt bé.
0: Que bona que som, mare meva.
1: Molt bé.
0: És que he tornat a ser vacances lúcida.
1: Això és, no, no, jo això crec que partiré, ja. Bé, i això era la música europea, que nostra. Doncs pues vinga, anem a veure per on passam avui i ja tancarem aquest bloc.
0: Aquest mapa mundi.
1: Aquest mapa mundi.
0: Musical.
1: Ah, oh, vinga, ara sí, primera parada d'avui, definitiva.
0: A veure, mem. Home.
2: Sí, sí, sí.
0: Jordi, ara te toca tu lluir-te una mi. Mica.
2: Home, això sona a la Xina.
1: Molt bé, sona a la Xina. A Àsia, en general, no? Perquè això mos sona a Xina.
2: Home, jo perquè vi Karate Kid.
0: I ja he vist Mulan.
2: Un poc, això. Clar.
1: Sí,
0: cadascú ens et seva referència.
1: Exacte. És vera que la música del cinema sempre tiren de clichés musicals per contextualitzar la pel·lícula.
0: Talment. I... És a dir, veus un paisatge de la Xina i sona això
1: i
0: de fons.
1: I sona això de fons. Però per què això sona a Xina? Perquè... anem a posar que les notes musicals són números, d'acord? Uh-huh. A Europa tenim 12 notes musicals. De su en es 12. I utilitzant sempre aquests números. Doncs a la Xina només tenen 5 notes musicals. Només utilitzen els números 1, 2, 3, 4, 5. I amb aquesta fórmula matemàtica tot sona xino.
0: Mm.
1: Què vos pareix? Wow.
0: No ho sabia.
1: Doncs sí, només se diu l'escala pentatònica. Penta.
2: Clar.
0: També...
2: Però vol dir que... O sigui, no, no sé si tindrà a veure que té menys riquesa la música.
1: Home, és el millor, és més simple. Pues sí, és més simple. És més simple que l'europeu.
0: Sí, però mira, aquesta cançó, per exemple, és màgica. Vull dir,
1: sí, és màgic, però també influeix no té... els instruments que estàs sentint.
0: Compositivament deu ser més simple, és més simple, però no té per què ser...
1: Sí, i això amb molta pitjor. Més música, que és música simple, però... Que
0: però tu
1: música...
0: demanaves com l'identificar també pels instruments.
1: Exacte. Dir,
0: els plats, no?
1: Estem sentint també per aquí com una espècie de violí, que se diu Erhu. I després, bé, això seria aquesta guitarreta que sentim. Molt bé, i d'ho heu endivinat, estic contenta.
0: Gràcies.
1: Així que agafam avion i m'ho anàvem al següent destí.

0: Home, clarament Orient Mitjà, no?
1: Sí, correcte. Això sona molt a... Quina pel·lícula? Aladdin.
0: Ah.
1: De fet, no sé si surt aquesta cançó por ahí. Bé, jo li dic que és un efecte
2: Aladdin. Sí, és vera que ara sona això i t'imagines el desert, les piràmides, el camell.
1: El camell. Clar que sí.
2: Vagi, vagi.
1: Que amb això volia diferenciar el continent d'Àfrica perquè vas en sentir música africana i això també és música africana, és del mateix continent, però és vera que aquesta és de l'Orient Mitjà, d'Aràbia, etc. Mem, anem a xerrar de la matemàtica que hi ha aquí darrere. Han dit, a Europa tenim 12 notes, 12 números. Doncs ells tenen molt més números que nosaltres no entenem. És a dir, són números que no els entenem. No poden dir u i mig, que nosaltres entenem el que és u i mig. Heu de pensar que el nostre cervell no arriba a comprendre aquestes notes, que són, se diuen quart de tons.
0: Mm.
1: Bé, és a dir... si ara jo te toqués una nota d'aquestes, la sentiries com a desafinada.
2: Clar.
1: Per això m'ho sona així, aquesta música. Perquè té moltes, moltes notes.
0: Que curiós.
1: Més de 12. Moltes més de 12. I després els instruments...
0: Perdona, i els pentagrames com són? Com se llegeixen?
1: No, no existeixen els pentagrames com a tal.
0: Les partitures, com se llegeixen?
1: Amb una altra notació.
0: D'acord.
1: Igual que la seva notació és diferent.
0: Són símbols, no? Són... També,
1: sí,
0: però...
1: també, no sé quina, com se diu la seva forma d'escriure-ho, però el pentagrama és molt europeu.
0: D'acord.
1: Val? És vera que ara ells també podran utilitzar el pentagrama en la seva forma d'utilitzar-lo, però tenen la seva notació.
0: Uau!
1: Sí, sí, sí.
0: No ho sabíem.
1: I després els instruments, saüt, que és com es para de la guitarra, i després un tambor, el tambor que se sol utilitzar també per fer... la dansa del vientre.
0: Perdona, això que sona no és un cello?
1: És una orquestra de corda frotada, sí.
0: Jordi, quan te quedes?
2: No, no, jo estic per partir.
0: Ai, és que...
2: No,
1: molt bé, oh?
2: No res altre ni res.
1: Molt, molt bé.
0: Gràcies.
1: Oh, vinga, m'ho anant d'aquí.
0: Aquest curs m'he apuntat en el conservatori. M'han agafat, millor dit.
1: Mai és tard per apuntar-se en el conservatori, oh?
0: No, home, no, Assumpció.
1: Mai és tard.
0: No gosaria.
1: Que no.
0: A veure, següent aturada.
1: Vinga, anem.
0: Això sí que seria Escòcia, no?
1: Sí, ara sí, Irlanda.
0: D'acord.
1: Molt bé.
2: Sona celta.
1: Sona celta,
0: de fet. Celtic, absolut.
1: Tota aquesta gent que se'n va anar...

0: El violí és molt important. Després també tenim el tambor que marca el ritme. I és música molt ràpida.
1: Clar, és que aquí t'imagines una festa. T'imagines la gent en el bar, en gerres...
2: Sí, en gerres de cervesa negra, no?
1: Sí, sí, fent festa.
0: De fet, aquí un parell de dies vaig a Irlanda.
2: Ah,
0: i
2: sí?
0: Aniré a un pub a veure músics en directe. És com la meva primera parada.
2: Quin viatges, no? Aquestes vacances.
0: Ah, que sí?
2: Al Vietnam, Irlanda...
0: Sí, coses bé, superdiferents.
1: Ho fa per xiu-xiu, per després dur-me la música d'allà. Exacte.
0: A menys si després duc un tema nou d'Irlanda, ja veurem.
2: Això m'agrada, aquesta música celta.
0: Sí, està guai. Bé, després jo en sarpa ja no vos cont, que sarpa és l'emblema d'Irlanda.
2: Clar.
0: Tu
2: allà series una Beyoncé.
0: Bueno, vosaltres heu estat qualque pi per Irlanda?
2: Sí.
0: Sí? Has estat a Galway?
2: No.
0: O més per la zona de Dublín,
2: no? He estat a Cork.
0: Ah, a Cork.
1: És que és una illa en cap al món, nines.
2: La veritat és que vàrem fer el programa d'illans pel món a Cork.
0: En sèrio?
2: Sí.
0: Anda.
2: Sí, sí, sí.
0: Interessant.
2: Una ferrada en els illencs pel món, que són a Cork en concret, en Esperança, que és de Pollença, que mos tenim a xarxes i sí, una ferrada.
0: Interessant. Vinga. Següent parada.

0: Aquesta cançó sona a collada flors i faldeta
1: tropical.
0: Cavalla.
2: Correcte.
0: Sí, eh?
2: On diríeu quina illa, és la típica.
1: Hawaii.
2: Hawaii.
0: Aquesta cançó, de fet, se deu ballar així en ses mans, fent d'un costat ones. A l'altre, fent tones.
2: Això és supercliché, però m'encanta, m'encanten els clichés. Bueno.
0: Deu ser ball de bot d'allà, no?
2: És ball de bot.
1: No ho sé, no ho sé.
2: Bueno, perquè el nostre servei ha dit Hawaii directament. Perquè també és una música bastant simplona. Només utilitza, diguem, com vos ho diria, de les 12 notes n'utilitza 6.
0: Molt bé.
2: Però és super simplona.
0: I direm senzilla.
2: Senzilla, sí, senzilla.
0: Verde simplona.
2: I els instruments. A més, si m'endivineu algun instrument.
0: A veure?
2: Que és típic.
1: No me sortirà el nom.
0: Sukelele.
1: Sukelele.
2: Sukelele.
1: No, vull dir seguitarrota petitona.
2: Seguitarrota petita. Sukelele, que en el seu idioma significa una puça saltadora.
0: Ai,
2: curiositat. Curiós.
0: Que manco.
1: Jo ara m'ha fet ganes treure un coco i començar
0: a veure. Tu saps tocar sukelele? Tens una pinta de tocar sukelele?
1: Ja, però no. Jo soc en sa música un fracàs. Sí? Ojalà. Ho vaig intentar, sí, m'haig d'aprendre una cançó en sa meva vida.
2: Quina?
1: Bé, és com els tres acords que són
0: Somewhere
1: els típics.
0: Somewhere over the rainbow.
1: No.
2: Quina?
1: No sé, hi ha els tres acords que pot tocar com a moltes cançons. I havia crec que, per exemple, podies tocar la de Coco, d'Un Poco Loco.
0: No sé quina és aquesta, Jordi.
1: Un Poco Loco.
0: La veritat.
2: Que te pots ser quina és.
1: Pare meva, però no vull Coco, què vos passa?
2: Sí, sí, però no me'n recordo aquesta.
0: A veure, fins a darrere aturada.
2: Vinga, darrere aturada.
0: Aquesta jo crec que és inconfusible, per favor.
2: D'on és això?
0: Del Brasil.
2: Molt bé, una samba.
0: Madalena. Macarella.
2: Madalena.
1: Madalena.
2: Per què m'ho anàvem a Brasil? Bé, instruments, per favor, d'Ismo. Que sentim?
1: Una batucada.
2: Una batucada. Després se sent de fondo com un instrument de percussió molt agudet que fa tiqui-tic, tiqui-tic, tiqui-tic. Què és això?
0: Un triangle.
2: Molt bé!
1: Oh, vamos! Hauríem de dur una batucada.
0: Contenta, estic contenta. Porta, Jordi, per la moda de Déu.
1: De descontrol tècnic diuen que no.
0: Com vols entrar una batucada a un estudi de ràdio?
1: Bé.
0: Mos botaran totes les alarmes.
2: Bueno, idò, Lots, estic molt contenta.
0: Ah, m'ho aprovat. Avui.
2: Heu aprovat,
0: que
2: però amb Ines en matrícula o no?
0: La veritat és que
1: Anna.
0: Sí.
2: Jordi...
1: Només no pot haver una de matrícula.
2: Jordi, molt bé.
1: Un bé.
0: Jordi, ara has de ser més ràpid.
1: És que t'he deixat lluir-te perquè t'ho anat a vacances.
0: Sí.
2: Més nines, ha aprofundit en algun tema sense jo haver-ho de demanar.
0: S'ha notat que tornant descansada.
2: Sí. Sí,
1: que has escoltat molta música.
0: Exacte. Això he fet. Assumpció molt...

0: Moltes gràcies,
1: sempre,
0: per dur la teva música i aquestes lliçons esplèndides musicals que prenem amb tu. Perquè hem arribat en el Xiu Xiu número 453. Assumpció, tu tornaràs?
1: Sí, tornaré.
0: D'acord, no, ho dic per Jordi, anant-te preparant la lliçó. Més que res.
2: Ah, bé, jo la setmana que ve no tornaré, per tant, no hi haurà lliçó per jo.
0: Te'n vas de vacances, oh?
2: Me'n vaig de vacances, hola. Qui se'n va tothom de vacances? Me toca, qualque dia.
0: La veritat és que sí. On te'n vas de vacances? Ho pots dir? Més que res perquè no l'Assumpció vagi preparant el repertori.
2: Vaig a Cracòvia. Tant...
0: Com ets la música polaca?
1: Com ets la música polaca? Molt europea.
0: Sí, no?
1: Molt europea.
0: Diries que s'assembla a la d'Àustria?
1: Sí.
0: D'acord.
1: Sí, sí, són germans.
0: Sí.
2: Ja vos contaré, que sona per allà.
0: Sí? Diríem que és aquesta?
1: Sí.
2: Jo ja m'he vist passejant pel centre de Cracòvia,
0: sí,
2: això que soni de fons...
0: T'has imaginat? Bé, jo crec que encara no te'n vagis de vacances, Jordi,
2: no,
0: que mos queda una setmana
2: no.
0: Junts. Assumpció, gràcies, fins la setmana que ve. I a vosaltres, ja ho sabeu, gràcies per ser i hem arribat en el Xiu Xiu número 453. Adeu, adeu!
3: Berrinat, boixat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre, accident mortal a Valldemossa. Un autobús del TIP ha tomat un fanal que ha caigut damunt d'un home sirià de 36 anys que acabava de baixar d'aquest mateix bus. El sinistre ha causat la mort a l'acte del turista i ha ferit dues persones més, entre elles la seva dona. El govern ha expressat el seu condol i ha suspès fins a nou avís el servei de la línia 203 entre Palma i Valldemossa, tant d'anada com de tornada. La directora gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, s'ha traslladat fins allà per conèixer de primera mà tot el que ha passat.
1: Jo quan he arribat hi havia la Guàrdia Civil que ha fet les primeres diligències i el que ens han dit és que quan el bus sortia de la parada, la part trasera del bus ha impactat a la farola ha caigut impactant contra, en aquesta persona i ha provocat la mort instantàniament.
0: Gairebé un 80% de les excedències per cura de familiars les assumeixen les dones. Així ho reflecteixen les darreres dades disponibles de la Seguretat Social del primer mig any a les Balears. Aquests números preocupen el govern i els sindicats, ja que demostren que la corresponsabilitat és encara una assignatura pendent. La responsable d'Acció Sindical i dona de Comissions Obreres, Cati Ginart, diu que el problema no és que les dones assumeixin les excedències i la reducció de jornada, sinó que els homes no fan càrrec de les cures. Aquesta estructura patriarcal, lamenta Ginart, repercuteix en el futur de les dones.
2: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sot temps, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o amb excedències.
0: Polèmica a Sant Antoni. L'Ajuntament va autoritzar una festa exclusiva de temàtica egípcia a l'espai natural de la Pedrera de Can Coix. Es va muntar un llac artificial amb desenes de tones d'aigua. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament de recursos naturals. El batle, Marco Serra, mirarà si es pot sancionar d'alguna manera el desaprofitament d'aigua, encara que ho dubta.
3: Que ho han dut a la xarxa d'aigües grises, no tinc més constància ara mateix de lo que ha fet i estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
0: I la Conselleria d'Agricultura cerca la via perquè el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, pugui seguir en actiu. Assegura que des de fa mig any fa feina per trobar la fórmula per renovar el conveni. La coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà, alerta que la incertesa posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial.
4: Els castells rebem moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
0: I 55 persones han arribat aquest dilluns a Formentera en dues embarcacions que han partit de les costes del nord d'Àfrica. La primera ha estat interceptada de matinada per la Guàrdia Civil de la Pitiusa del Sud i la Unitat de Seguretat Ciutadana a prop d'Escaló. Hi anaven 27 subsaharians. A migdia, la segona barca, amb 28 més, l'han trobada per la zona de l'estufador de Formentera. Arribem així a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio quan toquin les 6 del matí.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Encetam setmana de converses polisèmiques, un experiment de ràdio per aquest mes d'agost que va fent camí. Aquesta setmana ens acompanyen cinc grans conversadors. Hugo Ramon, navegant, Jaume Gomila, metge d'urgències i director del Festival de Teatre Infantil i Juvenil, Fanny Guerrero, fundadora d'Educa Clown, Sebastià Portell, escriptor, Marta Vilà, investigadora en cèl·lules mare. En cadascun d'ells han fet una xerrada llarga que vos oferim en trossets de 10 minuts aproximadament de dilluns a divendres. Vos animam a connectar amb ells al llarg de la setmana, si el programa d'avui se vos fa curt. Per començar a conèixer-los, els hem demanat que triïn una cançó.

0: costa tallar a Bowie, però Sebastià Portell no poden deixar que estigui cantant 4 minuts perquè us em menjarà mitja part de l'entrevista. Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Temptat de continuar nosaltres, justament cantant.
0: Cantant, no? Podríem, per què no?
1: Jo crec que sí.
0: No s'ha de tenir vergonya, no?
1: No, i això és un dels aprenentatges que he tret a la meva vida de la música i també de l'actitud d'en David Bowie. A ser valent, a ser fidel a un mateix, no tenir por de canviar i d'escoltar-te.
0: Però per això, ara dius, no tenir por de canviar i d'escoltar-te, mos hem de conèixer molt bé per arribar en aquesta actitud i en aquesta valentia.
1: Supos que sí, supos que sí. A mi personalment m'ha marcat sempre d'en Bowie aquesta intuïció que m'apareix que tenia a l'hora d'avançar-se en el seu temps, de proposar noves estètiques, actituds que no sempre eren les més fàcils, i és una cosa en què sempre m'he identificat molt. Vull dir, m'agrada tenir aquesta manera de fer, sobretot en el pla artístic, en el pla més personal, crec que som una persona molt fàcil, però sí que en el pla artístic m'agrada investigar allò que és rar, allò que transgredeix qualque cosa i que va un poc més enllà.
0: Val, segurament estèticament més discret que Bowie.
1: Sens dubte.
0: El manco, així com has vengut a la ràdio.
1: Sens dubte, depèn del moment que m'agafis, però habitualment...
0: No sé en altres moments, de moment, avui, més discret que en Bowie, en Sebastià Portell, que encara no l'hem presentat, és escriptor, és traductor, és president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i també del European Writers Council. Això que ho he pronunciat d'aquella manera són paraules majors, no?
1: Són moltes presidències juntes, la veritat. Està sent un any entretengut, però és un honor molt gran i estic fent molta feina perquè crec que és un moment important per defensar els drets d'autors tant en llengua catalana com en l'àmbit europeu.
0: Perquè aquesta entitat europea, quina missió té?
1: L'European Writers Council és una federació que aplega 55 associacions d'escriptors d'arreu d'Europa. Són més de 260 60.000 autors en ses llengües, en sa gran diversitat de llengües que hi ha a Europa i en ses grans diferències també de mercat. I el que fem, jo sempre dic, lluitant pels adjectius, lluitant perquè una llei europea vagi cap a una banda i no cap a una altra, que pareix una nimietat, pareix una cosa molt petita, però que pot canviar moltes realitats, molt de dia, molt es dia a dia dels treballadors culturals.
0: Ja, però els llibres mos connecten en sa vida, vull dir, se fa difícil un món sense llibres físics. Mos pensàvem que l'online mataria lo físic, però no l'ha mort, el manco de moment. Forma part, no?, de la nostra vida, un llibre.
1: Sí, feliçment. I amb tota la feina que faig a l'àmbit més d'activisme pels drets d'autor, m'he de recordar moltes vegades això que dius, que ho feim pels llibres, ho feim per l'art, i que justament, com bé dius, el paper continua sent el rei. Crec que en el nostre àmbit només és entre un 5 i un 7% de lectors que prefereixen els llibres electrònics, per exemple, i els audiollibres són encara una quota molt reduïda, molt petitona. Jo crec que està bé que hi hagi diversitat, però sí que és vera que el paper encara guanya, supos que per una qüestió de costum i també romàntica. Llegir en paper és meravellós.
0: I no vull xerrar malament de ningú, però l'altre dia algú me deia, no trobes que s'està publicant massa i massa dolent, com a massa aviat, com a... Dic, bé, pot ser hi ha aquí una... No sé, un camí que no distingeix la frontera entre ser un influencer i un escriptor. No sé, però està passant també molt, eh?
1: Segurament. Jo sempre defens que mai se publicarà massa en català perquè no tenim prous lectors, han d'arribar encara més gent i hi ha d'haver més diversitat. Ara bé, a mi m'encantaria que els editors fessin la seva tasca i abans d'enviar el llibre a impremta diguessin a l'autor, mira, mos asseurem aquí, farem un parell de cafès llargs i millorarem el llibre junts, perquè en el final això és una conversa i se tracta de plantejar maneres de fer que els llibres brillin i que realment arribin fins on han d'arribar en termes de qualitat per finalment arribar en els lectors. Per tant, no me preocupa tant la quantitat, sinó la qualitat, que també deies.
0: Sí, sí. I a tot això encara no li hem demanat a en Sebastià Portell perquè ha triat aquesta de Bowie, però aquí el seguim i el coneixem, sabem que la seva primera novel·la se titula El dia que va morir David Bowie, que va morir, per cert, un 10 de gener del 2016, 69 anys, i tu en tenies 24.
1: Sí.
0: Era, o 23, però era el dia que va morir David Bowie, el títol d'aquest llibre i d'aquesta primera novel·la, perquè recordes aquell dia o què?
1: Sí, volia fer un homenatge tant a la figura d'en Bowie com un artista transgressor que sempre m'ha inspirat, que sempre m'ha convidat a imaginar altres mons, i en el mateix temps hi ha un homenatge inevitable que era el dia que va morir Marilyn de Terence Moix, que
0: Cert,
1: és un
0: sí.
1: llibre del 69, si no vaig errat, de l'any que l'home va arribar a la Lluna. Llavors era un llibre que volia establir un diàleg amb aquells referents que m'havien precedit, sobretot en l'àmbit de les llibertats, de l'atreviment, de passar-s'ho bé, i és una novel·la que me continua donant moltes alegries i que, seguint l'estela d'en Bowie, ha estat traduïda en el gallec. L'any que ve, si tot va bé, sortirà en una traducció en el basc. I fa poquet, fa un any i mig, va pujar en els escenaris amb una adaptació divertidíssima que va fer en Pau Colla.
0: I de mos ho poses bé perquè podem escoltar un poquet d'aquesta divertidíssima adaptació.
2: Sí, m'ho fas a prova ràpida de sífilis.
3: Només sífilis.
2: Sí?
3: Només sífilis, d'acord. Has de fer un petit qüestionari abans. Com et defineixes?
0: Diu en Sebastià, divertidíssima, però dureta, dureta, no?
1: Es concebida, és una història d'un jove que se va fer per primera vegada a la seva vida una prova de sífilis, d'infeccions de transmissió sexual, i en aquell moment tota la seva vida, i especialment la seva vida amorosa, però no només, li passa per davant com un gran flash, i és en aquest moment que s'encomana a David Bowie, que vincula amb Bowie en el record que té de son pare, perquè un dels punts àlgids de la novel·la és precisament d'ell escoltant música de petit en son pare, i bueno, tot entra en conversa, i per mi en aquell moment tenia molt de sentit, i encara ara, 10 anys després, aquesta novel·la va girant.
0: I com te quedes quan la veus damunt l'escenari i veus que hi ha uns personatges, unes persones que li posen veu i li posen tot. Tu que, a més, has començat escrivint dramatúrgia, no?
1: Sí. Va ser molt curiós perquè jo mai m'hauria atrevit a transformar el gènere d'un llibre meu, és a dir, si és novel·la no el puc fer teatre, i si l'escric com a teatre mai el puc tornar a un altre tipus de gènere, però em va entusiasmar. En Pau Colla va fer una feina magnífica. Jo li vaig dir que havia fet una dramatúrgia TikTok, perquè tot estava molt picadet i anava molt ràpid, que la novel·la també és així quan la llegeixes, i els intèrprets, na Catalina Florit, en Lluís Febrer i en Xavier Frau, estaven meravellosos. A més, fent molts de papers, en Lluís sí que feia el paper protagonista, però tant na Catalina com en Xavi anaven variant, i era un exercici magistral de transformisme, diguéssim, no?
0: Sí. I Bowie és un tipus difícil d'etiquetar, jo crec, no? En sentit artístic, en sentit personal. Tu t'etiquetes a tu mateix?
1: Ui, jo en duc 4 milions d'etiquetes. És que pens, aquesta és una pregunta que sorgeix moltes vegades, no? Quan escriu sobre qüestions vinculades a gènere o a sexualitat, i pens que no els hi han de tenir por, les etiquetes, sempre i quan n'hi pugui haver moltes i mos duguin a la complexitat. És a dir, una persona pot tenir un tipus de desig en un moment donat de la seva vida, pot identificar-se amb un gènere, però també té una classe, també té un tipus de família, té un tipus d'amistats, o moltes, per sort. Per tant, estan travessats per moltes identitats, i jo crec que mentre unes no tapin les altres, les etiquetes, les maneres de presentar-te en el món, sempre són benvingudes.
0: Vale, etiquetes que mos defineixen, però que no mos han de separar, no? Que
1: Exacte.
0: mos fan un poquet
1: O
0: més...
1: simplificar.
0: O mos reconeixen.
1: Només veure-mos com una sola cosa, trob que és
0: Tampoc.
1: molt pobre. En canvi, si mos atrevim a mirar-mos amb allò que mos fa únics, aquella mescla que dius, no m'hauria pensat mai, conèixer una persona, jo què sé, de tal lloc que li agradés tal música, o que escrigui sobre això, dius, tu com has arribat fins aquí? Això me fascina.
0: Perquè en el fons tots som un poquet iguals, no? Diferents
1: Sí,
0: però iguals.
1: en allò més essencial jo penso que sí, i crec que en els temps que corren mos hauríem de recordar més, perquè mos entendríem
0: I
1: més.
0: de ja veus, mos ha duit aquesta cançó de Bowie, Starman, així, pim-pam,
1: Com un
0: pim-pam.
1: camaleó.
0: Han passat 10 minutets. No te'n vagis, perquè aquesta és una entrevista feta a trossets. Tu no te'n vagis de vora jo. En els oients els anirem oferint a trossos de dilluns, que és avui, a divendres. Demà toca viatge.
1: Ben, fins on arribam.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I aquesta d'Antònia Font és la cançó que ha triat na Marta Vilà González. Com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: Que bé tenir-te. Això de wow, yeah, ho dius tu més d'una vegada quan fas investigació?
1: Sí, de vegades quan surten vets experiments, i tant que sí.
0: És que és aquell, uau, mireu el que he aconseguit. Vos hem de contar que na Marta Vilà González és de Palma, és investigadora, és professora a la Universitat de les Illes Balears des de l'any 2024 i és una dona que se dedica sobretot en el camp de la reprogramació celular i la medicina regenerativa. Que això té tela, m'apareix superinteressant i segur que ho anirem desenvolupant al llarg d'aquesta conversa. Però contem-nos primer per què aquest Why Yeah d'Antònia Font.
1: Perquè és una cançó que per jo fa molt d'estiu, també per la seva senzillesa i la seva motivació que dona. I a la vegada és una cançó que m'adu molt de records perquè la varen tenir durant bastant d'anys com a timbre d'entrada a l'escola. I per tant me recorden aquells anys de final d'ESO. Moltes vegades jo la sentia, de fet, des de casa meva perquè vivia molt a prop de l'escola i no era una alumna gaire puntual i per tant quan la sentia des de la finestra de ups, és hora de partir correnços i arribar just davant de que tanquin.
0: Quina escola era?
1: Vaig anar a Mata de Jong, jo.
0: Molt bé, molt bé. I escolta, i na Marta Vilà de Mata de Jong ja sabia que se volia dedicar a la medicina?
1: Bueno, sí, de fet, això era la meva primera idea, estudiar medicina. Llavors, durant el batxiller, no vaig treure suficient bones notes i no vaig entrar a cap facultat de medicina, però vaig entrar a Ciències Biomèdiques a Lleida. I, bueno, degué ser un poc una cosa del destí, perquè llavors ja una vegada vaig començar aquesta carrera vaig decidir que realment allò devia ser el meu. O sigui, jo tenia ganes d'estudiar medicina perquè sabia que hi havia malalties que no tenien cura i deia com és possible això, no? Que no hi ha prou recerca. I resulta que la carrera que vaig fer és per investigar malalties.
0: I investigues des del començament, no?
1: Sí, de fet, ja des del principi de la carrera, jo vaig ser de la primera promoció de Ciències Biomèdiques a Lleida i el programa que tenien ja era molt enfocat en que agaféssim experiència des de molt en el principi. I des del primer estiu de primer any de carrera vaig fer unes pràctiques i el segon i el tercer també, i això era com nosaltres fèiem pràctiques externes, no? Llavors, des de molt en el principi ja vam tenir un tast de lo que era fer feina en un laboratori.
0: I mos hauràs d'explicar bé què vol dir fer feina en regeneració de cèl·lules mare, aquesta medicina regenerativa, que no sé si està de moda, què és el present, què és el futur, què és allà com cap on anam. Anem per lo bàsic i així anirem després desenvolupant la conversa, que ja sabeu, oients, que vos l'oferim a trossets al llarg d'aquesta setmana amb na Marta Vilà i la resta de convidats que mos acompanyen. Anem primer a les cèl·lules mares. Com les expliques?
1: Bueno, les cèl·lules mare tenen dues característiques principals, no? La primera és que se poden replicar indefinidament. Poden créixer, se divideixen i així en fan més. I la segona és que poden diferenciar-se o esdevenir altres tipus cel·lulars especialitzats, com seria una cèl·lula de pell o una cèl·lula d'esfetge, d'acord? Les cèl·lules mare per se, o les principals en les que podem pensar, són aquelles que formen els embrions, no? Que al final de molt poques cèl·lules s'acaba desenvolupant un organisme sencer en cèl·lules amb funcions molt especialitzades, no? I llavors veure que dins el cos adult també tenim algunes cèl·lules mare adultes que s'encarreguen de substituir aquelles cèl·lules que van morint, de regenerar un teixit que s'hagi pogut fer un petit mal, no? I per mantenir el que li dèiem la homeostasi del cos i un estat saludable. El tema de la reprogramació cel·lular ve quan el 2006-2007 uns investigadors varen ser capaços de, a partir d'unes cèl·lules de la pell, induir l'expressió d'uns factors, d'uns gens relacionats amb la pluripotència, que és aquesta capacitat de les cèl·lules de fer qualsevol tipus cel·lular, I varen poder induir aquesta expressió d'aquests gens en una cèl·lula que estava diferenciada i reconvertir-la o tornar-la en el seu estat pluripotent, equivalent a una cèl·lula embrionària. Clar, aquest descobriment o aquesta tecnologia ha permès o ha estat un boom en el camp de la medicina regenerativa perquè ens permet, a partir de cèl·lules més accessibles, generar teixits que són difícils d'accedir. O sigui, a nivell de, per exemple, produir neurones dins els laboratoris, les neurones són molt difícils d'accedir, no? I llavors el fet de poder fer aquests tipus de teixits a una placa de Petri, dèiem, o una placa de cultius, i és molt valuós per estudiar les cèl·lules que no tenim molt d'accés o inclús si poden derivar aquestes cèl·lules a partir de pacients per estudiar malalties dins el laboratori.
0: Pareix de ciència-ficció això que mos contes, Marta, eh?
1: Una mica, però es passa en el dia a dia.
0: I tu, quan estudiaves, quan estaves estudiant la carrera, te podies imaginar estudiant el que ara fas?
1: Bueno, vaig tenir la sort que les primeres pràctiques que vaig fer jo estaven relacionades amb aquesta reprogramació cel·lular i vaig flipar tant que vaig dir, això és el que jo vull fer aquesta vida. I després és vera que fins a quart no van tenir la assignatura de medicina regenerativa i tal, però me va confirmar un poc aquesta passió i des d'ençà m'he enfocat en aprendre a fer-ho i en poder utilitzar això.
0: Necessitem gent com vosaltres, com la Marta Vilà, que investiga en cèl·lules mare, en medicina regenerativa. El nostre organisme és un organisme multicel·lular, no? Tenim cèl·lules moltíssimes, sí. Difícils de comptar també, perquè van desapareixent, van naixent, se van gastant, és així. Hi ha aquest moviment en el nostre cos de cèl·lules.
1: Clar, efectivament, o sigui, els organismes, les cèl·lules tenen una vida limitada, la majoria van, imagina't, les cèl·lules d'espai se van descamant constantment o les de l'esòfag, o totes, aquí és on entren les cèl·lules mare adultes, no?, que van repostant aquestes cèl·lules que se van gastant i van fent que els teixits se mantinguin.
0: És molt impressionant i seguirem estirant de la teva feina i de la teva experiència al llarg d'aquesta conversa. Hem començat amb aquest wow yeah d'Antònia Font, que na Marta Vilà ha dit més d'una vegada dins el laboratori, wow yeah, i ara m'anirem de viatge, d'acord?

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.

0: Bona nit, Blanca Roseta, que canta Hug. Mos costa baixar el micròfon, baixar-li la pista en aquesta cançó. La deixam darrere. Hug, 1973, varen començar Ja ha plogut. I és la cançó que ha triat en Jaume Gomila. Com estàs?
1: Beníssim, encara en pell de gallina en sentir aquesta cançó.
0: És que Hug, amb aquestes castanyetes eivissenques, aquesta música, aquesta tonada també com a tan poètica, tan senzilla, no?
1: És que jo, clar, és una cançó tradicional, però aquí jo la trob absolutament contemporània, però amb aquesta arrel de tradició i de cultura de les illes que bé, m'emociona cada vegada que la sent.
0: I a què te recorda?
1: Home, me recorda bé, aquelles èpoques que mos posàvem a cantar, n'hi havia un que tocava la guitarra, mos juntàvem amb els amics i amigues, que anàvem de colònies i un esplai que fèiem a Manacor, que jo som de Manacor, i anàvem a la colònia de Sant Pere, i record aquells estius, aquella olor de fonoi que feia allà a vorera de mà, i cantar cançons una darrere l'altra.
0: És que heu fet esplai, se vos nota. Vos queda alguna cosa.
1: Sí, no sé si som allà que diuen un poc xiroqueros o no sé com ho han de dir.
0: També crec que queda alguna cosa de bona persona, de valors, no?
1: Sí, jo crec que sí. Estava en torn, era curiós, era un esplai, però que estava lligat a l'iglesi de Manacor i vulguis que no, aquest valors, aquest humanisme, el tenim empaltat.
0: Sí, sí. I se nota cada vegada que xerram amb qualcú i diu que ell de jove anava a l'esplai, se nota. En Jaume Gomila és moltes coses, tu dius, som metge i teatre i metge. Metge 061, és a dir, metge d'urgències, i també director de FIAT i president de la xarxa que manté aquest festival de teatre infantil i juvenil. Quant d'anys fa ja de FIAT?
1: De fet, en fa 25, però l'aniversari el farem l'any que ve, perquè hi va haver un any de pausa, aquí hi va haver una mica de crisi econòmica,
0: sí.
1: I varen dir, no, aquest no compta, serà un festival solidari, de fet, sí. Mos varen ajudar totes les companyies i tothom, i tot el poble de Vilafranca, de bon any, i l'any que ve la volen fer grossa.
0: Això són noces d'argent, que diuen, eh?
1: Sí, sí, sí, i a més, com que... És que ho han lluitat tant que és que estan molt, molt contents de poder-ho fer.
0: I d'on li ve a en Jaume Gomila aquesta vinculació en el teatre?
1: Això ve d'enrere, sempre ha estat allò que diuen lots més comedians i més histriònics, o no sé com dir-ho, de petits, i sempre m'agradava recitar, i quan a l'escola qualcú havia de sortir surts tu, i recorden 13 o 14 anys que varen fer el Rei Herodes, i de llavors vaig dir, ostres, això de pujar, i jo era super tímid, però això de pujar damunt l'escenari, que la gent t'escolti i donar vida en aquell personatge i fer riure o fer emocionar, a mi me va donar molt de gust. I arrel d'això, vàrem entrar dins una dinàmica, els amics més grans d'un amic meu, d'en Nofre, els seus germans, que tenien 4 o 5 anys més, reivindicaven a muntar un equip de teatre, vàrem començar a fer cursos d'expressió corporal i nosaltres, que érem xitxarel·los, mos hi apuntàrem i va néixer Caps i Grains a Manacor, que en aquella època d'aquests grups de un poc seguint l'estela de Catalunya, de Goll de Gom, sí. de comedians, de tots aquests grups alternatius, pues va començar aquest moviment i jo m'hi vaig apuntar i tot i que de ben petit havia dit no, jo quan sigui gran vull ser metge i tot amb les padrines, amb velletes, anem al metge. Llavors vaig començar a dubtar i dic, això del teatre, no ho sé jo, si faria art dramàtic. I mon pare va dir, uep, no sé què farem, tu art de ser metge. I com que havia fet ciències en el BUP i això, i col...
0: Però no vares renunciar ni a una cosa ni a l'altra en el final.
1: Estic molt content perquè ha estat una sort. De fet, clar, és que el món de les arts escèniques té una precarització, una mala salut de ferro, que diuen, no? I això m'ha donat el fet de ser metge i de poder alternar les dues coses. Aquesta independència, diguéssim, de fer el que m'ha sortit dels nassos. I si he pogut fer teatre, he fet teatre i sabia que a final de mes
0: sí.
1: Podia
0: sí, sí, sí.
1: apoyar les coses.
0: I a casa teva havia metges o metgesses?
1: No, no, no. No. Això jo crec que bé, ma mare sempre deia són els dos ben més ben invertit de la nostra vida. Perquè, clar, volia si no els acompanyaves a les tios, a les padrines, a ells quan tenien qualque de nou de salut. I estic orgullós perquè aquí a nostra no hi havia cap universitari i els primers universitaris vàrem ser el meu germà, la meva germana i jo, el meu germà és farmacèutic, la meva germana biòloga i fa classes i jo metge i aquest vot social que no sé si ara és tan fàcil n'està molt contents i aquí a nostra sempre mos varen ajudar molt.
0: I tens de ciències, no sé, però sí per tu allò de Jaume, ciències o lletres? Perquè tu ets un home de les dues coses.
1: Me va ser un poc difícil. No tenc una base, diguéssim, de lletres, perquè no vaig fer lletres, però sempre m'ha tret per aquest valor de lo que pot transmetre, no? Els teatres, llegir, els poemes... Això, clar, és que dona molt de gust. I jo crec que també... estimula la creativitat i en la meva, jo crec que una cosa alimenta l'altra, no?
0: Sí. I xerrant de medicina, ja ho deia, menjar una gomila és moltes coses i el aniran coneixent, metge de 061, i ja que avui han començat escollint una cançó, també podríem posar l'Urrit, no?, per xerrar de medicina.
1: Sí.

0: El dia que vaig saber la darrera nota de la carrera de medicina, que era aquella història de la medicina, teníem amb els amics unes entrades per anar al velòdrom d'Horta, que jo estudiava a Barcelona, escoltant l'Urrit. I clar, aquell home que era ja una figura
1: gegant
0: musical i un gran poeta, ho record com una cosa màgica, allò que dius, ostres, he acabat la carrera i estic aquí amb els meus amics escoltant en l'Urrit. Això, no sé si som a la terra o en el cel.
1: No podies demanar més, no?
0: No, va ser...
1: Mira, me posa pell de gallina a mi, tu que te posaves la pell de gallina, Uc, quan hem començat amb aquest Bona nit, i crec que n'has viscut d'altra de memorable, també amb un tipus memorable com en Bruce Springsteen, no?

0: Bé, a la vida te passen moltes coses bones i altres de no gens bones, perquè això és la vida, no? Un dia, estant de guàrdia en el 061, que havien fet un trasllat amb avió ambulància d'un pacient que estava greu a Barcelona, i coincidia aquell dia que en Bruce Springsteen havia fet un dels seus concerts allà a l'Estadi Olímpic, i nosaltres estàvem allà a Aviació General, amb l'infermera parlant, i ens van dir, ara ve una personalitat. Un senyor. I se mos planta en Bruce Springsteen a davant nosaltres. I mos dona conversa, i mos diu, hello. I te quedes allà com un superfan, saps?
1: Paralitzat.
0: Podem fer una foto.
1: Però ell no era pacient.
0: No. Ell
1: ah, perquè vosaltres estàveu de guàrdia.
0: Nosaltres estàvem de guàrdia, havien duit un pacient traslladat a Mallorca, perquè havia d'anar a Vall d'Hebron a Barcelona per fer un tractament que aquí no se podia fer en aquell moment. Sí. I mos compareix amb Bruce Springsteen. I te quedes allà com un beneit i en lloc de jo m'hagués agradat molt xerrar una bona estona amb ell, però podem fer una foto. I tenc una foto amb l'infermera i amb en Bruce Springsteen que després l'he pogut veure a concerts allà i és, bé, forma part del meu l'oi que dèiem d'aquesta música que mos acompanya.
1: I tant. I de mos acompanya Hug, Lou Reed i Bruce, gens malament per començar aquesta primera part sa conversa amb en Jaume Gomila. Demà partirem de viatge, Jaume, així que vés pensant.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Calor?
3: Molts cars.
2: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Jo no sé quantes vegades i en quines circumstàncies haurà sortit del seu propi cos Nugo Ramon, amb qui encetàvem aquesta conversa polisèmica que vos presentàvem a trossets de dilluns a divendres. Hugo Ramon, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, doncs amb un xute ara d'energia amb aquesta cançó que sempre me poses pels de punta.
0: Aquesta cançó de Leiva, que és la que tu has triat, com si fuéramos a morir mañana, diu el Leiva. Per què aquesta?
1: Bueno, jo normalment els meus estils musicals són, la veritat, que són molt variat i potser pues, una cançó un poc massa actual, el que la gent podria pensar, els meus amics, no, que podria triar, però és una cançó que quan jo preparava la mini Transat 2025, aquesta creuada atlàntica en solitari i sense assistència, pues, va començar a resonar dins el meu cap, qualque amic la va posar i m'ha donat compte que realment era el que estava visquent. No? En el final se va convertir en el meu himne. Cada vegada que la posava era un xut d'energia i ara l'estic emprant molt com a obertura de les meves conferències i tot això, no? I crec que demostra bastant el que vaig viure, no? Que en el final varen ser pues, esforços titànics per estar a la línia de sortida d'aquesta mini Transat 2025 després d'un any personal molt complicat, després de molts anys d'allunyat de la vela oceànica en solitari. I en el final m'ha donat compte que l'única solució de solventar tots els problemes i que quedessin en anècdotes era doblegar els esforços i exactament viure com si hagués de morir demà. Uh-huh. I normalment no me solen agradar aquestes coses tan fàcils i tal, yeah. Però és que realment és que era clavada aquesta cançó. Per
0: intensament, no amb s'angoixa, sinó amb intensitat, no?
1: Exacte, i perdonau tots, però va ser bastant abans que la selecció espanyola elegís com a seu himne. Però no som un copion.
0: L'haureu reconegut, si no sabeu el nom segur, Nugo Ramon, que és regatista, que és navegant oceànic, ja mos ho ha dit, divulgador, conferenciant, també escriptor, així que és hora de llibre.
1: La paraula escriptor és molt gran.
0: Podrà xerrar el teu llibre, i directiu del Club Nàutic de Palma, i has creuat no una, ni dues, ni tres, sinó quatre vegades l'Atlàntic en solitari. En solitari a la mini-transat. Un, dos, tres, quatre... No hi, com és allò? No hi cinco, quatre, cinc, cinco?
1: Jo ara li dic la quinta essència. Quan vaig arribar de la darrera mini-transat vaig dir mai pus, i crec que va tardar dos dies en començar a formar com faria un projecte per aquesta mini-transat.

0: Molt tranquil. Núvol bé torrat de sol,
1: Suat, també.
0: perquè un poquet suat perquè fa molta calor, però ho dius com a molt tranquil. Tu ets una persona molt vinculada a la mà des de molt petitó, però arriba un moment que el que tens al voltant no t'abasta. Quan passa això? Quan dius hasta l'infinito i más allá, que diria es de Toy Story.
1: Sí, bueno, crec que no sorprendrà ningú si dic que som una persona inquieta, però sobretot som una persona, bueno, m'agrada evidentment treure el millor de mi mateix, tant a la mà com a terra, m'agrada cada dia ser millor persona i també m'agrada pues, descobrir i poder ajudar altra gent, no? I a vegades sempre he de dir, també m'agrada pues, navegar per tota la gent que se queda en terra, que no té la sort que jo tinc. Això és una realitat grossa com una catedral. Però també és vera que la mà té una cosa inexplicable, per això jo crec que s'ha escrit tant al llarg de la història sobre la mà, sobre viatges, sobretot perquè jo crec que encara no m'ha arribat a desgranar el magnetisme que realment té això. Jo crec que puc assegurar que l'única minitransat que realment a la mà he disfrutat de veres, i una de les raons, no volia xerrar això, però bueno, ja que hi som, una de les raons és perquè les meves anteriors minitransats, no, que potser ho passava malament, i jo de, uau, estic ara passant malament, és un mal moment, i després, com jo dic que volia ser navegant oceànic, he de seguir, no puc aturar després d'això, i veia com una muntanya molt grossa, i aquesta minitransat, quan ja estava navegant, sobretot gràcies al meu psicòleg esportiu, Miquel Salom, tenim uns objectius de maestria, i anava realment passa a passa. Era passa a passa i deia, bueno, quan acabi la minitransat, doncs jo ja he acabat, ja he complit el que havia de fer i ja està. I per això la vaig disfrutar com una meravella. Perquè això de trobar-se enmig de la mà avui en dia sense comunicació amb l'exterior, perquè la minitransat és una de les característiques d'aquesta competició, que no tenim ajuda externa, no tenim mòbil, no tenim ni Apple Watch. De fet, jo que som molt d'Apple Watch, m'ho vaig llevar 3 anys abans de la minitransat per començar-me a acostumar. Vaig tornar a coses molt analògiques i tal. I aquesta sensació d'estar enmig de l'oceà i tal és meravellosa. A més, jo sempre dic una cosa, a vegades és molt, no sé si és més fàcil, però és molt més justa la lluita que tenim a la mà que a terra. A terra sempre hi ha, perdoneu, però els
0: No, no.
1: advocats, els bancs, no sé què demanen. La societat a vegades no respon com tu vols i a la mà realment crec que és una lluita igual. Tu estàs preparat, tu has fet les coses bé, tu tal, pues, la lluita contra els elements serà igualada, no? I això crec que és magnètic.
0: Hugo Ramon diu mini perquè és el nom de la mini Transat, però ja ho heu sentit, de mini no té res,
1: No.
0: perquè és una regata oceànica en solitari, se celebra cada 2 anys. Has de travessar l'Atlàntic amb un veler de 6 metres i mig,
1: Es diuen minis, per
0: aproximadament.
1: això es diu mini transat, no perquè sigui mini.
0: No,
1: Es
0: ja,
1: marca els minis.
0: és que mini no,
1: No, no, no, no.
0: 6 metres i mig d'eslora, no, aproximadament,
1: Sí,
0: no.
1: no.
0: Són, sí, un centímetre en van, centímetre enrere, però són
1: 6
0: 6 i
1: metres i
0: mig.
1: mig, exacte.
0: I sense assistència i sense comunicació. Jo t'anava a demanar quina música escoltaves, però n'escoltes de música?
1: Sí,
0: Poc.
1: n'escoltava, n'escolt. Bueno,
0: T'endús el Walkman, allò analògic, o què t'endús?
1: no, sí que tenim dret a una targeta CD, que me vaig inventar un sistema per no haver de dur un... Bueno, vaig estar molt de mesos desgranant el sistema que havia de tenir per, a més, escoltar partes meteorològiques amb una ràdio analògica, i al final duia uns cascos que tenen una targeta CD. I jo escolt molt, bueno, en Jaume Anglada, escolt molt Muse, escolt molt, ara que...
0: Bueno,
1: Sí,
0: tu...
1: Antonio Font,
0: Bé, és que
1: claríssimament.
0: hem de dir, deixa'm que t'ajudi, perquè la teva web, és que n'hi ha pocs que tenen una llista de cançons i de llibres,
1: És que
0: Viva
1: vaig
0: Suecia,
1: pensar realment,
0: Estopa, La Fuga,
1: sí,
0: Radiohead, Muse, Sexy
1: Extremoduro,
0: Sadie...
1: Sexy Sadie, també un bon grup mallorquí, Extremoduro també darrerament m'agrada molt, i
0: Police...
1: justament quina llàstima que han tingut, jo crec que són dels meus dos grups referits, Jaume Anglada, Antonia Font i Extremoduro, que han tingut
0: Ja...
1: per càncers que bueno, ara canviarà un poc la vida estructural de grup
0: Sí,
1: o en solitari com d'en
0: sí,
1: Jaume,
0: sí.
1: justament crec que ara més que mai els estic escoltant per donar
0: Val.
1: força on toqui,
0: En
1: no?
0: Jaume ja ha dit que tornarà,
1: Sí, ja ho sé.
0: i
1: En Robe,
0: té,
1: almenys mos
0: ja,
1: que és música,
0: sí.
1: i Antònia Font, pues, bueno, que està
0: Seguirà,
1: tocada, però
0: no?
1: no hundida.
0: Sí. I en Jaume li enviem i ho fem sempre que podem tota la nostra energia energia des d'aquí. Així que jo vos deman per, com a fil conductor d'aquesta conversa, una música, un viatge, un llibre, una pel·lícula i una recepta, un plat a taula, i no m'ho ha posat relativament fàcil, però en el final...
1: Ho he liat tot, crec.
0: No,
1: ho tenies estructurat.

Gràcies, Hugo, Ramon, Jaume Comilla, Fanny Guerrero, Sebastià Portell, Marta Vilà, per haver compartit amb els oients entre avui i demà molt més que una cançó, perquè la cançó ha estat l'excusa per xerrar del món, de la vida, de la vostra professió i per acompanyar-vos, oients, aquests vespres d'estiu a IB3 Ràdio. Recordeu que podeu recuperar el programa, l'aplicació, tot IB3 demà per tirar de viatge.

Què tal? Com esteu? Així d'elegants hem encetat la sessió de l'eclèctic d'avui. This Autumn, una cançó escrita per Henry Nemo, que també va ser un actor de Hollywood i que inaugura el darrer treball relativament recent de la cantant malaguenya, tot i que actualment resideix a Brussel·les, Pepa Niebla. Un àlbum titulat En la orilla del mundo, per el que s'acompanya del trio del pianista Ignasi Terraza. Un treball delicat, hermós i, com he dit abans, elegant.

Cuéntame un cuento, una de les dues úniques autories que s'inclouen en aquell llançament discogràfic publicat a final de l'any passat. Una composició del mestre Ignasi Terraza. La resta del repertori són una col·lecció de cançons que ens permeten bordejar litorals diversos, mostrant-nos que no són tan diferents el manco amb aquest pont que construeix la música. Niebla aposta per el plurilingüisme per a mantenir la identitat de cada una de les cançons. El castellà, el portuguès, l'anglès o el francès, com la sentirem ara, es barregen en aquest repertori selecte. Le Moulin de Mon Cor, una autoria de Michel Legrand.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdio és diversitat.

0: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I TV3, tots donam una mà al Club Vidalba. A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a TV3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Reconec, ho he explicat diverses vegades, que aquesta cançó, escrita per el pianista Ariel Ramírez en lletra de Félix Luna, en homenatge a la poetessa argentina Alfonsina Storni, constitueix una de les meves debilitats. I per això, tot i amb el risc de fer-me un pop pesat, sempre que apareix en un repertori Alfonsina i el mar, no em puc estar de programar-la. Bé, idò aquí, en aquest En la orilla del mundo, també la trobem, i a més amb un acompanyament curiós, com són els cops del contrabaixista Horacio Fumero percutint en l'instrument. Bé, no he presentat els músics, bueno, quasi tots sí. A Ignasi Terraza, al piano, sí que l'havia presentat abans, ara a Horacio Fumero, però també hi ha que dir que hi trobem a Steve P, la bateria. En definitiva, el trio propi d'Ignasi Terraza, aquesta vegada acompanyant a Pepa Niebla.

Each Time is for Change i The End of Love Affair. Un poc de swing, també, en aquest àlbum de Pepa Niebla, que, com podeu apreciar, ens presenta un repertori realment eclèctic, fet que, com ja sabeu, ens agrada. Cançons de registres diversos, molt ben homogenitzades, tant per l'execució del trio com per la veu clara i càlida de la cantant. Per cert, el primer dels dos temes que acabem de sentir, It's Time is for Change, és l'altra autoria d'Ignasi Terraza que podem trobar a l'àlbum en aquest En la orilla del mundo. Anem ara amb una autoria d'un trompetista important en el jazz, sobretot més modern, Tom Harrell. El tema es titula Sail Away.

En la orilla del mundo, l'àlbum més recent de la cantant Pepa Niebla, que arriba com un segon lliurament després de Renaissance, el que va ser el seu primer àlbum de composicions originals editat el 2020. Després de qualque proposta, tal vegada no tan personal, com Pepa Niebla Project i Pepa Niebla Enrique Villar. En l'altra orilla del mundo, el tema que li dona títol, una composició de Martín Rojas, és el que ara sentirem.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. Tèntol!
8: Tèntol!
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

i agradables sorpreses. A la sessió de l'Eclèctic d'avui haurem gaudit de la seva darrera proposta En la orilla del mundo, una producció recent en la que també hi té molt, però molt a veure el trio del pianista Ignasi Terraza. Bé, ho deixarem aquí i ens acomiadarem amb Luiza. Eclèctic, ja ho sabeu, de dilluns a dijous en totes les músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Facundo Tenaglia, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tento el número 1213. Avui fa 196 anys que naixia a Palma l'enginyer Emili Pou i Bonet, que va promoure la millora dels fars d'arreu de les Balears.

I d'avui avui, tal dia com avui, però de 1830, naixia a Palma Emili Pou i Bonet, prestigiós i respectat enginyer de camins, canals i ports, que va projectar obres marítimes, però sobretot va promoure la construcció d'uns 25 fars arreu de les Illes Balears, com l'emblemàtic far de la Mola, a Formentera, o el del Cap de Set Salines, inaugurat precisament el 31 d'agost de 1863, i el qual Antoni Font canta tan bé en aquesta cançó, però també va dissenyar, per exemple, el del Cap Blanc a Mallorca o el de Cavalleria a Menorca. Emili Pou i Bonet, a més, va projectar les millores del port d'Eivissa i per aquest fet, des del 1887, hi té un carrer que desemboca al port, l'antic carrer de Sessiqui. Va ser director de les obres del port de Palma, però també de la divisió hidrològica d'Orense i de Ciutat Real. Però destacades la seva feina com a redactor de projectes de millora dels primers fars de les Balears. A Eivissa, de fet, va dirigir les obres finals del far de l'illa dels Penjats, va projectar i dirigir els fars de l'illa de Sa Conillera, de Botafoc, de Sa Punta Grossa, l'illa d'Esporcs i d'en Pou, i a Formentera, el de la Mola. De fet, a Palma també és fill il·lustre. I ja que parlant de Bonets, avui mateix comença la gira d'una exposició itinerant sobre un altre Bonet, en aquest cas sobre Blai Bonet, titulada De Claró i de Co, que recorrerà Menorca, Eivissa i Formentera i que, de fet, comença avui mateix a Menorca. És un recorregut per la vida i l'obra del centenyiner més internacional a través de tant de material gràfic com de textos del mateix autor i que està organitzada per l'Institut d'Estudis Balearis per celebrar el centenari del seu naixement en el que és l'any Blai Bonet. Començam.

0: Com estàu? Ben retrobats a Tèntol. Començam setmana. Avui és dilluns, però fins divendres serem aquí tota la setmana entre les 3 i les 6 del capvespre, que sempre vos acompanyam a IB3 Ràdio, un programa que, com bé sabeu, intentam saber de tot, de fars també, dels fars que hi ha arreu de les Illes Balears, emblemàtics i fabulosos tots, i que intentant també jugar amb les paraules i amb l'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres i qui se les saben totes són na Maria Pons i en Miquel Junc. Maria, Miquel, com estàu?
1: Bon dia.
0: Per això una mateixa persona. Maria, Miquel.
1: Quasi, sí. De dilluns.
2: Sí, mos fusionam sí. En aquest programa. Sí. Mm. I bé.
0: I bé,
2: I tu? Fantàstic,
0: bé,
2: com
0: fantàstic.
2: Els nostres fars.
0: Sí, sí, de faré. De faroner. De faroner.
2: Que un són els que habiten... sofici,
0: sí,
2: dius.
0: Són els que habiten els fars i que, de fet, a Balears ja no en queda cap.
2: Clar, anava a dir un ofici que ja sabeu poc.
0: Sí.
1: Clar, se perd.
0: Sí. Sí, sí, sí. Clar, i aquest bon home amb qui hem començat, que va néixer avui fa 196 anys, en Emili Pou i Bonet, que va projectar fins a 25 fars de les Balears, és a dir, un d'aquests enginyers de camins, ports i canals més importants d'aquí de les Balears, a qui hem volgut tenir aquests minuts per començar aquesta edició d'avui dilluns de Tèntol, que... Com a sau amb ganes, amb força.
2: Clar, al final, el cap de setmana és per fer coses.
0: Ai, sí. I... Encara venim d'espost eclipsi.
2: I encara estan cansats.
0: De la mare
2: cansats.
0: De Déu dormida.
2: Sí, clar. Sí.
1: Era Maria Xerra per tot el pas i terror.
0: Clar, afegim moltes coses,
2: S'estiu, tot a cuca viu, ja.
0: Exacte,
2: ho
0: sí, tot a cuca viu.
1: Passen per damunt.
0: I nosaltres que som, cuques.
1: No.
0: Bueno, què tindrem avui per començar la setmana?
2: I d'un dia més, com feim aquest estiu, començarem Tèntol jugant a la batussa, però també coneixerem el Camp Braç Quintet, que actua a nit a les 9 del vespre a la 50a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella, organitzat per Joventut Musicals també de Ciutadella i que es fa en el claustre del seminari. I el programa del concert es titula Transfoliació, Metamorfosis de la Folia.

0: Transfoliació, metamorfosi de la fòlia és un viatge històric i sonor al voltant de la fòlia des del Renaixement fins a l'època contemporània i avui en parlarem amb la felanitxera Maria Cervera, que és la trompa, la que toca l'instrument trompa del quintet.
1: Exacte, farem una prèvia d'aquest concert que fa la Can Brass Quintet a nit en aquesta 54a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella que es fa en el claustre del Seminari. I avui estem de celebració perquè celebrarem el 40è aniversari de l'Institut d'Estudis Menorquins.
2: Així és, perquè enguany aquesta institució fa els 40 anys en la investigació, promoció i difusió de la cultura i la ciència de Menorca. Dijous, de fet, l'Institut Menorquí d'Estudis va celebrar una gala en el Teatre Principal de Maó, on hi varen participar el científic Javier García Martínez, que és catedràtic en química inorgànica de la Universitat d'Alacant, que hi va dir la conferència titulada Com construir un món millor amb ciència, però també hi va haver una actuació especial del pianista Marco Mezquida.

0: Així sona aquest cant a Menorca fet pel pianista Marco Mezquida i d'avui brufarem aquests 40 anys de l'Institut d'Estudis Menorquins que s'ha consolidat gràcies a aquesta institució, a les 5 seccions científiques humanístiques i també a l'activitat que fa en publicacions, jornades i projectes de recerca i amb un total d'uns 240 membres en actiu. I avui el nostre lectobro, en Josep Maria Nadal Suau, ens du una novel·la sobre Mallorca, però, segon quant, un tant oblidada.
1: Com que aquest dia és el Lectobro està fent una mica de corresponsal alemany, parlarem des de Berlín, se m'ha acudit que era una bona oportunitat per recordar i reivindicar una novel·la teòricament molt coneguda, teòricament un clàssic, se suposa que tothom l'hauria de conèixer, però després no és veritat. Queda sempre una mica amagada quan és extraordinària. Estic parlant de l'Illa de la segona cara, d'Albert Vigolais-Thelen, una novel·la d'autor alemany ambientada a la Mallorca dels anys 30, que és, de veritat, un gaudi absolut i que també serveix per a entendre algunes coses del món contemporani. En parlem en una estona.

0: I doncs ens endinsarem en aquesta, dins aquesta novel·la que parla sobre Mallorca, en Josep Maria Nadal Suau, però ja en tercera i darrera hora, a partir de les 5, que tindrem?
1: I doncs visitaran els germans Tomeu i Joan Garcies, trombó i contrabai respectivament, que dijous presenten en el Festival de Jazz de Sa Pobla el seu quartet de Lutze, que completen amb el pianista Toni Baquer i el bateria Enric Fuster.

0: un quartet d'asos que presenten el repertori de jazz, samba i influències brasileres que han fet els germans Garcia. Estrenen aquest repertori que sentim aquest dijous a Can Verdal de Sa Pobla a les 8:30 dins el Festival de Jazz Poble, i avui també estrenarem el seu disc en primícia, crec.
1: Sí.
0: Atento'l.
1: Sí, sí. Cançons que encara no s'han editat, que no s'han escoltat, i avui en tenim dues. Mira. Aquesta és una d'elles.
0: Quina sort.
1: Que ens han cedit els germans Garcies, en Tomeu i en Joan, trombó i contrabaix, dels més impressionants que tenim aquí a les Illes, que toquen aquest dijous presentant aquest repertori amb altres dos músics impressionants, com són en Toni Baquer i en Enric Fuster. I avui a Turistes de Morrofí, amb en Jaume Bernat Adrové, completarem un deure pendent que va quedar pendent la setmana passada amb la viatgera per Mallorca que descobrirem, però avui toca el seu pas per Menorca.
2: Hola, viatgers, com esteu? Avui, a Turistes de Morrofí, parlarem de Menorca. I ho farem a través de la mirada de Claude Derven, una viatgera francesa ben experimentada que arribà a Menorca a través del Port de Mor. Va quedar totalment seduïda per les casetes blanques, ja ho diu una Joana Pons, i així mateix va visitar altres indrets, com per exemple Ciutadella, que la descriu com una ciutat senyorial, plena de palaus i amb una indústria sabatera molt potent. De tot això i molt més en parlarem avui, aquí, a Turistes de Morrofí, en Claude Derven, Menorca.

0: I de viatjarem fins a Menorca, com ens hi fa viatjar na Joana Pons amb aquesta viatgera que va venir als anys 30 i que la setmana passada ja coneixíem en Jaume Bernat, que sabíem del seu pas per Mallorca, però ens quedava pendent saber descobrir què hi va fer per Menorca. Per tant, 3 hores de Tento, el que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes per qui participeu, com sempre, en directe.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971139900.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, o també al Facebook de Tento.
3: O el correu electrònic.
4: Oh, sorpresa!
3: Avui ha estat normal.
0: Que avui sí, avui sí. Fet, redó,
1: i perfecte,
0: eh?
3: No m'ho puc pensar molt avui.
0: L'has gravat, Lluís? Ah, no, que te toca després. Ara ja han dit el teu nom.
3: Sí.
0: Clar, si ho has gravat, podem posar aquest enregistrament cada dia. Així, callarem,
3: sí.
0: Tindrem un moment
3: per
0: fer un glob d'aigua.
1: Per respirar.
3: Ja us he mirat de cua d'ull perquè dimanc fan i he vist que seguíeu la línia i he tirat.
0: Ha anat mel.
3: Bé, tento@ivetradio.com, aquest és el correu electrònic.
0: Ho has dit bé, com dir, vinga. No mos han d'entretenir més,
3: En
0: Lluís Fortesa, sorpresa.
3: En Lluís Fortesa
0: és en el control tècnic avui i seràs fins a les 4. Ah, fins a les 5 i fins a les 6. No, fins a les 4, diu. Vaja, només ens regala aquesta horeta. Són les 3 i 21 minuts. Vinga, ens hi posam.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, i vinga, començam aquesta tercera setmana d'agost de la Batussa de Tèntols. Ja sabeu que els protagonistes sou els pobles d'arreu de les illes que veniu a concursar, a jugar. L'objectiu és que vengueu, faceu el màxim número de puntuació i a principis de setembre reunirem els pobles que hagueu obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més Tèntol de tot les Balears. Per ara, en tercera posició, Muro, amb 83 punts. En segona posició, Porreres i Capdepera, amb 85. I en primera posició, un Marratxí, anava a dir un municipi enorme, que és Marratxí, amb 88 punts. No sé si això hi té a veure. Que sigui...
1: Oh, sorpresa!
2: Ah, mira,
3: has...
2: ja ho tenim.
3: Ara sí que ha estat una sorpresa. És que multitasking, que el nostre Lluís.
0: Un, dos, tres...
3: Ara
0: no m'anà massa feina, clar, perquè ha anat a la paperera directament.
2: Clar.
0: Ves igual, més tard, quan vulguis, eh? Per tant, ha arribat el moment ara de conèixer en quin poble avui juguem a Tèntol.
2: I del poble que passa avui per la Batussa de Tèntol és... El Cubi.

0: Ai, que és de bona aquesta cançó dels Panxa Rotges de Sarau Alcúdia. Quidoi, sí, avui jugam amb el poble d'Alcúdia. És un municipi del nord de Mallorca que té el títol de ciutat des de 1523, atorgat per l'emperador Carles V i està situada entre les badies de Pollença i la d'Alcúdia. De fet, la seva extensió és de 60 quilòmetres quadrats.
1: El municipi d'Alcúdia, que limita a Tramuntana i a Ponent amb el terme de Pollença i a mitjorn amb Sa Pobla i amb Muro, té diferents nuclis a banda de la zona principal. Són la platja d'Alcúdia, el port d'Alcúdia, la Marina de Manresa, Malpàs i Son Fa.
0: I el seu gentilici, ja ho sabeu, és alcudianc i alcudianca, i té gairebé Alcúdia 22.000 habitants.
2: La ciutat té un traçat urbanístic medieval condicionat pels dos recintes de muralles del segle XIV, construïdes per ordre del rei Jaume II, que envolten, i per això els carrers també són estrets i irregulars. En aquest sentit, hem de dir que té edificis i construccions arquitectònicament molt importants, com poden ser la Porta del Moll i la Porta de Mallorca.

0: Idò, en època romana, la zona d'Alcúdia era l'antiga ciutat de Polèntia, fundada al voltant del 123 abans de Crist i una de les ciutats més importants de l'illa en aquell moment.
1: Sí, perquè tenia fòrum, teatre, cases i temples i, a més, durant aquesta edat mitjana, més endavant, però fou abandonada i destruïda per invasions.
2: Ara bé, el nom d'Alcúdia prové de l'àrab Al-Qutya, que vol dir el pujol, així mateix hi ha un bon grapat de iots valencians que també porten aquest mot àrab, com per exemple l'Alcúdia de Carlet o l'Alcúdia de Crespins, així com també qualcun a Mallorca, com la possessió de Vilafranca Alcúdia Rom, el pujol dels cristians.
0: I volen saber de què viuen. Pel que fa a la seva economia, Alcúdia ha passat de ser eminentment agrícola, ja fa temps, i pesquera també, a dependre gairebé per complet del turisme massiu en aquestes darreres dècades.
1: Per tant, la seva evolució històrica reflecteix la transformació econòmica de tota l'illa de Mallorca en general, però tot i així, durant el segle XIX han de fer un apunt, perquè la ciutat va explotar les mines de carbó de la zona, la qual cosa va impulsar un incipient sector industrial. I mostra d'aquest fet són els vestigis visibles, com per exemple la zona de Sonfa.

0: Compañero.
1: No és el que ho diem, però i també va, eh?
2: Quasi, quasi.
1: Aquest Soy Minero.
3: Mare meva, jo no sé quan no se quedava fora d'or, aquest home.
1: Bé, pel que fa a festes, clar, les festes de Sant Jaume, que són les del patró del municipi, són, evidentment, les més venerades, Alcúdia.
3: Sí, però també hi poden destacar la festa romana, que és temàtica i participativa, i els assistents se solen transformar per un dia en la pollàntia romana del passat, i la gent se vesteix amb togues, túniques, sandàlies, corones de llorer i altres elements inspirats en l'antiga Roma.
2: Així mateix, tampoc podem oblidar la Fira de la Sipi, que es fa al Port d'Alcúdia, acull molta gent, ja que es poden tastar infinitat de plats de Sipi originals i també hi ha música en directe. A més, també hem de parlar del Via Fora, unes visites guiades dramatitzades que es fan cada estiu dins les murades i donen a conèixer diferents capítols de la història de la ciutat.
1: Festes que coneixem i bé aquí a Tèntol. I jo tenc un refrany, no sé si en teniu cap, vosaltres dos.
2: Avui no.
3: No he hagut tant
1: de... L'he de dir?
3: Vinga.
1: Diu, Alcúdia solen donar pa d'ordi en els combregats i en els estremunciats aigua bullida de mà. Què vos pareix? Bé, no. Això, satiritza o exagera la suposada escassetat o pobresa de recursos d'aquest poble en temps passats.
3: Sí, no són delícies, eh? No, això no, que se diu en el refrán aquest.
1: Bona idò, dit i fet, avui jugam amb el poble d'Alcúdia. Tento. Però abans, ja ho sabeu, us volem fer la pregunta i diu així. Ja sabeu que aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis, que són els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat o del seu redol. I n'han sentit un en una cançó que ha sonat. Per tant, quin malnom reben els alcudians i alcudianques?

0: I de quin mal nom reben els habitants d'Alcúdia? Com ho podeu fer per participar?
1: I doncs podeu enviar la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa @atentolivetres, o bé ens podeu telefonar al 971 1399 00 per entrar a Tentol en directe. 971 1399 00.
0: Bé, n'hem sentit un, que és Panxa Roges. Ja l'han sentit.
2: Per aventura el més conegut, no?
0: Sí, segurament. Però si en sabeu més, o si voleu portar també aquest, ho podeu fer per aquestes dues vies. Quin mal nom reben els habitants d'Alcúdia? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és memòria.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Tens calor? Posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Però
2: quan hi ha vacances?
1: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Idò, hi passen 4 minuts de les 3 i mitja i ja en sabem un, de pare gentilici d'Alcúdia, els diuen panxarrotges. Això és un. No sé si els convidats d'avui en saben de cap més. Bé, convidats, concursants,
1: sí,
0: que també són convidats, però
1: directament
0: són concursants. Que ara coneixerem a continuació, però vos seguim demanant, si voleu participar, si sabeu quin mal nom reben els alcudians i alcudianques. No tenim cap més aportació.
2: Panxes rotges, per ara.
0: Idò, i per tant, és moment de jugar amb el poble d'Alcúdia.
3: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Però abans, com sempre, i ho saben bé, ells s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo sóc la Carme Navas i som del CUDI.
9: Jo també sóc Carme Contestí i també sóc del CUDI.
10: Jo sóc en César Jiménez, també sóc del CUDI.
11: I jo sóc na Laura Laminos i també sóc del CUDI.
7: Som parents? Som casats?
8: No, aquí el punt d'unió és na Carme Contestí, entre tots quatre, i som amics.
9: Nosaltres dues som amigues, ells dos sí que som parella.
10: Exacte, sí. Però també amics.
9: I nosaltres dos també fem feina junts.
10: Exacte.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Jo sóc mestra interina. Si algú té oferta laboral, me'l pot escriure.
12: Bon espai per demanar feina.
9: Jo faig feina en el Museu Sabassa Blanca.
10: Jo, òbviament, també faig feina en el Museu Sabassa Blanca.
11: Jo actualment sóc recepcionista a un hotel.
13: Quin és el seu primer record?
9: De què? Del CUDI?
12: Qualsevol cosa.
0: Primer record. Demana aquesta màquina.
12: No suposo que serà del CUDI.
8: Les festes de la Victòria, de petits.
9: Ah, sí, anar nedant a esclot,
8: també.
10: Va, jo diria amagant-me de baix les taules quan sortien els dimonis.
11: Jo diria encalçar els caparrots, per sa fira.
14: A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
9: Home, fundar Polentia, no? Per emposar la primera pedreta.
10: Mare meva, quina referència, eh? Monty Python. Sí, jo crec que s'aqueductes, sanitat...
12: Moltes coses.
9: Moltes coses.
4: Què penseu fer aquesta nit?
9: Ui, descansar.
10: Sí, avui és dilluns.
8: Sí, fer coses, qualque cosa a casa i poca cosa més. Anar a nedar tal vegada.
11: A lo millor llegir un poc abans d'anar a dormir o fer un pot de ganxet.
15: Una actuació extraordinària.
16: Deixem-ho per avui.
17: Moltes gràcies.
0: I ja poden saludar aquests quatre alcudians, na Carme Contestí, en César Jiménez, na Carme Navas i na Laura Laminos. Com estàu, tots quatre?
9: Molt bé, un poc nerviosos. Contents d'estar aquí.
0: Però de romans en sabeu?
9: Un poquet.
12: Un poquet, jo suposo que sí.
0: De l'antiga Roma.
9: Sí, a més tenim en César, que és historiador, i
10: ja sé,
9: no pot fallar ni una.
0: A veure, què destacaries de l'antiga Roma a Alcúdia?
10: Jo crec que l'excel·lent jaciment que tenim, que com alcudien troc que hauria de venir més gent, no només de fora de l'illa, sinó també locals, i especialment gent del CUDI que conec, que desconeix el patrimoni que tenim. O sigui que convida que tota aquesta gent a que vengui i també pots fer un pot de patrimoni cultural.
0: No ho coneixem a bastament, eh? De fet, l'altre dia fèiem una entrevista i desconeixem bastant, a Polentia.
10: Tenim molta feina, no només des d'àrees de turisme, sinó també de l'àrea de patrimoni, i els propis alcudians han de saber, primer tot han de saber nosaltres el que tenim, i després educar a la gent per mostrar-los tot el que tenim, que és un tresor.
9: És que més, jo crec que és important, no? Quan coneixes el que tens és quan ho estimes, perquè clar, si no...
10: Sí, sí.
9: Pensa que ara s'havia abanderat de la conversa perquè és el més coneixedor d'aquest tema, que és arqueòleg, historiador, apassionant de la prehistòria de les Balears, i també de la cultura popular, i president i fundador de l'Associació de Joves. Però tu quant any tens, que has fet tantes coses?
10: Jo en tenc 25.
9: Idò.
10: Tenc 25.
0: Millor. 25 anys.
12: Me'l guanyo tot.
0: Sí, sí, sí.
9: M'està pel cap.
12: Bé, és que avui són 4, no?
9: Avui tenim
12: no, no, no normal, no normal.
0: Mm. Clar, quan tu no vols haurem de llevar qualque punta, ja d'entrada.
12: No,
0: això no se fa, però clar, sou 4, no?
12: Va bé, César fa feina en Carme Contestí, que sí. És historiadora de l'art, treballa com a gestora cultural a un museu, a la Bassa Blanca, al CUDI, i com us podeu contar d'aquest museu? Perquè també és ben especial.
9: És un lloc extraordinari. Bé, tu el coneixes.
12: Sí, sí, de fet, me'l van conèixer ja en Carme.
9: Sí, jo sé perquè...
12: Vaig anar a fer un reportatge fa molt d'anys, ja. Sobre la Bassa Blanca, va ser divertit.
9: Ho va recomanar Michael Douglas, jo sol.
0: Ah,
9: sí. Amos, és...
0: No fa gaire.
9: La millor publicitat que han tingut, una cosa extraordinària. Però no, jo animo a la gent que mos escolta que vengui a visitar el museu, perquè és una col·lecció molt eclèctica, i jo diria, sense cap mena de dubte, que és un dels millors museus de les Illes Balears.
0: Què s'hi pot veure?
9: De tot. Tenim des d'art contemporani, hi ha una col·lecció de retrats infantils del segle XVI al segle XIX, hi ha una casa construïda per Hassan Fati, que se diu que és l'arquitecte egipci més important des que allà se van construir les piràmides, i hi ha peces com un enteixinat mudèjar del segle XV, art d'origen australià, bé, és... Realment vos convido a venir.
12: Mm-hmm.
9: No, César?
10: Sí, sí, no completament.
9: Prova de dir que no.
10: No, jo ho he de dir, fa pocs mesos que he començat a fer feina allà i cada pic que entro, per exemple, encendre tots els sistemes que te quedes bocabadat. És que no hi ha paraules per explicar el que hi ha allà de dins i molta gent li tira enrere el fet que se pensin que és un museu d'art contemporani només. Però és que el que ha comentat ben na Carme, és que és una mescla de tantes coses, que és que des del menys interessat en l'art fins al més especialitzat, és que pot anar allà i disfrutar com un nen petit.
9: Per tant, tu, ficat dins l'associació de joves, a banda de en el museu, i na Laura també, tresorera d'aquesta associació de joves, i filòloga anglesa. També Exacte. Tenim un perfil ben complet. Que, com us podries destacar, l'associació de joves?
0: Els joves estan implicats?
11: Començam a estar implicats. El que dic sí que volem tornar a tenir un poquet aquest esperit de poble i sí que és vera que el manco en el nostre grup ho estem duent a terme bastant bé. Només duim un any, ara per setembre farem un any de l'associació i la veritat és que hem fet moltíssimes coses per dur només un any. I molt contenta de veure que a poc la gent se va implicant i totes les propostes que fèiem solen agradar perquè gent que és aliena a l'associació ve a participar, s'interessa i troba
0: per exemple, destacant una d'activitat de la més sonada que heu fet.
11: Bé, tot va començar per la festa romana l'any passat i arrel d'aquí varen crear l'associació perquè, clar, els joves del CUDI que estem a l'associació quan vàrem tenir edat de poder començar a disfrutar la festa romana, com que estigui un poc en decadència, i la volem reviure. I bé, també hem fet moltes altres activitats com bingos musicals, un torneig de futbol, i tot està tenint molt bona acollida.
9: Mm-hmm. Que bé.
12: I me'n falta per presentar una altra sí. Carme Navas, que és mestra d'educació infantil i primària, i m'ho ha dit que cerca feina, així que no tens millor espai que aquest per trobar-ne, no?
8: Bueno, res, jo també faig coses a part de la mestra i volia convidar-te

0: Vaig seguint a escoltar un cor, que canta un cor de dones de Sant Francesc d'Inca, que, bé, enguany no obrim a noves veus, però també us convido que ens vengueu a veure els concerts que feim, que està molt bé i és molt enriquidor. I res.
1: En tenim un de proper, hi ha data?
0: No, encara no. Però enguany és el nostre 10 aniversari, així que farem alguna cosa especial.
1: Hi haurà celebració. Sí. Déu que estàveu una mica nervioses.
2: Un poquet. És que el nivell està molt alt.
3: Sí.
0: Són molt de punts.
1: Però sou quatre,
4: no? No tenim por,
1: sí. No tenim por. Estàveu preparats?
2: Sí.
5: Sí. Sí.
1: Idò, i vinga, dóna'm a xus.
6: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
1: I tot és començar, feim ja la primera prova, que consisteix en lligar paraules, és a dir, n'heu d'encadenar.
3: Sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Teniu un minut i obtendreu un punt per cada paraula encadenada.
1: Sí? D'acord, ha quedat clar?
0: Sí.
1: I avui començarem per la paraula torro. Torro.
3: Com la biblioteca, no?
1: Sí.
2: Exacte.
1: Heu de començar amb la lletra O.
2: Molt bé. Qui comença?
3: Com vulgueu, vosaltres.
0: Jo en tenc una.
1: Podeu anar mollant,
2: una així, i si queda un rocat, anar un mollant.
3: Però podeu anar mollant.
1: Sus, ja va.
2: O. Rata.
3: Aigua.
5: Animal.
2: Llac. Cotxe.
5: Estudi.
2: Imbècil. Llauna.
5: Arbre.
2: Eloquent. Taronja.
5: Acollir.
2: Rialla.
5: Audiovisual.
2: Lluna.
5: Adoctrina.
2: Riu. Ungla. Amor.
5: Roba.
2: Aborigen. Nau.
5: Ulleres.
2: Sol.
5: Lluna.
0: Ja l'han dit.
2: Aigua.
3: Ja l'han dit.
5: Aula.
2: Antic.
1: Jo m'he perdut una mica amb aquest ritme tan, tan trepidant,
2: Era com un partit de tennis, no?
1: Sí.
2: No? Ho fa molt bé, Vaja. Sí. Jo n'he comptat 29.
1: 29, però...
2: N'han repetit dues.
3: Són 27.
2: Per tant, 27, sí.
1: 27 puntets, que no són puntets, són puntassos. Perquè...
3: Molt ben començat.
1: Heu començat forts, el Codia. Sí.
3: Mira que estava nerviós.
1: Vaja nervis. Sí. Vinga, anem a fer més punts.
6: D'on m'has dit que és?
1: Jugam amb el Cudi avui en Carme Contestí, amb en César Jiménez, en Carme Navas i en Laura Alaminos, i ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts en total, 5 punts per encertar l'illa i 5 punts per encertar el municipi.
3: Menys i sabeu dones aquesta persona.
7: La Beata, compten, quan era nina anava en el molinet de la Beata i se seia allà i sentia missa de la Seu. Però el fet de, que compten de sentir missa d'aquí crec que no se considera un miracle. Jo me per mi que quan la varen fer santa, els miracles que se l'atribuïen tots eren per curar gent. I és veritat que hi ha molta gent que quan surt besa i se senya la Beata.
1: Si les véssiu amb una cara d'atenció,
2: escoltaven
1: aquesta persona.
3: Quines característiques...
2: Home, jo diria que és de Mallorca, segur.
8: Sí. Òbviament.
5: Sí, 100% segur.
8: I ara, més, també, jo diria... Ja diria tres municipis,
5: clar,
8: que són els tres municipis
5: que celebren la Beata.
8: Sí, que serien Palma, Valldemossa i Santa Margalida.
2: Jo diria Santa Margalida.
5: Jo Palma ho descartaria.
2: Palma sí, per lo que deia de la Seu, que deia que era un miracle que poguessin escoltar tant en fora.
8: Però pot ser trampa.
5: És que troc que...
3: Clar, és que...
5: Troc que no... No sé, no sona molt de Palma.
1: Bé, trampa no en feim, eh?
2: Però...
3: Jo ho tenia per
2: Santa Margalida.
8: Se pot tornar a sentir?
3: Sí, poden tornar a posar.
7: La Beata, compte'ns, quan era nina, anava en el molinet de la Beata i se seia allà i sentia missa de la Seu. Però el fet de, que compten de sentir missa d'aquí crec que no se considera un miracle. Jo, per mi, que quan la varen fer santa, els miracles que se l'atribuïen tots eren per curar gent. I és veritat que hi ha molta gent que quan surt besa i se senya la Beata.
8: És que això...
5: Això de Sau, Molinet.
8: Me sona més de, o sigui, de sa banda de Solla.
5: Clar, és que a Solla fan Sau.
8: És que pot ser que sigui Valldemossa. Jo diria més Valldemossa que...
5: No sé si mai he xerrat amb ningú de Valldemossa.
0: Vinga, apostant per tu, César.
8: Com en tant a Laura, estan a Laura.
3: Què passa amb sa pilota una altra?
2: El meu que tenim Sau des de
3: Mallorca.
5: Mallorca sí.
2: Vinga.
1: Som a Mallorca. És Mallorca?
3: És Mallorca.
1: És Mallorca. Són 5 puntets que afegim.
3: I dubtaven, eh? Palma, Valldemossa...
1: Santa Margalida...
0: Que tenim en llocs.
3: Han dit Valldemossa.
8: Jo confiaria en Laura i diria Valldemossa.
5: Jo no dic aquí de saber...
0: Tornaràs a peu. Quan no sigui Valldemossa, tornaràs a peu al cul.
1: Valldemossa...
3: Tornarà a cotxe,
1: jo. Valldemossa a les dues. Valldemossa a les tres. Valldemossa. I és Valldemossa.
0: Epa, Laura!
1: I és Valldemossa.
5: Segur la deletat.
1: Per tant, sumam 5 punts més.
2: 5 i 5, que 10. Són 10 i 37 punts.
1: 37 punts. Molt bé, molt bé. Vinga, ara ve la prova més divertida de totes.
6: L'embarbrussí. L'embarbrussí. L'embarbussament.
1: Au, ja hi som, ja nedam, un embarbussament que haureu de dir sense interrupcions ni errades. Podeu triar un membre, el podeu dir entre tots, així com vengui bé.
3: Sí, són 10 punts si el deix perfecte i si no en Lluís, el nostre tècnic, vos baixarà la puntuació, a no ser que li faceu un regalet.
2: Li poden fer un regal.
1: Avui que crec avui? Que en té un.
3: Que vals avui, Lluís?
4: Un gelat, una orxata, un granissat...
2: Saben, el Cudi ha molt bon gelat, sí, sí. Així que em vola.
3: I de res.
1: Res, vinga, escoltam l'embarbussament que vos ha tocat.
9: Sí que deu, deu. Si deu, deu. Si deu, deu. Perdó. Sí que deu, deu, deu.
1: Uf.
9: Sí que deu, deu.
10: Sí que deu, deu. Deu, deu.
11: Sí que deu, deu, diu que en deu, deu.
12: Deu dir el que deu.
13: Deu dir el que deu.
14: Sí que deu, deu, diu que deu, deu. Deu dir el que deu.
15: I deu el que diu.
16: Sí que deu, deu, diu que en deu, deu.
17: Deu, deu dir que deu.
18: Deu dir el que deu.
19: I deu el que diu.
20: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu.
21: Si qui deu, deu, diu que de, en deu, deu, deu dir el que deu i deu el que diu.
22: Deu dir el que deu i deu el que diu.
23: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu.
24: Diu que en deu, deu.
23: Deu dir el que deu i deu el que diu.
25: Si qui deu, deu, diu que en deu, deu, deu dir el que deu i deu el que diu.
26: Deu dir el que deu i deu el que diu.
27: Deu i el que diu.
28: El que diu.
29: I deu el que diu.
30: Diu.
31: Diu. Diu.
32: Diu.
33: Diu.
34: Qui diu?
35: Diu.
36: El que diu.
37: Deu, deu.
1: Sou quatre avui, no podria ser, no podria ser molt fàcil, no.
3: En Lluís me fa senyor de com t'has passat, Miquel.
2: A veure, és curt,
1: Déu meva.
2: Sí,
0: diu que deu, deu.
1: Avui havia de ser un poc complex.
2: A veure, espera que arrencant, Carme.
0: Diu el que deu.
2: Sí, qui deu, deu. Diu que deu, deu.
0: Diu.
2: Deu, diu. Deu el que diu. I diu...
0: I diu el que deu. Una frase.
8: Sí, qui diu, deu. No.
2: Sí, qui deu, deu. Diu que deu, deu.
8: Això.
2: Deu el que diu.
0: I diu el que deu.
5: Deu, deu i diu el que, i deu el que diu. No?
2: I diu el que... Com?
5: Deu el que, deu el que diu. No?
2: Sí, qui deu, deu. Diu que deu, deu. Deu el que diu.
0: I diu el que deu.
2: I diu el que deu.
3: Més o manco.
2: Ah, més o manco. Més o manco, el significat sí, sí. És el mateix.
3: Diu manco han fet 10, 10...
1: Patina un poquet, però sí.
3: Més o manco, sí.
1: Fora. Poden tornar a dir, recapitulant, totes les
2: sí, aportacions. Si qui deu, deu, diu que deu, deu, diu el que deu...
5: I deu el que
2: diu. I deu el que diu.
3: Més o manco, tampoc està tan malament.
5: Diu, diu el que deu.
3: Ho han fet bastant bé.
1: Està bé, sí, sí.
3: Era
1: sí,
3: molt
1: sí.
3: Complicat.
1: No és així...
2: A veure, no és així, però està bé.
3: No és exactament així. Però, Lluís,
1: Què troba, Lluís?
2: Un 8.
3: 8 punts.
0: Molt gràcies. Gràcies.
4: 8, 8 sobre 10.
1: I ara què el diu?
4: O 10 sobre... No, 10.
1: Ara qui s'atreveix, Maria?
2: 10, 10.
1: El diu tu?
2: Uau, és que te voy a venir sobre el tio.
1: Per això no me miraves en els ulls,
2: no? Estava apuntant els punts.
1: Mirada baixada.
2: Estava apuntant els punts. El
1: vol dir tu, Miquel?
3: No, m'és igual.
1: El dit jo.
3: Maria ho farà perfecte.
1: Ho farà bé.
2: Tu, sobre el tio?
1: Ui, no.
2: Per això m'ho ha dit a mi.
1: Si no, m'animaré jo.
2: El dic. Si qui deu, deu, diu que en deu, deu, deu dir el que deu i deu el que diu.
1: Beníssim, Maria! 10 punts per la Maria!
2: Un plus en el sau, eh, aquest mes.
1: Sí, bé, sí. No és cosa meva. Me sap greu. Sí. 8 punts que afegim, sí, per tant, sí, enduim...
2: 45 punts.
1: 45 punts, perfecte, el Cudi. Nau amb bona ratxa.
3: Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, perquè ara venen proves ja decisives per pujar aquest marcador.
6: Guanya qui la sap més llarga.
1: I d'ahir ara vos faran dues preguntes relacionades amb Alcúdia en dues opcions diferents de resposta. Cada resposta correcta val 2 punts. I començam i ho farem parlant de Polèntia, la ciutat més important de l'època romana a les Balears.
3: Ja arriben. Per
1: clar, perquè ho sabran. Tot i que les primeres notícies les trobam a partir del segle XVII, gràcies a troballes casuals, les excavacions sistemàtiques no varen començar fins al segle XX. Sabeu, però, en quin any es varen iniciar aquelles primeres excavacions a Polèntia?
3: Va ser el 1923 o el 1926?
4: 23.
3: Ho saben, no? Ho saben,
1: ho saben. Ho saben.
2: No esperava, Marco. Sí, sí.
1: El 23 va ser.
3: Sí, sí, va ser així. Amb el professor Llebrés Quintana, el qual va obtenir de l'Estat el permís oficial i una dotació econòmica per dur-les a terme.
1: Uh-huh. Molt bé, doncs, sumant 2 punts més, canviant de tema, sabem que el principal motor econòmic d'Alcúdia fa anys que és el turisme, però entre les activitats industrials fa anys que es destacava la de l'energia elèctrica. Tots tenim la imatge de la planta d'energia de Gesa, situada a la carretera vella d'Alcúdia a Sa Pobla, que se va inaugurar el 1981. Però abans n'hi va haver una altra, situada a Ocanada. Sabeu de quin any és aquella antiga fàbrica d'energia elèctrica?
3: Del 1945 o del 1957?
4: 57.
2: Jo també diria 57.
4: Que la va inaugurar... En...
3: Saben qui la va inaugurar i tot, eh?
4: En Paquito. La va inaugurar en Paquito.
2: Qui és en Paquito?
4: És més, és interessant, no, perquè vos ho recomano, Cercaró, hi ha un nodo dedicat que surt el Cudi inaugurant, surt en Franco inaugurant
1: ara ja ho has
4: central.
1: Dit. Anava a dir Paquito, que,
4: Paquito, però...
1: que era un alcudient, que amic de tothom, no?
2: Paquito. El personatge del Paula.
4: Jo no sé si era molt estimat o no, però...
2: Molt bé.
1: Molt bé, sou un màquines,
2: correctíssim.
1: Sí, 2 punts més, per tant, en sumant 4.
2: 49 punts.
1: 49 punts, beníssim.
3: I alerta amb aquesta darrera prova.
1: Sí, perquè ara ve la definitiva, aquí podeu sumar molt de punts, tots els que digueu, tot allò que sigui correcte que digueu. Per tant, anem a rematar aquesta partida.
7: Amb la paraula a la boca.
1: Jugam en a Carme Contestí, en César Jiménez, na Laura Alaminos i na Carme Navas, i ara, en aquesta darrera prova, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Alcúdia.
3: Ara elegirem a l'atzar quines paraules jugau. Vos pot tocar mal noms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges, mem, que toca avui.
9: Mal noms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
1: Topònims. Vos ho esperàveu?
3: En sabeu.
1: Sí, en sabeu.
2: Sí. Sí, segurament sí.
3: Més d'un.
2: Veníem dins el cotxe repassant.
1: Heu tingut sort, heu tingut sort.
2: Teniu camí de sobres per pensar, perquè sí. El Cudi està un poc en fora.
1: Vinga, com més en digueu, més punt fareu.
2: Vinga. D'acord.
1: Vinga. Esteu preparats?
2: Sí.
4: Sí.
1: Tens idò.
2: Escoll Baix.
4: Puig de Sant Martí.
2: Sabassa Blanca.
0: Malpàs.
15: Barcarès.
4: Bonaire.
2: Esport del Cudi. La Victòria.
4: Cal de Pinar.
15: Camí de Salou.
4: Sort dels Moros.
2: Es Camí de Sesclayassa.
0: Es Mori Vermoll.
15: Es Casc Antic.
2: Es Panoràmic.
4: Sí.
15: Samarino.
2: Ocanada.
4: Corral d'en Benassa.
15: Es Cap d'Espinal.
4: Sabassa Roja.
2: Es Can de Tires.
15: Es Cap Gros.
2: Es Cap Gros.
4: Sí. Satalaia. Satalaia Bea. La Pedrera, bueno, sí.
2: Espui de Sant Martí.
4: Guinyent.
5: Manresa.
2: Espui de Sant Martí, l'hem dit?
4: Sí, l'hem dit. Mm-hmm. Guinyent, sí, si l'he dit.
5: Salbufereta.
4: Salbufereta.
2: Can Cat de Bou.
4: Can Cat de Bou, també.
2: Ostres.
1: Tens. I tens.
2: N'han dit 32, ui, no?

0: Pot saber que el Cudi torni.
1: Per setembre.
2: Ah. Ja veurem.
3: Que bé.
2: Ja veurem.
3: Sí, sí, sí. Han deixat el poble en bona posició.
0: I tant.
2: Sí, podreu tornar, podreu tornar.
0: Podeu tornar contents al Cudi, eh? Per fer-hi cas.
1: Moltes gràcies. No sóc que tingueu un regal per nosaltres i vos sumarem punts.
3: Sí. Ah, clar.
4: Sí, sí, us duim una ferretina.
0: Ah, no, sí. Sí. No sabia si viu d'un gelat, anava a dir, serà
3: fos. No, perquè s'hagués fos.
5: Sí. Coincidint un poc amb l'emblema de l'associació de joves del Cudi, vos han duit una edició.
0: Oh, que guapa.
1: El cavall de
5: Sarrotó. La nostra estimada rotonda.
0: El Cudi, gràcies per venir.
1: Gràcies.
0: Bona puntuació. Gràcies.
6: Adéu. IB3 Ràdio, formació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Heu de saber que l'Institut Menorquí d'Estudis celebra els 40 anys.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

Passen 5 minuts de les 4 en punt. Han jugat amb el poble d'Alcúdia, que han fet molt bon concurs, molt bona partida, molt bona jugada. No s'han classificat entre els 3 primers, però prop s'hi han fet, és a dir, freguen ja aquest pòdium. Per tant, no sabem si hauran de tornar a veure com van les partidetes aquests pròxims dies de la Batussa aquí a Tentol. S'acaba d'incorporar en el control tècnic la nostra estimada Marga Cifra, que pren el relleu d'en Lluís Fortesa. I ara ha arribat el moment de xerrar d'aquests 40 anys de l'Institut Menorquí d'Estudis.

0: Idò i sí, anem fins a Menorca perquè han de celebrar el 40è aniversari de l'Institut Menorquí d'Estudis, que aquesta passada setmana, dijous, feia la gala de celebració en el Teatre Principal de Mahó. I avui volen brufar aquests 40 anys d'aquesta entitat.
1: Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava...

0: El Teatre Principal de Maó va acollir la setmana passada la gala de celebració del 40è aniversari de l'Institut Menorquí d'Estudis, un organisme que va néixer l'any 1985 amb la missió d'investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i la ciència de Menorca i des de Menorca.
1: Això ho fa a través de 5 seccions, la de Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència i Tècnica, Història i Arqueologia i també Llengua i Literatura, a més de l'OPSAM, l'Observatori Socioambiental de Menorca, un programa que té la finalitat de fer el seguiment científic de Menorca com a reserva de la biosfera.
0: Aquest Observatori Socioambiental recull i analitza informació local per observar els canvis globals. Funciona com una xarxa d'identitats i de persones interessades en la sostenibilitat.

Però a part d'això, l'Institut Menorquí d'Estudis du a terme moltes investigacions de temàtiques ben diferents. Edita publicacions relacionades amb la cultura i la divulgació en tots els àmbits, atorga diferents beques i premis i també gestiona un arxiu i un fons documental molt important, entre altres coses.

I com dèiem, la setmana passada varen celebrar el seu 40è aniversari amb una gala institucional que va comptar amb una actuació ben especial. Va ser la del pianista i compositor menorquí Marco Mezquida.

0: també va oferir una conferència el catedràtic de Química Inorgànica, Javier García Martínez, que va reflexionar sobre el paper de la ciència en la societat actual, la desinformació i els reptes que planteja la IA, la intel·ligència artificial.
1: I volen repassar i també borufar aquests 40 anys de la trajectòria de l'Institut Menorquí d'Estudis amb una, precisament, de les seves fundadores. És la filòloga historiadora de la cultura i ex-coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, Nafina Salort. Fina, bon dia.
2: Bon dia.
1: Clar, ens demanam com i per què neix aquest Institut Menorquí d'Estudis. Ara, precisament, fa 40 anys, què hi mancava a l'illa fins aquell 1985?
2: Jo et diria que hi mancava una estructura de cultura sòlida. Això ho vam veure sobretot perquè el 77 es va posar en marxa l'Enciclopèdia de Menorca, amb Josep Miquel Vidal al capdavant, i van ser quan van ser conscients de tots aquests buits que hi havia culturals, després de 40 anys de franquisme, que no vol dir que s'aturés tot el coneixement, però sí que va quedar sota molts de mínims. A partir de finals dels 70, començament dels 80, s'inicia tot un procés tendent a dotar Menorca d'una institució cultural que la dugui a treballar per el seu propi, per la creació de coneixement i per l'assumpció del seu patrimoni en tots els seus àmbits, humanístic, científic, en tots els àmbits. I això realment va ser l'IME, que es va crear, com ho dic, dia 11 de novembre del 85, i es va posar en marxa el 86 a través d'aquestes 5 seccions. Jo, per dir-ho d'una manera molt colpidora, abans de continuar, si voleu fer més preguntes, jo diria, perquè la gent que ens escolti en sigui conscient, que l'Institut Menorquí d'Estudis és realment la institució cultural més important de tota la història de Menorca. Hi ha hagut una societat maonesa en el segle XVIII, un Ateneu de Maó que es va crear el 1905, però l'Institut Menorquí d'Estudis té una cosa clau, que són justament aquests 40 anys marcats per una continuïtat, és a dir, marcats, per tant, per un creixement, que fa que en aquests moments la cultura de Menorca sigui impensable sense l'Institut Menorquí d'Estudis. Realment, a tots els àmbits. Àmbit de coneixement, però també àmbit de relacions institucionals i pel fet, sobretot, com l'IME ha enriquit la cultura de Menorca des de dins i l'ha sabuda projectar fora de Menorca amb uns interlocutors acadèmics de primer ordre.
3: I fins que tractaven...
2: Jo diria això, bàsicament.
3: Sí. Que tractaven les primeres investigacions que se feien a l'IME? Quines eren les preocupacions que hi havia a Menorca en aquell moment, en aquell any 1985?
2: En aquell any 1985, jo te diria que era... Sobretot tenir molt clar quin era el mapa dins del qual havíem de treballar. I com que els buits eren molt grossos, per exemple, des de la meva secció de llengua i literatura teníem molt clar que havíem de posar dins el mapa del coneixement la gran riquesa de la Menorca il·lustrada. I per això jornades com la de l'any 91 dedicades a Antoni Febrer i Cardona van significar realment una fita. Però hi ha una altra cosa que per jo és clau i que és la que voldria transmetre ara aquí, i és la pinya, la xarxa que vam saber fer, les 5 seccions, cosa que va quallar el 93 en la declaració de Menorca Reserva de Biosfera. De fet, aquesta declaració el 93 de Menorca Reserva de Biosfera, aquesta col·laboració de tots els àmbits de coneixement, realment jo diria que consolida ja l'IME i el projecte. A partir d'aquí hi haurà la creació de l'OPSAM i a partir d'aquí ja hi haurà un IME absolutament sòlid que treballarà creant beques, publicant llibres a tots els nivells. Però jo ho destacaria sobretot, ho destacaria amb el paper que l'IME va jugar en la declaració de Menorca Reserva de Biosfera l'any 93, cosa que va canviar el mapa de tota l'illa.
1: Aquest seria un dels projectes del qual hagis participat del que te sents més orgullosa, o quins destacaries?
2: Jo, de fet, som membre fundadora de l'IME, vaig ser cap de secció de Llengua i Literatura des de la seva creació fins al 2003, que vaig ser presidenta del Consell Científic, i després de la mort d'en Vidal, d'en Josep Miquel Vidal, vaig ser coordinadora científica. Des de l'any 2000 actuï com a membre de l'IME, com a membre activa de la secció de Llengua i Literatura, però jo diria que he viscut des de dins les grans fites de l'Institut Menorquí d'Estudis. Jo, per exemple, destacaria com una fita important, aparentment externa, però que jo crec que té un significat destacat, el fet que l'any 2006 l'IME ja tingués com a seu pròpia la seu actual del Camí del Castell, que havia estat la primera seu de l'IME. Jo crec que això li dona allò que ara en diríem, una visibilitat i un prestigi extern important, i per tant jo això ho veig realment un fet important. Com molt important també veig la consolidació des del 2006, que du, per exemple, la creació ja de dos grans plans estratègics que demostren l'ambició de l'IME. Un IME que ha anat creixent, que s'ha anat definint en funció de les necessitats del present. El primer pla estratègic que es va aprovar l'any 2010 i el segon, aprovat ja en la coordinació d'Anna Marta Jordi el 2023. Per tant, un IME que sap fer front a la realitat del present, que s'hi sap adaptar, per tant, que té un bagatge riquíssim. Jo convidaria la gent que m'ho escolta a entrar a la pàgina web de l'IME i a veure quina ha estat la seva història, quins són els centenars i centenars de publicacions i de llibres, i un IME, en qualsevol cas, sempre viu, sempre mirant de respondre en els reptes del present.
1: I precisament volen saludar a Marta Jordi, ella és coordinadora científica de l'IME, però també ho volen fer en David Carreras, director de l'Observatori Socioambiental de Menorca. Com estàu?
4: Hola, bones tardes.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Clar, són diferents els objectius actuals de l'Institut Menorquí d'Estudis comparats amb els de fa 40 anys?
5: L'essència és la mateixa. És la creació, la generació de nou coneixement sobre Menorca, però també des de Menorca. Volem ser també un centre d'intercanvi de pensament i ciència i després la difusió de coneixement. L'essència és la mateixa, però clar, la societat ha anat evolucionant en aquests 40 anys i per tant això es tradueix en diferents iniciatives, no?, per acomplir amb els mateixos objectius. Però la missió, nosaltres hem fet ara, com deien a Fina Salart, doncs un nou pla estratègic des del 2023 i realment la missió central que tenim continua sent la mateixa que hi havia en 1985 i que va aprovar amb els estatuts. La promoció, la generació de coneixement i difusió de coneixement de ciència i cultura de Menorca i des de Menorca.
3: Teniu les mateixes preocupacions que ara fa 40 anys o també han canviat?
5: Home, la societat ha canviat. Llavors, nosaltres, clar, els temes de recerca i els reptes en els quals hi hem de fer front són molt diferents. O sigui, nosaltres ara, per exemple, en el pla estratègic que esmentava del 2023, el que vam fer, una de les coses, va ser reflexionar sobre quins havien de ser o quins eren els grans reptes que la societat menorquina hauria d'afrontar en els pròxims anys. I clar, estan plenament anclats en l'actualitat, no? Per una banda, hi havia la conservació o regeneració de la biodiversitat i de la matriu biofísica. Com a segon repte, no?, era l'autosuficiència de recursos a l'illa de Menorca a través d'una economia circular de baix impacte ambiental. Com a tercer punt és la transformació del model econòmic i social de Menorca en un context de transició ecològica i global. Com a quart repte és la cultura com a base d'una construcció d'una societat cohesionada, integradora i sostenible. I com a cinquè punt és un repte transversal a tots els anteriors, és entendre la insularitat com a fenomen transversal. Clar, nosaltres aquí apuntàvem ja cap a una... havíem fet una diagnosi de l'actualitat de Menorca i, per tant, la nostra intenció és dirigir tota la nostra activitat també cap a fer front en aquests reptes actuals que tenim ara els menorquins i menorquines.
0: I que no és poca cosa. Digues, Marta.
5: No, exacte. I després, clar, després hi ha uns altres reptes, o sigui, en això pues, intentam tot el que seria la creació de nous grups de recerca, projectes de l'OPSAM, també els ajuts, i intentam alinear tota una sèrie d'iniciatives que feim en el dia a dia amb aquests reptes. I després reptes a nivell de actuació que tenim nosaltres, clar, també en tenim, o sigui, d'alguna manera pues, estem ara actualitzant també, o sigui, estem ampliant la comunitat científica de l'IME en nous perfils d'investigadors, el repte de la generació de nou coneixement i la professionalització també és un altre, la transferència de coneixement també, la societat ha canviat molt, si en un moment donat es podia xerrar en termes de públic en general, actualment no, o sigui, realment cada vegada necessitem més iniciatives d'innovació social per arribar a públics més diferents, perquè al final l'objectiu darrer de generar coneixement no és quedar-nos-lo nosaltres, o sigui, realment és compartir-lo i que tingui un efecte transformador. Per això pues, hem de fer tota una sèrie d'activitats per poder transmetre. I això pues, també estem, a part de xerrades i conferències que sempre hem fet, tenim l'editorial també, que continua sent un dels pilars nostres, però hem creat noves iniciatives com el programa Vinculum, per exemple, per arribar a un públic d'alumnat i professorat de secundària i batxillerat en el qual pues, abans potser no hi arribàvem tant, no? Però sempre hi ha hagut iniciatives, sempre hi ha hagut iniciatives per arribar a més gent i sempre ens hem d'anar reinventant precisament per continuar fent allò que hem fet sempre.
1: Clar, és fàcil de cara en aquesta transformació social i generacional arribar a població jove. Hi ha assegurat relleu per part també d'investigadors, David?
4: La veritat és que des de l'Institut Menorquí d'Estudis estem treballant bastant en aquest sentit, ja sigui, com comentava la Marta, amb el programa Vinculum per atracar la ciència en el jove alumnat més de batxillerat, però també, per la part que ens toca més a nosaltres de l'Observatori Socioambiental, participant en les estades de pràctiques o els treballs de final de grau de diferents estudiants menorquins i no menorquins que venen a l'OPSAM a fer aquestes pràctiques i aquests treballs. La veritat és que veient com nous estudiants que pugen i l'interès que hi posen, jo crec que el relleu està ben assegurat.
0: Un relleu que és important, però de què diríeu que podria parlar l'IME d'aquí 40 anys? Quines coses creus que poden passar o quines coses creus que agafaran més importància o coses noves que sorgiran?
5: Bueno, no sé ara qui demanes.
3: Tot dos.
0: Qui vulgui contestar.
1: O tot tres, sí.
5: Home, jo crec que els temes aquests que hem estat apuntant continuaran sent importants en un futur, no sé si 40 anys, la veritat és que se me fa molt difícil, o sigui, clar, estem ara especulant molt endavant, però els temes sobre canvi climàtic, la crisi de biodiversitat, autosuficiència de recursos, la cultura, o sigui, tots són temes que jo crec que d'aquí 40 anys ens seguirem ratllant, i sobre el tema de la insularitat el món haurà canviat i sobretot el que hem de fer és contextualitzar-ho en un context, en un àmbit molt més general. Jo una de les coses, ara quan la Fina xerrava de la declaració de reserva de biosfera del 1993, que va néixer arran d'unes jornades que es van organitzar des de l'IME del 89, pues fa poc estava rellegint algunes dels articles i realment me va sorprendre molt que molts dels reptes que ja es xerraven en aquell moment continuen encara sent plenament vigents. Sí que ara pues, xerrem molt més del canvi climàtic, però tots els reptes de cap a la tendència econòmica, cap a quina illa volíem, ja s'apuntaven al 1989. O sigui, realment hem avançat, però d'alguna manera jo recomanaria també rellegir també aquells principis, no?, que vam ja apuntar en 1989 i 1993 després de la declaració, perquè molts d'ells continuen sent completament vigents, els reptes que tenim.
1: Clar, s'ha avançat.
2: També voldria, si em permets, sí. Afegir una cosa, clar, 40 anys, d'aquí 40 anys són molts anys, els reptes són molts, però jo, per exemple, desitjaria que després de tota la feinada que s'han fet en els 40 anys, tot allò que forma part del patrimoni general de l'illa de Menorca fos realment conegut, estudiat, conegut i assumit. Perquè encara, na Marta ara ho deia, potser en un sentit molt més ampli, però de buits encara n'hi ha molts. Encara no ens sabem col·lectivament en allò que hem estat. I si no ens sabem col·lectivament en allò que hem estat, això implica una feblesa col·lectiva, aquesta feblesa que l'IME ha conjurat en aquests 40 anys. Perquè ara som forts, perquè la força que dona el coneixement és saber qui som. I jo crec que encara no sabem prou qui som. I en un moment també, allò, no sé com ho diria, en un moment una mica confús, marcat per la confusió o ratll a nivell global, però que també arriba en els aspectes locals, saber qui som, reivindicar encara aquella crida Costa i Llobariana a nivell de patrimoni cultural, científic, natural, en tots els camps, és allò que pot contribuir a donar-nos la fortalesa que realment volem.
1: Mm. I com a impulsors de la reserva de la biosfera, en quin punt diríeu que està aquesta reserva? Avui per avui.
4: Això dependrà del tema que vulguem mirar. Mm. Una de les coses que estem veient darrerament, sobretot en tema d'alguns dels pilars més importants d'una reserva de biosfera, com poden ser el consum d'aigua, energia o la generació de residus, el que estem veient és que els valors de consum per càpita estan baixant, però el consum total està augmentant. Mm. Això que vol dir? Que sí, que estem fent tota una sèrie, estem prenent una sèrie de mesures, estem fent una sèrie d'actuacions amb unes solucions d'enginyeria o de tecnologia que ens estan permetent baixar el consum per càpita d'energia, de residus, d'aigua, però com que cada vegada som més gent de Montsilla, perquè cada vegada hi ha més gent que resident i cada vegada venen més turistes, el consum total o la generació total de residus sempre està sent, cada vegada està sent més alta. No? Per tant, aquí tenim un repte important de veure de cara a la reserva de biosfera o aconseguim avançar més ràpid amb aquestes millores tecnològiques perquè aquesta davallada per càpita no signifiqui, es pugui compensar l'augment de població o cada vegada estarem amb unes reserves menors d'aigua, en aquest cas, o amb un consum més elevat d'energia.
1: Clar, efectes d'aquesta demografia i del turisme massiu.
4: Exacte.
1: Molt bé, Idoi. Fina Salort, moltes gràcies, fundadora d'aquesta entitat tan important per Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis, que enguany celebra aquests 40 anys. Gràcies per ser aquests minuts aquí a Tèntol i enhorabona, sobretot.
2: Gràcies.
1: I també a Marta Jordi, coordinadora científica de l'IME, i en David Carreras, director de l'Observatori Socioambiental de Menorca, que pertany a aquesta entitat, l'Institut Menorquí d'Estudis, que aquest passat dijous fèieu aquesta gala de celebració en el Teatre Principal de Mahó, però que tot aquest any estàu d'aniversari, 40 anys, i per 40 anys més, i per molt d'any més.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. I enhorabona.
2: Gràcies.
1: Arribem a les 4 i mitja, feim un Tèntol i llavors proseguim.
6: Tèntol.
7: IB3 Ràdio és diversitat.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
9: Tèntol!
10: Tèntol!
11: Tèntol!
8: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
12: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Nedam en català, els estils de natació. Som a l'estiu, dins l'aigua, i quin millor moment per parlar dels estils de natació. Quan nedam, no sempre ho fem de la mateixa manera. Cada estil té una tècnica pròpia i una manera diferent de moure braços, cames i cos dins l'aigua. Els quatre estils principals són el crawl, l'esquena, la braça i la papallona. El crawl és probablement el més conegut. Es caracteritza per una abraçada alterna dels braços i una batuda de cames contínua. Penseu que s'escriu talment C-R-O-L. L'esquena es neda boca amunt, amb un moviment semblant al crawl, però en direcció contrària. A la braça, els braços i les cames es mouen de manera simultània i simètrica, amb una fase de lliscament. És un estil més suau i sovint el primer que aprenem. I finalment tenim la papallona, un estil més exigent que combina una ondulació del cos amb moviments simultanis dels braços i una batuda de cames semblant a la d'un dofí. Nedar amb un estil o un altre depèn dels gustos, de l'experiència i les característiques de cada persona. Però, si volem ser bons nedadors, la millor opció és dominar-los tots quatre. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal suau.

0: Bé, sintonia que sona, però no podem contactar en aquests moments amb en Josep Maria Nadal Suau des de Berlín, perquè és allà, és molt en fora. Per tant, haurem de tirar publicitat i tornar d'aquí uns moments amb l'entrevista següent que teníem pensat fer.
1: IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Les 4 i 36 minuts, tot seguit, després d'aquesta entrevista, sí que contactarem amb Josep Maria Nadal Suau per gratar dins l'Ectobro d'aquesta setmana, que ens du una novel·la sobre Mallorca, però abans heu de saber que nit el Quintet de Metall Can Brás tocarà dins el marc de l'edició número 54 del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella.

0: concert que donarà els Us a les 9 del vespre al claustre del seminari i ho farà amb el seu programa Transfoliación, Metamorfosis de la Folia. En aquesta cita, Cambras Quintet hi arriba com a guanyadors del Premi Ensemble Emergent de Fest Clàssica, que els hi ha permès fer una gira per alguns dels festivals més importants de l'Estat.
1: I d'ahir poden saludar ara una de les membres d'aquesta agrupació, com Anna Maria Cervera. Com estàs?
2: Hola, bones, molt bé.
1: Contents de sentir-te. Bé, nosaltres, beníssim. I més ara de sentir-te. Tot preparat per avui vespre?
2: Sí, tot a punt. I ara d'aquí res ja anirem cap allà a fer la prova de so i amb moltes ganes.
1: Clar, havíeu tocat mai en aquest festival, a Ciutadella?
2: No, és a dir, nosaltres com a Quinta no hi havíem tocat mai. Sí que és el segon pic que tocam a Menorca, perquè vam tocar l'O. I esperàvem moltes ganes ara tocar aquí en el claustre.
0: Ho deien que ho fareu al ritme de la Folia. Mos podries explicar un poquet en què consisteix, quin format proposau en aquest sentit? Perquè és com una cosa tradicional hibriditzada o mesclada amb una cosa més contemporània, no?
2: Sí, més o menys. El títol, com heu dit vosaltres, és transfoliació, que és una paraula que m'ho he inventat una mica entre folia i transformació. I és perquè, bé, la folia era una dansa que és d'origen anònim, de Renaixement, que va sortir a la península Ibèrica. I molt de compositors l'han agafada per inspirar-se i encara ara n'hi ha que l'agafen com a... Sí, com a font d'inspiració, no? Però durant tot el programa hi ha un fil conductor que és d'una obra que es diu Foliations, que és molt interessant perquè agafa aquest tema senzill de la folia, de 16 compassos, i fa un tema i variacions. I per tant, durant tot el concert d'aquest fil conductor de la variació de la folia, entrevessada amb altres compositors que van des de Lulí fins a compositors contemporanis amb una obra d'encàrrec que vàrem fer l'any passat, i es veure com aquesta folia ha anat passant al llarg de tots aquests anys de diferents maneres. I també, com no, també hem introduït a Manuel de Falla, perquè també just aquest any és el seu 150 aniversari i també va fer tota aquesta feina en les danses que no se podia evitar tocar, no?
1: I com va sorgir tota aquesta idea de fer aquest programa?
2: Bueno, nosaltres, sempre que fem un programa nou, sempre intentem que tingui una lògica i voler transmetre alguna cosa, no? En el públic que se'n vagi del concert. Havíem passat una bona estona per escoltar la música, però també veure la lògica de per què juntes aquestes obres, no? I bueno, aquest programa en particular va venir per això, perquè primer vàrem escoltar aquesta obra que estava basada en la folia i vam dir, calla, que això és superinteressant, i a més ha anat canviant moltíssim al llarg de tota la història, no? I mira, va sortir així.
0: Clar, això és un poc l'origen d'aquesta transfoliació que proposau, però el vostre quintet, Cambras Quintet, que està format per dues trompetes, un trombó, tuba i trompa, que ets tu, com va néixer aquesta agrupació? Sí. Com definiries el vostre estil?
2: Bueno, jo crec que, és a dir, va néixer des de l'amistat, que això és molt guapo, perquè estàvem tots estudiant a Barcelona, i res, ens vàrem ajuntar per fer una assignatura sense pretendre tampoc anar molt més enllà, i després quan vàrem acabar a la universitat, el grau, vàrem decidir anar tots a Suïssa especialitzant-nos amb aquest instrument que és el quintet de metalls, no? I vàrem estar 4 anys a Suïssa allà especialitzant-nos. I res, vull dir, és això, que primer va néixer per l'amistat i després ja sí que ens vàrem posar més en sèrio, però d'una manera molt, molt natural, i jo crec que això també se nota quan tocam.
0: Tu a mallorquina, crec, si no vaig errar, de Felanitx, sí. Maria, i la resta també sou mallorquins o sou un pot de per tot?
2: No, som un pot de per tot.
0: De bon som.
2: Niños de Sant Sebastià i els altres tres són catalans. En Joan és de Reus, en Oriol d'Alcanar i en Xavi de Olesa de Montserrat i jo de Felanitx.
1: Clar, i com ho feis per assetjar?
2: Bueno, ara que hem tornat és com que ho feim per encontres, realment molt bé. Tenim una activitat regular durant tot l'any. Vull dir que tampoc m'ho enyorat molt perquè dius molt ben cada mes. I bueno, ara ja farà... Varen començar l'any 2017, vull dir... que ja fa molt d'anys que toquem plegats.
1: Ja farà,
2: i també
1: farà 10.
2: Fet de... Sí, el fet d'estar a Suïssa també, que vam estar aquí 4 anys i que allà assajaven cada dia, era totalment tenir temps per fer allò. I bueno, és això, hem passat l'etapa acadèmica de cada dia veure'm-nos i ara hem tornat i molt bé, cada mes. Però bueno, és una qüestió d'organització i és com una petita empresa i sí, molt bé bastant, però això sí.
0: Clar, ho visco moltes coses, a més, junts, no? Perquè, que dius, estudiant a Barcelona, que si Liceu, que si Esmu, que si Llavó, 4 anys a Suïssa, a un país que no està tan a prop, i després cada un, des d'un lloc diferent, provinent d'un lloc diferent, això fa que a nivell de coneixements i de referents tingueu molta varietat, cada un pot aportar el seu i després tot el que heu anat construint en comú.
2: Sí, exacte. Jo crec que això també és la guapa, no? Que cada un te pugui aportar la seva manera de ser i de fer, no? I sí, no sé, és molt guapo, molt agraït.
1: Clar, avui vespre actuau a les 9 en el claustre del seminari de Ciutadella. I quins altres concerts teniu prevists?
2: Mira, just després, demà, crec que demà a les 6 del matí, vull dir, bastant prest, m'on anant cap a Galícia. Perquè tocarem a Galícia aquesta mateixa setmana, dia 20, i dia 23, que és diumenge, tocam a Suïssa. Així que aquesta setmana és tota de concerts, i després sí que ja dins setembre anem a Sòria, si no m'equivoc, al País Basc també, a Somàrrega, i bueno, fins a final d'any anem a llocs com Cádiz, Aranjuez, sí, vull dir, mos passejant bastant. Ah, que sí?
1: Sí, sí,
2: sí. Hem de dir que ha estat molt, molt guapa perquè també just l'any passat vàrem guanyar un concurs a Ljubljana i aquest any, ara fa 2 setmanes, crec que una i mitja hi érem, vull dir, sí, ha estat molt entretenguda aquest estiu.
0: Per tant...
1: No, digues, Maria.
0: Perdona, sí, no. Però heu visitat molt de llocs també arrel de gràcies a la vostra música. No sé si teniu pensat qualque projecte nou en ment, si ara estàu gaudint d'això i llavors ja ho veurem. Com està el tema?
2: Sí, és a dir, bueno, sempre hem de tenir en marxa, no?, els nous projectes. I ara, just aquest any, també ho hem estrenat, però només ho hem fet una vegada i ho farem, de fet, a Mallorca, a novembre també ho farem, que és un projecte amb un altre pianista d'un altre grup, i farem quintet i piano, que és un format com bastant nou i que hem encomanat una obra també, i això. I també, durant la temporada que ve, tenim un programa nou, diferent de Transfer d'Audició, sinó un altre, que és Denominació d'Origen. I, si tot va bé, també hi haurà alguna novetat, perquè també estrenarem una obra amb orquestra i quintet solista. Així que res, també té una
1: pinta. Quan serà això? Quan seria?
2: Això serà per juny, en principi. Sí,
1: per juny de l'any que ve.
0: Natural.
1: Tots aquests projectes de cara
2: natural,
1: a l'any que ve.
2: Exacte.
1: I sobretot, és a dir, actuau més a fora que no dins les illes, no?
2: Bueno, aquest any vàrem venir en el Festival de Pollença, va ser el primer d'aquesta gira d'aquest any. I sí que també, per exemple, aquest projecte en piano el farem a Felanitx. Sempre també tenim... Sempre solen passar bastant per Mallorca en concret, i a Menorca ja és el segon pic que hi anem, i a Eivissa i Formentera també han tocat, així que no mos poden queixar perquè les illes m'ho han acollit molt bé.
1: Que bé.
2: I, bueno, i fora també, vull dir, sí, m'ho sentim molt acuits.
1: Que bé, idò, Maria Cervera, enhorabona per aquest projecte, per aquest quintet de metall Can Bras, que actua en el marc d'aquesta 54a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella, avui, a partir de les 9, en el claustre del Seminari de Ciutadella, amb aquesta transfoliació, metamorfosi de la follia, amb aquest programa tan interessant que heu preparat. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I enhorabona.
2: Gràcies.
1: I que siguin un èxit aquests concerts que venen per endavant.
0: Clar que sí. Gràcies,
2: moltes
0: Maria.
2: Moltes gràcies.
1: Falten 13 minuts per arribar a les 5 en punt. Ara sí que connectam amb el nostre Lectobro.
3: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: Idò, i ara sí que hem aconseguit aquesta connexió amb en Josep Maria Nadal Suau. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Des de Berlín, encara.
1: Sí, me sento com un aventurer, no? Que no me localitza ni... En fi.
0: Sí. A més, m'han dit, no localitzam, però jo t'he vist en línia per WhatsApp i dic, ui, això és com una cerca... Però clar, ja tot d'un en contactat via WhatsApp, que sembla ser que sí. En aquest darrer temps el WhatsApp és com a la via més directa a vegades, eh?
1: Sí. Bé, en fi, ja va bé. Tampoc és que estigui en un lloc tan exòtic. Vaja,
0: ni tan llunyà, no.
2: També són coses de directe, jo crec.
0: Berlín no és tan llunyà de Mallorca.
1: Sí. Idò, mira, això de Berlín té la seva connexió amb el llibre del que vull parlar avui.
0: Sí.
1: No Berlín, sinó Alemanya, més aviat. Perquè és l'obra d'un autor alemany que, he de dir una cosa, no és, suposadament no és un gran descobriment. El llibre del que parlaré avui és un clàssic. L'autor té una placa a Palma.
0: Sí.
1: És un llibre que en el seu moment va editar l'editorial Anagrama en castellà. En català no té traducció. Això ja dona una pista del que jo vull explicar. I és que, tot i ser un clàssic, per alguna raó és un llibre amb una certa tendència a ser oblidat. Ara mateix no tenim traducció al català. En castellà, l'edició d'Anagrama de 1993 està exaurida. Un el pot trobar en edició, vaja, cercant a llibreries de vell, però no exemplars nous. I tot i això, parlem d'una novel·la fabulosa ambientada a la Mallorca dels anys 30. El llibre es titula L'illa de la segona cara o del segon rostre, a la traducció castellana La isla del segundo rostro. Dic perquè, com dic, és la que poden trobar avui en dia a les dues llengües que oficials de la nostra comunitat, no?
0: Sí.
1: Fabulosa per diferents raons. Si vos sembla, començaré explicant-vos qui era aquest senyor, Albert Vigolell Celen, en realitat Albert Celen, i quina és la seva connexió amb l'illa. Aquest home va néixer el 1903, el 28 de setembre de 1903. M'agrada esmentar el dia perquè jo sóc del 29, llavors
0: un
1: balanç és com jo, molt proper, i el mateix dia que don Cristóbal Serra.
0: Bon
1: va néixer, en el Rin, molt a prop dels Països Baixos, però fill d'una família benestant i sobretot d'una família culta. Son pare era llibreter, un llibreter d'una situació bastant acomodada, i ell, bé, és un home de gran intel·ligència, d'un exquisit gust artístic, literari, però per les raons que siguin, té una trajectòria, diguem-ne, acadèmica, intel·lectual, molt, molt erràtica. És algú que no arriba ni a acabar el batxillerat, ni tampoc a acabar els estudis universitaris, tot i que va aconseguir accedir-hi, no se sap molt bé com. El cas és que és a més home diríem, d'una sola parella. Ell va conèixer el 1928, sent encara un home d'uns 20 i pico d'anys, en Beatrice Bruckner, que se va convertir en la seva companya ja per sempre. I tots dos plegats arriben a Mallorca l'any 1931 per una... per una circumstància una mica peculiar.
0: A veure.
1: I anecdòtica. Res, la cosa és que el germà de na Beatrice feia feina a Mallorca, adivineu com a gerent d'un hotel. Ja en els anys 30 la qüestió turística, com ara veurem, ja tenia la seva importància.
0: Incipient, sí.
1: Sí. Llavors, de fet passa la Guerra Civil que ho va aturar, però si no, el boom hauria estat anterior als anys 60, probablement, sí. No? Abans de les guerres que ho aturaren. Bé, el germà de na Beatrice li demana que, per favor, vagi a veure'l a Mallorca, perquè suposadament s'està morint. Té una malaltia molt greu, etcètera. Quan arriben se troben que això és mentida. En realitat el que passa és que el germà ha tingut problemes econòmics amb una dona, amb una tal Maria Pilar, que se quedeu dos bés, i na Maria Pilar devia ser una dona, en fi, una, no sé si valenta dona molt terrible dona, perquè li estava fent xantatge, li demanava d'on
0: ve. Ah, li feia xantatge.
1: Sí. Llavors, la Beatrice i en Albert Celen, aquest escriptor, va de resoldre aquest problema pagant diners en aquesta dona, però el resultat és que ells, que venien a passar uns dies a Mallorca just, se van quedar 5 anys,
0: clar,
1: fins al 1936. Quan esclata la guerra civil. Llavors, són 5 anys molt importants a la vida d'aquestes dues persones i també molt importants a la vida de Balears, de Mallorca. Uh-huh. Ells duen una vida, per un costat, és una vida una mica curiosa, perquè per un costat tenen relació amb tota la intel·lectualitat europea que vivia aquí. Penseu que aquí, a Mallorca, no sé, nosaltres sempre se parla de Robert Graves del costat anglès, no? Mm-hmm. Però del costat alemany també hi havia gent, intel·lectuals de primera divisió, potser menys populars entre nosaltres, com Harry Graf Kesslen o el Kaiserling, no el polític, sinó el filòsof, gent important que vivia aquí i en qui Albert Celen es tractava. Però al mateix temps havien de sobreviure fent feines, en fi, una mica d'aquella manera, no? Fent classes, però classes esporàdiques. Celen fa diverses feines, per començar, escriu textos periodístics per guanyar-se la vida. Un d'ells és curiosíssim i no està traduït. Jo l'he hagut de traduir en Google Translator i tal, però és un text curiosíssim de 1935, que es diu SOS, no? Socors Palma,
0: sí.
1: I parla de precisament de l'arribada de turistes i de com els locals, els indígenes, dic irònicament, ens estem convertint en una mica com en peixos que des d'una peixera miram els turistes que venen a contemplar-nos, no?
0: L'any 35.
1: Per tant, ja ho veus, l'any 35. Una cosa que es podria publicar perfectament avui.
2: Un poble monitori, sí. En tot cas, sí.
1: Sí, no, ell no era l'únic que es veia venir coses, no? Però sí, un dels primers. Uh-huh. Però sí, un dels primers, i dels alemanys que estaven entre nosaltres, dels primers que se'n preocupa, això sí que és cert. D'altra banda, també fa de guia turístic. I aquí hi ha una cosa molt interessant, perquè els clients de Celen, en aquell moment, són alemanys que venen amb un programa d'estiuets per les classes obreres que havia posat en marxa el govern nazi. Es deia Kraft durch Freude, això pronunciat en el meu alemany.
2: Però molt bon alemany, diria, t'anava a dir, molt bé.
1: Sí, tenint en compte que l'acabo d'improvisar, no faig malament, no m'ho facis repetir.
2: No, ho has fet beníssim, queda així.
1: Força a través de l'alegria, volia dir això. Uh-huh. I clar, era gent que d'alguna manera li estava comprant el paquet al nazisme, doncs perquè a canvi obtenien coses doncs, com això, com anar de vacances a Mallorca, i ell havia de tractar com a professional amb gent que era propera en aquest règim, que ell no ho era gent ni mica i tothom ho sabia, a més a més. És per això que quan la Guerra Civil esclata a Mallorca l'any 36, Albert Celen i Beatrice han de marxar corrents de l'illa perquè estan entre els potencials represaliats del nou règim, que és un règim que s'entén amb els nazis, no? Bé, el 36 termina la història d'amor de Celen en Mallorca, que fins on jo sé no va tornar, fins on jo sé, pot ser d'ahir per allà algú que em pugui corregir, però jo no he vist referències d'una tornada. I molts anys més tard, i durant una vida encara de molts anys d'anar de país en país fins que pugui tornar a la seva Alemanya natal, però el 1953 publica aquest L'illa de la segona cara, L'isla del segundo rostro, que és una novel·la, anem amb ella ràpidament, que
0: tenim temps. 3
1: sí,
0: minuts.
1: Ho sé. És una novel·la extraordinària. Uh-huh. Per començar, divertidíssima. Que te mostra una Mallorca dels anys 30 que a vegades, no sé si ens la imaginam tan divertida en aquella Mallorca, tan divertida en el sentit que està plena de personatges estrafolaris. Hi ha tot un passatge, que jo crec que és el millor, que ells viuen, els dos protagonistes, és una novel·la, no són memòries, però clarament està basat en la vida d'ells dos, no? Uh-huh. I viuen a una pensió que està plena de, no sé, hi ha uns anarquistes de l'Uruguai que intenten posar bombes i mai exploten perquè són uns incompetents totals, hi ha un exilat jueu que està obsessionat amb la pornografia, hi ha un torero, aventurers de tot tipus, una gent estranyíssima, mesclant-se ja en aquella Mallorca on podies trobar el més baix i el més alt de l'Europa d'aquella època, no? I que, a més, és una Mallorca que, com tota Europa i com Espanya, està visquent a poc, ho veu venir d'en fora, el sorgiment, no el sorgiment, sinó la consolidació dels diferents feixismes i de la guerra que està a punt d'esclatar, no? L'espanyola primer, després el 39 l'europea. Uh-huh. Tot això hi ho mescla amb una gràcia enorme. Ja, en el, ja, ja la primera escena arriben, perden les maletes, quan finalment troben les maletes descobreixen aquest tinglado de germà que els ha enganat i que en realitat els estan fent, li estan fent xantatge. Bueno, és una novel·la curiosíssima, que ningú s'imagini una cosa pesada a Alemanya. A l'inrevés, a la crítica alemanya li va costar una mica simpatitzant la novel·la perquè és molt graciosa, és molt enginyosa, és molt àgil, no? I finalment, i amb això termin, és una novel·la que també permet una lectura, o més d'una lectura molt vigent, molt, molt actual. No és que jo pensi que els clàssics s'han de llegir per això, però realment ho té. De fet, l'any 2023, fa no res, sí, la ciutat natal de l'autor, de Viggo Leistellen, va organitzar una exposició que es titulava Turistes de vacances i refugiats a Mallorca, que agafava la novel·la i establia alguns paral·lelismes entre els exilats, refugiats, escapats alemanys d'aquella època amb la crisi de les persones refugiades del nostre present, no? Uh-huh. És a dir, que aquesta lectura, que qualcú amb molt bon criteri a Alemanya la va saber fer, nosaltres també la poden fer si ens acostem en aquesta obra clàssica i fabulosa.
0: I d'ahir molt bona recomanació, La isla del segundo rostro d'Albert Viggo Leistellen, Josep Maria Nadal Suau. Bona recomanació des de Berlín.
1: I a tota pastilla.
0: Exacte, a tota pastilla, això mateix. Gràcies, eh?
2: Moltes gràcies.
0: I bones vacances.
1: Gràcies, gràcies. Adéu.